0: la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell amb 74 de 95 i la Farga i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 8 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats preguntarem com han afectat les vagues d'educació la preparació de la selectivitat. Entrevistarem Josep Lluís Navarro, director de l'Institut Pau Vila de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el play-off d'ascens a segona del Sabadell i també de l'Europa a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet i el triomf de Florentino Pérez en les presidencials del Real Madrid. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Aida Casanovas, embriòloga i fundadora de Gramola Lab. Continuarem amb ciència per parlar de donació d'òrgans i teixits amb Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments. I acabarem amb cultura per referir-nos a les nits d'estiu d'Anís del Mono, amb Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La plaça del Vapor Ventall de Terrassa es va convertir en el gran epicentre de la primera edició d'Egar Còmic, que neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada, diàleg i celebració al voltant del còmic i la narrativa gràfica. Un punt de connexió entre lectores i lectors, autores i autors, editorials, llibreries, col·lectius culturals, professionals del sector i totes aquelles persones que troben en les vinyetes una forma d'expressió artística, pensament crític i gaudi cultural. Després d'uns dies de tallers i exposicions, els visitants van poder recórrer les carpes, descobrir novetats i participar en les activitats d'il·lustració o signatures on els autors mostren l'esforç que hi ha darrere de cada pàgina. El més destacable de tot és el seu vessant solidari, ja que tots els beneficis aniran destinats a l'associació Policies por Valientes. Es tracta d'un punt de trobada clau per als aficionats que no s'han volgut perdre l'oportunitat de viure el còmic de prop. Aquesta jornada deixa clar que l'Egar Còmic ha arribat per quedar-se, convertint la passió pels còmics i la solidaritat en els veritables protagonistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres de remodelació de la Ronda Colza l'Arca, una de les principals artèries de la zona nord de Sabadell, continuen avançant i avui ha començat un nou tall de circulació en aquesta via. El tram afectat va del carrer Corones al de la Llanera, en sentit nord. L'Ajuntament calcula que els treballs en aquest punt s'allargaran durant unes 5 setmanes i serà un temps durant el qual els busos de les línies 80 i F3 de la TUS en direcció a la plaça Picasso i la Romànica en direcció sud canviaran el seu recorregut. En aquesta ocasió, els busos s'hauran de desviar per l'avinguda Mata de Pere, la plaça Espanya i l'avinguda Alcalde Moix mentre durin les obres. El tram que es talla al trànsit a partir d'avui en sentit nord se suma al que ja està tallat en sentit sud, entre els carrers de la Llanera i el carrer de la Selva.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Tarda de diumenge rodona pel que fa als resultats esportius a Badalona. La penya es va classificar per les semifinals de l'ACB en trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88-96. Els de Dani Miret jugaran a les semifinals contra el València de Pedro Martínez en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona el diumenge. Els verdinegres ahir van saber aguantar la primera estirada dels vitorians i arribar al descans per davant. A la segona part s'esperava la reacció del Baskonia, però va ser la penya qui amb 5 triples de Hackenson i el domini interior de Birgander amb 14 punts va agafar 16 punts de renda i va acabar enfonsant el Baskonia. Escoltem l'estrella de l'equip, Ricky Rubio.
4: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
3: I per altra banda, el Badalona va superar ahir el Cornellà per 3-0 i es va classificar per l'eliminatòria final d'ascens a segona federació. Bogeria absoluta a l'estadi municipal de Badalona, més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions amb un Cornellà ben ordenat al darrere. En canvi, en el segon període, el Badalona va aconseguir fer els 3 gols, l'últim d'ells, el darrer sospir, en el minut 90, quan va arribar l'èxtasi amb el 3-0 en una acció en la qual Marco Martínez va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles, amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulat Carlos Azón, que amb dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Ara el Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera i definitiva eliminatòria per aconseguir l'ascens. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
5: Bona tarda. El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat, adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO, té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'escape room s'ha dissenyat per professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació. Així mateix, el projecte s'ha dissenyat en clau local per tal que les emissores de cada municipi adherit a la xarxa puguin adaptar-lo a la seva realitat i per fomentar el consum de mitjans de proximitat.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. La secció local d'Esquerra Republicana per Catalunya va concedir aquest diumenge el Premi als Valors Republicans a la llevadora i infermera Maria Alió i Font i a l'atleta i actualment estudiant de grau de podologia de la UB, Gina Torres, la beca Oriol Papell. L'acte d'entrega va fer-se als jardins del Palau Tolrà amb una assistència d'una setantena de persones entre representants locals d'Esquerra Republicana, membres de la secció local, militants, simpatitzants, veïns i veïnes del municipi, juntament amb familiars de les dues persones reconegudes, a més del vicesecretari general de Comunicació d'Esquerra Republicana, Isaac Albert. Segons càlculs d'Esquerra, Alió ha assistit uns 2.000 parts al llarg de la seva trajectòria professional. Per la seva banda, la marxadora castellarenca i estudiant del grau de podologia, Gina Torres, ha aconseguit l'onzena beca Oriol Papell, dotada amb 2.000 euros que es finança amb una aportació del sou dels quatre regidors republicans que formen part del consistori. Enguany, el jurat ha tingut difícil la tria entre els diferents finalistes i Torres ha volgut deixar clar en el seu discurs d'agraïment que li ha fet molta il·lusió rebre aquest premi. L'estudiant ha precisat que l'ajut de la beca servirà per sufragar el transport públic fins a la universitat i també per les estades en altitud a Font-Romeu, on prepararà el pròxim Mundial de Marxa d'aquest agost.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
7: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat tres cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantit 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu Quatre Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades. En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les Cases dels Mestres. Georgina Casas explica que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és una fórmula d'accés a l'habitatge a mig camí entre el lloguer i la compra basada en la propietat col·lectiva. En aquest sistema, la propietària de l'edifici és una cooperativa, mentre que les persones sòcies de la cooperativa adquireixen un dret d'ús dels espais privats i comunitaris. La participació activa de les sòcies en tot el procés, el suport mutu i l'autogestió són, segons la Sant Cugatenca, els pilars fonamentals del model. A més, remarca que es tracta d'un model que evita l'especulació immobiliària. Sentim-la.
8: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
7: Després d'anys de lluita per aconseguir que Sant Cugat impulsi una promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, sembla que l'oportunitat més avançada és venent Moixó, un terreny propietat de Promusa, on ja s'està construint una primera fase d'habitatge protegit i on s'ha reservat una part de la parcel·la per a una futura promoció cooperativa. L'aprovació al ple d'abril del canvi de planejament urbanístic necessari ha obert la porta a la convocatòria del concurs que l'Associació Quatre Pins espera que es publiqui abans que acabi el 2026.
9: Ràdio Sant Cugat
10: lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
9: Ràdio Sabadell.
0: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
9: Ràdio Municipal de Terrassa.
11: Bona tarda, banda de Sant, de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
12: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
9: Ràdio Castellà.
14: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb un llit de...

0: Falten menys de 24 hores per la selectivitat i alhora falten 25 per la darrera manifestació educativa del territori. Les vagues dels docents han marcat les proves d'accés a la universitat d'enguany. Una situació que analitzarem a continuació amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Aquest dimarts comença la selectivitat, una prova determinant per a tots aquells joves que volen accedir a una carrera universitària. Enguany, a la dificultat i nervis que comporta de per si aquesta prova, se li sumen totes les vagues d'educació que hi ha hagut en el tram final del curs, sense anar més lluny la d'aquest mateix dimarts coincidint amb l'inici de l'ESPAU. En parlarem de tot plegat amb el director de l'Institut Pau Vila, un dels instituts públics de Sabadell. Molt bon dia, Josep Lluís Navarro.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com arriben els alumnes aquest any a la selectivitat?
2: Els alumnes arriben en una situació, de normalitat, però doncs un context extraordinari, no? Que és aquest context doncs que ha hagut dels últims dies de professorat en vaga, de dies que són de preparació que doncs no s'han pogut portar a terme. Vull dir que en el que és el funcionament doncs és amb normalitat, amb el que és doncs els dies previs doncs amb aquest context extraordinari que hem tingut de situació de vagues, de diferents doncs diferents dies que doncs s'ha hagut de canviar doncs la planificació.
1: Mm-hmm. En què s'ha hagut de canviar aquesta planificació? Quin impacte ha tingut tot això?
2: Bé, el professorat, doncs, exercint el seu dret de vaga, doncs, potser doncs, alguns dies que tenia classe de preparació per l'alumnat de segon de batxillerat, doncs, ha decidit doncs, que s'afegeix a la vaga, amb la qual cosa doncs, no ha portat a terme doncs, aquestes classes. Això s'ha pogut produir en alguns casos.
1: Llavors, en aquest sentit, ha quedat temari per fer, potser en algunes assignatures? No s'ha pogut arribar al final del llibre?
2: No, jo no diria que ha quedat temari per fer, perquè doncs, quan es fa l'avaluació final, que és a principis de maig, doncs suposa que el temari doncs la majoria doncs ja l'han fet, ja estan en situació preparats per tenir l'examen de selectivitat, però sí que és cert que els últims dies de maig, abans de les proves, doncs s'utilitzen per dubtes, per resoldre doncs alguns dubtes que puguin tenir sobre algun tema en concret, i doncs que aquests en alguns casos doncs efectivament no s'ha pogut fer perquè doncs amb les convocatòries de vaga això pot haver influït.
1: I saps si hi ha algun professor ha accedit a fer hores extra o a trobar-se amb els alumnes fora de l'horari lectiu, per dir-ho així, per poder fer aquest repàs final?
2: Sí, també. Vull dir, també ara doncs, amb els últims anys, doncs, la comunicació virtual amb l'alumnat mitjançant doncs, plataformes com el Moodle o com, per exemple, doncs, el Classroom, doncs, ajuda que els alumnes i el professorat estiguin connectats i en situacions doncs, que poden ser, per exemple, aquesta vaga, o en situacions que no hi ha presència en el centre. Consta que el professorat doncs ajuda l'alumnat fent servir aquests mitjans virtuals. Això doncs no, vull dir, en cap cas doncs ha desaparegut. Els alumnes que han estat en contacte amb el professorat, i el professorat doncs també consta doncs que els ha ajudat amb dubtes que poguessin tenir. Això doncs sí que s'ha fet.
1: Comentava que ara, sobretot, aquestes vagues que hi ha hagut en les darreres setmanes han afectat no tant al temari lectiu, sinó sobretot a les repassades finals, no? Aquestes hores extra. Per tant, entenc que hagin coincidit en el tercer trimestre ha estat millor o menys perjudicial que no pas, per exemple, a meitats de curs, imagino.
2: Tot és important. És important doncs la preparació del temari, però també és important doncs la resoldre els dubtes amb antelació doncs al moment de l'examen, no? De la selectivitat. Vull dir que jo no m'atreviria tant a dir de que ara han estat doncs menys perjudicials que a mitjans del curs, però vull dir, s'ha produït, i com s'ha produït doncs tindrà un impacte, tindrà doncs un impacte que en aquest moment no podem mesurar, perquè efectivament doncs no ha estat acabar el temari, sinó que ha estat doncs resoldre dubtes, però sí, clar, l'impacte hi és, tant si és a la meitat del curs com si és al final, sí, això és innegable.
1: Pel que fa a les proves PAU, pròpiament dites, el model d'examen d'enguany presenta un menor pes a les preguntes tipus test i fa una aposta més clara pels exercicis competencials, que són aquells que busquen avaluar la capacitat d'anàlisi, interpretació, aplicació dels coneixements adquirits. Com influeix aquest canvi en el context que parlàvem ara?
2: El canvi no deixa de ser un canvi que nosaltres ja havíem, fa anys que treballem, vull dir, fa anys des de la implementació del nou currículum. Nosaltres, a la forma que el batxillerat, doncs, es fan els aprenentatges, són competencials, hem provat competencials, amb la qual cosa, doncs, l'alumnat en principi està acostumat a treballar d'aquesta manera. El canvi doncs, amb el pes del tipus de preguntes, doncs, bueno, és un tema que no hauria d'afectar perquè doncs, l'alumnat ja està acostumat a treballar d'aquesta manera. Sí que és cert que doncs, aquests dies doncs, que es poden treballar doncs, exercicis de diferents tipus per demostrar la competència, doncs, bueno, segurament doncs, ha influït en que hi ha hagut menys quantitat de proves, que en una altra situació de normalitat doncs, hauria passat, no? Que hauríem tingut més temps per practicar més proves tipus.
1: I quines són les assignatures que es veuen més afectades per aquest canvi? A quines assignatures afecta més això?
2: En general, les assignatures de ciències, assignatures que doncs, estaven basades sobretot doncs, en el plantejament de problemes, doncs, les situacions que es poden, les preguntes sobre competències concretes doncs, estan relacionades amb la presentació d'una situació d'aprenentatge, d'un problema que sigui doncs, basat en una resolució competencial. Llavors, doncs, quan més es practica això, quan més es veu doncs, diferents formes de diferents preguntes, doncs és més fàcil respondre, amb la qual cosa doncs, les de ciències potser han estat les més afectades.
1: Des del seu punt de vista, que ara comentava que ja portaven anys fent aquest canvi, no? aquesta transició, què creu que és millor per a l'alumnat? Una prova tipus test o una prova de desenvolupar?
2: Quan parlem de la competència, doncs el que busquem és la connexió entre els diferents aprenentatges, amb la qual cosa doncs, nosaltres, des de que l'alumnat de l'ESO i després l'alumnat del batxillerat, doncs, que està més avesat a respondre, doncs, sobre el coneixement de competències, sobre la connexió i la relació de diferents conceptes, per l'aprenentatge que estan tenint actualment l'alumnat, doncs efectivament aquest tipus de preguntes són les adequades. El tipus test doncs, deixa potser doncs, més inconnex al que és doncs, un aprenentatge de conceptes doncs, relacionat, amb la qual cosa doncs, pensem que en aquest moment doncs, el més adient és respondre doncs, preguntes que tenen a veure doncs, amb la relació de diferents conceptes, de diferents competències, no? que l'alumne hagi de connectar i hagi de relacionar.
1: Des de l'Institut Pau Vila, quants alumnes aniran a la selectivitat aquest any?
2: 97 alumnes.
1: Que aniran 97 alumnes. Al campus de la UAB d'aquí Sabadell, al carrer Emprius, no?
2: Sí, efectivament. En els últims anys hem anat a aquest campus i aquest any tornem a anar-hi allà.
1: Com s'organitza la logística cap allà? Una mica, quin serà el funcionament a partir de demà?
2: La logística en el nostre cas doncs és fàcil perquè no inclou transport, vull dir que l'alumnat se'ls convoca en el lloc de les proves, en el campus d'aquí de Sabadell. Llavors, doncs, bueno, hi ha un professor que és el representant del centre, doncs, que s'encarrega de controlar que tot l'alumnat convocat doncs, arribi a temps, que porti la documentació adequada, i a partir d'aquí doncs, comença el que és les proves en si, no? Amb el control de la identitat, l'organització dintre de les aules, el calendari amb diferents proves que estan convocats tot l'alumnat o que només està convocat una part de l'alumnat. Nosaltres allà a la seu del tribunal tenim un representant del centre doncs, que vetlla perquè doncs, no hi hagi cap incidència d'aquest tipus, no? Vull dir que nosaltres ja estem preparats, demà està l'alumnat convocat doncs, amb antelació al començament de les proves i esperem que tot vagi bé.
1: Que de fet, enguany una de les altres característiques és que per primer cop es farà aquesta prova pilot amb detectors d'aparells digitals de comunicació com telèfons, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals. Una mica com afecta, no? Això també a la preparació, si ja tenen tots els materials, si han fet alguna prova ja com a forma de simular, si creuen que es trobaran amb moltes incidències d'aquest tipus o no, o els vostres alumnes són molt correctes.
2: No, els nostres alumnes ja saben que doncs, portar aparells que facilitin doncs, la connexió amb l'exterior és una cosa que no es pot fer, és una cosa que doncs, està prohibida, diguem-ne, està dintre de les normes de participació a l'ESPAU que no es pot fer. Els nostres alumnes estan avisats, estan doncs, aleccionats de que això podria ser la invalidació de les proves, amb la qual cosa esperem que no ens trobem. L'organització d'aquest sistema doncs, depèn de la universitat, depèn del tribunal. No sabem exactament com si els avisaran abans o si faran doncs, exactament doncs, si hi ha algun indicador que diu que doncs, un alumne té un aparell que pot ser susceptible de tenir doncs, una connexió a l'exterior, però doncs, ens han avisat, ens han dit que això estarà vigent. Nosaltres doncs, sempre, no és una novetat, sempre doncs, els fem, doncs, els recordem quines són les normes de la selectivitat i una de les normes és aquesta, és doncs, no fer servir aparells que poden connectar amb l'exterior.
1: En els últims anys s'han trobat en molts casos d'aquest tipus?
2: No, jo que jo recordi, no, perquè doncs se'ls informa, se'ls informa amb antelació, se'ls recorda el dia de les proves, no? Quan estan allà, que això pot ser susceptible d'invalidació de proves. Vull dir que jo crec que l'alumnat està molt assabentat de que doncs, la incorrecció o el fer doncs, alguna cosa que no es pot fer, doncs té unes conseqüències molt greus pel seu examen i jo crec que no s'atreveixen, vull dir, no ho intenten de fer, si ja en tenien la idea, no ens hem trobat amb casos d'aquests.
1: Ben fet, molt bé. I ja per anar acabant, repassem una mica el calendari perquè demà començarem doncs, amb dues assignatures generals, llengua castellana i literatura i també doncs, llengua estrangera i després ja serà el torn de les específiques. No sé si tenen més alumnes de ciències o de lletres aquí a l'Institut Pau Vila.
2: Sí, equilibrat. Ara no et podria dir els números, però tenim, doncs, nosaltres que tenim dos grups de lletres i dos grups de ciències, doncs significa que l'alumnat que es presenta està equilibrat per les modalitats. També és una característica nostra que tenim alumnat de batxibac, que només es presenta doncs, a les comunes, però doncs, bueno, està equilibrat, està equilibrat ciències i lletres.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies per haver-nos atès en aquestes hores prèvies a la selectivitat.
2: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé demà.
2: Vinga, gràcies, adéu.
1: Adéu, merci.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la cita amb l'esport. La tertúlia dels dilluns, que doncs, ens ofereix un repàs de la crònica del cap de setmana, sobretot centrats en el món del futbol. Avui intentarem fer una miqueta, ampliar una mica més la mirada. Anem a saludar molt ràpidament els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com estàs? Bona tarda.
1: Bones i caloroses tardes des de Terrassa, eh? Podríem fer ronda de temperatures.
0: De fet, també ho fem quan fem la tertúlia ciutadana, també fem ronda de temperatures i de la crònica del temps.
1: 29 graus. 29 graus a Terrassa ara mateix.
0: Molt bé. Anem a Sabadell. Raül Chao, periodista, bona tarda. No té veu, se li ha acabat la veu. És possible, eh? Perquè va tenir un partit divendres al vespre que, déu-n'hi-do. A veure si el podem, si de seguida el podem recuperar. Saludem també Jesús Galindo, periodista. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. No sé si el recuperarem, després d'ahir. Que va patir.
0: Necessitarà respiració assistida.
2: Sí, per sí, poder. Igual necessita alguna cosa, eh?
0: La veritat és que, déu-n'hi-do. Sí, em sembla que sí. Raül...
3: Hola,
0: què tal?
2: Li ha donat la respiració.
0: Sí, sí.
3: Bona tarda.
1: Això és el que va dir, això és el que va dir després del 3-0. Hola.
0: Hola.
3: Entre plos i plos, podia sonar aquest hola.
0: Mare meva, bueno. Deia, titulava el Marca, un heroico Sabadell elimina el Castilla en una remuntada com polèmica. Home... A veure, hi va haver una mica de tot, eh? Jo us he de dir que vaig estar seguint el partit, que em va sorprendre força l'arbitratge, sobretot perquè en aquelles consultes al VAR pensàvem aquesta segur que contra el Sabadell, segur que contra el Sabadell, i van caure totes al revés, que ja va ser molt estrany. Però també us he de dir, i sobretot li dic al Miqui i li dic al Raül, que aquest Sabadell, déu-n'hi-do, el partit que va fer, com va jugar. O sigui, donava gust veure jugar el Sabadell, no com aquell partit mític que vam quedar emplaçats per anar a veure, no?, el partit aquell del derbi vallesà, aquell Sabadell-Terrassa, que va avorrir a les ovelles, un 0-0.
1: Que el gol d'Itami, no?, que no va pujar al marcador.
0: És que no tenia res a veure. Raül, m'imagino que satisfet, content, després de veure el que va fer el conjunt arlequinat, i d'haver aconseguit doncs, arribar a... Això és el tram final? Ja és l'últim partit amb el Zamora, l'última eliminatòria?
3: Última eliminatòria, dos partits. Per mi el partit de divendres jo crec que és una tarda que l'explicarem com ens explicaven els nostres avis, els nostres pares, el partit de la repetició davant l'Osasuna, el partit de l'ascens davant el Madrileño per pujar a primera divisió. És un partit per explicar als nostres fills. L'ambient que vam veure a la nova Creu Alta, jo en els 27 anys que tinc de vida, en ma vida havia viscut l'ambient que vaig viure jo divendres a la nova Creu Alta. És a dir, tant la prèvia amb la rebuda de l'equip, després l'estadi cremava, és a dir, tothom animant, i quan van marcar el primer, que dos minuts després fem el segon, per mi aquesta va ser la clau de l'eliminatòria. I per mi, de polèmica, jo no... És a dir, les dues jugades polèmiques que ploren els madridistes, per mi són jugades que l'àrbitre veu a peu de camp i que el VAR no l'ajuda. És a dir, per mi l'àrbitre, que després podrem dir que si ens beneficia o no, que és en el jugador del Madrid, en Lamine Fati aquest, sí, que una mica més i es carrega a Kossia i després agredeix a Kossia i no l'expulsen, que gràcies a ell després marquem el tercer gol, perquè defensa igual que jo defensaria, però bueno, que l'àrbitre era un àrbitre dolent, com són tots els de la categoria, i que per sort no va tenir aquesta por i aquest neguit de dir, ei, he perjudicat el Madrid, ho traient de sobre. Jo crec que la
1: no estava Negreira.
3: Del gol d'Estals, del gol del Xino, del segon, que jo crec que tant l'àrbitre com el línia estan molt a prop de la jugada. Si aquesta jugada està en una zona més llunyana del camp de visió de l'àrbitre, potser te l'anul·la, però és que l'àrbitre estava a 2 metres de la jugada. És a dir, si ja tirem de la imatge del VAR per una cosa que estàs veient tu en el teu camp de visió, ja seria d'apagar i vamonos.
0: Quina festa, eh?, que es va muntar la nova Creu Alta. Vau fer ple, no? 11.000, sí, diuen les cròniques?
3: 11.908 persones, és a dir, que va haver ple de gom a gom, i espero que per divendres d'aquí dues setmanes, que un altre cop un divendres, és a dir, és que és una vergonya com estan tractant a tota l'afició arlequinada, i en aquest cas pitjor encara per l'afició del Zamora, que és un desplaçament ja llarg de per si, amb més de 8 hores si vas en transport públic, en cotxe, i clar, han de demanar festa per al treball per poder venir aquí a Sabadell. Aleshores, per mi crec que la federació s'ho ha de fer mirar, les teles s'ho han de fer mirar. Sí que el dissabte a les 6 juga la selecció espanyola i per tant en aquell tram d'horari no pot haver-hi partit, però clar, diumenge a les 8, tens dissabte a les 6, dissabte a les 9, o, ostres, l'altre partit és el Ponferrada a
0: Celta Fortuna,
3: que és un desplaçament molt més proper, ostres...
0: Dissabte a 6:45 de la tarda.
3: Exacte. No posis el desplaçament més llunyà un divendres.
1: Però, bueno, però el divendres ho fan perquè pugueu celebrar tot el cap de setmana. Sí, clar, dissabte, diumenge... I arribes dilluns, clar, home, ho fan divendres i ja... Ara perquè no hi ha la zona hermètica, però això divendres, imagina com podria acabar.
0: Imagina't. Imagina't, imagina't. Doncs la veritat és que... Molt bé, hem de felicitar el Sabadell. T'he de dir una cosa, perquè ja he estat veient alguns vídeos. Tu parlaves de la rebuda a l'equip, a l'estadi i tal, però la rebuda que va tenir l'equip del Real Madrid de Castilla, jo no la voldria, vamos, ni pels meus enemics, insults de tot, vull dir que tampoc no venien al cas. Per què? Perquè són del Madrid. Bueno...
3: No, jo crec que era l'objectiu era posar nerviós a un equip ple de joves, i jo crec que es va aconseguir perquè el Madrid estaven cagats.
0: Però és molt lleig allò, sortir...
3: Sí, sí, sí.
0: És lleig.
2: Utilitzen totes les armes, quan estan jugant aquest tipus de partits que són com finals.
0: Ja, ja, però és
2: que... No les aprovo.
0: Els hi van fer un passadís que... constant, amb insults...
1: No, no, era aquell del col·le, de quan et feien un canyo jugant
0: sí,
1: al...
0: Sí. Jo recordo... Saps què vaig fer? Vaig intentar recordar, que ara ja la memòria també em falla prou, quines temporades eren les que jo vaig poder veure al Sabadell a primera divisió. El vaig veure, però el vaig veure a la Nova Creu Alta i recordo haver fet alguna entrevista a equips de primera divisió allà. I estem parlant de la temporada 86...
1: Això seria impossible, ara.
0: Pues mira, i et diré alguna entrevista que vaig fer a un porter de la Real Societat, per exemple, que es deia Luis Arconada. Us sona?
1: Home, per favor.
3: Home, clar, una llegenda.
2: Jo no solament ho recordo, sinó que ho vaig viure, perquè aquella temporada que va estar a primera divisió, l'últim cop, que jo vivia aquí a prop, a Sant Cugat, van dir, qui pot fer la informació del Sabadell? I em va tocar a mi. I vaig estar tota la temporada, cada dia a l'entrenament, i seguint el Sabadell els viatges i tot.
0: De fet,
2: la veritat vaig disfrutar molt,
0: I de fet, a veure si no recordo malament, perquè és que se barregen coses, d'aquella època és l'Ino, no?
2: Sí, i tant.
3: Sí, clar.
1: L'Ino Gutiérrez, sí, sí.
3: Sí, sí, el gran capità, el jugador que més partits ha vestit la samarreta del Sabadell. L'última vegada que el Sabadell va estar a primera divisió, si no m'equivoco, va ser la temporada 87-88.
0: Sí.
2: Sí, em sembla que
3: l'any de la pandèmia, jo me'n recordo, l'any de la pandèmia, que això que tothom feia partits antics i coses d'aquestes, Esport 3 va donar un Sabadell-Barça que, clar... Veies els Mossos pagant a l'afició del Sabadell. Veies la llotja... I veies a la llotja el president de la Generalitat de Catalunya. Veies a Núñez.
1: Home.
3: És a dir, només mirant la llotja, deies, ostres, és que aquí fa olor a història.
0: De fet, mira, hi ha una dada molt curiosa per a aquells que els hi agradi, que el Sabadell és el tercer club català que més presència a la Lliga té després del Barça i l'Espanyol. Imagineu-vos.
1: Això és Connectats Vintage,
0: Imagina't, si jo estava veient el partit i fent memòria, estava recordant una mica els inicis, però, vaja, va ser una bona època. Zamora, Centre d'Esport Sabadell, aquest dissabte a les 9 del vespre, i la tornada divendres, com deia Raül, el dia 19... Sabadell-Zamora també a les 9 del vespre, però divendres.
3: Dóna la casualitat que és un partit per poder tancar una ferida o mantenir-la en viva, perquè l'entrenador del Zamora és Òscar Cano, que és l'últim entrenador que vam tenir l'any del descens. Hi ha un jugador que és Abde, que també va estar l'any del descens. Aleshores, és un partit dels secs, perquè el Sabadell té a Escudero, i Priego, que va ser l'home, l'MVP del partit contra el Madrid, que són exjugadors del Zamora, i el Zamora té Abde i Atuman, que són exjugadors del Sabadell, més el segon entrenador d'Òscar Cano, que també va ser exjugador del Sabadell. Per mi la clau és no sortir vius de Zamora. És a dir, crec que és un rival més estil Sabadell que no el Villarreal. Aleshores, crec que això ens pot beneficiar, però clar, crec que no pot sortir amb un 2-0 per la veterania que té aquell equip de la ruta de la Plata. És a dir, per mi la clau és no sortir tan malament com va sortir de Madrid. I després tens el benefici que tens la tornada a casa i que en cas d'una eliminatòria igualada et val l'empat.
0: I la llàstima és que l'Europa s'ha quedat pel camí, no?
2: Una llàstima autèntica.
0: Home, semblava que era un ferm candidat i resulta que aquest doble enfrontament amb el Celta Fortuna doncs l'ha deixat sense opcions, tenint el pitxitxi de la categoria, no?
3: Jo vaig veure el partit, A mi l'Europa crec que és un dels equips a nivell ofensiu més grans de la categoria, però clar, la cagada de Flere per l'enclar que va fer la setmana passada...
0: L'empat a 1.
3: L'empat a 1 van perdre mitja eliminatòria, perquè amb l'1-0, el 2-2 t'hagués servit i hagués passat l'eliminatòria. I ja després amb la pròrroga, un equip amb l'Europa que té una plantilla molt, molt curta a nivell de jugadors que tinguin un nivell molt alt per la categoria, més les baixes que estan tenint aquest tram final de temporada, fa que la pròrroga i sent contra un filial el Celta Fortuna fos i molt superior, que això va fer que l'Europa no pogués passar l'eliminatòria, però tenint en compte que és un dels pressupostos més baixos de la categoria, que el seu objectiu hauria de ser el mateix que el del Sabadell, salvar la categoria, que han estat tota la temporada en playoff, només podem parlar meravelles de la temporada dels homes de Benítez.
0: Vinga, canviem de terç. Bueno, tampoc no gaire, perquè anem a la Casa Blanca, la que tenim aquí a la capital d'Espanya, a Madrid, perquè ja habemos president. Sí, habemos papa i president. Ho tenim tot. De totes maneres, sí que m'agradaria que féssim alguna reflexió al voltant d'aquesta convocatòria electoral. Què suposa? Algú es pregunta, a veure, per què Florentino va convocar aquestes eleccions? O sigui, sabia que, bueno, ho tenia tot per guanyar. I què? I ara què? No? La següent pregunta seria, i ara què? Quin Madrid ens trobarem?
2: Mira, jo crec que el motiu de convocar les eleccions només és un. El Florentino ja sabia que li sortiria un rival, ja ho sabia, i que econòmicament bastant potencial, amb bastant potència, i aleshores la forma de desarmar-lo era convocar les eleccions després que va convocar, de no donar temps que ningú el coneixés. Aquest senyor potser s'hauria començat a presentar i així, amb el temps prudencial que li tocava, que em sembla que li quedaven 2 anys de presidència o 3, i hauria tingut temps de donar-se a conèixer, de presentar un projecte, i així, en una setmana, li ha desmuntat això. Li ha desmuntat això i ara tindrà que esperar 4 anys per donar-se a conèixer. Les properes eleccions...
0: Però, Jesús, jo no crec que hagi d'esperar 4 anys per donar-se a conèixer. De fet, la campanya ja li han fet. O sigui, convocant aquestes eleccions, la campanya de presentació de Riquelme està més que feta.
2: Sí, però està feta, però molt poc temps per presentar un projecte, amb cara i ulls.
0: Sí,
2: que pugui convèncer la gent, que pugui fer canviar d'opinió la gent.
0: Sí, però aquest senyor ara ja hi és. I aquest senyor ara farà d'oposició. I els 4 anys que se suposa que li queden a Florentino Pérez a la presidència del Barça representa que ja no ho podrà fer tan tranquil·lament. Vull dir, ara hi ha una oposició present.
2: Sí, sí? Però amb 4 anys... Perdó, que no ho hi he que parar. Però amb 4 anys el Florentino té temps de buscar-se un substitut seu, que és el que jo crec que busca. Perquè, clar, jo suposo que dintre de 4 anys aquest senyor no estarà en condicions de presentar-se a una altra reelecció. I de presentar el seu propi projecte de continuïtat amb un home que sigui seu de la casa, que segurament començarà a tindre protagonisme durant aquest temps. Jo crec que una mica és un compendi d'aquests factors que l'ha induït a presentar aquestes eleccions i a plantar cara amb un senyor que ja va declarar com amic d'Endesa o no sé què, que eren els seus enemics empresarials, vull dir que...
0: Sí, sí. Bueno, és que... Aquest és el tema.
2: Exacte.
1: A veure, el problema aquí ara mateix és que Florentino Pérez deia que no tenia oposició, o com a mínim oposició coneguda, i ha aparegut aquesta oposició. Això significa que en el moment que el Madrid deixi de guanyar, o continuï sense guanyar, millor dir, perquè porta dos anys que no guanya res, ni en futbol ni en bàsquet, segurament tornaran a aparèixer les veus més crítiques. Jo crec que també això ha sigut un toc d'atenció a Florentino Pérez, no? De dir, escolta, hi ha coses aquí que no s'estan fent bé, no estàs escoltant el soci, estàs portant una mica el club com casa teva, i sí, t'omples la boca dient que és dels socis, però no ho és. I jo crec que també ha sigut com una mica de càstig, no?, dels socis votant a Gerardo... sí, Gerardo Riquelme, no es diu?
0: No, Enrique.
1: Enrique Riquelme, perdó. Gerardo Riquelme és un periodista, fins on jo sé. Però deia que això, una de les coses que s'han de valorar és que és un home que ho començava des de zero, era un home que mediàticament no tenia gaire presència, i si fem una mica balanç del que va ser la porta Víctor Font amb aquestes eleccions, queda clar que Florentino ja no és podríem dir, no és el
0: tot poderós.
1: Aquella protecció, correcte, aquella protecció que tenia s'ha acabat.
3: Per mi hi ha dos titulars d'aquestes eleccions del Madrid. La primera és que, com passa les eleccions, qui perd també surt guanyant. Jo crec que Riquelme surt guanyant d'aquestes eleccions i crec que surt perdent Florentino. Perquè jo crec que Florentino, quan fa aquesta convocatòria express d'eleccions amb gairebé 24 hores d'antelació, jo crec que ells s'esperava que no hi hagués oportunitat perquè els socis votessin, que ningú candidat es presentés a les eleccions i que en cas que es presentés el traiés entre un 80 i un 90%. Hi ha hagut partit en una setmana, que és una barbaritat. És a dir, presentar una candidatura en una setmana no és gens fàcil. I el que està clar és que Florentino el 2030 s'haurà de tornar a presentar tenint ja clar que hi ha una oposició clara a ell. I això no serà fàcil per ell. I jo crec que també Florentino tenia clara una intenció, que era estar el 2030 sent el president del Real Madrid l'any que es juga a la final del Mundial d'Espanya, a priori al Bernabéu. I jo crec que això ho tenia entre ella i ella. Així que veurem. Però crec que el Madrid necessitava un canvi i Florentino amb Mourinho pagant 15 milions d'euros per Mourinho, un entrenador que no guanya res des de fa molt i molt, molt de temps.
0: Que ja està de tornada,
3: estan molt perduts. El Madrid està molt perdut ara mateix. I tant en bàsquet, en futbol femení, és a dir, jo no entenc com la gent ha pogut...
1: I ara en vol.
0: aquesta també és bona. Aquí és que no... És un desert. És un desert. Però escolteu una cosa. Aquests 150 milions que va dir Florentino que es gastaria en un futbolista, què? Feu apostes?
1: Però... Encara el busca.
0: Bueno, no ho sé.
1: No, jo crec que va ser dir, o sigui, llançar-se ja a la piscina. O sigui, jo crec que ja es van començar el joc dels disbarats, perquè Enrique Riquelme va dir que fitxava Klopp quan Klopp va dir que no volia entrenar. Llavors, no sé, jo crec que aquí també va voler repetir una mica el cas Figo, no? Allò que tenia un acte notarial i que pagaria... Clar, si després posaves en una balança el que li costava pagar els abonaments dels socis i el que costava portar el jugador, doncs fins i tot et sortia més a compte pagar els socis el carnet, o sigui, que portar el jugador. Per tant, no sé.
0: Però em refereixo a aquest voler dir, pues, jo més, i jo més, i jo més, i jo em gasto 150 però... perquè me'ls puc gastar. Això
1: Mourinho.
0: És una barbaritat. Però, això és una, això és una bestiesa.
3: Per mi és una cagada. Per mi és una cagada, sí. Perquè Riquelme tenia un contracte sota notari, és a dir, sota dos jugadors, que cap dels dos jugadors ho va negar a nivell ell mateix. És a dir, si Haaland o Riquelme, Haaland o Rodrigo diuen que això és mentida, però bueno, que després es pot fer un Figo 2.0, que Figo ho va negar, fa una entrevista, etc. Però els jugadors no van...
1: T'imagines els jugadors amb la cara de felicitat de Figo a la presentació? Això seria espectacular, eh?
3: Ja veus.
1: Però això és per recordar-ho tota la vida, eh?
3: No oblideu, surts a un programa de tele de dient de 150 milions a un jugador que encara no saps si et dirà que sí o que no, i que l'únic que estàs dient és que el club que estàs interessat per aquell jugador dirà, ei, si tu m'ofereixes 150, doncs ara vull 200. Clar, quins jugadors hi ha que puguin sortir a l'aparador? És a dir, a mi només em surt tres noms, que és Olise, del Bayern de Múnich, Vitinha, i per mi que jo crec que seria aquest jugador el que seria la bomba i que jo crec que ningú se l'esperaria seria Julián Álvarez, que li treus el jugador al Barça, perquè tota la resta per mi no... I a més, quin jugador val 150 milions a dia d'avui? És a dir, per mi només val 150 milions, hi ha dos jugadors. Un el tens, que és Mbappé, i l'altre està jugant al Barça, que és la Minyama.
0: Vols dir que val 150, Mbappé?
3: Bueno...
2: Actualment no ho sé.
1: Ara no.
0: Vols
1: actualment
0: dir?
1: No, ara no.
3: Actualment ara no ho sé. Però si el Madrid...
0: És que qui s'acosta més a aquesta xifra no està al Madrid, ja t'ho dic. I ara mateix ja està a la convocatòria de la selecció i es diu Lamine Yamal.
1: Sí, sí. Us dic una cosa. El moment surrealista de Florentino va ser quan va anunciar Mourinho i va demanar ell mateix a los palmeros que aplaudieran. Allò va ser espectacular. O sigui, allò és ja increïble. O sigui, un home com Florentino no tenia animador de públic per als... O sigui, va demanar ell aplaudiments, va dir Mourinho, va dir aplausos, per favor, no? No sé com parlar.
0: En qualsevol cas...
1: No?
0: Però,
1: ostres,
2: jo crec que darrere les seleccions aquestes està el Negreira, eh? Perquè que continuï el Florentino, això és positiu pel Barça, eh?
0: Ja, sí. ja. De totes maneres, això és una barbaritat, eh? Per molt que es vulgui valorar i el valor del mercat i el que genera i el... Estem parlant de futbolistes, eh? Que els futbolistes són persones també, de carn i ossos, que és veritat, sí, poden generar diners, però 150 milions és una passada.
2: Però és que el Florentino està obsessionat amb tindre sempre el millor jugador.
0: Un Galàctic, un altre
2: Galàctic. Vull aquest, el Galàctic. El Galàctic, i si continuen aquesta política, ja veus que els Galàctics no t'arreglen les coses. Es va demostrar amb el PSG... El PSG dels Galàctics no acabava de funcionar, desapareix el Galàctic principal amb Mbappé, que se'n va a Madrid, i el PSG és una màquina. Vull dir que, i el Madrid amb Vinícius, el Mbappé, el Bellingham, i ara porta'm aquí l'Olise o qualsevol altre d'aquest nivell, ostres, pot ser una olla de gris molt important, eh?
0: A veure, Mourinho ha dit que volia a Bernardo Silva, que jo no sé si és per jugar ja una miqueta, tocar la pera al Barça, eh? Ho dic per allò de l'interès que també ha mostrat el jugador per anar al Barça i el Barça que amb el vistiplau de Hansi Flick ho veuria amb bons ulls, no? Tot i que encara no s'ha confirmat absolutament res. Aquesta carta de Bernardo Silva, què us sembla?
3: Que la pilota la té el jugador.
2: Sí.
3: I jo crec que el jugador, si el jugador no ha decidit encara el joc on anirà abans del Mundial, quan a priori hauria de ser això, aquesta la seva intenció, per mi només té dues possibilitats, que és que no vol anar a l'Atlético de Madrid i que està esperant o Barça o Madrid.
1: Està fent una subhasta ara mateix, eh? Bueno, jo crec que el jugador, per les declaracions que està fent...
3: A mi no m'encaixa ni en el Barça ni en el Madrid. És a dir, jo crec que en el Barça és una posició que està ja sobreexplotada i té millors jugadors que ell en aquest moment, i el Madrid tampoc necessita un perfil Bernardo Silva, el Madrid necessita un perfil Vitinha, que no té cap jugador d'aquest estil. Però bueno, si el volen, i pues, anirà al lloc on més li paguin, no? És a dir, com faria tothom.
2: Evidentment, però el Barça no el necessita, el Bernardo Silva, per res, estic d'acord amb tu, no el necessita per res. El centre del camp del Barça jo crec que està sobrat. No necessita cap fitxatge. Fitxar per fitxar, per molta figura que sigui així, ho trobo també una mica absurd.
0: Va.
3: El Barça necessita a Guardiola, que és el que va sonar la setmana passada. Seria un jugador que pugui ser central o que pugui ser lateral dret, amb la qual cosa puguis fer també caixa amb Koundé, que porta dos anyets, que té la marinera. Jo crec que aquest hauria de ser l'objectiu del Barça, és a dir, fitxar una millora a nivell de central i poder treure-te a Koundé. Per mi això seria el que hauria de fer el Barça en aquest mercat d'estiu.
0: Bueno, és que de moment encara no ha sortit ningú, no s'ha parlat de ningú. Bueno, sí, s'ha... A veure, ara m'ha marxat el nom del jugador aquest que està al Mónaco.
3: L'Ansu Fati.
0: Uf, l'Ansu Fati es queda per allà, vull dir que ja... Bueno, és un gasto menys que tenen, però que de sortir no ha sortit ningú, i fins que no es decideixi qui surt, a veure qui fas entrar, no? Les negociacions continuen el seu curs i ja veurem, ara estarem entretinguts quan arribi el Mundial i ja diran el què, ja diran el què. Parlem de bàsquet perquè, déu-n'hi-do, aquesta temporada també les sorpreses que s'estan... dic sorpreses perquè en el play-off, en els quarts, hi ha hagut allò de... al revés del que es podia pensar, no?
3: Sí. Una sorpresa i mitja.
0: Sí, perquè, de fet...
3: És a dir, per mi la gran sorpresa és el fracàs del Madrid.
0: Sí, clar.
3: Perdre dos partits a casa, i per mi la penya ha fet mitja sorpresa, no?, perquè el Baskonia és un equip d'Euroliga que ha guanyat la Copa del Rei, etc.
0: També, i a casa és complicat.
3: Però la penya va fer un partidàs, la penya ahir va fer un partidàs, vaig poder veure el partit i em va encantar. Ricky Rubio, que eterna joventut.
0: Ja. Semifinals dels play-off, de la Lliga CB. Demà dimarts, Barça, la Laguna, Tenerife, i dimecres, València, Joventut.
3: Penya.
0: Sí. I veurem, perquè clar, estem parlant d'un Barça que està passant una temporada dels i baixos, que sembla el Dragon Khan, no? Irregular, plegat de lesions, de fer... Bueno, no sé com ho veieu. Veieu una possible final pel títol entre Barça i Penya?
3: Difícil, però...

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu.

0: executiu de matriculats. I atenció perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: De la tarda i 3 minuts, reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment hem de parlar que s'acaba de tallar per una avaria, la A2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, i es registren ja 4 quilòmetres de lentitud. Això pel que fa als accessos sud, on hem també de destacar les aturades que hi ha de Viladecans cap a Barcelona i de Sant Boi cap a Sitges. També problemes als accessos nord, mencionem la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, la P7 i la B30 a la zona de Barberà i també a la zona de Sant Julià de Ramis per un accident. A la resta de dies, de moment, s'aprecia mobilitat, però no retencions. Compte, això sí, a les rondes on també hi ha bastants problemes de mobilitat. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Què té a veure l'embriologia amb la xocolata? Doncs avui ho descobrirem de la mà de l'Aida Casanovas, embriòloga badalonina que després de la pandèmia va crear Gramola Lab, un laboratori dolç de bomboneria. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Aida Casanovas, embriòloga i propietària també de Gramola Lab. Què tal, Aida? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí.
1: En primer lloc, Aida, et vull preguntar què és Gramola Lab i com va sorgir.
2: Gramola Lab és, va començar, és un projecte que es va iniciar post-pandèmia, realment en la pandèmia, però la nostra idea va ser crear una bomboneria de disseny. I aquí són els inicis, sí. Després vam passar a fer més pastisseria també, però ara sobretot estem centrat, com sempre, en el projecte inicial, que era la bomboneria de disseny.
1: Per tant, tu no t'havies dedicat mai ni a la pastisseria ni a la bomboneria fins crear Gramola Lab.
2: Exacte. Jo sóc autodidacta en la xocolata i en els bombons. Pastissera no, ni m'hi sento ni tinc la titulació, però sí que és que tot això ve perquè a la pandèmia amb la meva mare vam començar a fer molts de pastissos, molt de xocolata, i aleshores em va dir, diu, fixa't amb la xocolata perquè veig que va molt lligat amb el tema laboratori, no? Aleshores et pot agradar molt. I sí, efectivament em va fascinar perquè s'assembla molt, salvant les distàncies.
1: Sí, clar.
2: Però s'ha de ser, treballar amb la xocolata i fer aquest tipus de bombons, has de ser molt metòdic, molt exigent, molt precís. Aleshores em porta molt a tota la precisió i exigència que et demana el laboratori de reproducció assistida.
1: Per tant, podríem dir que les principals similituds entre l'embriologia i el fet de fer xocolata o bombons és aquest procés tan metòdic i tan repetitiu, potser, a l'hora de crear-los.
2: A veure, jo per mi sí. Al final és un procés que requereix uns quants dies, que tu tinguis la paciència d'esperar, o sigui, que cada dia tu facis el que has de fer, no? El que toca. Aleshores, amb l'embriologia, òbviament, és així, has de seguir el procés de la natura, la naturalesa, per molt que ho facis in vitro, no pots anar més ràpid del que marca la naturalesa, encara que sigui reproducció assistida, no? en una placa de Petri, no? Aleshores, els bombons, doncs, comences pintant-los, aleshores, aquest tintat l'has de deixar reposar. Si vols fer molt ràpid aquest procés, no és que no et sortiran, però sempre et sortirà millor si deixes reposar. Aleshores, bé, entre la paciència, la metodicitat, l'exigència, vulgarment dit tiquismiquis, no?
1: Sí.
2: Doncs sí. Això podem dir que a mi almenys em va portar que per mi, amb tot el respecte, a mi no em suposés un mal de cap enorme.
1: No era gaire complicat.
2: La xocolata. Sí que ho és, però com que crec que tenia aquestes aptituds de la meva professió, doncs em va portar a que, dins de les dificultats, no? I evidentment estava allà barallant-me amb la xocolata, doncs vinga, de tornar a repetició i de seguir molt les temperatures. I sí, no em va fer, no se'm, al revés, em va enamorar, no se'm va fer una cosa que dius, jo això ja no ho toco i no m'agrada gens perquè em complica molt la vida, no?
1: Ja. Realment m'estan sorgint moltes preguntes, intentaré ordenar-les una mica per a veure com ho fem, però mai havies sentit cap mena d'atracció o interès cap al món de la pastisseria o la xocolateria fins a la pandèmia?
2: Realment no massa. El que passa és que la meva mare sí que és una gran apassionada de la cuina en general, sobretot de la reposteria, no? De la pastisseria. Aleshores la meva mare ja feia molt de temps que feia moltes coses. I mira, és veritat, no t'he acabat de dir la veritat, perquè vaig tenir una temporada que vaig viure a Anglaterra.
1: Sí.
2: I m'unia molt amb la meva mare, que allà es portava molt, estic parlant del 2010-2011, es portava molt el tema del cupcake. Vale? I del fondant.
1: Sí.
2: Aleshores, a mi em va apassionar també, mentre estaven allà. Llavors, sí que és veritat que vaig estar una temporada fent molts de cupcakes i sobretot flors en fondant i virgueries així en fondant, no? Que també requerien ser metòdic i tot això, i això m'agradava molt. El que passa que vaig tornar i ho vaig deixar. I bé, el que et deia, que la meva mare, durant cada hivern, ella ja fa molts anys que fa torrons de disseny per la família i els amics. I aleshores jo sempre li deia, mama, això algun dia ho hem de fer, hem de produir.
1: Sí, s'ha de vendre, això s'ha de vendre.
2: S'ha de vendre, no?, perquè està exquisit i és molt bonic, no? Aleshores, mira, doncs va sorgir el tema de començar amb el pintat dels bombons, que tant la meva mare com jo som molt creatives, no? I el tema de pintar, perquè els bombons que fem són molt creatius, no?
1: Què vol dir, Aida, pintar els bombons?
2: Pintar els bombons vol dir que realment els bombons nostres tenen colors. Els fem servir, alguns són colorants naturals i altres són colorants alimentaris. Aleshores, els nostres bombons tenen una varietat de colors. Tu mires la caixa, obres la caixa i semblen joies, no? Perquè a més brillen i són de diferents colors. Aleshores, quan dic pintar, és perquè a vegades el bombó té només un color, però a vegades, no? A vegades té una floreta o a vegades té unes pinzellades. Treballem amb pinzells, treballem amb raspallets, treballem amb esponges, treballem amb pistola, amb la pistola que es pinten els cotxes, per exemple, doncs un aerògraf també, si vols ser més delicat. Fem servir tot aquest tipus de diferents estris per pintar, per decorar-los. Aleshores, això ens porta molt a la creativitat, no? I això és una cosa que de petita pintava molt, el que passa que tot no es pot fer.
1: Clar. Alguna cosa havies de triar.
2: Sí, però això em va connectar molt amb tornar una mica a quan era petita i pintava. Llavors se m'han ajuntat diverses coses, saps?
1: Sí. Has comentat que en aquest procés vas ser autodidacta. Vas aprendre com ho feia la teva mare o vas buscar, no sé, poso per exemple, tutorials d'internet o llibres o... Com va anar aquest procés?
2: La meva mare em va aconsellar algunes coses, però la meva mare també era autodidacta.
1: D'acord.
2: Sí, aleshores sí que és veritat que vaig començar a mirar molts vídeos per internet i ja està. Després sí que és veritat que un cop ja vaig tenir gramola i ja un cop ja estava produint bombons, em van sorgir dubtes, no?, de coses que, bé, que no me les podia contestar ningú a no ser que fes un curs. I aleshores sí que ja me'n vaig anar a fer cursos i tot això, per perfeccionar la tècnica.
1: Sí. Quins van ser els passos d'arribar a pensar en crear una empresa de bombons o de xocolata fins a arribar a tenir Gramola Lab? Com passa tot això?
2: No ho sé com passa, però un cop ha passat dius, ostres, on m'he posat?
1: Sí.
2: Passa que vam començar a fer-los, aleshores, clar, quan em sortien, doncs feia una il·lusió tremenda, això a casa, no?
1: Sí.
2: I em va fer molta gràcia, doncs, obrir una pàgina d'Instagram, un perfil d'Instagram, no? Però de manera molt... Bueno, vaig a fer-lo, però de moment això es feia a casa, i evidentment a casa, doncs, no és legal, no?, produir i vendre-ho.
1: Però així comencen molts projectes, també, amb un blog o amb un compte a les xarxes.
2: Clar, exacte. Aleshores vaig començar a tenir comandes, i aquí va ser el tema. Que aleshores vaig dir, uau, vale, sí, les comandes les puc fer a les meves amistats. O sigui, el tema es va posar més seriós quan va començar-me a contactar gent que no coneixia.
1: Clar.
2: Aleshores, clar, aquí vaig dir, ups, aquí no puc servir jo aquesta gent, no?
1: Sí.
2: I ja està, llavors aquí vaig tenir la gran sort que em van facilitar un espai per provar. I aleshores vaig començar a fer tot el procés de regularitzar tot aquest tema. Sí, de permisos, bueno, doncs de mirar pressupostos, de maquinària, i aquí es va iniciar tot, així.
1: Va ser muntar una empresa de zero, completament.
2: De zero. Aprendre, no sabia ni fer una factura, sí, aprendre a fer factures, aprendre a portar personal, que això és molt complicat, però bé, crec que Gramola Lab fins ara ha tingut molta sort de tenir la gent que ha anat passant.
1: Vas començar, imagino, amb un obrador, fent els primers productes. Què vau començar fent?
2: Els bombons, justament vam començar fent el calendari d'advent, perquè vam obrir i ja hi havia, jo tenia ple de comandes del calendari d'advent de bombons i l'havia d'entregar en 5 dies i no tenia ni un bombó fet. Allò va ser, sí, però va ser molt interessant.
1: Quin
2: molt
1: any divertit. Va ser això?
2: Això va ser 2000... Jo crec que va ser 2021. No, 2000, o 2020 o 2021.
1: Bé, la qüestió és que en cosa de 5-6 anys això ha anat creixent. Com està avui en dia?
2: Sí, ha anat creixent. Mira, avui en dia hem fet alguns canvis perquè, justament a la pregunta que m'has fet anteriorment, què vau començar fent? Vam començar a fer bombons i torrons. El que passa és que ja ens vam posar directament també en pastisseria, perquè vam veure que també era un... Bueno, doncs volíem oferir també una pastisseria diferent. I això és el que vam fer. Aleshores, d'això va desenvolupar a tenir, al cap de 3 anys, vam obrir una botiga al centre de Badalona, al carrer Canonja Baranera, en la qual hem estat 2 anys i ha sigut molt bonic i moments molt especials, però ara justament l'hem tancada per un tema personal meu, perquè cada vegada també tinc l'altra professió meva que encara m'hi dedico, que és l'embriologia, com hem comentat, però és que abans no m'hi dedicava tant, perquè vaig deixar-ho, no?, quan vaig obrir Gramola, però és que clar, bueno, coses que van passant i que és un món en el que he estat molts anys, doncs clar, em van venir a buscar i em van sortir unes ofertes que no podia deixar, no? Aleshores, amb tot això el que vull dir és que no es pot amb tot, no? Abarcar-ho tot. Aleshores, la botiga justament l'hem tancat ara, bueno, tancat, ens hem traslladat un altre cop a l'obrador, o sigui, Gramola continua sense la pastisseria. Sí que és veritat que deixem dues referències o tres referències o farem alguna cosa especial que els nostres seguidors podran veure per Instagram. Ei, aquesta setmana fem cheesecakes o aquesta setmana fem lemon pies, però deixarem només, ja et dic, dues o tres referències de pastisseria i ens dediquem moltíssim al bombó i a la xocolata. Mones, torrons, i així jo de mentres em dona més flexibilitat, aire, respir, digue-li com vulguis, per poder continuar amb la meva feina.
1: Clar, és que justament t'anava a preguntar, tu m'havies comentat que seguies sent embriòloga i la pregunta era pràcticament obligada, queda molt malament dir-ho, però és que realment em preocupava molt saber com ho compagines tot, realment.
2: Sí, bé, doncs uns dies, normalment els primers dies de la setmana estic treballant d'embriòloga i després els altres dies de la setmana estic fent bombons, estic a l'obrador i gestionant l'obrador, sí. El bo és que soc freelance, vull dir, soc autònoma i soc freelance del tema d'embrions, i més que treballar per un laboratori, realment treballo en un laboratori de genètica que m'agafa per... No estic especialitzada en fer biòpsies embrionàries, és a dir, treure cèl·lules de l'embrió sense malmetre'l, no? Per emportar-me aquestes cèl·lules i portar-lo al laboratori i que analitzin si són sans, si són aptes per transferir a la pacient. Aleshores, això és el que faig realment 15 dies al mes.
1: T'organitzes la mar de bé, si són 15 i 15, tens temps per tot.
2: Més o menys. No és així de fàcil, però bé, anem fent el que podem. Sí.
1: Aida, què és el que més t'agrada de cadascuna de les teves dues feines?
2: Què és el que més m'agrada? Bona pregunta. En resum, que estàs tractant amb coses molt delicades, no? A veure, que ningú s'ofengui pel tema que una cosa estàs parlant de xocolata i l'altra estàs parlant de vides humanes, eh?
1: No, però realment són coses molt concretes, molt delicades.
2: Quan estic a mi l'embriologia sempre m'ha apassionat. M'encantava buscar òvuls, m'encantava fecundar-los, m'encantava... Ara això no ho faig tant perquè faig les biòpsies, però quan estic biopsiant l'embrió aquell, no existeix res més en aquell moment que aquell embrió, no? Bé, m'agrada la delicadesa en la que s'ha de cuidar i, bé, doncs, no et sabria explicar això, no he pensat mai, però m'agrada el fet de poder ajudar, de poder formar part d'aquell procés que està vivint una parella, no?, per poder tenir un fill, no?
1: Sí, bueno, al final és formar part del procés.
2: Exacte, sí. Aleshores, quan estàs allà i estàs biopsiant l'embrió, jo poso tots els sentits perquè la tècnica es faci el millor possible. I el tema de la xocolata, doncs bé, és un goig que tu, seguint el procés que requereix fer els bombons, doncs cada dia fer els passos que has de fer quan el resultat final... Clar, aquí sí que tens un resultat final que és molt tangible, no? Vull dir, i l'altre, doncs, són els pacients que s'embarassen o no, però vull dir, és un procés que tu ja no veus fins a molts de mesos si t'informen en tema.
1: Clar,
2: el tema de fer el bombó és molt immediat. Aleshores, tu al cap de 3 dies tens els bombons. Doncs el resultat aquest, un cop desmotlles els bombons, i a part han quedat brillants i l'interior... molt bo, perquè realment ho fem amb producte molt bo i estan super elaborats, doncs bueno, a tu doncs dius, ostres, quin goig, no? El treball ben fet, no?
1: Sí, és gratificant.
2: És gratificant, sí.
1: I Aida, per anar acabant, clar, no sé si realment algun cop t'hi has parat a pensar, però si haguessis de... Aquí vaig ser una mica dolent, però bueno, si haguessis de triar...
2: Ho sabré, sé què em diràs.
1: Si haguessis de triar entre una o l'altra, entre l'embriologia o la xocolata, per què et decantes?
2: Ostres, això... això... No sé què contestar-te, depèn del moment.
1: També és una resposta, vull dir, això vol dir que t'agrada... No? Clar, t'agraden molt les dues.
2: M'agraden molt les dues. De fet, et diré que tinc una altra afició que, de fet, si em diguessis entre aquestes tres què faries, seria la tercera que no saps.
1: Bueno, la puc saber? O...
2: Sí, fa 28 anys que toco la bateria.
1: Uau.
2: I això sí que és la meva passió, realment. sigui, això... em pot apassionar molt la xocolata, em pot apassionar molt l'embriologia, però tocar amb altres músics i tocar la bateria, estudiar-la, m'apassiona, sí.
1: Wow.
2: O sigui, si em diguessis amb què et quedes, home, tant de bo em podés dedicar a la música, 100%.
1: Sí, sí,
2: però...
1: bueno.
2: Bueno, entre l'embriologia i la xocolata, doncs, no sé, depèn del moment. Sí, s'hauria de veure... Sí, ara estic molt feliç amb aquest equilibri,
1: sí,
2: de moment.
1: Diguem
2: sí.
1: que la passió per la música i la bateria ja necessita una altra entrevista. En aquesta ja no bueno. sé si dona temps de parlar-ne bueno. més o què. Però, no, de moment, molt interessant, superinteressant, de veritat, com
2: Gràcies,
1: compaginar Martí. Aquestes dues professions, al cap i a la fi, mm. Doncs això, Aïda Casanovas, embriòloga i propietària de Gramola Lab, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: A vosaltres, moltes gràcies.

tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Cada primer dimecres de juny es commemora el Dia del Donant d'Òrgans i Teixits, una jornada per recordar i retre homenatge als donants i a les seves famílies. A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Avui volem conèixer més sobre el procés de ser donant i per això marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santa Eufèmia. Molt bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits s'han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. Avui, precisament, en parlem amb el director de l'OCAT, el Jaume Tort. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començàvem dient, no, com les dades mostren que les donacions han augmentat durant l'inici d'aquest 2026. I en primer lloc, senyor Tort, com valoren aquests resultats?
2: Bueno, amb prudència, perquè la donació, sobretot, no obeeix a unes... No hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres. I, per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre doncs, de l'any passat doncs, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any doncs, estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... Ens movem sempre amb aquesta incògnita.
1: Pel que fa a les donacions en si, en tot el procés, com funciona? En primer lloc, quins són els requisits per poder ser donant? I després, un cop que la persona decideix que vol ser donant, quin és el procediment a seguir?
2: Aviam, els requisits. Una mica el concepte que tothom ha de tenir és que avui dia hi ha poques barreres a la donació i que cada persona, diguem-ne, és diferent. O sigui, que en el moment en què morim, si estem parlant de la donació després de morir, donació cadàver, això normalment, per ser donant, això sí, s'ha de morir a l'hospital, per donar òrgans, donar teixits no, però per òrgans s'ha de morir a l'hospital. I a l'hospital els professionals, els coordinadors de trasplantament, doncs són els que avaluen cada donant potencial i que avaluen cada òrgan en particular dels òrgans que es trasplanten. Llavors són aquests professionals els que diuen, doncs sí, sí, compleix criteris, no compleix criteris, però en general hi ha poques limitacions. O sigui, sí, hi ha una limitació que és fàcil d'entendre, que si una persona doncs, ha mort de càncer, doncs no podrà ser donant. Tot i que sí que podrà ser donant de les còrnies, dels ulls. D'això sí, perquè la còrnia permet trasplantar-la, perquè és un òrgan avascular que no té el rec sanguini, doncs la còrnia sí que la pots fer servir i es pot donar i trasplantar-la. Però el que sí invalida clarament és el càncer, però excepte el càncer, avui dia doncs no hi ha límits. No hi ha límit d'edat, perquè cada persona s'ha d'avaluar, per això també ja ho sabem, hi ha gent que té 60 anys i que desgraciadament no té bona salut, però també en trobem de 90 i pico que tenen una salut excel·lent. I, per tant, els de 90 i pico també poden ser donants, segurament de ronyons i de fetge. O sigui que el concepte és que hi ha pocs límits. Això sí, alguns òrgans tenen alguns criteris una mica més estrictes. Bastant, per exemple, el cor i el pàncreas tenen uns límits d'edat doncs més baixos, 50, 55, més gran no. Ara el ronyó no té límit d'edat, per exemple.
1: Sempre s'ha de prendre la decisió de ser donant estant vius, diguéssim, o la família, un cop mor la persona també, pot decidir si donar o no aquests òrgans?
2: Aviam, el sistema que tenim aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol és el que es diu de consentiment presumpte. Vol dir que tots som donants si no hem manifestat en vida el contrari. Però ho exercim d'una manera molt particular des del primer dia, des de fa molts anys, que és que es pregunta a la família sobre això. Que se li pregunta a la família quina era l'opinió de la persona que ha mort i si tenia voluntat de donar o no. I la família té l'última paraula, o sigui, sempre respecta el que digui la família. Ara bé, hi ha una manera molt senzilla, si una persona té clar que vol ser donant, el més senzill i més segur i legalment doncs, és vinculant, és fer les voluntats anticipades. Que això, afortunadament, ara és fàcil de fer-ho, abans era més complicat, ara ho pots fer al CAP, tots els CAPs tenen alguna persona que ajuda, per si la gent té dubtes, a entendre el document, revisar-lo i signar-lo. I llavors, dintre de les voluntats anticipades, hi ha l'apartat de donació. Llavors, com que aquests documents es registren en el sistema de la història clínica electrònica de Catalunya, doncs llavors els hospitals veuen si hi ha voluntats anticipades i, per tant, ja tenen doncs, l'opinió d'aquella persona. I normalment, si hi ha unes voluntats anticipades, això ajuda a quan el coordinador de trasplantaments igualment anirà a parlar amb la família. Però si va dient, hem vist que tenia voluntats anticipades i que volia ser donant, a la majoria de famílies li trauràs un pes de sobre. Perquè les famílies és el pitjor moment per anar a parlar amb elles i demanar-los coses. Estan en xoc emocional, s'acaba de morir la persona estimada i, per tant, moltes famílies no estan en condicions de contestar res. Per això, quan parlem de les negatives, dius, quina és la causa? La causa és que no hi ha resposta, que no estan en condicions de contestar. Per tant, la clau és fer les voluntats anticipades i dir-ho a la família, dir, escolta, jo he fet voluntats anticipades i no us preocupeu que ja està, ja he pres la decisió.
1: Com es pot fer això? És una acció fàcil?
2: És molt fàcil, és molt fàcil. El CAP, el teu CAP, preguntar això, que vols fer aquest document, i normalment tots els CAPs s'han organitzat i hi ha una persona de l'equip o dues que, doncs, que han fet la formació per conèixer bé aquests documents i que, si tu no tens algun dubte, et poden respondre els dubtes. Si no, demanes tu el document, te l'emportes a casa, tu mires, escrius i els hi tornes amb ells perquè ells el registrin. Això es registra des de l'atenció primària. És senzill. També a La meva salut, a l'aplicació de La meva salut, hi ha una pestanya que diu voluntats i donacions. Allà pots posar que voldries ser donant. Però és un indicatiu. A darrere d'això no hi ha un registre. És un indicatiu com el carnet del donant, que el pots portar i això ajuda, o pots demanar al metge que ho posi la història clínica. Però el que realment té valor legal és el document de voluntats anticipades.
1: Abans, quan li preguntava per aquest augment, deia, ens ho prenem amb prudència, què és el que la gent acostuma a témer més o què té més por la gent a l'hora de decidir si ser donants o no i que pot significar que decideixin optar per no ser-ho?
2: Clar, això de les causes que és la causa més gran i que és més de la meitat de la gent que contesta alguna cosa quan se'ls hi pregunta és això, que no tenen capacitat de respondre, no poden respondre en aquest moment. Després, els motius religiosos, culturals, és un percentatge sempre petit, un 4, un 5, un 6. Hi ha gent que també li fa molt respecte a la integritat del cos, jo no vull que el toquin. També hi ha gent que això ho té en compte, però són percentatges petits. Sempre pesa molt més la voluntat d'ajudar amb algú, ajudar un altre. Això, afortunadament, és el que pesa. I ara ja no tenim en compte, encara que nosaltres diem que tenim les xifres de negatives familiars altes, però que estem molt millor que qualsevol altre país del món, també amb les negatives, encara que ens pugin una mica. Qualsevol dels països que ens van al darrere amb donació i trasplantament tenen les negatives molt més altes que les nostres. El que passa que, bueno, com que estan pujant una mica els últims anys, doncs ens ho hem de mirar.
1: Hem centrat una mica la conversa respecte a les donacions post-mortem, però per fer donacions en vida, també són habituals o són una miqueta menys? Com estaria la comparativa en aquest sentit?
2: Bueno, la donació en viu està molt orientada a la donació de ronyons, perquè la llista d'espera de trasplantament renal és molt gran. La insuficiència renal és una malaltia molt comú i que va creixent, que està relacionada amb l'edat. Per tant, si la societat s'envelleix, hi ha més insuficiència renal i més gent que necessita o la diàlisi o el trasplantament. I, per tant, doncs, es tracta de que tinguem el màxim de donants possibles per poder trasplantar. Ara bé, una persona que sigui relativament jove, el que se li ha de proposar amb ell o demanar és si hi ha algú que li pugui donar un ronyó, perquè, clar, és el millor tractament possible per a la insuficiència renal. Clar, és molt millor un ronyó d'un donant viu que li treuen i que de seguida te'l posen a tu, i són els ronyons que duren més anys, lògicament, perquè estan funcionant bé amb una persona sana, pràcticament no estan fora del cos perquè tot just treure-la i es posa el receptor. Per tant, és el millor tractament possible i sobretot és el millor tractament per la gent amb insuficiència renal relativament jove, perquè els nostres donants són grans d'edat. Per tant, si algú té una insuficiència renal i és jove, no tenim donants per ell. I, per tant, la millor opció, a part, tècnicament, és la que dura més anys, és la millor possible, és la donació de viu. I hem fet molta, Vull dir, si a Catalunya es fa el 40% i escaig, 43, que era l'any passat, dels trasplantaments de ronyó de viu de tot l'Estat. O sigui, Catalunya té una gran tradició de trasplantament renal de viu.
1: Ja per últim, per acabar, li volia preguntar, no sé si creu que cada cop hi ha més conscienciació sobre la importància de ser donant, si encara hi ha desinformació, i en aquest sentit, quina és la importància precisament de les aliances per poder maximitzar aquesta consciència social sobre la importància de donar òrgans i com podem ajudar altres persones.
2: Clar, precisament, mica per això aquests comentaris sobre les narratives familiars que estem treballant, però precisament un dels interrogants que ens hem de posar sobre la taula és si sí que som una societat solidària, ho som molt, perquè tenim molt bona donació, encara que pugin una mica les negatives, però, clar, no tenim cap garantia de quin serà el futur immediat. És a dir, les noves generacions tindran aquest mateix nivell de sensibilització i de compromís amb la donació, no ho sabem. I, per tant, això l'únic que ens ha d'esperonar és a dedicar esforços a analitzar bé aquesta situació, què pensen les generacions joves, i fer promoció. Nosaltres venim d'un model que a Espanya, sobretot, no, es creia que no calia fer campanyes, perquè, clar, sempre hem set els millors del món i amb uns nivells de donació òptims i de trasplantament, però anem cap a un model, probablement, que potser això haurem de canviar i acabarem fent com alguns països doncs, que tenen dinàmiques de promoció molt, molt actives i que s'hi han de dedicar molts recursos per a tenir un nivell de donació, diguem-ne, òptim, no? Per tant, probablement estem en un moment de canvi. També és veritat que la societat està canviant molt aquests últims anys i, per tant, probablement sí que necessitem a partir d'ara doncs, fer molta més sensibilització de la que fem. D'aquí ve també que celebrem el Dia del Donant o moments com aquest, ara amb la ràdio, que són molt importants perquè la gent ens escolta i potser alguna persona que no hi havia pensat mai doncs hi pensa i mira, es fa el document de voluntats anticipades i és un potencial donant, no, millor per d'aquí uns anys.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i com sempre estarem ben pendents. Des del Prat Ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos tan detalladament aquest procés, també per conèixer una miqueta més com funciona i animar si algú que ens estigui escoltant doncs, a fer aquest document i ser donant d'òrgans i teixits. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

Hola, sóc la Júlia Ramon i acabem de saber que a l'Osa tocarà la Festa Major de Sabadell. Per tant, anem a escoltar un dels grans clàssics de tots els temps versionat per aquest grup, que és ACDG.

0: I ara el Connectats torna a Badalona perquè les nits d'estiu a la fàbrica de l'Anís del Mono és una proposta del Museu de la Ciutat dedicada a conèixer de ben a prop la història i el patrimoni d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Durant més de 15 anys aquesta activitat s'ha celebrat el mes de juliol, però enguany el museu s'ha vist obligat a canviar les dates. En parlem amb l'Esther Espejo, que és responsable de comunicació del Museu de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Què tal, Esther? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
1: Bé, l'Anís del Mono és una fàbrica de Badalona molt coneguda aquí a la ciutat, que es dedica, doncs, a produir anís. En què consisteix el cicle Nits d'Estiu a l'Anís del Mono que organitza el Museu de Badalona en aquest indret?
2: Doncs és una activitat que vam començar fa molts anys. Mm. Pràcticament, si no són 15, és perquè són 16. I l'activitat es va organitzar pensant que la fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni. Llavors, és en aquest sentit que el museu es trasllada i organitza aquesta activitat, una activitat cultural que consisteix en fer una visita guiada a les instal·lacions patrimonials d'aquesta fàbrica. Llavors, si bé és cert que és una activitat que fem fa molts anys, inicialment aquesta activitat, que pràcticament va començar fa 26 anys, eren, i continuen sent a data d'avui, visites guiades. Mm. Visites guiades en horari matinal, en horari, diguem, habitual. I en un moment determinat ens vam plantejar la possibilitat de traslladar aquella activitat a un horari diferent, a un horari que puguem vincular més amb el moment d'esbarjo, amb el moment de temps lliure. Doncs això, vincular l'activitat a la nocturnitat. I aquí és com van néixer les nits d'estiu a l'Anís del Mono.
1: Que, si no m'equivoco, a part d'una visita guiada, també incorporen concerts, oi, després?
2: Sí. Si sí, primerament es fa la visita guiada i un cop la visita ja està feta, doncs els participants, bueno, són espectadors d'un concert de música en directe. Una proposta, un concert que es fa al pati de la fàbrica i, bé, normalment el que acostumem a fer és a fer una proposta, un programa cada any que permeti fer un tastet de diferents estils, de diferents gustos musicals.
1: Mm. Com va sorgir aquesta proposta de les nits d'estiu a l'Anís del Mono? Era per petició popular o us ho havien demanat alguns?
2: Va ser
1: entre el Museu de Badalona i l'Anís del Mono, oi?
2: A veure, aquesta marca, Nits d'Estiu, va començar aquí al museu. Va començar a posar una mirada diferent sobre les restes arqueològiques, sobre la ciutat de Baetulo. Va ser una activitat que vam fer 3 o 4 anys, ara ben bé no me'n recordo. Pràcticament ens estem traslladant a l'any 2001, si no recordo malament, i això era una activitat que consistia en fer una visita teatralitzada a les restes arqueològiques i després també anava complementat amb un concert de música a la terrassa del museu. Mm. Què passa? Doncs que, clar, era una activitat que va despertar moltíssima falera. Pensa que en aquell moment, fa 25 anys, sí, doncs els museus no feien nits d'estiu al museu. O sigui, nosaltres vam ser, si no els primers, van ser dels primers, per davant dels grans museus de Barcelona, no? Mm. I bé, l'activitat va despertar moltíssima expectativa, però clar, estava absolutament limitada, perquè les restes arqueològiques, per poder gaudir d'una visita teatralitzada tenint visió, vull dir, veient el que està passant, doncs limitava moltíssim l'aforament. I la terrassa del museu, doncs, per la seva banda igualment, també limitava la possibilitat de participar. Llavors, generava molta expectativa la proposta, però no podíem resoldre les peticions de tantes persones.
1: La demanda, l'alta demanda que teníeu.
2: Exacte, o sigui, l'oferta i la demanda quedava descompensada. Llavors, en un moment determinat, després d'uns quants anys, i relacionat amb el fet que al museu es va fer una intervenció arqueològica de millora de l'aspecte de les restes, de donar-hi un plus a la proposta museològica, doncs es planteja la necessitat de buscar un altre indret on poder continuar desenvolupant aquesta marca de nits d'estiu del museu. I és aquí on apareix la fàbrica. Feia anys que ja estaven fent visites, com comentava abans, en un horari ordinari, en un horari normal, i doncs, bueno, organitzem un primer estiu allà a la fàbrica i des de llavors doncs, no hem pogut deixar d'organitzar aquesta activitat.
1: Sí. Vau trobar en la fàbrica de la Nits del Mono l'indret idoni, no?, per poder fer aquestes activitats?
2: És l'indret idoni perquè és més gran. No perquè el museu no ho sigui, el museu ho és, i ho és molt. I la terrassa és un plus fenomenal i fantàstic perquè ens permet tenir una visió de la ciutat de 360 graus, tenint en compte que és a la nit, veus la ciutat il·luminada, o sigui, és... seria una activitat igualment sorprenent a data d'avui. Mm. El que passa que, clar, la història era l'aforament. A l'Anís del Mono, doncs l'Anís del Mono també té un aforament limitat, però, clar, és un aforament més ampli. Clar. Pràcticament hem arribat a duplicar el nombre de persones que poden participar. Mm. Així és que, bueno, doncs des de llavors, durant molts anys, hem fet l'activitat aquesta com a nit d'estiu.
1: Pel que fa a les visites, entenc que les duen a terme personal del museu o s'encarreguen professionals de la fàbrica?
2: No. Les visites que hem estat fent durant molts anys, qualsevol dia, era personal vinculat al museu. Les visites que, hores d'ara, continuem fent a la fàbrica els diumenges, és personal vinculat al museu. I la nit dels museus també fem les visites nosaltres mateixos. Sí.
1: De tot el que implica la fàbrica de l'Anís del Mono i la marca en si per la ciutat de Badalona, has comentat que en aquestes visites guiades repasseu sobretot doncs, la història i tot el patrimoni de l'empresa pel que fa a la ciutat, oi?
2: Sí, clar. Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de, ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, de fer d'elaborar aiguardents, d'elaborar aiguardents a casa teva. Les famílies en feien aiguardent i normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'Anís del Mono, sinó el que fan moltes altres marques. Llavors, en aquest context, doncs, parlem d'aquest producte, la importància d'aquest producte, la seva vinculació al que és la producció de vi, evidentment, a la cura de la vinya i la producció de vi, i després ja ens anem a desenvolupar tot allò que de singular té la fàbrica que permet que cada vegada el nom del producte i el producte, evidentment, estigui més arrelat no a la ciutat, sinó al mercat nacional i fins i tot internacional. O sigui, l'anís del Mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata i es pot fàcilment, empíricament, mostrar i demostrar com el producte que sortia d'aquí doncs, arribava a Canadà, a Estats Units, a diversos punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses. I, per tant, doncs, bueno, és un producte reconegut, sol·licitat, molt comprat, molt venut.
1: Un viatge que val molt la pena conèixer i que remunta a molts anys enrere. I pel que fa als concerts, acostumeu a triar músics badalonins o amplieu el cercle a tot el territori?
2: Bueno, hi ha una mica de tot. No ens quedem amb músics de Badalona necessàriament. Sí que de vegades comptem amb alguna proposta musical de Badalona, però d'altres doncs, anem per casualitats o perquè ens agrada o perquè la proposta qualitat-preu és correcta, perquè bueno, poder ara no toca parlar d'aquest tema, però clar, el pressupost no és infinit, el pressupost és limitat. Clar. Doncs llavors doncs, fem una selecció de diverses propostes musicals que serveixin una mica per contentar a públics de diferent tendència de gustos musicals, no? Mm.
1: Ara ja només queda saber doncs, quan tindrem les nits d'estiu d'aquest any. Si no m'equivoco, anys anteriors han sigut el mes de juliol, però enguany tenim unes dates ben diferents, oi?
2: Sí. La nit d'estiu deixa de ser nit d'estiu per convertir-se en nit de tardor.
1: Vaja.
2: En els últims anys hem constatat, i especialment hem patit, no nosaltres com a personal que se'n cuida del muntatge de l'activitat, del muntatge físic del moment de l'activitat, sinó també per les persones que hi participen. Les temperatures al juliol són considerablement elevades.
1: I cada cop més altes.
2: No, són cada cop més altes i no permeten que les persones acabin gaudint del tot de l'activitat. O sigui, estem fent una visita a la fàbrica que, tot i que tinguem les finestres obertes, fa moltíssima calor. Mm. Lògicament, el treball que es fa en les instal·lacions doncs, durant tot el matí fa que es concentrin unes temperatures molt elevades, no perquè faci calor fora, sinó per la calor que genera la maquinària, no? I les persones van amb els ventalls... Bueno, és una mica incòmode.
1: Sí, sí,
2: llavors,
1: sí.
2: Doncs, després d'un parell d'anys observant i valorant la possibilitat, doncs aquest any ens hem decidit a traslladar l'activitat. O sigui, tenia 3 sessions, en feien 3 sessions i continuarem celebrant 3, però al mes d'octubre. L'activitat es farà el dia 2, 9 i 16 d'octubre, 3 divendres, com era abans, de la mateixa manera, però traslladarem aquests 3 mesos que entenem que ens ajudaran, tot i que ja sabem positivament que l'octubre continua fent calor, ja és caloreta.
1: Clar, clar, no, ja no, no és el mateix nivell.
2: No serà la mateixa climatologia i, per tant, doncs, bé, volem provar a veure què tal funciona. D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estiu poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? Mm. I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no? I, per tant, doncs, volem fer aquesta prova, a veure què tal ens hi surt, que esperem que surti tan bé com quan la fem al juliol, que hi ha moltes persones que es queden sense poder comprar les entrades, malauradament, perquè l'aforament és limitat.
1: Clar.
2: I per qüestions de seguretat i per protocols de capacitat de càrrega no podem sobrepassar un nombre determinat de persones, sí. No? Però, bueno, esperem això, que funcioni tot perfectament bé i que la gent marxi contenta com tots aquests anys enrere.
1: Us sap greu no poder organitzar les nits al mes de juliol o realment, pel que explicaves, aquest canvi doncs, també ofereix altres oportunitats, com, per exemple, oferir l'activitat en un moment a l'octubre en què potser no n'hi ha gaires a Badalona?
2: A veure, inicialment la decisió s'ha pres i no és una decisió inamovible. Vull dir, volem fer aquesta prova. S'ha pres, més que res, per intentar fugir de la calor, perquè realment, o sigui, quan ja portem tants anys fent l'activitat, especialment aquests últims anys, veiem la cara de patiment de les persones.
1: Sí, sí.
2: Que estan allà, o sigui, no t'enganxis gaire a mi, que fa molta calor i tu desprens una temperatura molt elevada i allà amb el vano que tu els veus que estan passant molta calor. Són les persones que venen, però també som nosaltres, que comencem a muntar totes les infraestructures a les 6 de la tarda i quan està donant en el pati de la fàbrica tot el sol, clar, quan ja has acabat de muntar, és que estàs per...
1: Molt cansat.
2: Estàs esgotadíssim.
1: Sí. I, Esther, per anar acabant, tothom qui ho vulgui, com es pot apuntar a les nits d'estiu o a les nits del Mono?
2: Bé, de moment encara no tenim la programació tancada.
1: D'acord.
2: Tenim algun concert ja tancat, però no tenim tota la programació dels 3 dies tancada. Esperem, en els propers dies, quan dic els propers dies, dic el proper mes, tenir ja tota l'activitat a punt. Llavors el que farem és que l'anunciarem a la pàgina web i la mantindrem com a nivell informatiu. Normalment les entrades les posem a la venda un mes o un mes i una mica més abans a la venda. No les comencem a vendre demà passat, perquè llavors el que ens pot passar és que la gent les compri i pràcticament no ens ha donat temps ni a publicitar, ni a fer una mica bullir l'olla. Llavors, sempre reps la trucada d'aquella persona que fa tants i quants anys que intenta comprar entrades i que no les aconsegueix.
1: Sí.
2: Què passa? I clar, sí, sí. Això, intentem publicitar amb temps, però posar a la venda no amb massa anticipació, precisament per allò, perquè la gent estigui pendent. Tal dia comencen les entrades, perfecte. Intentant evitar allò de un altre cop m'he quedat sense entrades.
1: Clar, clar, clar, clar. Doncs n'estarem pendents i sobretot recordem que aquest any les nits d'estiu de la Nits del Mono doncs, seran nits de tardor, en lloc del juliol se celebraran a l'octubre. Esther Espejo, sí, responsable de comunicació del Museu de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres sempre per l'oportunitat que ens doneu.
0: Bé, doncs ja veieu que s'acosta l'estiu i que, per tant, les propostes que ens arriben i que us fem arribar des del Connectats són ja d'aquesta època de l'any, quan s'apropa la caloreta, disposem de més temps perquè també els horaris ens ho permeten. Doncs fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Demà en tindrem més quan passin 3 minuts de les 4 de tarda.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir

0: L'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem amb faves comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aïm Mantriquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 8 de juny, i farem bullolla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, el Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a la soprano Beatriz Llamas, que va iniciar la seva relació amb la música a la Coral Infantil i Juvenil de Sant Cugat. I afegirem un pessic de literatura de la mà de la Salvatge Llibres i per posar la cirereta al programa entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on la Joana Molins ens ensenyarà a cuinar un suquet d'escòrpora i marisc per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs un cap de setmana, tot i no hi haver competicions oficials, sí que hem tingut, per exemple, la cursa contra el càncer, primera edició, 600 participants, 8.000 euros de recaptació, que és una xifra doncs, bastant significativa, però també hem de parlar d'èxits, alguns històrics, és el cas del Club Voleibol Sant Cugat, que ha sumat 4 campionats d'Espanya en categories júnior, juvenil, cadet i infantil. Això és un fet històric. El vòlei estatal mai un únic club havia aconseguit aquestes 4 competicions.
0: S'ha imposat de valent, podríem dir, no?
1: Doncs sí, amb molta autoritat, amb mà de ferro, no? I tindrem dos entrenadors d'aquest club, el Leo Passerine i l'Àlex Pérez, que els dos, entre els dos sumen 4 campions d'Espanya.
0: Dos cada un,
1: que no està gens malament. I també analitzarem una miqueta doncs, quin és el secret de tot això amb el director esportiu del club, el Toni Alemany. I el futbol també tindrà el seu espai. Coneixerem el nou entrenador, el nou inquilí de la banqueta del primer equip masculí del Sanco, en Lluís Macià, que viurà la seva segona etapa al club. I també parlarem d'un nou responsable, d'un nou president de la secció de futbol del júnior, el Raúl Aranda, que també es parlarà d'èxits al futbol base perquè han sumat 7 títols a aquesta temporada. I per acabar, taekwondo, concretament una campiona a Europa, la Martina Estivill. Hi ha un centre d'arts marcials aquí, el MAC Sant Cugat, doncs pertany a la Federació ATA d'Amèrica, i aquesta noia ha estat campiona d'Europa en 5 modalitats i una per parelles, i a més disputarà el Mundial Arizona a mitjans de juliol. Per tant, anem descobrint nous esportistes que comencen i de quina manera comencen, tan bona.
0: Déu-n'hi-do, i a més que sembla que tenim un bon planter a la ciutat amb tots aquests títols aconseguits des de les bases dels clubs de la ciutat, oi?
1: Correcte. Doncs de mica en mica diuen que s'omple la pica. En aquest cas, les vitrines dels clubs també es van omplint.
0: Doncs Joan, jo m'acomiado. Torno quan faltin 25 minuts pel punt de les 11. Ho farem per parlar dels arxius amb el director de l'arxiu de Sant Cugat, coincidint amb la setmana dels arxius, i de fet demà serà el Dia Mundial. Ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que si no has tingut l'oportunitat d'anar-hi, demà ho podràs fer.
1: Doncs molt bé, prenc nota d'aquest suggeriment. Doncs res, Alba, que vagi molt bé, ens retrobem d'aquí a uns quants minuts, i nosaltres el que farem és començar aquest Esport en Marxa, el penúltim d'aquesta temporada. Una temporada, doncs ja ho veuen, que ha estat, com sempre, farcida d'èxits per l'esport santcugatenc, i nosaltres hem de parlar del Club Voleibol Sant Cugat, d'aquesta entitat que aquesta temporada, sens dubte, ja és històrica, i a més ho ha estat d'una manera doncs, prou destacada. I és que 4 equips, el júnior, el juvenil, el cadet i l'infantil, han quedat campions d'Espanya, i a més hem d'afegir el campionat aconseguit pel equip, el sènior C, a primera catalana, que puja a primera nacional. Però avui volem parlar amb dos tècnics que sumen 4 campionats d'Espanya. Primerament, saludarem a Àlex Pérez, entrenador infantil i júnior del Voleibol Sant Cugat. Àlex, bon dia.
2: Hola, bon dia. Com anem?
1: Molt bé. I també el tècnic del júnior i cadet, el Leo Passerine. Leo, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bé. Llenço la pregunta sobre la taula. Començarem per l'Àlex i després el Leo. Quins són els secrets o on rau l'èxit per aconseguir aquests campions d'Espanya, i dir que el Voleibol Sant Cugat és el millor de tot l'estat espanyol?
2: Bueno, pues, si començo jo, pues jo crec que és el treball que hem fet durant molts anys, que portem molts anys al club, i crec que aquest treball, pues mira, aquest any s'ha vist reflexat amb aquests campionats.
1: I Leo?
3: Sí, lo que ha dicho Alex, es el trabajo de equipo que hacemos. Llevamos muchos años donde éramos poquitos equipos, cada vez somos más equipos, cada vez trabajamos, intentamos mejorar, y también es verdad que coincide un poco con generaciones, ¿no? No todos los años, aunque sea el mismo trabajo, con las mismas ganas, la misma voluntad y la misma calidad, no todos los años tenemos generaciones que todos los equipos tengan un nivel de ganar un campeonato de España, y este año coincide todo.
1: Àlex, tu portes molts anys al club, mai s'havia viscut una fita d'aquestes característiques, no?
2: No, a veure, alguns anys sí que havíem guanyat, no?, un Alaví, el cadet, o dos campionats com a molt, dos, però mai a la veritat havien sigut quatre, bueno, les quatre categories, no, de formació, mai havia passat. És la veritat és que encara no ens ho creiem, Som una mica en un núvol, no?
1: I, Leo, et volia preguntar, que tu també has dut equips sèniors, això també és una esperança, és molta llum per veure que aquestes jugadores, de mica en mica, aniran pujant al primer equip i al sènior B, no?
3: Sí, tal qual. O sea, nuestro objetivo en el club, desde 2009 que he entrado en el club, siempre fue el mismo, potenciar la base, intentar jugadoras a los primeros equipos. Hemos logrado hacer un trabajo excelente. Lo que pasa es que cada vez esto es más complicado, mantener equipos en Superliga 1. Es cada vez más caro, cada año los presupuestos suben, hasta multiplican, es una locura. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser conscientes, seguir trabajando abajo, y si no hay momentos, hay años que conseguimos patrocinadores que nos puedan apoyar, pues genial, y si no, seguimos siempre enfocados en la base.
1: Àlex, et volia preguntar sobre com es motiven unes jugadores que han quedat campions d'Espanya per començar la propera temporada.
2: Bueno, pues es que cada any és un repte nou, no? I ara que començarem a treballar per la temporada que ve, serà nou aquí, perquè, clar, les categories van pujant, no? I les infantils pugen a cadet, arriba un nou infantil... Bueno, és plantejar nous reptes i començar a treballar de zero, com sempre.
1: I, Leo, aquestes jugadores, com diu l'Àlex, han de començar de nou, el llistó està molt alt, però bé, a banda de la motivació, també hi ha el sentiment de pertinença, el sentiment d'identitat amb el vòlei Sant Cugat, no?, que comencen des de ben petites.
3: Sí, tal qual. O sea, a las jugadoras siempre le decimos los objetivos que vayan mejorando a nivel individual, a nivel equipo, a nivel personas, y que no tengan la presión de los campeonatos de España. La verdad es que no lo ponemos en objetivo como salir campeón de España, sí que tenemos objetivos altos como clasificar, como intentar hacer una buena campaña allí en el campeonato de España. Yo siempre les digo, el objetivo es intentar jugar el domingo, eso significa meterse en una semifinal. Tenemos objetivos altos, pero intentamos que no sea la prioridad, ¿no?, en la victoria, sino que el trabajo día a día e intentar llegar lo más alto posible.
1: Molt bé, per acabar, Àlex, la darrera pregunta. Clar, les jugadores se'ls ha d'exigir, i a vosaltres el club també us exigeix. Es pot avorrir un de guanyar o no?
2: No ho sé, la veritat que no ho sé, perquè tampoc estem molt acostumats a guanyar, que això no passa sempre. Però, bueno, jo crec que el guanyar és la conseqüència d'haver treballat, no?, durant un temps, i d'haver fet bé les coses. Llavors, si arriba, bé. I si no, nosaltres estem molt tranquils, perquè treballem per fer que les jugadores performar, perquè arribin al més lluny possible, que sobretot els agradi el vòlei, que s'ho passin bé jugant. I mira, i si amb tot això, no?, aconseguim, pues, arribar a un campió d'Espanya i que ho disfrutin i que, pues mira, això ho tenim, no? I mira, aquest any s'ha donat tot. Però no és lo normal, guanyar. Perdem més que guanyem.
1: I, Leo, en el teu cas, suposo que també es pot mirar de progressar d'alguna manera, no?
3: Sí, no, tal cual. Aparte, intentamos transmitir a las jugadoras esto de... Llevando un poquito a la pregunta anterior, que ellas, por ejemplo, las pequeñas, están acostumbradas a ganar o a estar en un club ganador. Pero bueno, con Alex justamente coincide, mira, que el primer campeonato de España que ganó el club fue un infantil en 2010, ¿sabes? Y estábamos los dos en el mismo equipo. Y es como nosotros ya sabemos lo que es ganar la primera vez un campeonato de España. Y hoy en día las jugadoras jovencitas creen que es fácil y que siempre se gana, pero nosotros sabemos lo difícil que es.
1: Molt bé, doncs Leo Passarine, tècnic del Júnior i Cadet, campió d'Espanya, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests minutets a l'Esport en Marxa en directe, i que vagi molt bé la nova temporada.
3: Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por estar siempre apoyándonos.
1: I també l'Àlex Pérez, campió d'Espanya infantil i júnior. I bé, a seguir amb aquesta bona dinàmica, amb aquesta bona ratxa, i a veure si l'any vinent es torna a repetir. Difícil, però no impossible. Per això està la motivació i la superació. Que vagi molt bé, Àlex. Una abraçada.
2: Vinga, gràcies per tot i gràcies per seguir-nos i per donar-nos veu, no? Que és superimportant això també.
1: Molt bé, a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: I hem parlat ja amb els dos tècnics que han sumat quatre campions d'Espanya, l'infantil i júnior amb Àlex Pérez i el júnior i cadet amb el Leo Passerini. I ara toca parlar amb el responsable de tot això, que és el director esportiu del Vòlei Sant Cugat, el Toni Alemany. Toni, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, suposo que un fet històric que s'ha de celebrar, perquè això vol dir moltes hores d'entrenaments, molts desplaçaments, molts partits, fins a arribar a liderar el vòlei estatal, no?
1: Sí, òbviament, és un motiu de satisfacció plena, perquè bueno, és una mica la culminació de molts anys de bona feina, que mira, han culminat amb un pòquer de campionats que és realment és molt important.
0: Tu ja fa molts anys que estàs al Vòlei Sant Cugat, evidentment. Mai s'havia viscut una situació d'aquest tipus i no sé si el vòlei estatal tampoc.
1: No, dins del vòlei ja t'ho dic jo que no. Jo porto molts anys en aquest món i no, és el primer cop que un club és capaç d'assolir una fita així, de guanyar els quatre campionats de base importants. I és el primer cop i no sé si es tornarà a repetir perquè realment és molt difícil.
0: Et volia preguntar, es pot igualar perquè superar no? És impossible o no?
1: No, home, impossible no n'hi ha res. Està clar que si ho hem aconseguit nosaltres, es pot tornar a aconseguir, i inclús un altre club ho podria arribar a fer, però és molt, molt, molt difícil. De totes maneres, la reflexió que el club estem fent és... Nosaltres portem ja molts anys arribant a campionats d'Espanya. De fet, l'altre dia estava mirant dades i des del 2018, des de la temporada 2018, cada any hem guanyat algun campionat d'Espanya. Recordo que la temporada 21-22 vam fer un triplet amb la categoria Levi, infantil i cadet. La següent vam fer un doblet amb la Levi i el cadet també. I portem diversos anys cada any guanyant un campionat. Aquest any ha sigut els quatre. Jo sempre dic a tothom que el més important és poder arribar a jugar un campionat d'Espanya. Un cop estàs al campionat, treballar, tenir també una mica de sort amb els creuaments, que les lesions es respectin, que n'hi hagi bona dinàmica, i bueno, tot això aquest any s'ha pogut assolir.
0: Per acabar, Toni, volia preguntar sobre el primer equip, el tècnic, el Joshua Pérez, que continuarà al capdavant, a la segona categoria estatal. Com va l'equip, com va la plantilla, suposo que també acabant de perfilar serrells per començar una nova pretemporada i una nova temporada diferent als últims anys, no?
1: Sí, ja estem a tope amb la planificació de l'equip. De fet, ja el tenim bastant tancat. No, encara no podem donar noms ni renovacions i tal, però en breu ja ho sabreu. La filosofia serà la mateixa, o sigui, tenir un primer equip competitiu, ambiciós, aquest any per motius de suport econòmic, que el club ha decidit donar un pas al costat, però competirem amb una Superliga 2 OR, que és una competició nova, molt, molt forta també, i bueno, amb totes les il·lusions de poder fer una bona campanya i si cal, pues, en un parell d'anys com a mínim, poder tornar a estar a l'èlit del vòlei nacional.
0: Molt bé, doncs, Toni Alemany, moltes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats també per la part que et toca, i a seguir gaudint d'aquest vòlei Sant Cugat referent a nivell estatal i, sobretot, amb molt bons resultats i amb molt bona feina des de totes les vessants. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara obrim la carpeta del futbol per parlar amb el nou entrenador del primer equip masculí del Sant Cugat. És en Lluís Macià, qui torna al club en una segona etapa. Lluís, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, com estem?
2: Bé, molt bé. Molt content.
1: Torna un Lluís Macià diferent a quan va marxar, no? Amb molta més experiència, Vilanova, Terrassa, Martorell... un Lluís Macià nou?
2: Sí, home, al final els temps donen aquesta experiència, no? Com dius, vaig arribar molt d'hora al primer equip, després d'uns anys molt bons en el futbol base. Potser encara era d'hora, i ara, doncs, un nou repte i amb molta il·lusió.
1: La teva arribada al club ha estat molt fàcil, entenc, no?, per tornar al Sant Cugat.
2: Sí, tal com m'ho van dir, ens vam entendre molt ràpid perquè tenia moltes ganes de tornar a entrenar. Aquest ha sigut el primer any que no he entrenat en la meva vida, un any sencer, i me'n moria de ganes i més de tornar a fer-ho aquí.
1: Quin Sant Cugat veurem?
2: Bueno, el millor possible. Dins de les possibilitats que hi ha, intentarem doncs, fer un equip el més competitiu possible i intentarem treure-li el màxim rendiment.
1: El llistó està alt, l'equip ha quedat tercer, s'ha quedat a pocs puntets de jugar la promoció. El repte de mirar la Lliga Elite és el que et planteges?
2: Sí, la veritat, com deies, que s'ha fet molt bona feina i nosaltres intentarem doncs, donar-li continuïtat i lluitar pel màxim possible, no? Intentarem, doncs, tornar a estar dalt i intentarem, doncs, lluitar per l'ascens.
1: Estem en plena voràgina de mercat futbolístic, baixes, altes, de la plantilla actual del Sant Cugat. Entenc que renovacions han d'haver-hi moltes o no?
2: Sí, la idea és renovar una gran part de la plantilla. Un 80-85%, la intenció és que continuï i estamos en ello, no? I en matèria de fitxatges i de més, doncs, aquesta setmana ja es començaran a anar veient tant renovacions com alguna incorporació.
1: Molt bé. Per acabar, què li diries al Lluís Macià d'ara, al Lluís Macià quan va començar el Sant Cugat en la seva etapa de futbol base?
2: Bueno, amb la mateixa il·lusió. Això, com dèiem abans, una miqueta més d'experiència. I també és maco, doncs, perquè em trobaré alguns dels jugadors que havia tingut en el futbol base en el seu moment i que havíem aconseguit, doncs, èxits. Doncs ens retrobarem i ho fa molta il·lusió, a més els que hi són nous i els que puguin vindre, i intentar lluitar, doncs, per un ascens.
1: Molt bé, doncs Lluís Macià, nou tècnic del primer equip masculí de Sant Cugat, anirem parlant, perquè com tu molt bé deies, aquesta setmana ja coneixerem algunes renovacions, algunes incorporacions, en tot cas, a l'equip que intentarà doncs, assolir aquest ascens a Lliga Elite. Moltes gràcies per atendre'ns, anem parlant i una forta abraçada, Lluís, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Vagi bé.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs continuem amb futbol i ara ho farem parlant de més èxits, en aquest cas de la secció de futbol del júnior, que estrena en aquest cas presidència d'aquesta secció, responsable directiu d'aquesta àrea. Ell és en Raül Aranda. Raül, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com esteu?
1: Bé, suposo que molt content amb aquesta temporada, perquè aquesta és una temporada d'èxits del futbol base, no? I també del sènior B, que ha pujat a tercera catalana.
2: Sí, la veritat que sí, que ha sigut una temporada inoblidable i molt content per la temporada com ha anat.
1: Repassem una miqueta els èxits. Tenim el juvenil, que torna preferent, i a més ho ha fet amb invicta, rècord de partits guanyats. Què destacaries d'aquest equip?
2: Bueno, és un equip amb la seva totalitat de la casa, un equip molt compromès, amb una direcció esportiva molt bona i nanos que han fet una gran temporada, com tu bé has dit, pues bueno, sense perdre ningú partit i molt contents amb un èxit, de veritat.
1: De la resta d'èxits, amb què et quedes?
2: Bueno, a l'exil, pues tots els nostres equips, els 39 equips que tenim al júnior, tots tenen la seva part d'èxit. Sí que és veritat que els equips que aconsegueixen assolir el campionat, pues es destaca més, però tots són igual d'importants. Tenim des del nostre cadeta al nostre amateur B, a l'infantil, que bueno, que han aconseguit molt bona feina i el resultat ha sigut immillorable.
1: Parlem una miqueta també del primer equip, que en el seu primer any, en el retorn a segona catalana, ha assolit aquesta permanència agònica en l'última jornada, i també hi haurà canvi a la banqueta, no?
2: Bueno, sí, a veure, el primer equip ha fet una gran temporada perquè va assolir la categoria, perquè va costar molts anys tornar a segona, i bueno, el canvi de direcció tècnica ha sigut més per donar-li una volta i donar-li més estabilitat. Sí que és veritat que la feina que s'ha fet ha sigut molt bona, molt agraït a la gent que portava l'equip aquesta temporada, i bueno, comença una nova etapa i amb molta il·lusió i continuem treballant.
1: Iago Darné, que serà l'entrenador i òbviament també compaginarà aquesta tasca amb la de director esportiu de la secció de futbol. Podem parlar que amb aquesta nova etapa, des d'aquesta passada temporada i inclús l'anterior, el júnior vol tornar a ser aquell gegant adormit dels últims anys?
2: Sí, bueno, ha sigut... Bueno, la nostra il·lusió és fer un club, doncs el que pretenem és fer un club social i familiar, que és el que som. Bueno, a partir d'allà és continuar treballant i continuar fer-lo millor a la gent que treballem per aconseguir-lo.
1: Parlem també de la secció femenina. Cada dia més equips, i bé, d'aquí ha sortit l'Adriana Renera. En els seus inicis que jugava amb nens, imagina't com ha canviat tot, no?
2: Que una noia del club, que ha jugat al club, que s'ha format al club, estigui ara jugant al futbol professional, al Futbol Club Barcelona, pues per nosaltres és un orgull, la veritat. I al futbol femení, pues bueno, s'està treballant per donar-li més força i donar-li més sentit, i bueno, hi ha un grup d'alguien que està fent tot el possible per aconseguir una secció més forta.
1: Molt bé, doncs Raül Aranda, president de la secció de futbol del júnior, hem donat un repàs important a tot el futbol d'aquesta entitat, a gaudir d'aquesta temporada, a celebrar els èxits i, evidentment, a preparar la propera, que això no s'atura.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, que vagi bé, Raül, una abraçada. Adéu-siau.
2: Ja.
0: Esport en marxa.
1: I avui, en aquest Esport en marxa, el penúltim d'aquesta temporada, tenim una esportista santcugatenca, jove, de 19 anys, que practica el taekwondo. Ella és la Martina Estivill. Martina, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, explica'ns una miqueta el teu currículum, déu-n'hi-do, aquest últim any, aquest 2026, campiona d'Europa, que es diu molt aviat, als arts marcials MAC Sant Cugat en 5 modalitats diferents, a nivell individual i també per parelles. Explica'ns una miqueta què és això de la Federació ATA, molt diferent a la Federació Espanyola Internacional de Taekwondo, no?
3: Sí, exacte. Molta gent coneix el taekwondo com el taekwondo olímpic, el típic combat de 2 minuts que veus per la tele, però la meva federació és diferent, es diu ATA, és una federació americana, que sobretot està a Amèrica, però també bastants països aquí a Europa, i no només es centra en el que diguem sparring, combat, sinó que hi ha un munt de coses, com formes tradicionals amb armes, també, òbviament, incluïm combat amb arma, formes creatives, i sí, això.
1: Des dels 5 anys que vas començar, d'on ve aquesta passió, aquesta afició?
3: Doncs sí, vaig començar als 5 anyets a la meva escola. Els meus pares em van dir, mira Martina, han començat a fer taekwondo a l'escola, et vols apuntar? I jo, endavant. I des d'allà vaig començar i no sabia que seria l'esport de la meva vida. Vaig començar com un simple preescolar i he seguit fins aquí, després de 14 anys, cinturó negre, i aquí seguim, sí, sí.
1: I què t'aporta aquest esport?
3: Doncs aquest esport, sincerament, m'ha canviat la vida en valors, confiança, perquè jo era una noia molt tímida, segueixo sent, però tinc molta més confiança en mi mateixa, perseverança, actitud en tot el que faig, i molts valors que m'han fet això, seguir endavant i sí.
1: I ser una altra persona, no?
3: Totalment, sí, sí, és que m'ha canviat la vida, podria dir, sí, sí.
1: Dins de la disciplina també entenc que hi ha els diferents instructors, els diferents professors. Entenc que el seu pes a l'hora de canviar-te la teva personalitat pel que fa a la disciplina i a tenir més confiança també és important, no?
3: Totalment, bueno, l'instructor ho fa tot. La meva instructora, que és la màster Natalia Busca, que és Septim Dan, és la que m'ha portat aquí. Gràcies a ella, sense ella no estaria jo aquí, li he de donar les gràcies, i és la que sempre em treu el meu màxim potencial i fa de tot perquè donem el màxim de nosaltres mateixos. També vull agrair-li el meu altre instructor, el Sabonin Hood, que també està allà sempre apoyant-me per treure tot de mi, i sí, és que sense ells no estaria aquí. Sí.
1: Ara, un mundial. Arriba el 13 de juliol, als Estats Units, sí. A Phoenix, Arizona. Què n'esperes?
3: Doncs és el meu primer mundial. Estic molt nerviosa des d'aquí un mes, és enllà. Ho estem donant tot, estem entrenant a tope 5 vegades per setmana, entrenos intensos, durs, però m'encanta. Quan més durs l'entreno, més m'ho passo, millor m'ho passo, acabo amb molt bones sensacions. I res, sí, estem amb nervis. El nivell és molt alt allà als Estats Units, hi ha molta competitivitat, i al ser el meu primer mundial, no dic que vaig a guanyar, vaig més a provar, a donar-ho tot de mi, i el més important és el cap, perquè són 2 minuts de competició i amb aquests 2 minuts has de treure tot el que has entrenat durant hores i hores, i el cap és el més important, o sigui, sí.
1: Per acabar, preguntar-te sobre els teus amics, les teves amigues, suposo que t'has guanyat el respecte, no?
3: Sí, òbviament, sí, sí. Totes les meves amigues, quan anem pel carrer, sortim a sopar, sortim fora per la nit, ens diuen, Martina, sort que estic amb tu, em sento més segura. Sempre m'ho diuen totes, i sí.
1: Molt bé. Per acabar, quin és el futur de la Martina Estivill? On t'imagines que és el sostre, si n'hi ha?
3: Sí, doncs, des de petita, que vaig començar la meva primera competició europea quan tenia 10 anyets, em vaig donar compte que el meu somni era ser campiona europea, i ara ja ho he aconseguit. I el típic d'un somni, no?, que quan l'aconsegueixes sempre vols més, i ara el meu pròxim somni és ser campiona mundial. És molt complicat, ho reconec, però jo crec que si segueixo entrenant a tope, jo crec que els somnis amb constància i amb perseverança es poden aconseguir, i ho donaré tot per algun any, no sé quan, però aconseguir-ho, donar el meu màxim per poder-ho aconseguir.
1: Doncs queda dit, Martina Estivill, de moment campiona d'Europa amb 19 anys i aquest 13 de juliol als Estats Units intentarà doncs, ser campiona del món, que ja són paraules majors. Martina, tota la sort del món, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa, en l'Esport en Marxa, i a seguir gaudint de la temporada i també d'aquest magnífic viatge fins als Estats Units.
3: Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Esport en marxa.
1: I acabarem aquest Esport en marxa amb dos apunts parlant de les més de 600 participants i 8.000 euros recaptats a la primera edició de la cursa Kilòmetre contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat, en sortida i arribada al Parc de Can Vernet en un circuit urbà. Sens dubte, una matinal, la d'ahir diumenge, que va estar marcada per aquesta marea blava que va omplir els carrers de Sant Cugat, d'atletisme i també de solidaritat amb aquesta investigació contra el càncer. I també parlar de l'espectacle del torneig For Athletes Bàsquet de 3x3, que va reunir 480 participants al PAD 3 entre dissabte i diumenge. Una prova puntuable d'aquest circuit que tindrà la final a Platja d'Aro. Nosaltres posem el punt final que ha estat aquest Esport en marxa i recordeu que no heu de desconnectar, perquè tot seguit, al Faves Contades, ens endinsarem en els passadissos de l'Arxiu Municipal de la mà del seu director, Francesc Jiménez, coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius. Que vagi molt bé, ens retrobem dijous vinent, dilluns vinent, volíem dir. Adéu-siau.
4: Club Healthin ha patrocinat aquest espai.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui incidint amb la Setmana Internacional dels Arxius i a les portes del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, avui volem posar el focus en una feina discreta però essencial pel funcionament de les administracions, la transparència pública i la preservació de la memòria col·lectiva. Per entendre què hi ha darrere d'un arxiu municipal, quina documentació conserva, com es gestiona i quin valor té per a la ciutadania, avui ens acompanya el Francesc Jiménez. Ell és cap de la secció d'accés, control i gestió de la informació de la Unitat d'Informació de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que a més de col·laborar sovint al Faves Comptades, a més també és president de l'Associació de Professionals d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben tornat, et tenim Gràcies. Aquí cada 2 mesos, a l'espai de l'Arxiu Municipal, però clar, no ens quedaven seccions, demà és el dia, no?, el dia de per vosaltres, i ens semblava interessant doncs, poder-li dedicar una estona. Francesc, aquesta setmana ho dèiem, se celebra la Setmana Internacional dels Arxius. Què és el que vol reivindicar aquesta data?
1: Bé, aquesta, de fet, l'origen d'aquesta data és de la celebració de la creació del Consell Internacional d'Arxius, que és un consell que està dintre d'UNESCO, i que es va crear el 1948. Llavors es va crear el 9 de juny de 1948, perquè d'aquí ve la celebra aquest origen, no? El que es vol és fomentar o ajudar a fomentar tot el que són, no només el que és un arxiu, que és molt més genèric, sinó els valors que transmet un arxiu, no? Que significa, què aporta per la societat, tant a nivell d'història com a nivell de social, cultural, de drets, de justícia, etc.
0: Quins són aquests valors?
1: Nosaltres sempre diem que els arxius, al final, són un lloc, són un instrument per canalitzar drets, no? I això vol dir que tens un dret d'accés a la informació, per exemple, és a dir, els arxius són garants, són llocs on es guarda documentació, o avui en dia hi ha dades, en el que tu pots, a través d'ells, extreure informació per alguna situació que tu vulguis reivindicar o que necessitis per construir alguna cosa, la teva casa o un negoci, o per reivindicar també reparacions, històries de reparacions del passat, tot el tema del franquisme, per exemple, s'han necessitat i es necessiten els arxius per veure què es va fer en aquella època, per la memòria, per recuperar memòria històrica, no, lògicament, això potser és el paper més conegut dels arxius, no? Els arxius com a guardians de papers, no? Que és una cosa que no ens agrada gaire avui en dia centrar-ho exclusivament en això, no? Però els arxius també són patrimoni, no? També són patrimoni documental, també és documentació que gràcies a que existeixen aquests llocs, aquests centres i aquests instruments, doncs, es pot aconseguir recuperar la història i no perdre-la, sobretot, no? I nosaltres intentem veure la funció de l'arxiu com una funció no només d'això de passat, no? sinó també de futur, no? És a dir, entendre que avui el que generem avui és informació que d'aquí uns anys la gent que vulgui estudiar com vivim avui en dia, pues, que ho necessitarà, no? I per necessitar-ho ho has de guardar avui, ho has de treballar avui i ho has d'estudiar avui. Per tant, sempre diem que els arxius, no? són a l'avui, no són al passat, que es podria semblar, no?
0: Probablement bona part de la ciutadania associa els arxius amb aquests documents que tu dius del passat, aquests més històrics, no? Tu quina creus que és la funció real de l'arxiu avui dia? Ara ens deies, no? Doncs guardar tot allò del present perquè en un futur es pugui estudiar com un passat ben ordenat, suposo, no? I ben documentat, exacte. I ben arxivat.
1: Sí, exacte. Jo crec que la funció dels arxius avui en dia és transmetre aquest valor de que allò que estem fent avui, no? Allò que s'està fent, s'està construint, si es fa amb un rigor i tens consciència, que això a vegades passa, que no tens molta consciència que tu et crees pugui generar valor pel futur, pels nostres fills, els nostres nens, etcètera, crear aquesta consciència, no? Crear aquesta consciència de que la informació que generem, i més avui en dia, que hi ha molta informació, sempre diem que estem a l'era de la informació i molta informació és desinformació.
0: O la sobreinformació.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí. Quan hi ha sobreinformació hi ha desinformació, no? O hi ha fake news, que això avui en dia estem al dia a dia, no? Llavors, per poder lluitar contra aquesta desinformació, aquesta massa d'informació o aquesta voluntat de desinformar, és molt important establir aquests criteris arxivístics, no? Que són la qualitat de les dades, la qualitat de la informació, documents autèntics, documents fiables, i tot això ho has de garantir avui, des del moment que es creen, perquè si no, d'aquí 20 anys ens creurem documents que no sabem si són reals. Sempre a vegades ens pregunten, no? Conserveu documents autèntics d'arxius? Sí, autèntics sí, però no sé si diuen la veritat o no.
0: Clar.
1: Jo et puc garantir, com a arxiver, que aquests documents són autèntics, s'han creat en un lloc concret, etc. Però jo no puc garantir que el contingut, que el que escriuen, sigui la realitat de la societat, no? Llavors, amb això necessitem que la pròpia societat sigui conscient dels documents que genera, les dades que genera com a privats, no? I també a nivell públic, no? De garantir que el que s'està generant avui en dia són documents autèntics, fiables, íntegres i que tenen, que poden preservar-se al llarg del temps, no? Que avui és molt difícil amb els formats que tenim, són molt eteris, no? És molt més fàcil conservar un pergamí del segle XII que no pas una informació que s'està generant avui en sistemes amb bases de dades.
0: Clar, els reptes han anat canviant i s'han anat afegint a la vostra professió, perquè l'audiència se'n faci una idea. Quin tipus de documentació, documents, arxius hi podem trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat?
1: Bé, com a arxiu municipal com a tal, ens entenguem que els arxius tenen diferents, són diferents tipus d'arxius. Hi ha arxius nacionals, arxius comarcals, hi ha arxiu municipal a nivell públic, llavors també hi ha arxius privats, com arxius d'església, arxius d'empresa. Tenim moltíssims fons d'arxiu. Eh? Llavors, a l'arxiu municipal, que és un arxiu públic d'un municipi, en aquest cas de Sant Cugat. Per tant, la documentació que conservem sempre serà documentació relativa a Sant Cugat. I quan dic relativa vull dir tant documentació de persones que viuen o que han desenvolupat la seva vida aquí a Sant Cugat, com d'institucions, com d'associacions o com de la pròpia administració. Per tant, podem trobar documentació, lògicament, de tot el que genera l'Ajuntament. Això és informació pública que nosaltres conservem, però també donacions de particulars a persones físiques o jurídiques que han decidit donar el seu fons a l'arxiu.
0: Fons Cabanes, per exemple, de fotografia, no? Per
1: fons Cabanes, de fotografia, però també tenim el fons Delphi, per exemple, la Delphi, que va estar molts anys i molt important, es va ingressar aquí a l'arxiu. Tenim fons d'associacions de veïns d'aquí de Sant Cugat, tenim el fons del celler cooperatiu, per exemple, que també és molt important a nivell d'entendre com funcionava l'època vitivinícola d'aquí de Sant Cugat. O sigui, tenim molts tipus de fons personals petits, però que són molt importants per entendre la història, fons més grans, no?, de grans personatges o de gent, investigadors com el Josep Maria Figueres, per exemple, que viu a Sant Cugat i que s'ha implicat molt amb tota aquesta, amb la documentació que dona i que ens ha ofert, que ens ajuda a complementar molt. Llavors, tant el petit fons, tant aquell document petit que tens a casa, com un gran fons de milers de metres lineals, ens ajuden a comprendre com és la societat. Llavors, nosaltres ens nodrim molt d'aquests fons privats i dels fons que generem a l'administració. I dintre d'aquí, la tipologia de documents que tenim, podem tenir des de pergamins, com a tal, que potser és el més que ens ve més al cap, tot és aquest el que tenim menys a Sant Cugat, i després, si vols, t'explico per què. Però també tenim fotografies, tenim plànols, tenim cartells, tenim fotografies, quan dic fotografies, vull dir diferents formats, negatius, positius, plaques de vidre, vull dir, o tires de negatius, etc. I qualsevol documentació, comencem a fons audiovisuals, fons d'imatge, tenim fons de fons orals, tenim, ara acabem de digitalitzar casets que els hem digitalitzat per poder escoltar fons orals que s'havien, treballs de fons orals que s'havien fet per instituts d'aquí a Sant Cugat al final dels anys 90 i que entrevistaven persones que avui en dia no estan ja entre nosaltres, i és un fons que ara hem de començar a analitzar. I postals, molts tipus de fons.
0: Els postals les veiem també al Festival Lumínic, justament en aquesta edició. Ens has dit un reguitzell de formats. Quin volum de documentació vol dir això?
1: Vol dir que, més o menys, ara, a nivell d'ocupació, nosaltres sempre parlem de metres lineals en el món dels arxius, llavors, a nivell d'ocupació, ara mateix, dels dipòsits de l'arxiu, estem sobre uns 4.000 metres lineals.
0: L'Arxiu Nacional de Catalunya està ampliant els seus dipòsits. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat necessitarà també més espai per guardar tota aquesta informació?
1: Sí, nosaltres estem fent una anàlisi, vam fer una planificació ja fa uns anys de l'ocupació dels dipòsits. És veritat que amb la irrupció del món digital ens està... És normal que cada cop... És a dir, que el creixement del dipòsit no sigui exponencial al que era abans. Llavors, sí que nosaltres estem ara... Si tenim 4.000 metres lineals, la nostra capacitat d'ocupació de dipòsits és de 4.800, o sigui que ens queden poquets metres lineals. Sí que és veritat que volem fer una avaluació, és a dir, una eliminació de documentació que es pot eliminar, i en sèrie de documentació que sí, legalment es pot fer, que ens pot ajudar amb això, i que també preveiem que aquest creixement vagi minvant a nivell físic, anar augmentant les donacions digitals i també la producció de l'Ajuntament en món digital. Va? Llavors, això és el que... Però, tot i així, estem, lògicament, al 90%, més entre el 85 i el 90% d'ocupació del dipòsit. Per tant, més que nosaltres, si necessitem una tipologia més gran, això ja fa temps que sempre ho anem comentant. També, també vam establir un nou conveni amb l'Arxiu Nacional, uh-huh, i en aquest ja vam especificar que la voluntat de l'Ajuntament és trobar un espai nou per l'arxiu, és a dir, nosaltres, això és una cosa, una casuística que ens passa aquí, uh-huh, eh? Nosaltres tenim l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, l'arxiu municipal com a tal, el tenim on està l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, però l'arxiu històric, la part més històrica, la tenim situada dintre de l'Arxiu Nacional, un dipòsit que és l'únic independent de tot l'Arxiu Nacional. Uh-huh. És l'únic dipòsit que ells no gestionen directament. Fan la consulta en sala i això, però que és l'inventari de la documentació que hi ha allà, ho portem nosaltres. Això per què és? Perquè va ser un conveni als anys 90, quan va arribar l'Arxiu Nacional, uh-huh, aquí, a canvi de la cessió de terrenys, doncs, entre altres coses, es va decidir que hi hauria un dipòsit, que l'arxiu històric
0: seria
1: de Sant Cugat aniria allà. És veritat que als anys 90 Sant Cugat era més petit, ara hem crescut molt, i creiem, tant una banda com l'altra, que hem de trobar un espai en el que se centralitzi el que tenim a l'arxiu històric i el que tenim a l'Ajuntament en un únic espai. No? Això estem treballant, a poc, a mig llarg termini, poder tenir
0: una nova seu, possiblement.
1: Una
0: no?
1: nova seu que aglutini tota aquesta informació, que ens doni més capacitat en els dipòsits i que ens acosti molt més a la ciutadania. Nosaltres volem fer un arxiu obert, no? De cara al futur.
0: Ara que dius, ens volem acostar a la ciutadania. Qui consulta normalment l'Arxiu Municipal de Catalunya? Historiadors, estudiants, investigadors, ciutadania? I què hi busca, sobretot? Que entenc que ha de ser molt divers.
1: Sí, l'Arxiu Municipal, la Sant Cugat, el que consulta més, no són investigadors, podria ser, sembla que sí, no? Sinó ens consulta molt ciutadania que vol construir la seva casa o que vol fer reformes o empresaris que volen construir un negoci. No? En la majoria de consultes que nosaltres tenim a l'arxiu...
0: Què hi busquen?
1: Són llicències d'obres, bàsicament. Vale? Llavors, aquí entra tot. No? És a dir, doncs, vull construir la meva casa i doncs, vull veure com està aquest terreny. Vull refer reformes i necessito els plànols originals per poder veure com era la casa, perquè és una casa antiga, no? I necessito antiga, vull dir, potser de fa 15 anys, uh-huh, antic ja és molt complicat, o potser dels anys 60, i llavors necessites veure els plànols, veure què es pot fer, veure els plànols originals, perquè hi ha hagut reformes posteriors, no? O conèixer totes les reformes que hi ha hagut. Això és la nostra consulta més habitual, en contrari a la part d'investigadors, no? Que també n'hi ha, també hi ha investigadors. Els investigadors normalment consulten la part de l'arxiu històric de l'Arxiu, uh-huh, Nacional, les consultes...
0: El GEL, per exemple, suposo que se'n deu fer un fart, no?
1: El Grup d'Estudis Local, lògicament, a l'arxiu històric hi va amb força, ja tenim investigadors que són molt més habituals, però representen, els investigadors representen tant per cent molt baix de consultes de l'arxiu, vale? Perquè un investigador et pot consultar molta documentació, però no et venen, no sé, 50 investigadors l'any. Tenim menys, tenim voltant 15... 20 consultes, com a molt l'any, d'investigació com a tal, que puguem entendre això. Uh-huh. La resta de consultes estan sobre això, sobre obres, activitats, urbanisme i informació, sobretot de territori, també altra, però aquesta és la que més...
0: Abans parlaves dels reptes, no?, que teniu com a arxiu, amb una necessitat possiblement de trobar un nou espai que aglutini aquest arxiu més històric i aquest més administratiu, i dèiem l'espai que hi havia, no?, aquests metres lineals, i deies la digitalització farà possiblement que no sigui exponencial com els darrers anys en espai físic. Quins reptes i quines oportunitats ha suposat per l'Arxiu Municipal de Sant Cugat la digitalització?
1: Ha suposat un canvi a l'hora d'entendre sobretot a l'hora, més que d'entendre, a l'hora de poder fer difusió ha sigut molt important, és a dir, nosaltres per difusió i per preservació ha sigut vital, és a dir, un document que abans per poder consultar havies d'ensenyar-lo i la gent pues, no, s'havia de manipular molt més que es manipular, nosaltres amb la digitalització que permetem, sobretot amb la digitalització més que res amb la digitalització de qualitat, uh-huh, és a dir, amb una qualitat suficient com perquè un investigador no necessiti el document original i pugui consultar aquesta documentació en pantalla i ampliar-lo. Sí que els investigadors, i normal, jo també havia estudiat història, vull veure el document original, no? Però en realitat tu ets més capaç, pots fer un zoom molt més gran en pantalla que no pas tu amb la teva vista.
0: Zoom, amb l'òptic,
1: Exacte. O sigui, la lupa d'abans que es feia servir, sí, no? Vull dir que és molt millor el zoom dels ordinadors avui en dia si la digitalització és bona, no? Llavors, això ens ha permès conservar millors documents perquè hem digitalitzat aquells documents que digitalitzem no, doncs normalment no es tornen a consultar físicament, a no ser que hi hagi una consulta més diplomàtica, no? més d'estructura. Normalment no es consulten ja així, i a més ens ha permès obrir-nos molt més, perquè això vol dir que podem fer difusió a través de webs, de xarxes, i arribar molt més a la gent. És a dir, tenim moltes més consultes en línia que les que teníem abans, sincerament, perquè tenim els fons en la web nostra, la web de cultura, i això ens ajuda també a arribar molt més a gent, no haver-se de desplaçar, i que una persona pugui consultar una fotografia de Sant Cugat o un plànol de Sant Cugat digitalitzat, doncs, des de l'altra punta del món. No?
0: Per llistes també ens ha ofert un nou ventall, sí, de possibilitats, quan hem de parlar del Sant Cugat d'abans, sí, en moltes qüestions. Francesc, ho dèiem al principi, tu també ets president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents a Catalunya. Quin diagnòstic fas de la professió avui en dia? Perquè entenc que ha canviat molt des de que possiblement tu vas acabar la carrera fins avui en dia.
1: Sí, justament l'associació l'any passat vam fer 40 anys. Això vol dir que hi ha molta gent que s'està jubilant, els que van crear l'associació, perquè doncs per edat és el que toca, i la professió ha canviat moltíssim amb aquests 40 anys, ja dic, d'associació, però també és paradigmàtic, perquè l'arxivística és molt més antiga, però sí que als anys 70, 80 es va començar, sobretot als 80 es va començar a professionalitzar-se aquí a Catalunya i a començar a proliferar arxivers com a tal. És a dir, abans els arxivers i arxiveres eren molt historiadors i historiadores que es tractaven l'arxiu com sense coneixements tècnics, perquè no hi havia, no es podia estudiar, etc. Però a partir dels anys 80 aquest coneixement es comença a adquirir, es comencen a haver els primers estudis, no? I això permeten que els primers arxivers dels 80 i 90 eren arxivers que primer havien estat arxivers de trinxera i després havien estudiat arxivística. Ara és al revés. Ara hi ha una escola d'arxivística des de l'any 2000, i a través d'aquest màster surten arxivers que després exerceixen la professió. No? És una mica al revés, està passant al revés. I en aquests màsters, que jo també vaig ser professor durant uns anys, es nota el canvi d'evolució, no? L'evolució que has de fer també en els continguts a raó de l'evolució que fa l'arxivística. Avui en dia estem en un món en què no és la IA, les dades, ens han afectat plenament a la nostra professió. Ara gestionem informació, sempre diem que nosaltres sempre hem tractat documents, però no només tractàvem un document com a tal, sinó tractàvem tot el que era el context del document. Com a arxivers i arxiveres tractem el context, és a dir, no només un document, el que diu un document, sinó com s'ha creat, qui l'ha creat, en quin context es va crear, què significava el fet que hi hagués aquest document, quin procés havia portat a arribar a construir aquest document. I això, en el món de les dades, encara s'ha reforçat més, és a dir,
0: és més important que mai.
1: Sí, és molt important conèixer la dada, que sigui una dada bona, fiable, que avui en dia això ens costa, no? Veiem una imatge a xarxes i ja sabem que potser un vídeo, sabem que això potser no és real.
0: Sobretot amb la irrupció de la intel·ligència artificial.
1: És molt difícil avui en dia saber si un vídeo és un fake news o no amb la intel·ligència artificial. Llavors, en aquests casos, al final t'acabes creient com a ciutadà un vídeo quan alguns mitjans de comunicació fiables se'n fan ressò. I tot i així, a vegades, també es cometen errors, no? El mateix ens passa en el nostre món, és a dir, nosaltres hem d'aconseguir que la dada que es produeix sigui una dada de qualitat fiable, sàpigues que és autèntica, però a més, per poder generar informació necessitem combinar aquestes dades, no? I entendre molt bé aquestes dades, per què serveixen, quin procés les ha creat, i això ens està transformant molt, perquè ens està portant a aquest món de conèixer molt bé l'origen de la dada, més que del document, per poder construir un relat real i un

0: passar les activitats.
1: Sí, no, la llei d'arxius de Catalunya és del 2001 i nosaltres com a associació portem molts anys reclamant que s'ha d'actualitzar. Finalment hi ha hagut un pla d'arxius, que és un pla de millora que el govern ha fet de la Generalitat per millorar els arxius fins al 2030, és un pla d'arxius 2030, i dintre d'aquest pla hi havia la reforma de la llei. Mm-hmm. I tot i que portem un parell d'anys potser que ja hauria d'haver sortit, ara ha sortit la consulta prèvia, de fet està oberta, i jo animo a tothom, pot participar-hi tothom, totes les persones que vulguin, està a la web de Participa de la Generalitat, transparència.participa.cat, em sembla, està a la web de Transparència, on es publiquen tots els processos participatius, i ara mateix, fins al 30 de juny, està publicada per poder dir què vols tu que aportin la nova llei d'arxius. Està en el procés inicial, la idea és que la llei d'arxius potser d'aquí un parell d'anys o així pugui ser una realitat, però ara comença, però és el moment de parlar. De tothom.
0: Clar, possiblement té poc a veure, no?, el context de l'any 2001 en l'actual, amb tota la irrupció tecnològica. Per acabar, Francesc, molt breument, quines activitats teniu preparades per commemorar aquesta setmana i aquest dia?
1: Des de l'Arxiu Municipal tenim, sobretot, ens hem coincidit amb el Lumínic, per tant, nosaltres tenim una exposició en marxa que és la poesia, que es diu La poesia de la distància, que ja vam parlar aquí a
0: Comú.cat.
1: Per tant, demà el que fem és una visita a les 7 de la tarda, lliure, per qui vulgui venir, en què explicarem l'exposició i, a més, veurem els postals originals i farem una visita a l'arxiu. Farem una visita a l'arxiu i els que es quedin, estiguin allà amb nosaltres, al final tindran un regalet i tot.
0: Molt recomanable, a més, veure l'arxiu.
1: Sí, jo crec que sí, els que no hi hagin anat, encara que sigui l'arxiu municipal, no és l'arxiu històric, que seria la plaça de la Vila, però sí que tenim allà la majoria de documentació i jo crec que és interessant que la gent vegi com costa.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestà i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada als millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
1: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
1: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
0: Les teves arrels.
1: Exacte.
0: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
1: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
0: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
1: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
0: Vinils?
1: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi a totes aquestes peces tan meravelloses.
0: Tu has dit que aquells dissabtes a la Coral de Sant Cugat t'han marcat.
1: Molt, molt, molt, molt. Fer música plegats jo crec que és una de les grans passions de la meva vida. La música individual també està molt bé, però si uneixes el grup, l'energia grupal, la gent, bueno, s'enriqueix moltíssim.
0: Quina edat tenies?
1: Pues la veritat és que crec que vaig començar amb 6 anys i vaig acabar ja amb 18, perquè a l'entrar al conservatori i a adquirir tècnica vocal més lírica, em costava encaixar amb el cor.
0: I quan escoltaves Vivaldi, Beethoven, Pavarotti fins i tot, en quin moment entens que aquella emoció infantil s'ha de convertir en un projecte de vida?
1: Pues la veritat és que va ser tot molt orgànic. A casa, mentre ho escoltava, també escoltàvem altres músiques, no només se sentia música clàssica. I la coral cada vegada tenia més envergadura i vam fer concerts a llocs màgics i cada vegada el projecte era més gran i la qualitat musical també. I llavors em sentia tan viva, em sentia tan plena de fer música plegades amb gent meravellosa al Palau de la Música o gires per Europa, que llavors es va convertir en una manera, sense saber-ho, era la meva vida. I, bueno,
0: llavors, i la gaudies.
1: I la gaudia moltíssim. I sí que és veritat que hi ha un concert molt especial d'un Stabat Mater amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Rosa Mateu com a solista, que la coral participava en alguns números mentre altres, la Rosa Mateu cantava davant de nosaltres com a solista principal. I allò va ser com, uau, m'encanta això, m'encanta treballar de aquesta creativitat, és màgic.
0: Bueno. Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat, i molt disciplinat, també, no?
1: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
0: Mare meva.
1: Sí.
0: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer història de l'art?
1: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar història de l'art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
0: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
1: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... de vegades resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquesta fita.
0: Per tant,
1: per
0: tu no deixen de ser també unes referents.
1: Sí.
0: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
1: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa, molt estricta, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
0: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
1: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Mm-hmm. I, però està molt bé perquè veus les dues bandes, no? De la...
0: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs... Hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica que, de fet, s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
1: Sí. La gran mestra, Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al
0: Us anava observant, no?
1: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir... Has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però de ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga. I descobriràs un món, un món. Vale, es va quedar... Efectivament.
0: Sí?
1: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
0: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga, I també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
1: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant. Quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per a algú més que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada... Intento baixar, que l'ego no pugi en aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
0: amb més feliç.
1: Calma i més feliç.
0: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
1: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... És com que funciona i es donen compte de que han creat algú. I ho aconsegueixo, sent molt honesta. són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan és, jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem alguna cosa en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res perquè està el del costat.
0: Clar, queda tapat.
1: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm-hmm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
0: La teva vinculació amb les entitats culturals de Sant Cugat és molt profunda, ja des de ben petita. És a dir, que és una qüestió familiar, podríem dir. Què representa per tu haver crescut al costat de projectes com el de l'Orquestra Simfònica, com el de l'Esbart Sant Cugat, no? On hi ha aquesta forta vinculació?
1: És molt bonic. És com una memòria històrica per mi i familiar. I tinc la gran sort que he pogut participar d'això i treballar i deixar una mica d'empremta, no? Ser part d'aquesta energia del futur. La meva germana veia encara l'Esbart, és més gran que jo, la Irene Llamas, i les seves filles, des de petites, ja les va apuntar. I les hem vist ballar i créixer a l'escenari. M'emociona moltíssim la feina que fan aquestes entitats, perquè és mantenir la cultura tradicional al llarg del temps. I
0: això, i transmetre-la.
1: És, sí, transmetre-la, i veus els infants, i veus la gent, com s'ho passa de bé. És un moment molt, molt màgic sobre un escenari, veure les tradicions i balls tradicionals i que han anat evolucionant, no? Sense perdre l'empremta. Em sento molt afortunada d'haver ballat l'Areu Riera en el seu moment i ara veure uns balls similars però amb unes altres coreografies és una passada.
0: Mm. Hem parlat d'alguna experiència, algun moment important en la teva trajectòria, però encara n'hi ha alguns més.
1: Sí.
0: Perquè una de les experiències més importants de la teva vida va ser aquesta gira europea amb l'òpera Brundibar. Explica'ns una mica.
1: Sí, és molt màgic això per mi. I crec que en aquell moment no sabia l'envergadura que em portaria. Vaig ser escollida per anar a cantar en un projecte que la UNESCO, amb la ONU i les joventuts musicals des de Brussel·les, van voler compartir amb la Unió Europea. I el projecte era cantar una òpera que s'havia composat en un camp de concentració nazi, per vendre que no passava res allà, que tot estava perfecte, i òbviament sí que passava.
0: Mm.
1: I quan em van escollir, vaig tindre a cantar aquesta òpera en irish. Va ser un repte, vaig tindre classes particulars a Alemanya amb la professora d'irish per pronunciar perfectament, per respecte. I després vam fer la gira per 9 països de la Unió Europea i vaig poder cantar a la ONU, a la UNESCO de París i també a la seu de Brussel·les, una petita interpretació perquè allà és on fan els debats i és on estan els polítics. Però sí que, per exemple, vaig cantar a l'Òpera Nacional de Noruega, on vam conèixer músics que havien interpretat la mateixa òpera en el camp de concentració.
0: O sigui, supervivents.
1: Sí. No se m'oblidaran mai les cares d'aquestes persones tan meravelloses. L'experiència em va marcar tant que jo crec que una part de les meves ganes d'estudiar història és també per saber...
0: No què només, ha passat? D'on
1: sí,
0: venim?
1: Sí. I llavors, clar, història de l'art era la combinació perfecta, perquè per saber la història d'un objecte, primer has de saber la història del país o de la situació. I Brundibar va ser una experiència meravellosa on vaig tindre la gran sort de conèixer supervivents de la Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. Músics.
0: Jolín. Parlem d'altres somnis que també m'imagino que podem dir que ja has fet realitat, com debutar al Gran Teatre del Liceu, no? Això també era un somni.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan va ser?
1: Es va complir abans d'acabar la titulació del superior del Teatre del Liceu. Em van escollir, necessitaven reforços per una òpera meravellosa que havia guanyat el Premi a la millor òpera del món i era La ciutat invisible de Kitej, una òpera russa de gran renom, i necessitaven grans professionals que poguessin cantar i sostenir aquesta gran peça on el poble, que és representat pel cor, era el protagonista de tota aquesta òpera. I em va passar abans d'acabar la carrera. Me'n recordo del primer assaig a sobre de l'escenari, perquè abans de pujar a l'escenari s'assaja moltíssim a les sales. S'assagen per parts, una cosa és l'assaig vocal i una altra cosa és l'assaig de moviment teatral, i després s'uneix i després ja vas a l'escenari. Aquella sensació d'estar al mig de l'escenari, de l'edifici tan emblemàtic per mi, per nosaltres, per als catalans, va ser com un regal. Mm. Ho vaig viure com un regal. També un repte, perquè era l'últim any de la carrera superior i clar, mesos, 3 mesos, 4 mesos treballant al Liceu amb horari professional, més com compaginar-ho amb el conservatori. Però bueno, va ser màgic.
0: Mm. Clar, però és que no només el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, Peralada... O sigui que m'imagino que guarda records d'instants imborrables en tots aquests escenaris, no?, que has pogut gaudir.
1: Sí, són escenaris màgics on saps que no només s'ha fet música, sinó tenim una impremta cultural catalana i internacional, on hi han hagut situacions molt importants que no ens oblidem d'elles. I han estat en aquests edificis. Cantar al Palau de la Música és un regal, sempre ha sigut un regal i sempre ho serà.
0: Mm. Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
1: Vitalitat, pau, em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
0: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc? La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques? També.
1: Sí.
0: Falten recursos?
1: Molts.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. No vull ser no vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos, la paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, no, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
0: Clar. Estem acabant i jo sé que tu tens un somni que és, podríem dir, que molt singular, perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són els el cant dels mantres amb l'orquestra simfònica, amb una orquestra simfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
1: Bueno, més o menys sí.
0: Sí?
1: Sí, ja hi ha referències, des del Bhakti Yoga, el Kirtan, s'han anat occidentalitzant i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar i hi ha projectes en l'ambient i jo ja sento coses. De vegades, quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
0: T'agradaria participar fent una fusió
1: d'aquestes? Sí.
0: De quina manera?
1: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida. Mm-hmm. Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Uh-huh. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant. Sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic, i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí.
0: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, molt agraïda.
2: Faves comptades.

0: S'acosten les vacances i és moment d'aprofitar el temps de l'estiu, doncs, per recuperar lectures, per fer aquelles lectures que teníem pendents o per fer simplement aquelles que més ens venen de gust. Per tant, avui recomanacions de la mà del Roger Grífols, llibreter de La Salvatja. Com estàs?
1: Molt bé. Acalorat, ja. Ja arriba l'estiu.
0: Però... Clar, ja arriba l'estiu, però per això, dèiem, aprofitem per fer en aquesta sessió algunes recomanacions sobre títols que ens poden venir de gust a llegir.
1: Totalment. A veure, de llibres n'hi ha molt tantíssims, ja ho sabeu, i al final costa fer una llista. Però bueno, al final porto unes propostes i
0: doncs
1: que no cal que
0: seguiu,
1: vull dir que poder...
0: Que són llibres, lliure elecció. La primera, quina és?
1: Sí, aquest és un llibre que li han traduït ara, Jean-Claude Itzo, que és molta gent, bueno, certa gent el deu conèixer per la seva trilogia marsellesa de novel·la negra. És un autor que va morir, és marsellès, d'origen italià, que va morir fa temps. I en aquest cas no és cap llibre policíac ni novel·la negra, sinó es diu El sol dels moribunds, publicat per crims.cat. I està molt bé perquè és un retrat... És curiós perquè va sobre un vagabund, directament, que no és que... Era una persona normal que va acabar per atzars de la vida i per decisions mal encadenades, diguéssim, que va acabar al carrer, a París. Vivint al carrer amb una sèrie de companys vagabunds i que, com ho hem donat, quan està al final, diguéssim, veu que s'està acostant al final, vol tornar a Marsella, que és on va ser més feliç, a morir, diguéssim, com a vagabund. Llavors, no és un llibre sentimentaloide ni que es planyi molt, sinó que explica una situació en la qual, no sé, tothom pot... et dona consciència que tothom pot acabar per atzars de la vida en aquest tipus de situació tan penosa i que tampoc és tan difícil, i és perquè és una persona normal que acaba... al carrer, dormint al carrer, havent de buscar el menjar, havent de buscar lloc per dormir, amb tots els rigors que això suposa. I està molt bé, perquè també parla sobre el passat del personatge, quan va estar casat amb un fill... I bé, a mi m'ha agradat molt, vaja.
0: Una ficció queda... és, no?
1: És ficció, sí, però podria ser un retrat, però bueno, és totalment ficcionat. No sé si va coincidir que també ell estava al final de la seva vida i potser també té aquest aire una mica melangiós de final, de trajecte, diguéssim, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt. El recomano, vaja. I és curtet, exigeix això molt bé.
0: El sol dels moribunds.
1: Correcte.
0: Del Jean-Claude Itzo. Anem per una altra història. En aquest cas, de França, ens anem a Itàlia?
1: Sí, anem a Nàpols. Això és un llibre antic, també. Estic portant coses que s'han publicat ara, traduïdes. Aquest és el Premi Esterga, que és el premi més prestigiós d'Itàlia, del 61, i parla una mica sobre... És ficció, suposo que també té elements autobiogràfics, però parla sobre la infantesa... És 10 anys, des que és un adolescent fins que abandona la ciutat de Nàpols, el personatge... I és un retrat deliciós d'això, d'un temps passat, d'una joventut perduda i d'una ciutat inolvidable, que és Nàpols, en part, té tot aquest petit segment d'aquest aire que té, també ve degut a la literatura de Rafael Lacapri, en aquest sentit, que fa un retrat molt, molt romàntic. És una declaració d'amor, també, d'una ciutat i d'un paisatge i d'una gent. I està molt bé. Estiuenc total, ben escrit... Un premi literari del 61, vull dir, per algú que tingui una mica d'interès.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'altra proposta. I ara ens anem amb una proposta que aquesta setmana passada doncs, va ser actualitat, no?, per la visita precisament de l'autora aquí a Barcelona.
1: Sí, és Siri Husbett. Molta gent la coneix perquè escriu novel·les negres i per ser la... vídua, en aquest cas, de l'escriptor nord-americà Paul Auster, que va morir... el temps passa de pressa, no sé, fa 3 anys, un parell d'anys. Llavors, això no és cap novel·la negra, diu històries de fantasmes, tampoc és cap relat basat en temes d'Iker Jiménez i aquestes coses, vull dir, no són aparicions, sinó que just abans de morir el seu marit, el Paul Auster, li va dir que li agradaria tornar com a fantasma, però no per espantar-la, sinó per, com a, per poder-la observar, per poder veure què feia, per poder veure com li anava la filla, la neta, per fer una mica el tafaner, no?, per veure com continuar la vida sense ell.
0: El que ens agradaria fer a tots,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Clar, clar, és una cosa que tothom ho ha pensat, no?, de que... Llavors és una mica... Té aquest aire reflexiu, també, com de dietari, també de l'època. Clar, parla molt de la... de les presències. Un cop mor algú, no?, com la presència, en algun sentit, sempre queda impregnada en molts detalls, en molts llocs, no?, amb olors, vull dir que és... És allò que diem que...
0: Que encara hi són presents,
1: sí, que un no mor fins que no se l'oblida del tot, no? Llavors, està molt bé. Té aquest aire, també, clar, una mica és com un... És un llibre de dol, en aquest cas, de la Siri Hutzbet, però, bueno, que pot llegir qualsevol i no cal que estiguis passant cap mena de tràngol ni de situació semblant, sinó que escriu molt bé i és aquesta...
0: El que té de singular aquest llibre, em deies abans, és que no és una lectura lineal.
1: No,
0: no és a dir, que un capítol continua la història,
1: sí,
0: amb el següent.
1: No, no, no és tant, és això. Són, és, suposo que devien anar prenent notes, també és, vol, també és un dietari també de l'època, cartes, pensaments, vull dir que aquestes, sí que té una estructura, però vull dir que no, té, no, no és com un llibre novel·lat ni... ni un, si no té un ordre, diguéssim, ni una forma compacta i homogènia, sinó que és molt, això, és molt heterogènia. Està...
0: O sigui, comparteix coses, sí, de la seva relació.
1: Correcte, sí, records, això de, bueno, doncs, potser un moment donat-li sent l'olor del tabac del seu marit i això li porta a pensar
0: records.
1: En ell, records. Mm. Vull dir, aquestes coses que desencadenen, no?, que a vegades passen cançons, passen amb això, amb olors, amb paisatges, amb... Bueno, no sé si estic molt malanciós avui, però bueno...
0: Històries de fantasmes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, edició 62, també està en castellà, però bueno, portat aquí la
0: molt
1: versió
0: bé.
1: Catalana.
0: Molt bé. País. I parlant de versions catalanes, aquesta és genuïnament catalana, no?
1: Sí, aquesta és una sorpresa, està molt bé. Es diu Garlanda, l'autora és Maria Rovira, que potser no, si us dic aquest nom, no, a ningú li sona, perquè és molt genèric, però és...
0: Se la coneix com?
1: Oye Sherman, que és una còmica que, sí, que està tan de moda ara. Vull dir, jo ets de reconèixer que no, com a còmica no la coneixia pas. I a Blacky Books li ha publicat el seu primer llibre, que és Garlanda, que està molt bé, és molt divertit, perquè té aquest sentit de l'humor, és així fresc, ideal per l'estiu, perquè parla molt del... Són com unes memòries, no ens entenguem, no és una dona... Aquesta dona no té ni 40 anys, però parla una mica de la seva vida, de l'època que va viure com a nena, com a adolescent, com a jove, i està molt bé que té aquest sentit de l'humor irreverent, també és bastant... que es pot sentir identificat amb molta gent per les coses que explica, perquè és que sempre és una mica la seva... L'emotiv és que mai ha acabat de quadrar massa amb el que havia de fer, no?, en el seu moment. Vull dir, ha sigut una persona que ha viscut la vida potser com... No seguint un camí, sinó...
0: Com desubicat.
1: Sí, vull dir, sempre diu això, no?, com que el que se suposava que jo havia de fer, doncs no ho feia mai. I el que se suposa que has de fer per tenir una vida ordenada, doncs tampoc, llavors té aquest aire...
0: Doncs aquesta divertit. És una lectura, com dius tu, fresca.
1: Sí, fresca,
0: no?,
1: estiuenca.
0: També, i ràpida,
1: sí,
0: pel que veig.
1: Sí, sorprèn, perquè està ben escrit, vull dir que en aquest cas és bastant mediàtica la dona, però escriu bé. I ho fa molt, això, molt amè i molt distret. I és tapa dura, que per portar-te-la a la platja o a la piscina és una mica incòmode, però...
0: Bueno, però bueno, està a la terrasseta...
1: Sí, correcte, sí.
0: Allà
1: sí,
0: a la fresqueta.
1: Sí, amb un cafè, una canya, i ideal.
0: Fantàstic. I ara anem per un altre, que aquest còmode tampoc no seria, no? I a més se li ha de dedicar una mica més de temps.
1: Bueno, sí, és una edició molt xula que han tret mai més, en català, també en castellà. Va estar traduït ja fa temps, és el projecte Hail Mary, que ara ha sortit una mica... S'ha posat de rellevància perquè han tret una pel·lícula que ha tingut bastant èxit, de ciència-ficció. Llavors, el que passa a vegades que el cine, no?, que es fa una pel·lícula i ara torna a haver-hi l'estirada, perquè és un llibre que havia passat. Potser pels amants del gènere sí que... El coneixien, però...
0: Però el llibre ja hi era.
1: Sí, sí, sí, en castellà portava temps publicat, ja, butxaca i tot. El que passa és que ara, amb la tirada de la pel·lícula, doncs sembla que això trenca una mica el corset del gènere, no?, dels amants de la ciència-ficció i passa a ser més de públic en general. I està molt bé, perquè també té una mica de misteris. Tampoc vull explicar gaire, perquè és més val que no fem spoilers, que en diuen. Però és un astronauta que es desperta després de molts anys de viatjar, d'estar a l'espai, es desperta en una nau, ha perdut la memòria i els dos companys de tripulació són morts. Llavors, clar, és tot aquest... A poc a poc va recuperar la memòria, perquè està allà, qui era aquí, què feien allà... I és una mica això, té una mica ciència-ficció, però té aquest aire també com de thriller, una mica de misteri.
0: I és un ex-personatge?
1: Sí, bueno, i després es va comunicant, clar, és ell que es comunica després també. Uh-huh. Vull dir que és la seva vida allà, diguéssim, en el seu món, i parlant també amb la gent de la Terra, diguéssim.
0: Amb la base.
1: Amb la base, sí, sí.
0: Molt bé, ja doncs molt bé. Aquí ens deixa el Roger 5 propostes
1: sí.
0: per aquest estiu. No són les propostes que podríem trobar les més comercials, no? Allò de les llistes de vendes.
1: No, perquè aquestes
0: ja... Però són propostes que se surten...
1: Sí, una mica, podria haver portat 5 altres, vull dir, o 10 altres, o 50 altres, vull dir, propostes
0: sempre n'hi ha. Però t'ha semblat que això ja està.
1: Sí, l'important és això, que la gent trobi temps, ara que hi ha temps a les vacances per llegir, que trobi una mica de temps, i que es llegeixi això, el que vulgui. L'important és llegir. Com sí, si hi ha molta gent que aprofita per llegir-se clàssic, que també és una altra opció.
0: És una altra opció. Molt bé, Roger, doncs escolta, moltíssimes gràcies per les recomanacions. Que vagin molt bé les vacances
1: a vosaltres,
0: i l'estiu.
1: I això, que us vagi molt bé, i bona lectura i bon estiu.
0: Clar que sí. Adéu-siau.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
3: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
6: Continguts en xarxa.

0: que ens posem de seguida a cuinar. Mira per on, perquè comencem a posar les piles per aquesta temporada d'estiu amb la nostra cuinera de la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, sí? molt bé. Tal com tu dius, preparant ja una mica per l'estiu. És el rei dels peixos de roca. I ara, precisament, és la temporada i són molt grossos, perquè és un peix que té molta espina. Això sí.
0: Jo ja tremolo.
1: És un peix que s'ha de fer al forn, o s'ha de fer a la planxa, es pot fer, però s'ha de fer en filet, eh? Has de dir al peixater teu que tu que te'l regli. Llavors, amb suquet, és deliciós. Amb suquet, amb unes patates, senzillament amb unes patates, però jo el vaig fer una mica més complet, perquè si a vegades celebres alguna cosa, sí. A nosaltres ens agrada molt el marisc, i el vaig barrejar amb marisc.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, és com si féssim una sarsuela, però, o sigui, que abans a la sarsuela hi posàvem rap, i posàvem lluç, doncs tot amb escòrpora.
0: Ah,
1: aquesta escòrpora pesava un quilo, i llavors amb un quilo per quatre persones és suficient.
0: Quina forma té l'escòrpora? És que ara sí que...
1: L'escòrpora és de color vermell, perquè per això és de roca, i llavors a la part de dalt té un serrell que punxa. Allò aquella espina, si te la claves, és molt dolenta, eh?
0: Ah,
1: però, esclar, com que ja t'ho arreglen a la pescateria, llavors tu fas guardar el cap per fer aquest fumet que sempre diem que és deliciós, i llavors això el fas fer, ja t'ho dic, a filets, i de cada filet en surten dos trossos, o sigui, per quatre persones, amb una escòrpora d'un quilo, en teniu prou.
0: Doncs jo ara t'he preguntat perquè la imatge de l'escòrpora sí que no me venia pas en ment com
1: bueno,
0: era.
1: Bueno, és que, esclar, l'escòrpora no és com el rap que n'hi ha sempre, com el lluç, l'escòrpora temporades, que n'hi ha, que depèn de la temporada, n'hi ha o no n'hi ha. I llavors també hi ha la lluerna. La lluerna és una mica més barat, i també té molta espina, però també l'hem de fer sempre a filet. Tot això sempre a filet.
0: Va, molt bé. El filet s'ha de demanar que el facis de gruixudet, potser?
1: No, el filet és dos. O sigui, obrir i fer...
0: Ja està,
1: dos. Partit pel mig, dos filets i surten. Ara, llavors, tu, depèn del que pesa de cada filet, el pots partir per la meitat i en queda per quatre persones, eh?
0: Molt bé, Joana, vinga.
1: Llavors, jo vaig posar una escòrpora, ja t'ho dic que pesava un quilo i pico, llamentol, si us agrada, a mi, com que el marisc m'agrada molt, doncs n'hi podeu posar dos o un, depèn de la butxaca. Si n'hi poseu un haurà de menjar el cap, l'altre el tros de la cua i l'altre les antenes, i que també és bo, eh? Si
0: que n'hi haurà les antenes, no?
1: Ai, les antenes, les potes, si t'agrada escurar, no, les antenes
0: perquè
1: no.
0: Perquè és cara, és
1: les potes, okay. Les potes, si t'agrada escurar, també és bo. Llavors, 200 grams de cloises, un calamar que faci mig quilo, i llavors ja farem el sofregit. Una ceba, quatre cullerades de tomàquet sempre natural, un bon raig de brandi per fer el sofregiret aquest, farina, perquè jo aquest peix l'enfarino una mica perquè no se me desfagi. Pebre vermell dolç, un pols de safrà, oli, sal i pebre, com sempre, i el fumet. El fumet aquest, ja sabeu que d'aquest cap en podem fer un fumet vermell. Si el fem vermell, com sempre diem, hem de fer un sofregit. Una mica de ceba, una mica de tomàquet, però no cal sofregir-ho molt. I tirem aquest peix, i posem aigua, i llavors ho fem bullir mitja hora i ja tenim el fumet
0: molt
1: fet.
0: Molt bé. Què volia? Ah, bé, el safrà.
1: Safrà.
0: Què fas amb el safrà? El deixes a sobre
1: sí, la... Sí, sobre la cuina amb una mica de paper poquet, i llavors amb el mateix paper el xafo una mica perquè me quedi més desfet.
0: Vale.
1: Però, i si no, també li pots posar, el que passa que a vegades llavors es troba més, eh? I llavors per la picada hi posarem aquestes ametlles o avellanes, el que tingueu costum de posar, julivert, alls i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: La xocolata negra, sempre negra, sempre negra de cuinar, eh? no de llet, de la negra, la que tinguem un trosset.
0: A mi m'encanta aquesta, per això, per menjar-la sola i tot.
1: La de 85 o la de 75? Totes
0: 75.
1: Dues. Jo també. La de 80
0: és
1: la trobo
0: massa...
1: un pèl massa amargant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: te queda un rato el gust amargant,
0: li
1: però...
0: Li poses aquesta, tu també?
1: Sí, la que tinc li poso, sí. Bueno, doncs primer de tot que farem, salarem aquest peix, el salarem i el salpebrem, sempre hem de salar i salpebrar. El llamanto ja l'haurem partit pel mig i l'haurem separat el cap de la cua i llavors les potes també els separem. El calamari ja el tindrem net i tallat a rodanxes i llavors agafarem primer de tot l'escòrpora i l'enfarinarem una mica i en aquest mateix oli el passarem. Però no molt, només res, al moment que tregui aquesta mica d'aigua, el reservarem. Llavors, aquí mateix hi posarem el llamanto i el passarem. Aquí haurem posat uns grans d'all sense pelar.
0: Ah, molt bé.
1: Que ja aniran, ja aniran agafant gust a tot això. Com tinguem això, també el reservarem, el llamanto. I llavors agafarem el calamar, el tindrem tallat, el posarem aquí i el passarem una mica. Com l'haurem passat uns 10 minuts o així, ja hi posarem la ceba. La ceba i anirem fent el sofregit. Quan tinguem la ceba aquesta ben rossa, tirarem aquest bon raig de brandi, que ens pujarà més el color i ens deixarà tots els sucs de tot això que hi hem passat, i llavors hi posarem les cullerades aquestes de tomaca. La tomaca sempre hi posem, a vegades no ho dic, un pols darrere de sucre, per treure aquesta acidor de la tomaca, eh? Llavors deixarem la tomaca, aquesta que es vagi fent, i anirem posant una mica de fumet d'aquest que tindrem, i ho anirem passant perquè ens quedi aquesta tomaca com una marmelada. Quan tinguem aquesta tomaca ja ben passada, i posarem el pebre vermell i posarem aquests brins de safrà.
0: Val. I aquests brins com són? Per exemple, dos o tres?
1: No gaire, no dos o tres, no. Una mica, perquè el safrà ja saps que aquella caixa
0: sí,
1: és...
0: Sí, n'hi ha molt poc.
1: N'hi ha poc, però vull dir, no cal ni la meitat de la caixa ni la meitat, eh? Vull dir, poquet, eh?
0: Poqueta cosa.
1: Agafes així amb els dos dits, el que t'hi quepiga, i ja està.
0: Val, eh?
1: I això és per donar-hi... I dona un gust molt bo, eh? No ho sembla, però el safrà hi dona un gust molt bo. Li trobes el gust de safrà, quan tens el suquet fet. Llavors, quan tinguem tot això ja ben passat, ja en tenim aquest calamar que ja ens ha quedat tou, tindrem la picada aquesta feta i tindrem el fumet calent. I posarem el fumet i posarem la picada. I llavors, quan faci això uns 10 minuts o un quart que això ja sigui allà, i posarem... aquesta escòrpora que ja la tenim passada, només pim-pam, aquí, i a tot el voltant hi posarem el llamanto.
0: Ah, molt bé.
1: Les cloïges els haurem... Jo sempre els refaig una mica al vapor, perquè si trobes una cloïja d'aquelles negres tancades, te fa molt bé tota la cassola, perquè allò té un gust... I, a més, la sorra aquella que té... Jo sempre els refaig un moment. El moment que se m'obren, ja els trec del foc. I llavors ja els hi poso tot al voltant, i si el suquet aquest de les cloïges és bo... també el col una mica i li poso.
0: Val.
1: I llavors, com que ja hi hem posat la picada i hi hem posat tot això, ho deixem uns 10 minuts i ho tanquem.
0: Molt bé.
1: Si ho podem fer ara i menjar-lo d'aquí una hora, encara és més bo.
0: O l'endemà.
1: O l'endemà, també.
0: Escolta'm, també. Però les cloïses i els músculs cada vegada...
1: No, escolta, ara hi ha músculs molt bons del delta.
0: Sí, bueno,
1: del delta, boníssims, eh?
0: Sí. Bueno, mira, jo... La
1: ja, ja fa temps que pateixes tu amb els músculs.
0: Sí. I amb les cloïges és igual, eh? Que trobo que surten allò molt petites o...
1: Bueno, si compres aquesta gallega, no, eh?
0: Bueno, va.
1: Clar. No aquella altra,
0: a
1: com
0: veure,
1: se diu.
0: La gallega i després el del delta, no?
1: Sí.
0: De la punta
1: això fa com les navalles. Si tu vols menjar una bona navalla, l'has de comprar gallega. D'aquelles que deien d'en Julio Iglesias. Sempre el peixater hi anava a comprar i me deia, dic, tens navalles, són d'en Julio Iglesias, aquestes? Diu, sí. No sé per què, perquè vull dir que aquest home no és que li tingui molta simpatia, però no sé per què els anomenaven, perquè suposo que ell en menjava o... I doncs són les gallegues, que no són les d'en Julio Iglesias, són les gallegues. I són molt bones, eh?
0: Sí.
1: Els fas a la planxa,
0: bueno,
1: i està,
0: clar, no hi ha terra... Has d'anar preguntant d'on té cada peix d'aquests, eh?
1: Perquè a vegades vas a la pescateria i hi ha aquests manats de navalles, que són petites així, que deuen fer mig pam, no, deuen fer 10 centímetres, i estan... Aquestes navalles... No, és que siguin dolentes, però tenen molta sorra.
0: Que està molt,
1: i tu encara que els atinguis amb sal i aigua 10 o 12 hores, aquella sorra no marxa. No, i quan tu els fas a la planxa, no els pots menjar.
0: Ui.
1: Doncs llavors més val a vegades gastar una mica més.
0: Jo ho he avorrit, Joana, ho he avorrit per tot això, eh?
1: Per la terra que hi ha.
0: La terra que hi ha.
1: Sí, la sorra que hi ha.
0: Bé, anem cap a explicar els continguts d'aquest plat, que sembla que senti l'olor jo ja de ser boníssim, eh?
1: Sí, perquè aquest plat ara, si hi ha l'aniversari, és un dia que voleu fer una celebració, el feu una mica més esplèndid. I si no, el feu amb unes patatetes i les còrpora i ja ho teniu, eh?
0: Vinga,
1: també.
0: Ja està.
1: Doncs llavors hem dit que per quatre persones agafarem una escòrpora d'un quilo, un quilo i pico, la farem fer a filets, dos filets, i cada filet el tallarem pel mig, que ja en surten quatre trossos, llamantos dos o un, si us agrada molt, a mi, com que m'agrada molt, doncs mig per cada un, queda bé, Un calamar d'un mig quilo que sigui gruixudet, d'aquest de costa, eh? Un calamar de costa. No comprem aquell que ve confitat.
0: Ai, és que, esclar, tot això porta producte químic.
1: Però tot això... No, no, i a més és que queda molt tou i... Esclar, tot depèn de la butxaca, perquè, esclar, tot això ara s'ha posat tot pels núvols, eh? Però, bueno, escolta, que aquí només hi som un cop, eh?
0: Ah, sí. Sí,
1: i llavors
0: sí.
1: Hem de demanar salut...
0: Sí. Bueno, i si alguna cosa és un caprici que realment...
1: Exacte, un caprici que no podem fer cada setmana, aquest plat, eh? Llavors agafem aquest calamar que hem dit d'un mig quilo o així, una ceba, 4 cullerades d'aquestes de tomaca natural, sempre natural, o un brandy, una bona cullerada, una mica de farina per enfarinar aquest peix, pebre vermell dolç, un pols de safrà, al vostre gust, oli, sal i pebre, i el fumet, que el fumet, si el teniu fet, agafeu el fet, i si no el feu amb aquest tros de cap d'escòrpora, no cal que compreu res més, us surt un fumet excel·lent,
0: boníssim.
1: Eh?
0: I si no, recordeu sempre que la nostra cuinera, la Joana, diu que com fem fumet el podem guardar-lo,
1: sí,
0: o congelem.
1: I el tenim a punt. I llavors la picada aquesta, amb aquestes ametlles, alls, julivert i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Aquests són els ingredients per avui.
0: Un plat realment exquisit, eh?
1: Sí, ara que venen Sant Joan,
0: sí,
1: la Revetlla, venen moltes festes,
0: vale,
1: podem aprofitar-ho.
0: I si no és igual, vull dir, ho celebrem.
1: Ho celebrem. Hem de celebrar que cada

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Ferrer i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
4: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
5: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una cosa que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
2: Mireu el reportatge complet a Cugat Mèdia. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten

0: Sant Cugat en Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a quarts de 6 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en tres ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat de 2026. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base amb el 60% de la nota de batxillerat. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, actualment els alumnes que es presenten a les PAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà del xat GPT, per tal de generar punts per estudiar, també expliquen que han estat els mateixos professors els qui els han facilitat altres eines, com Gemini Gens, programes que ajuden a repassar i practicar, ja que és una IA que corregeix i soluciona dubtes a partir de com ho ha programat el professor. En l'àmbit santcugatenc, el 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, que n'envia 74 de 95, i la Farga i el Viarom, 76 cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. Si ens fixem en els percentatges, però, veiem notables diferències en relació amb la titularitat dels centres. Així, mentre que els instituts públics han enviat el 80% dels seus alumnes a la selectivitat, en el cas dels concertats la xifra s'eleva fins al 93% i en els privats fins al 96%. Pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu acull a les 7 del vespre una conferència sobre l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, a càrrec del tenor Marc Sala de Pròpera. La sessió té un preu de 9 euros i inclou una copa de vi. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: La música descriu el territori.
6: La paraula descriu la música.
5: Música i paraula.
6: Paraula i territori.
5: A través dels instruments de cobla,
6: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'Estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Farga Noruega i el Biaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
10: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
11: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa, doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és algo que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
8: Mireu el reportatge complet a Cugat Media. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegirà afegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
12: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 4:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat de 2026. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base amb el 60% de la nota de batxillerat. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, actualment els alumnes que es presenten a l'ESPAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà del xat GPT, per tal de generar punts per estudiar, també expliquen que han estat els mateixos professors els qui els han facilitat altres eines, com Gemini Gens, programes que ajuden a repassar i practicar, ja que és una IA que corregeix i soluciona dubtes a partir de com ho ha programat el professor. En l'àmbit santcugatenc, el 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, que n'envia 74 de 95, i la Farga i el Viarom, 76 cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a l'ESPAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. Si ens fixem en els percentatges, però, veiem notables diferències en relació amb la titularitat dels centres. Així, mentre que els instituts públics han enviat el 80% dels seus alumnes a la selectivitat, en el cas dels concertats la xifra s'eleva fins al 93% i en els privats fins al 96%. Pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu acull a les 7 del vespre una conferència sobre l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, a càrrec del tenor Marc Sala de Pròpera. La sessió té un preu de 9 euros i inclou una copa de vi. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales, toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Ferrer i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
4: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
5: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és algo que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
2: Mireu el reportatge complet a Cugat Mèdia. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegirà llegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat de 2026. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base amb el 60% de la nota de batxillerat. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, actualment els alumnes que es presenten a l'ESPAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà del xat GPT, per tal de generar punts per estudiar, també expliquen que han estat els mateixos professors els qui els han facilitat altres eines, com Gemini Gens, programes que ajuden a repassar i practicar, ja que és una IA que corregeix i soluciona dubtes a partir de com ho ha programat el professor. En l'àmbit santcugatenc, el 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, que n'envia 74 de 95, i la Farga i el Viarom, 76 cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a l'ESPAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. Si ens fixem en els percentatges, però, veiem notables diferències en relació amb la titularitat dels centres. Així, mentre que els instituts públics han enviat el 80% dels seus alumnes a la selectivitat, en el cas dels concertats la xifra s'eleva fins al 93% i en els privats fins al 96%. Pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu acull a les 7 del vespre una conferència sobre l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, a càrrec del tenor Marc Sala de Pròpera. La sessió té un preu de 9 euros i inclou una copa de vi. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... on? Discopacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
5: Ah, no tens mans?
6: Sí! Quina hòstia tens!
4: Sexe a la primera cita, sí o no?
7: Aquestes.
8: Oh. Bon menjar.
9: I mal menjar.
8: Hola?
9: Ah, spoiler, per cert.
4: Carinyo, paga un psicòleg.
8: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
10: Com es diu això?
4: Poliamor.
9: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
11: No entrarem en aquest tema.
9: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
10: Oi que sí?
8: Que sí, digues que sí.
9: Sí.
0: Ja disponible a cugat.cat.
5: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
12: Us parla Sergio Morales Tocafé, un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
12: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Farga Berga i el Biaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
7: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
10: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa, doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és algo que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
12: Mireu el reportatge complet a Cugat Media. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
12: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 4:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat de 2026. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base amb el 60% de la nota de batxillerat. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, actualment els alumnes que es presenten a l'ESPAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà del xat GPT, per tal de generar punts per estudiar, també expliquen que han estat els mateixos professors els qui els han facilitat altres eines, com Gemini Gens, programes que ajuden a repassar i practicar, ja que és una IA que corregeix i soluciona dubtes a partir de com ho ha programat el professor. En l'àmbit santcugatenc, el 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, que n'envia 74 de 95, i la Farga i el Viarom, 76 cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a l'ESPAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. Si ens fixem en els percentatges, però, veiem notables diferències en relació amb la titularitat dels centres. Així, mentre que els instituts públics han enviat el 80% dels seus alumnes a la selectivitat, en el cas dels concertats la xifra s'eleva fins al 93% i en els privats fins al 96%. Pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu acull a les 7 del vespre una conferència sobre l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, a càrrec del tenor Marc Sala de Pròpera. La sessió té un preu de 9 euros i inclou una copa de vi. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa, la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica.

0: esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central, però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
3: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
2: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
2: La catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'estadi olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
5: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a Papa Lleó 14 a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del Papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem? A l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella d'oració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella d'oració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar les altres dos focus d'atenció demà que s'ubicaran a Can Brians i a l'Abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la catedral de Barcelona. Insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta vella d'oració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
2: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona, bé procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
7: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
6: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
7: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
6: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
8: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
6: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
2: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
9: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
7: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
9: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
2: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran han començat i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
10: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
11: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
10: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
11: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
2: Minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
12: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
2: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
13: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
14: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
13: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
15: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su...
13: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
2: Música. Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el butxí del Real Madrid, al Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
16: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar a la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
17: Pues este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
2: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
18: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y ir sumando puntos.
2: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
19: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espigal Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
20: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
19: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, el Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, el Teatre a la Biblioteca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: 91.5. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins en sentit nord talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, a les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya el Marc Pijuan.
10: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat quan faltin 5 minuts per 1:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 PM tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzú per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
8: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
8: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
13: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
12: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
13: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
12: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
14: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes. También de las personas migrantes o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
12: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
8: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
11: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
13: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
11: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
8: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
15: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
16: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
17: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
8: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
18: Molt bon dia, Helena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
8: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
18: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no? Diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no? Però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I, sobretot, que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
8: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica o com expliqueu vosaltres que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
18: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del Concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan es va poder fer.
8: Doncs, Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda. Ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
18: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
8: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la Xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del Pontífex, amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
19: A casa és un lloc en el que estic molt còmode, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
20: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
19: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
20: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
8: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
21: Notícies en xarxa. Actualitat local.
8: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
0: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
1: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
0: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives, de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
22: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía, con él no podías tener una conversación, ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre, antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
0: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
8: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, al Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar al Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
23: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
8: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vigdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
24: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
8: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiakos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. Les segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
2: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur. Hospital Universitari.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Us parla Sergio Morales, toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Ferrer i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
3: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
4: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
1: Mireu el reportatge complet a Cugat Mèdia. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegirà llegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 4:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una part

participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat de 2026. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base amb el 60% de la nota de batxillerat. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, actualment els alumnes que es presenten a l'ESPAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà del xat GPT, per tal de generar punts per estudiar, també expliquen que han estat els mateixos professors els qui els han facilitat altres eines, com Gemini Gens, programes que ajuden a repassar i practicar, ja que és una IA que corregeix i soluciona dubtes a partir de com ho ha programat el professor. En l'àmbit santcugatenc, el 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, que n'envia 74 de 95, i la Farga i el Viarom, 76 cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a l'ESPAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. Si ens fixem en els percentatges, però, veiem notables diferències en relació amb la titularitat dels centres. Així, mentre que els instituts públics han enviat el 80% dels seus alumnes a la selectivitat, en el cas dels concertats la xifra s'eleva fins al 93% i en els privats fins al 96%. Pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu acull a les 7 del vespre una conferència sobre l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, a càrrec del tenor Marc Sala de Pròpera. La sessió té un preu de 9 euros i inclou una copa de vi. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 5917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
4: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
5: Bart, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
6: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
9: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
10: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. i això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és algo que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
8: Mireu el reportatge complet a Cugat Media. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegirà llegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a quarts de 6 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en tres ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat de 2026. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base amb el 60% de la nota de batxillerat. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, actualment els alumnes que es presenten a l'ESPAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà del xat GPT, per tal de generar punts per estudiar, també expliquen que han estat els mateixos professors els qui els han facilitat altres eines, com Gemini Gens, programes que ajuden a repassar i practicar, ja que és una IA que corregeix i soluciona dubtes a partir de com ho ha programat el professor. En l'àmbit santcugatenc, el 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, que n'envia 74 de 95, i la Farga i el Viarom, 76 cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a l'ESPAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. Si ens fixem en els percentatges, però, veiem notables diferències en relació amb la titularitat dels centres. Així, mentre que els instituts públics han enviat el 80% dels seus alumnes a la selectivitat, en el cas dels concertats la xifra s'eleva fins al 93% i en els privats fins al 96%. Pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu acull a les 7 del vespre una conferència sobre l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, a càrrec del tenor Marc Sala de Pròpera. La sessió té un preu de 9 euros i inclou una copa de vi. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també a l'Abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
1: El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó 14 comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de la 1 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 16:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i a l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i La Pan, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
1: Aquest migdia arrenca la visita del papa Lleó 14 a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí a l'estudi el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya nomenat precisament i justament per Lleó 14. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Molt bon dia.
1: Com estem?
6: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
1: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
6: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet. I després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar Europa és justament el nostre. I això doncs és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta doncs, de llocs i realitats humanes que tenen punts de connexió amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
1: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
6: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser doncs, molt propers doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
1: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però deixi'm, permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere, al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
6: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que, diguéssim, tots els parlamentaris van fer doncs, un gest de reconeixement. Ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són, malgrat doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre. És a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut. Hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
1: Anem a Catalunya i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que, a més, treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí...
6: Doncs és que, de fet, La bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes, tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els agustinians intenten posar aquest subratllat, sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
1: Escenaris a Catalunya, escenaris com, per exemple, el d'aquesta tarda, l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina... Què creu que els dirà el papa en aquesta joventut?
6: Doncs que que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venim cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte, tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
1: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos de la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el Papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal, que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient: heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu, sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs que no s'ha estat prou plural o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el Papa?
6: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i sobretot de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig, una voluntat de ser doncs realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
1: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
6: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general, i el que passa que ara segueixo més els equips de Lleida, que són els meus, són els que em toquen.
1: Només per dir-li o recordar-li que Robert Prevost diu que és del Madrid, encara que el Papa és de tots els equips.
6: El Papa és de tots els equips i en Robert Prevost doncs ha de veure on està el bon futbol.
1: Gràcies, Monsenyor, per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé aquesta visita.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: 2 minuts els que passen de 3:15, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
7: A hores d'ara doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància. Val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat a dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
1: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però, com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí, d'aquest matí, a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
8: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció a Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària. Aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en dos busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontejau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Polls, ella és portaveu de l'USTEC aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
9: Bon dia.
8: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
9: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEC, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem doncs, que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents, doncs, avui en aquesta jornada de vaga i de mobilització, doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i, bé, a veure com evoluciona la jornada.
8: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar en normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
9: De fet, la sortida és a plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui, doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació aprofitant doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir. Arribarem al Parlament i veurem doncs, en allà també un moment doncs, que estem en aprovació de pressupostos doncs, que també se'ns pugui fer sentir la veu.
8: Una manifestació que coincideix amb el final de curs. Com està el col·lectiu ara mateix?
9: Bé, doncs pensem que el col·lectiu estem cansats, estem decebuts fins i tot. Hem de tornar a recomençar de nou, a recomençar amb la Conselleria que tingui ganes de tornar-se a seure amb el comitè de vaga per tornar a replantejar totes aquestes demandes que el col·lectiu doncs, demana. Demanem doncs, que la Conselleria s'assegui, reobri un altre cop aquestes negociacions i tornar a començar de zero, perquè això és el que reclamem. Els docents han dit que no estaven d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEC, doncs, som al carrer i som tots, els docents, i esperant doncs, que la conselleria respongui.
8: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
9: A vosaltres.
8: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontejau per, com dèiem, sortir a 9:45 del matí cap a Barcelona.
1: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
10: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid als quarts de final. El Tenerife, tots dos conjunts, s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontejau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del Bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
12: Hem de fer una valoració positiva, per suposat, del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
11: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
12: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el Bàsquet Girona.
11: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el Bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontejau.
10: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al 5è i definitiu partit que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les comes. Veurem què passa aquest vespre.
13: Doncs demà ho explicarem.
10: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Helena.
13: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
10: Adéu.
13: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'Estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
2: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
3: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és algo que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
0: Mireu el reportatge complet a Cugat Mèdia. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a quarts de 6 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en tres ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat, en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final, que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis, i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat de 2026. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base amb el 60% de la nota de batxillerat. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, actualment els alumnes que es presenten a l'ESPAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà del xat GPT, per tal de generar punts per estudiar, també expliquen que han estat els mateixos professors els qui els han facilitat altres eines, com Gemini Gens, programes que ajuden a repassar i practicar, ja que és una IA que corregeix i soluciona dubtes a partir de com ho ha programat el professor. En l'àmbit santcugatenc, el 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, que n'envia 74 de 95, i la Farga i el Viarom, 76 cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a l'ESPAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. Si ens fixem en els percentatges, però, veiem notables diferències en relació amb la titularitat dels centres. Així, mentre que els instituts públics han enviat el 80% dels seus alumnes a la selectivitat, en el cas dels concertats la xifra s'eleva fins al 93% i en els privats fins al 96%. Pel que fa a l'activitat destacada, l'Ateneu acull a les 7 del vespre una conferència sobre l'òpera Falstaff de Giuseppe Verdi, a càrrec del tenor Marc Sala de Pròpera. La sessió té un preu de 9 euros i inclou una copa de vi. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
8: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada dels millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
9: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies això... per convidar-me.
8: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
9: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
8: Les teves arrels.
9: Exacte.
8: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
9: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
8: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
9: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
8: Vinils?
9: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi a totes aquestes peces tan meravelloses.
8: Tu has dit que aquells dissabtes a la Coral de Sant Cugat t'han marcat.
9: Molt. Fer música plegats jo crec que és una de les grans passions de la meva vida. La música individual també està molt bé, però si uneixes el grup, l'energia grupal, la gent, bueno, s'enriqueix moltíssim.
8: Quina edat tenies?
9: Pues la veritat és que crec que vaig començar amb 6 anys i vaig acabar ja amb 18, perquè a l'entrar al conservatori i a adquirir tècnica vocal més lírica, em costava encaixar amb el cor.
8: I quan escoltaves Vivaldi, Beethoven, Pavarotti fins i tot, en quin moment entens que aquella emoció infantil s'ha de convertir en un projecte de vida?
9: Pues la veritat és que va ser tot molt orgànic. A casa, mentre ho escoltava, també escoltàvem altres músiques, no només se sentia música clàssica. La coral cada vegada tenia més envergadura i vam fer concerts a llocs màgics i cada vegada el projecte era més gran i la qualitat musical també. I llavors em sentia tan viva, em sentia tan plena de fer música plegades amb gent meravellosa al Palau de la Música o gires per Europa, que llavors es va convertir en una manera, sense saber-ho, era la meva vida. I, bueno,
8: llavors, i la gaudies.
9: I la gaudia moltíssim. I sí que és veritat que hi ha un concert molt especial d'un Stabat Mater amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Rosa Mateu com a solista, que la coral participava en alguns números mentre altres, la Rosa Mateu cantava davant de nosaltres com a solista principal. I allò va ser com... Uau, m'encanta això, m'encanta treballar de aquesta creativitat, és màgic.
8: Bueno. Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat i molt disciplinat també, no?
9: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
8: Mare meva.
9: Sí.
8: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer Història de l'Art?
9: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar Història de l'Art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
8: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
9: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'emprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... de vegades resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquest...
10: Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
9: Sí.
10: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
9: En aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa, molt estricte, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
10: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
9: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Però està molt bé, perquè veus les dues bandes, no?, de la...
10: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
9: Sí, la gran mestra Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al...
10: Us anava observant, no?
9: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però de ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica al que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga. I descobriràs un món. Vale, es va quedar... Efectivament.
10: Sí?
9: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
10: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga, i també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
9: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant, quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per algú més, que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada... Intento baixar, que l'ego no pugi en aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
10: amb més feliç.
9: Calma i més feliç.
10: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
9: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... és com que funciona i es donen compte de que han creat algú. I ho aconsegueixo sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem algú en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res perquè està el del costat.
10: Clar, queda tapat.
9: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
10: La teva vinculació amb les entitats culturals de Sant Cugat és molt profunda, ja des de ben petita. És a dir, que és una qüestió familiar, podríem dir. Què representa per tu haver crescut al costat de projectes com el de l'Orquestra Simfònica, com el de l'Esbar Sant Cugat, no?, on hi ha aquesta forta vinculació?
9: És molt bonic. És com una memòria històrica per mi i familiar. I tinc la gran sort que he pogut participar d'això i treballar i deixar una mica d'empremta, no? Ser part d'aquesta energia del futur. La meva germana balla encara a l'Esbar, és més gran que jo, la Irene Llamas, i les seves filles, des de petites, ja les va apuntar. I les hem vist ballar i créixer a l'escenari. M'emociona moltíssim la feina que fan aquestes entitats, perquè és mantenir la cultura tradicional al llarg del temps. I
10: això, i transmetre-la.
9: És, sí, transmetre-la, i veus els infants, i veus la gent, com s'ho passa de bé. És un moment molt, molt màgic sobre un escenari, veure les traïcions i balls tradicionals i que han anat evolucionant, no?, sense perdre l'empremta. Em sento molt afortunada d'haver ballat l'Areu Riera en el seu moment i ara veure uns balls similars però amb unes altres coreografies és una passada.
10: Mm. Hem parlat d'alguna experiència, algun moment important en la teva trajectòria, però encara n'hi ha alguns més.
9: Sí.
10: Perquè una de les experiències més importants de la teva vida va ser aquesta gira europea amb l'òpera Brundibar. Explica'ns una mica.
9: Sí, és molt màgic això, per mi. I crec que en aquell moment no sabia l'envergadura que em portaria. Vaig ser escollida per anar a cantar en un projecte que la UNESCO, amb la ONU i les joventuts musicals des de Brussel·les, van voler compartir amb la Unió Europea. I el projecte era cantar una òpera que s'havia composat en un camp de concentració nazi, per vendre que no passava res allà, que tot estava perfecte, i òbviament sí que passava. I quan em van escollir, vaig tindre de cantar aquesta òpera en Irish. Va ser un repte, vaig tindre classes particulars a Alemanya amb la professora d'Irish per pronunciar perfectament, per respecte. I després vam fer la gira per 9 països de la Unió Europea i vaig poder cantar a la ONU, a la UNESCO de París i també a la seu de Brussel·les, una petita interpretació perquè allà és on fan els debats i és on estan els polítics. Però sí que, per exemple, vaig cantar a l'Òpera Nacional de Noruega, on vam conèixer músics que havien interpretat la mateixa òpera en el camp de concentració.
10: O sigui, supervivents.
9: Sí. No se m'oblidaran mai les cares d'aquestes persones tan meravelloses. L'experiència em va marcar tant que jo crec que una part de les meves ganes d'estudiar història és també per saber... No,
10: què
9: només
10: ha passat? D'on
9: sí,
10: venim?
9: Sí. I llavors, clar, la història de l'art era la combinació perfecta, perquè per saber la història d'un objecte, primer has de saber la història del país o de la situació. I Brundibar va ser una experiència meravellosa on vaig tindre la gran sort de conèixer supervivents de la Segona Guerra Mundial.
10: Mm-hmm.
9: Músics.
10: Jolín. Parlem d'altres somnis que també m'imagino que podem dir que ja has fet realitat, com debutar al Gran Teatre del Liceu, no? Això també era un somni.
9: Sí, sí, sí.
10: Quan va ser?
9: Es va complir abans d'acabar la titulació del superior del Teatre del Liceu. Em van escollir, necessitaven reforços per una òpera meravellosa que havia guanyat el premi a la millor òpera del món i era La ciutat invisible de Kitej, una òpera russa de gran renom, i necessitaven grans professionals que poguessin cantar i sostenir aquesta gran peça on el poble, que és representat pel cor, era el protagonista de tota aquesta òpera. I em va passar abans d'acabar la carrera. Me'n recordo del primer assaig a sobre de l'escenari, perquè abans de pujar a l'escenari s'assaja moltíssim a les sales. S'assagen per parts, una cosa és l'assaig vocal i una altra cosa és l'assaig de moviment teatral i després s'uneix i després ja vas a l'escenari. Aquella sensació d'estar al mig de l'escenari, de l'edifici tan emblemàtic per mi, per nosaltres, per als catalans, va ser com un regal. Mm. Ho vaig viure com un regal. També un repte, perquè era l'últim any de la carrera superior i clar, mesos, 3 mesos, 4 mesos treballant al Liceu amb horari professional, més com compaginar-ho amb el conservatori. Però bueno, va ser màgic.
10: Mm. Clar, però és que no només el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, Peralada... O sigui que m'imagino que guarda records d'instants imborrables en tots aquests escenaris, no?, que has pogut gaudir.
9: Sí, són escenaris màgics on saps que no només s'ha fet música, sinó tenim una impremta cultural catalana i internacional, on hi han hagut situacions molt importants que no ens oblidem d'elles. I han estat en aquests edificis. Cantar al Palau de la Música és un regal, sempre ha sigut un regal i sempre ho serà.
10: Mm. Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
9: Vitalitat, pau. Em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
10: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també. Sí. Falten recursos?
9: Molts.
10: Sí?
9: Jo crec que sí. No vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos... La paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, no, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. Mm. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
10: Clar. Estem acabant i jo sé que tu tens un somni que és, podríem dir, que molt singular, perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són el cant dels mantres amb l'orquestra simfònica, amb una orquestra simfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
9: Bueno, més o menys sí.
10: Sí?
9: Sí, hi ha referències des del Bhakti Yoga, el Kirtan, s'han anat occidentalitzant I hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar, i hi ha projectes en l'ambient, i jo ja sento coses. De vegades, quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
10: T'agradaria participar fent una fusió
9: d'aquestes? Sí.
10: De quina manera?
9: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida. Mm-hmm. Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Mm-hmm. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant. Sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic, i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí.
10: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
9: Moltíssimes gràcies.
10: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
9: Gràcies.
10: Que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies, molt agraïda.
7: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius i a les portes del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, avui volem posar el focus en una feina discreta però essencial pel funcionament de les administracions, la transparència pública i la preservació de la memòria col·lectiva. Per entendre què hi ha darrere d'un arxiu municipal, quina documentació conserva, com es gestiona i quin valor té per a la ciutadania, avui ens acompanya el Francesc Jiménez. Ell és cap de la secció d'accés, control i gestió de la informació de la Unitat d'Informació de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que a més de col·laborar sovint al Faves Comptades, a més també és president de l'Associació de Professionals d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben tornat, et tenim aquí cada 2 mesos, a l'espai de l'Arxiu Municipal, però clar, no ens quedaven seccions, demà és el dia, no?, el dia de per vosaltres, i ens semblava interessant doncs, poder-li dedicar una estona. Francesc, aquesta setmana, ho dèiem, se celebra la Setmana Internacional dels Arxius. Què és el que vol reivindicar aquesta data?
1: Bé, aquesta, de fet, l'origen d'aquesta data és de la celebració de la creació del Consell Internacional d'Arxius, que és un consell que està dintre d'UNESCO, i que es va crear el 1948. Llavors es va crear el 9 de juny de 1948, perquè d'aquí ve la celebra aquest origen, no? El que es vol és fomentar o ajudar a fomentar tot el que són, no només el que és un arxiu, que és molt més genèric, sinó els valors que transmet un arxiu, no? Que significa, què aporta per la societat, tant a nivell d'història com a nivell de social, cultural, de drets, de justícia, etc.
0: Quins són aquests valors?
1: Nosaltres sempre diem que els arxius, al final, són un lloc, són un instrument per canalitzar drets, no? I això vol dir que tens un dret d'accés a la informació, per exemple, és a dir, els arxius són garants, són llocs on es guarda documentació, o avui en dia hi ha dades, en el que tu pots, a través d'ells, extreure informació per alguna situació que tu vulguis reivindicar o que necessitis per construir alguna cosa, la teva casa, o un negoci, o per reivindicar també reparacions, històries de reparacions del passat, tot el tema del franquisme, per exemple, s'ha necessitat i es necessiten els arxius per veure què es va fer en aquella època, per la memòria, per recuperar memòria històrica, no, lògicament, això potser és el paper més conegut dels arxius, no? Els arxius com a guardians de papers, no? Que és una cosa que no ens agrada gaire avui en dia centrar exclusivament en això, no? Però els arxius també són patrimoni, no? També són patrimoni documental, també és documentació que gràcies a que existeixen aquests llocs, aquests centres i aquests instruments, doncs, es pot aconseguir recuperar la història i no perdre-la, sobretot, no? I nosaltres intentem veure la funció de l'arxiu com una funció no només d'això de passat, no? sinó també de futur, no? És a dir, entendre que avui el que generem avui és informació que d'aquí uns anys la gent que vulgui estudiar com vivim avui en dia, doncs, que ho necessitarà, no? I per necessitar-ho ho has de guardar avui, ho has de treballar avui i ho has d'estudiar avui. Per tant, sempre diem que els arxius, no, són a l'avui, no són al passat, que es podria semblar, no?
0: Probablement bona part de la ciutadania associa els arxius amb aquests documents que tu dius del passat, aquests més històrics, no? Tu quina creus que és la funció real de l'arxiu avui dia? Ara ens deies, no? Doncs guardar tot allò del present perquè en un futur es pugui estudiar com un passat ben ordenat, suposo, no? I ben documentat, exacte. I ben arxivat.
1: Sí, exacte. Jo crec que la funció dels arxius avui en dia és transmetre aquest valor de que allò que estem fent avui, no? Allò que s'està fent, s'està construint, si es fa amb un rigor i tens consciència, que això a vegades passa, que no tens molta consciència que tu crees pugui generar valor pel futur, pels nostres fills, nostres nens, etc. Crear aquesta consciència, no? Crear aquesta consciència de que la informació que generem, i més avui en dia, que hi ha molta informació, sempre diem que estem a l'era de la informació i molta informació és desinformació.
0: O la sobreinformació, no?
1: Exacte, sí. Quan hi ha sobreinformació hi ha desinformació, no? O hi ha fake news, que això avui en dia estem al dia a dia, no? Llavors, per poder lluitar contra aquesta desinformació, aquesta massa d'informació o aquesta voluntat de desinformar, és molt important establir aquests criteris arxivístics, no? Que són la qualitat de les dades, la qualitat de la informació, documents autèntics, documents fiables, i tot això ho has de garantir avui, des del moment que es creen, perquè si no, d'aquí 20 anys ens creurem documents que no sabem si són reals. Sempre, a vegades ens pregunten, no? Conserveu documents autèntics, d'arxius? Sí, autèntics sí, però no sé si diuen la veritat o no.
0: Clar.
1: Jo et puc garantir, com a arxiver, que aquests documents són autèntics, s'han creat en un lloc concret, etc., però jo no puc garantir que el contingut, que el que escriuen, sigui la realitat de la societat, no? Llavors, amb això necessitem que la pròpia societat sigui conscient dels documents que genera, les dades que genera com a privats, no? I també a nivell públic, no? De garantir que el que s'està generant avui en dia són documents autèntics, fiables, íntegres i que tenen, que poden preservar-se al llarg del temps, no? Que avui és molt difícil amb els formats que tenim, són molt eteris, no? És molt més fàcil conservar un pergamí del segle XII que no pas una informació que s'està generant avui en sistemes on bases de dades.
0: Clar, els reptes han anat canviant i s'han anat afegint a la vostra professió, sí. Perquè l'audiència se'n faci una idea. Quin tipus de documentació, documents, arxius hi podem trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat?
1: Bé, com a arxiu municipal com a tal, ens entenguem que els arxius tenen diferents tipus d'arxius. Hi ha arxius nacionals, arxius comarcals, hi ha arxiu municipal a nivell públic, llavors també hi ha arxius privats, com arxius d'església, arxius d'empresa. Tenim moltíssims fons d'arxiu. Eh? Llavors, a l'arxiu municipal, que és un arxiu públic d'un municipi, en aquest cas de Sant Cugat. Per tant, la documentació que conservem sempre serà documentació relativa a Sant Cugat. I quan dic relativa vull dir tant documentació de persones que viuen o que han desenvolupat la seva vida aquí a Sant Cugat, com d'institucions, com d'associacions o com de la pròpia administració. Per tant, podem trobar documentació, lògicament, de tot el que genera l'Ajuntament. Això és informació pública que nosaltres conservem, però també donacions de particulars a persones físiques o jurídiques que han decidit donar el seu fons a
0: l'arxiu. Fons Cabanes, per exemple, exacte. De fotografia, no? Per
1: fons Cabanes, de fotografia, però també tenim el fons Delphi, per exemple, la Delphi que va estar molts anys i molt important, es va ingressar aquí a l'arxiu. Tenim fons d'associacions de veïns d'aquí de Sant Cugat, tenim el fons del celler cooperatiu, per exemple, que també és molt important a nivell d'entendre com funcionava l'època vitivinícola d'aquí de Sant Cugat. Si tenim molts tipus de fons personals petits, però que són molt importants per entendre la història, fons més grans, no?, de grans personatges o de gent, investigadors com el Josep Maria Figueres, per exemple, que viu a Sant Cugat i que s'ha implicat molt amb tota aquesta, amb la documentació que dona i que ens ha ofert, que ens ajuda a complementar molt. Llavors, tant el petit fons, tant aquell document petit que tens a casa, com un gran fons de milers de metres lineals, ens ajuden a comprendre com és la societat. Llavors, nosaltres ens nodrim molt d'aquests fons privats i dels fons que generem a l'administració. I dintre d'aquí, la tipologia de documents que tenim, podem tenir des de pergamins, com a tal, que potser és el més que ens ve més al cap, tot és el que tenim menys a Sant Cugat, i després, si vols, t'explico per què. Però també tenim fotografies, tenim plànols, tenim cartells, tenim fotografies, quan dic fotografies, vull dir diferents formats, negatius, positius, plaques de vidre, vull dir, o tires de negatius, etc. I qualsevol documentació, comencem a fons audiovisuals, fons d'imatge, tenim fons de fons orals, tenim, ara acabem de digitalitzar casets que els hem digitalitzat per poder escoltar fons orals que s'havien, treballs de fons orals que s'havien fet per instituts d'aquí a Sant Cugat al final dels anys 90 i que entrevistaven persones que avui en dia no estan ja entre nosaltres, i és un fons que hem de començar a analitzar. I postals, molts tipus de fons.
0: Els postals les veiem també al Festival Lumínic, justament en aquesta edició. Ens has dit un reguitzell de formats. Quin volum de documentació vol dir això?
1: Vol dir que, més o menys, ara, a nivell d'ocupació, nosaltres sempre parlem de metres lineals en el món dels arxius, llavors, a nivell d'ocupació, ara mateix, dels dipòsits d'arxiu, estem sobre uns 4.000 metres lineals.
0: L'Arxiu Nacional de Catalunya està ampliant els seus dipòsits. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat necessitarà també més espai per guardar tota aquesta informació?
1: Sí, nosaltres estem fent una anàlisi, vam fer una planificació ja fa uns anys de l'ocupació dels dipòsits. És veritat que amb la irrupció del món digital ens està... És normal que cada cop... És a dir, que el creixement del dipòsit no sigui exponencial al que era abans. Llavors, sí que nosaltres estem ara... Si tenim 4.000 metres lineals, la nostra capacitat d'ocupació de dipòsits és de 4.800, o sigui que ens queden poquets metres lineals. Sí que és veritat que volem fer una avaluació, és a dir, una eliminació de documentació que es pot eliminar, i en sèrie de documentació que sí, legalment es pot fer, que ens pot ajudar amb això, i que també preveiem que aquest creixement vagi minvant a nivell físic, anar augmentant les donacions digitals i també la producció de l'Ajuntament en món digital. Va? Llavors, això és el que... Però tot i així estem, lògicament, al 90%, més entre el 85 i el 90% d'ocupació del dipòsit. Per tant, més que nosaltres, si necessitem una tipologia més gran, això ja fa temps que sempre anem comentant. També també vam establir un nou conveni amb l'Arxiu Nacional, uh-huh. i en aquest ja vam especificar que la voluntat de l'Ajuntament és trobar un espai nou per l'arxiu, és a dir, nosaltres, això és una casuística que ens passa aquí, uh-huh. Nosaltres tenim l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, l'arxiu municipal com a tal, el tenim on està l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, però l'arxiu històric, la part més històrica, la tenim situada dintre de l'Arxiu Nacional, un dipòsit que és l'únic independent de tot l'Arxiu Nacional. Uh-huh. És l'únic dipòsit que ells no gestionen directament. Fan la consulta en sala i això, però que és l'inventari de la documentació que hi ha allà, ho portem nosaltres. Això per què és? Perquè va ser un conveni als anys 90, quan va arribar l'Arxiu Nacional uh-huh. aquí, a canvi de la cessió de terrenys, doncs, entre altres coses, es va decidir que hi hauria un dipòsit, que l'arxiu històric
0: seria
1: a Sant Cugat, aniria allà. És veritat que als anys 90 Sant Cugat era més petit, ara hem crescut molt, i creiem, tant una banda com l'altra, que hem de trobar un espai en el que se centralitzi el que tenim a l'arxiu històric i el que tenim a l'Ajuntament en un únic espai. No? Això estem treballant, a poc, a mig llarg termini, poder tenir
0: una nova seu, possiblement.
1: Una nova seu que aglutini tota aquesta informació, que ens doni més capacitat en els dipòsits i que ens acosti molt més a la ciutadania. Nosaltres volem fer un arxiu obert, no? De cara al futur.
0: Ara que dius, ens volem acostar a la ciutadania. Qui consulta normalment l'Arxiu Municipal de Catalunya? Historiadors, estudiants, investigadors, ciutadania... I què hi busca, sobretot? Que entenc que ha de ser molt divers,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, a l'Arxiu Municipal, de Sant Cugat, el que consulten més, no són investigadors, podria ser, sembla que sí, no? Sinó ens consulta molt ciutadania que vol construir la seva casa o que vol fer reformes o empresaris que volen construir un negoci. No? En la majoria de consultes que nosaltres tenim a l'arxiu...
0: Què hi busquen?
1: Són llicències d'obres, bàsicament. Vale? Llavors, aquí entra tot. No? És a dir, doncs, vull construir la meva casa i doncs, vull veure com està aquest terreny. Vull refer reformes i necessito els plànols originals per poder veure com era la casa, perquè és una casa antiga, no? I necessito una antiga, vull dir, potser de fa 15 anys, uh-huh. Avui antic ja és molt complicat, o potser dels anys 60, i llavors necessites veure els plànols, veure què es pot fer, veure els plànols originals, perquè hi ha hagut reformes posteriors, no? O conèixer totes les reformes que hi ha hagut. Això és la nostra consulta més habitual, en contrari a la part d'investigadors, no? Que també n'hi ha, també hi ha investigadors. Els investigadors normalment consulten la part de l'arxiu històric de l'Arxiu uh-huh. Nacional, les consultes...
0: El GEL, per exemple, suposo que se'n deu fer un fart. No?
1: El grup d'estudis local, lògicament, a l'arxiu històric hi va amb força, ja tenim investigadors que són molt més habituals, però representen, els investigadors representen tant per cent molt baix de consultes de l'arxiu, vale? Perquè un investigador et pot consultar molta documentació, però no et venen, no sé, 50 investigadors l'any. Tenim menys, tenim voltant 15... 20 consultes, com a molt l'any, d'investigació com a tal, que puguem entendre això. Uh-huh. La resta de consultes estan sobre això, sobre obres, activitats, urbanisme i informació, sobretot de territori, també altra, però aquesta és la que més...
0: Abans parlaves dels reptes, no?, que teniu com a arxiu, amb una necessitat possiblement de trobar un nou espai que aglutini aquest arxiu més històric i aquest més administratiu, i dèiem l'espai que hi havia, no?, aquests metres lineals, i deies la digitalització farà possiblement que no sigui exponencial com els darrers anys en espai físic. Quins reptes i quines oportunitats ha suposat per l'Arxiu Municipal de Sant Cugat la digitalització?
1: Ha suposat un canvi a l'hora d'entendre sobretot a l'hora, més que d'entendre, a l'hora de poder fer difusió, ha sigut molt important, és a dir, nosaltres per difusió i per preservació ha sigut vital, és a dir, un document que abans per poder consultar havies d'ensenyar-lo i la gent, per segur que no, s'havia de manipular molt més que es manipular, nosaltres amb la digitalització que permetem, sobretot amb la digitalització més que res amb la digitalització de qualitat, uh-huh. és a dir, amb una qualitat suficient com perquè un investigador no necessiti el document original i pugui consultar aquesta documentació en pantalla i ampliar-lo. Sí que els investigadors, i normal, jo també havia estudiat història, vull veure el document original, no? Però en realitat tu ets més capaç, pots fer un zoom molt més gran en pantalla que no pas tu amb la teva vista.
0: Com amb l'òptic,
1: Exacte. O sigui, la lupa d'abans que es feia servir, sí. no? Dir que és molt millor el zoom dels ordinadors avui en dia si la digitalització és bona, no? Llavors, això ens ha permès conservar millors documents perquè hem digitalitzat aquells documents que digitalitzem no, doncs normalment no es tornen a consultar físicament, a no ser que hi hagi una consulta més diplomàtica, no? Més d'estructura. Normalment no es consulten ja així, i a més ens ha permès obrir-nos molt més, perquè això vol dir que podem fer difusió a través de webs, de xarxes, i arribar molt més a la gent. És a dir, tenim moltes més consultes en línia que les que teníem abans, sincerament, perquè tenim els fons en la web nostra, la web de cultura, i això ens ajuda també a arribar molt més a gent, no haver-se de desplaçar, i que una persona pugui consultar una fotografia de Sant Cugat o un plànol de Sant Cugat digitalitzat, doncs, des de l'altra punta del món. No?
0: Per llistes també ens ha ofert un nou ventall, sí, de possibilitats, quan hem de parlar del Sant Cugat d'abans, sí, en moltes qüestions. Francesc, ho dèiem al principi, tu també ets president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents a Catalunya. Quin diagnòstic fas de la professió avui en dia? Perquè entenc que ha canviat molt des de que possiblement tu vas acabar la carrera fins avui en dia.
1: Sí, justament l'associació l'any passat vam fer 40 anys. Això vol dir que hi ha molta gent que s'està jubilant, les que van crear l'associació, perquè doncs per edat és el que toca, i la professió ha canviat moltíssim amb aquests 40 anys, ja dic, d'associació, però també és paradigmàtic perquè l'arxivística és molt més antiga. Però sí que als anys 70, 80 va començar, sobretot als 80 va començar a professionalitzar-se a Catalunya i a començar a proliferar arxivers com a tal, és a dir, abans els arxivers i arxiveres.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe.

0: que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Trich i el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és dimarts, 9 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Laia Coronado, Lluís Ribas i Alba Roda. Tot seguit parlarem del dret a morir dignament, després que el Tribunal Suprem hagi dictat que els familiars o persones amb una vinculació particularment estreta tenen legitimitat per recórrer als tribunals una eutanàsia autoritzada. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del CTA. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb un polsim de ciència per conèixer un nou mètode desenvolupat pels investigadors de l'Autònoma i el CREAF per mesurar els canvis en l'alçària dels arbres i edificis. I posarem la cirereta al programa amb el Laic dels Valors, dedicat a l'exposició El culte a la bellesa, que es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 d'octubre. De novembre, volíem dir. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el dret a l'eutanàsia l'endemà que el papa l'hagi inclòs en el seu discurs al Congrés dels Diputats. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Alba Roda, president de l'Ateneu. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Alba.
0: Laia Coronado, periodista al Cugatenc i escriptora, ara també podríem dir.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I a Lluís Ribas, artista. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvinguts. L'eutanàsia continua generant debat 5 anys després de la seva aprovació a l'estat espanyol. En aquest temps, les sol·licituds no han deixat de créixer, però també ha augmentat els interrogants sobre com s'aplica

0: dret i quines garanties ha de tenir. Les darreres setmanes, a més, el Tribunal Suprem ha obert un nou escenari en establir que persones amb un vincle molt estret amb el sol·licitant puguin recórrer una eutanàsia ja autoritzada. Una decisió que arriba després de casos molt mediàtics a Catalunya, com els d'en Francesc Augió de la Noelia Castillo, i que reobre el debat sobre on acaba el dret individual a decidir i fins a on poden intervenir els familiars. I a més, aquests dies l'actualitat gira al voltant del papa Lleó XIV, que ha començat la seva visita a l'estat espanyol i avui ja arriba a Barcelona, a Catalunya, però ahir va fer una primera parada al Congrés dels Diputats i poc després de començar el discurs deia aquestes paraules.
1: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: Com valoreu que es facin aquests discursos, no? En aquest cas, de fet, que parlem del dret a decidir la manera com morim i el dret a l'avortament al Congrés per part del cap de l'Església Catòlica.
2: Però què ens pensàvem? Que el papa no diria això? El papa té que dir això. I realment jo penso que va ser un discurs molt ben trebat, molt ben estudiat, perquè ell fa preguntes, les llença a l'aire. Diu, quina possibilitat hi ha de vida si verdament doncs, això és un valor que verdament doncs, nosaltres el deixem perdre i la decisió està, anem a dir, amb la persona que pateix. Vull dir, ell fa aquestes preguntes, en certa manera, perquè ell, la seva convicció és que s'ha de defensar la vida. I jo també defenso la vida, és evident que la defenso la vida.
3: Tota?
2: Però,
3: tota?
2: No, jo defenso la vida, no tota, defenso la vida. Una altra cosa és el dret a decidir. O sigui, quan hi ha unes lleis que es fan al Parlament, moltes vegades es fan la llei, però l'aplicació d'aquella llei és molt més complicada. Vull dir, el dret individual també preval sobre el dret col·lectiu.
0: Ara que
2: d'alguna manera doncs, també els que estan al costat de la persona que s'està morint, vull dir, tingui una opinió, no dic una opinió, una decisió, no dic una decisió, dic una opinió. I per tant, l'opinió pot ser vàlida. La decisió, evidentment, és sempre, l'última és de la persona que està patint, això segur. Perquè a vegades que hi ha gent que està patint i que potser es pensa que d'alguna manera morirà i potser doncs, no morirà i tindrà una... És una altra perspectiva. O sigui, que és complicat, no és fàcil, no és una cosa fàcil. Jo penso que el papa va fer un discurs sobre la condició humana, amb els seus pros i les seves contres, que realment doncs, va estar molt ben trebat. Jo dic, hòstia, xapó amb el tio, eh? En fi, no sóc un creient, evidentment, absolut, amb el que és, tinc cultura cristiana i, per tant, això em remeto, direm, no?
0: És l'espai, el Congrés, on es facin aquest tipus de discursos?
4: És un debat molt interessant. És a dir, jo, per exemple, tinc una posició de que jo sóc creient, però al mateix temps crec que és important la separació entre l'Església i l'Estat. I que en qualsevol cas, el fet en si que hi hagi una intervenció d'un líder religiós a un Parlament no em semblaria per se una cosa negativa, al mateix temps potser hauria de ser-hi d'altres líders religiosos, d'altres confessions o d'altres religions, de fet, no confessions, bueno, també confessions. Uh-huh. El que segurament es qüestiona, i sé que hi ha una campanya, per exemple, de persones laiques, atees, que diuen que no haurien d'estar, i estic d'acord, no? Que hi ha una...
0: No barrejar, no?
4: S'està barrejant molt, bueno, s'està com fent una, també inclús una despesa institucional o amb diners públics en aquesta arribada del papa aquí. Al mateix temps, la qüestió és que legalment Espanya no és exactament un estat confessional, com a vegades diem, perquè la Constitució reconeix explícitament la religió catòlica, no com a religió estatal, però sí com, en principi, no, per la implantació, per el nombre de creients, doncs està reconegut legalment. Per tant, bueno, potser haurien de canviar la Constitució, però és així ara. Això sobre el tema com de la intervenció. Sobre el tema en si i sobre el tema de l'eutanàsia i de l'avortament, que és l'altre tema del que, en el fons, està parlant el Papa aquí, El que jo penso és que, és a dir, que més enllà de les conviccions religioses, de l'opinió, de, no sé, d'això de líders, dels metges que puguin haver d'aplicar o el que sigui, que han de poder tenir aquest dret de, el dret de la...
0: Objecció de consciència.
4: Això, l'objecció de consciència, no sortia. Ha de prevaldre a nivell públic i haver la garantia per les persones que ho decideixin així. I sobre el tema més de religió, jo em quedo molt amb una vegada que vaig entrevistar una monja i li vaig preguntar sobre l'avortament, sobre què pensava ella. I el que em va dir és que el més important de tot és acompanyar a les dones, hagin pres la decisió que hagin pres, també si han pres la decisió d'avortar. I llavors el que ella em deia és, la meva posició en tot això és que jo el que faig és acompanyar a dones que han avortat. Llavors, és a dir, no es... al final és, per mi la posició cristiana és aquesta, és d'acompanyar i la dignitat i de, una posició ètica d'humanitat en aquests temes i per tant evidentment el mateix amb l'eutanàsia.
0: Lluís?
3: Bueno, jo penso que l'èxit que va tindre el Papa al Congrés vull dir, em xoca molt i em xoca perquè no va dir res més que el que teníem de trobar supernormal i corrent. O sigui, però estem en un moment polític tan boig que sembla que una persona que digui algú sensat hagi, vamos, hagi parlat directament amb Déu, que podria, en aquest cas poder sí. No ho sé. Quan això, bueno, va parlar allà, em sembla que va demanar-ho ell, que parlava al Congrés. Bueno, de fet, la Iglesia també sempre ha fet política, o sigui, el Vaticà és un estat, vull dir que bueno, en fi, està molt bé. Sobre eutanàsia, jo crec que és un dret individual. Dic, perquè a lo millor la gent no ha vist morir altres persones patint. Jo he tingut la desgràcia de veure els meus pares, els dos. La meva mare va estar un mes i mig amb un càncer terminal de pàncreas, traient el fetge per la boca, literalment. Quan es va morir, que va passar un mes i mig patint, perquè en aquell moment ningú li donava ni capsedat ni punyetes d'aquestes, aquell es va morir de matinada i jo i el meu germà vam anar a celebrar-ho amb un esmorzar de gabinet, perquè quan veus una persona estimada que pateix com pateix, que no té solució, que pateix per res, absolutament per res, perquè et diuen que no hi ha solució, te n'alegres que se'n vagi perquè almenys descansa. Després vaig veure el meu pare, que ja va ser un altre cas, tenia un càncer de pulmó i estava ingressat a Terrassa, ja havien passat 15 anys d'això, la medicina també havia canviat i la mentalitat també, i el metge aquell que la portava se'n va anar a un congrés però va dir, però teu pare no hi ha res a fer, quan comenci a patir jo hi donaré torre que el cedin, que si dos familiars directes ho demanen, que ho cedin. No sé si algú ha sentit morir algú ofegant-se quan té un càncer de pulmó. Jo sí. Va arribar un punt que el pare ja no podia respirar, s'ofegava, vam anar al metge aquest i vam dir, escolta'm, que mon pare, bueno, vam anar jo i el meu germà. Aquell moment, quan el anaven a sedar, va fer una infermera, una noia jove, me'n recordo, i em va dir, d'això te'n arrepentiràs tota la vida. Li vaig dir, mira, segurament m'arrepentiré d'algú de la meva vida. D'això, no. O sigui que potser això és molt maco, dir, bueno, la vida està al final, que és mort natural, que vagi... No sé, podries tindre d'estar als hospitals i veure la gent com mora, I després podria canviar d'opinió. O sigui, jo tinc el dret. A mi m'han regalat, a mi sempre m'han dit que m'han regalat la vida, no que me l'han deixat, me l'han donat. Per tant, és meva, la meva vida. I en casos extrems, perquè jo, com a avortar, jo no crec que ningú es vagi a fer eutanàsia perquè li vingui de gust, ni ningú vagi a avortar perquè li doni la gana. Hi ha històries a darrere i problemes a darrere. I això jo crec que és una cosa molt personal que té de decidir la persona.
2: És evident. És evident que, evidentment, quan un ho pateix, És llavors quan se n'adona que realment doncs, les decisions són d'un, i per tant hem de dir, doncs, a partir d'aquí. Els que no l'hem patit, jo no l'he patit, no he tingut aquesta possibilitat, potser sí que en un moment determinat algun amic va tenir aquesta decisió, però no vaig veure el morir ni res, i d'alguna manera doncs, se'n va anar allà on va voler ell. Vull dir, la decisió és evidentment que és d'un, però l'opinió, que puguis opinar, doncs evidentment hi ha moltes d'opinions, no?
0: Per opinar, tant, és... en tot cas, una cosa és opinar i l'altra cosa és judicialitzar.
2: Ah, això,
0: no?
2: Mateix. Això mateix.
0: Hem vist la doctrina que ha dictat el Suprem, que malauradament causarà jurisprudència, en el cas d'aquest veí de Vallirana, que fa dos anys, un any i mig, que té aprovada per al Comitè de Garanties doncs, l'aplicació d'aquesta mort assistida, i el seu pare, amb la influència d'una associació ultra com és Abogados Cristianos, doncs ha presentat un recurs i tot el camí judicial que això segueix, no? Que de moment ja porten un any i mig amb la casa judicialitzada, i ara el Tribunal Suprem dicta aquesta sentència que genera doctrina, on les persones més properes i que puguin d'alguna manera demostrar aquesta familiaritat amb la persona, doncs puguin interposar aquests recursos. Clar, com casa, no? Aquesta doctrina amb el dret al decidir com morim, evidentment amb aquestes garanties. L'eutanàsia no és una carta lliure a una mort assistida en qualsevol cas. Hi ha unes condicions molt estrictes amb un comitè de professionals que és qui avalen cas per cas. No ho sé, opinió bueno, però... és una, l'altra cosa és interferir en el dret, no? de morir dignament.
2: Per bé o per mal, estem en una societat de dret. Jo penso que una societat de dret ha d'existir, una societat de dret. Ens hem de posar unes normes, hem de dir, no? El que passa és que, evidentment, doncs, aquestes normes es poden manipular d'una manera o una altra. Per tant, no són exactes. Vull dir, no pots obligar algú que digui, escolta'm, t'has de suïcidar o t'has de fer una eutanàsia. No pots obligar, ni tampoc pots obligar a parar-lo.
0: No, de fet,
2: és un
0: dret, eh? No,
2: ja
0: ho
2: sé.
0: No, obligació.
2: No. Però també hi ha deures, també. Llavors, doncs, moltes vegades els deures són els que d'alguna manera fan servir aquesta gent que d'alguna manera doncs, fa els requeriments corresponents a la jurisprudència. I, per tant, la jurisprudència té unes lleis, unes normatives que s'ha de regir. I, clar, què fas amb això? Vull dir, evidentment que hem de tenir una societat de dret, sigui justa o sigui injusta, però l'has de tenir. I per tant hem de veure aviam de quin equilibri hi ha amb aquest aspecte.
0: No hi era l'equilibri amb la llei com està feta, o potser cal modificar
2: la
0: llei?
2: No.
4: Jo crec que hem de tenir en compte que era una llei garantista. Sí, és a dir, que era una llei que no... O sigui, que no era com una persona que ho demana i ho té automàticament, ni molt menys, sinó que hi ha tot un procés, el que deies, un comitè de garantia, i és una decisió de la persona, però no en solitari, sinó acompanyada per professionals.
2: Clar.
4: Llavors, bueno, jo he viscut a la meva família el cas d'una eutanàsia, i que és com... Bueno, la manera com en parlaria és que va ser bonic, curiosament, perquè va ser la cosina de la meva mare, que sona llunyà, però en realitat amb la meva mare tenia moltíssima relació i la meva mare la va acompanyar molt en aquest procés. Jo ho he viscut a través de la meva mare, sobretot. I llavors li van diagnosticar a ella, molt jove, amb 50 i pocs anys, i llavors ella ja va tenir molt clar, quan des del moment que va tenir el diagnòstic i que els metges li van dir que no podia millorar, sinó que aniria pitjor a poc, que volien el moment en què, crec que el seu criteri era una mica com el moment en què ja no pogués ser independent, no pogués com valer-se per si mateixa d'alguna manera, doncs això, tenir accedir a eutanàsia. I va com activar tots els processos i bueno, és una persona que era una persona molt alegre, molt, bueno, com que tenia una actitud vital, bueno, això...
2: Positiva, vamos.
4: Positiva, que estava com més, sí. En alguns moments, més animada que la resta de les persones del seu entorn. Era una cosa molt curiosa. Al mateix temps, als seus pares els va costar molt això, no? Llavors la van acompanyar.
2: Eren creients o no?
4: Ostres, no t'ho sabria exactament. És a dir, és una generació que...
2: No, perquè hi ha molts creients que, evidentment, doncs, accepten, anem a dir, aquesta eutanàsia, i, per tant, anem a dir, doncs, els mateixos que ho reben, vull dir, que volen l'eutanàsia...
4: Ella no era creient.
2: Són creients, sí.
4: Sí, ella no era creient, però els seus pares no ho tinc tan clar. Però en tot cas, els va costar, jo crec, però no sé si tan seguint la seva filla, vull dir que no, ja més enllà de creences. Però van acabar acceptant. I... Per tant, en una situació una miqueta més, no?, que en comptes d'haver-ho acabat acceptant, haguessin pogut... Però clar, és que estem parlant d'una persona de 50 anys, vull dir que el grau de... Vull dir, podrien, segons aquesta legislació i aquesta doctrina, haurien pogut decidir com aturar-ho, no? I, Llavors, em sembla com molt estrany, considerant com que tenia com tot un entorn també d'amics, bueno, evidentment la seva parella, els seus fills, que són també ja majors d'edat, però molt joves, doncs tot un acompanyament per part de tothom, no? I que hi hagi en una família, més en una altra casa, però una persona que no ho acompanya, que no estigui d'acord. Clar, aquest cas també va ser com entre moltes, moltes cometes fàcil, en el sentit que ella ho tenia tan, tan clar, que va ser com un procés, i també molt ben acompanyat. Això també s'ha de destacar, la professional que
2: això
4: la va acompanyar.
2: Això és molt important.
4: És molt important. Bueno, va ser molt, molt important, jo crec.
2: Això, les lleis, evidentment aquesta llei no pot ser una llei estricta i que d'alguna manera es compleixi a rajatabla, sinó és una llei garantista que, en el fons, vull dir, té moltes possibilitats. Com han de ser les lleis moltes vegades, perquè, clar, evidentment, les lleis que siguin a Madrid, doncs, tindríem una dictadura, com no ha de ser d'aquesta manera, no. Vull dir, per tant, hi ha casos que, verdaderament, doncs, poden passar aquestes problemàtiques. Evidentment, jo sóc partidari de que, evidentment, doncs, la persona té tot el dret a decidir el que fa amb la seva vida, i és evident, no? Mm-hmm. Però, bueno, existeix aquesta possibilitat i, doncs, la gent, doncs, l'utilitza.
0: La qüestió és que moltes vegades s'utilitza a partir de, no de la mateixa família, possiblement de motu propi, tot i que, no, com explicava la Laia, possiblement no és de bon gust en molts casos per part de família i amics acceptar una pèrdua, encara que sigui una decisió conscient, decidida i meditada de la persona que pren la decisió, sinó que també hi entren aquests factors externs, com són les associacions ultras, que quan veuen que hi ha un cas, d'alguna manera, doncs, condicionen a la família. En un moment de màxima vulnerabilitat. No sé si la llei també hauria de contemplar que no fossin aquestes associacions les que s'acostessin a aquestes famílies. Perquè ha de ser molt complicat, a més, haver demanat el dret a morir dignament, i en lloc de tenir aquesta companyonia de la teva família i aquest acompanyament, acabar la grenya, permeteu-me l'expressió, no? Sí. Doncs haver de lidiar amb aquest dret a la mort amb un conflicte familiar
2: en aquests moments. Però és la decisió també d'un familiar, em sembla.
0: Sí, però moltes vegades, tant en el cas de la Noelia com el d'en Francesc, ha sigut perquè a vegades cristianos en les dues ocasions s'ha proposat com a ser els advocats familiars i han insistit en que la vida, doncs...
2: I els pares han decidit que tirin el procés endavant.
0: Els pares, que no la mare.
4: I què s'entén, per exemple, en el cas de la Noelia, que sí que vaig seguir-ho més, l'altre no l'he seguit tant, però què s'entén per familiar proper? Perquè tu pots ser de sang el teu pare, però pots no tenir relació, que crec que era el cas, que no, bueno, des de feia anys no tenia relació amb ella. Llavors, clar, això és un familiar proper, no ho sé, vull dir...
0: Veurem com s'interpreta també, no, aquesta doctrina del Suprem, perquè al final les lleis són interpretables, si no, la llei de l'eutanàsia no rebria...
2: Clar.
0: És aquests recursos de cassació.
3: Perquè després, en molts casos d'aquests, després està d'acord amb la pena de mort, de matar una persona que hagi fet un delicte.
0: I després, existeix, en tot cas, que no
3: aquí
0: existeix...
3: No. Aquí no existeix, parlo en general, amb mort. Mm-hmm. Vull dir que hi ha unes contradiccions també molt grans, vull dir, gent que està d'acord amb la pena de mort i després està, no ho sé... Vull dir que és, en quant a això que estàvem dient, home, jo m'imagino una persona que presa aquesta decisió, que no té de ser fàcil, que després lluiti amb aquestes coses, no? Que tu estàs d'acord i hi hagi el teu tiet que digui, no, home, no fotis, que t'aniràs a l'infern, perquè si no, no pujaràs...
0: Aquests... Bueno, si diu te'n vas a l'infern mig encara, el problema és que se'n vagi a un jutjat i et posi un postcontenciós, no?
3: Sí, però això és horrorós. Vull dir que en comptes d'acompanyar-te amb més una decisió tràgica, que encara et faci empatia a sobre. Vull dir, això ho trobo demencial, jo. Trobo demencial.
2: Però jo diria que la mort no és una tragèdia, La mort no és una tragèdia.
3: Home, segons per aquí.
2: No, aviam. És un fet natural, que tots ens hem de morir,
3: no,
2: per tant,
3: sí, home,
2: moltes vegades aquesta concepció, de la mort, que la tenim una mica...
3: És
2: una cosa natural en la qual, doncs,
3: Sí, vale, Àlvar, però morir com tot dona gana, no? No morir patint com un bèstia.
2: No, això... Però,
3: la mort és un fet natural,
2: això. És per ell, però pels demés també pot ser una tragèdia.
3: Bueno, escolta, mira, ahir feia 5 anys que havia mort un gran amic meu, en Jordi Lomà. A mi m'ha deixat un buit a la meva vida terrible, perquè era un amic. però bueno, escolta, ja està, m'ha donat molta vida ell, vull dir, sí, sí, per sí. mi ell es va morir, però em havia donat molta vida. Jo li havia donat amb ell, se'n va anar tranquil i ja està. Clar que és una tragèdia per qui ens s'abandona sí. aquest amic, però bueno, escolta'm, és un fet natural, com tu dius.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: De fet, l'eutanàsia és un dret des del 2021, farà 5 sí, sí, anys, ja. Però a Catalunya es materialitza el dret a l'eutanàsia només en 4 de cada 10 casos que es demanen. Són dades del 2024, que són les últimes que ha publicat la Generalitat de Catalunya. De 358 sol·licituds se'n van aprovar 189 i d'aquestes 74 persones van morir abans de rebre la prestació quan ja estava aprovada. No? Mm. Què ens diu també això de les garanties del sistema? Si cal modificar aquesta llei, com està treballant associacions com Dret a Morir Dignament, perquè hi hagi un termini de 20 dies un cop s'aprova, doncs, per exercir aquest dret a la mort digna. Què en penseu?
2: Pues no ho sé. La veritat és que la mort digna...
0: No, abans dèieu, no? Tenim les lleis, després falta...
2: Sí, sí, per això. Vull dir que tenim unes
0: les
2: lleis...
0: eines perquè es compleixin en temps i forma.
2: Això
0: no?
2: mateix. El que passa és que, evidentment, doncs, són interpretables i la gent doncs, utilitza doncs, la interpretació per poder-la doncs, afavorir el que ell vol, no? Jo penso que l'opinió és vàlida amb totes les seves contradiccions, però la decisió no. La decisió és de la persona que pateix i de la família, sobretot de la família. A partir d'aquí, bueno, existeix això, la gent utilitza, doncs ho hem de gestionar, no?, d'alguna manera, i per tant... els periodistes feu la vostra feina dient que probablement doncs, aquestes coses és un desastre i per tant s'ha doncs, de donar a conèixer i per això estem parlant ara d'això sí. Per tant, dir, doncs, si la llei fos dir, exacta i tothom pogués fer-ho doncs no estaríem parlant d'això
0: falla el sistema
3: perquè lògicament si tens sistema... a morir-te al cap d'un any i pico quan ja tens acceptat tot sí, sí. Home, jo, aquí també hi ha un punt important, que el metges que no vulguin practicar-ho, jo ho trobo molt bé, vull dir, també és la seva consciència, o sigui, però bueno, hi ha metges suficients, perquè no estigui un any i pico una persona que ha decidit morir, que ha guanyat tot, bueno, ha passat tots els tràmits...
0: I moltes que... vegades el TAP es troba a l'atenció primària, no?, que és el primer pas on es fa la sol·licitud, i a vegades, en funció del facultatiu, doncs...
2: És que tens el facultatiu...
0: S'encalla més o s'encalla menys la petició. Ja. No ho sé si també la llei hauria de preveure altres mecanismes perquè justament no depengués de la persona que tens al davant i de la seva ideologia, possiblement... que tu puguis accedir o no a aquest dret que garanteix la nostra legislació.
4: Exacte. Si convé que pugui com derivar un altre, però que hi hagi un mecanisme ràpid, que aquesta derivació com a mínim sigui ràpida, si és que el professional no vol fer-ho. Però sí, clar, al final, bueno, anem una mica també, no sé si fins a quin punt també pot estar relacionat amb la saturació del sistema públic sanitari, ara que estan els metges de vaga, sempre està bé dir-ho, però en tot cas... El tema clar és això, el tema dels terminis és que hi ha malalties que no, vull dir que no tenen de terminis burocràtics, que poden anar molt ràpid i que es pot deteriorar molt la qualitat de la vida molt ràpid. Llavors, això és un problema, però alhora s'ha de poder...
2: gestionar bé.
4: Resoldre, exacte. I que,
2: sí, perquè el facultatiu corresponent doncs, potser doncs, es nega o qualsevol cosa d'aquestes i llavors has de buscar una altra... Sí. Un tema de gestió...
4: Sí, sí, no, jo què sé, el meu pare és metge, per exemple, sempre posa molt èmfasi en el tema de que la medicina està per preservar la vida.
2: Mm-hmm. Però
4: clar, al mateix temps també una vida digna. Llavors, bueno, per una banda, això, entenc que els metges que vulguin no voler aplicar-ho, però alhora, doncs, bueno, potser s'han d'establir altres mecanismes, però... per agilitar.
0: De fet, abans parlàveu, no?, no sé si era l'Albert, la mort és una tragèdia, o, sí. No? No sé si penseu que estem preparats socialment a parlar de la mort com a societat. En tot cas, les peticions a Catalunya han crescut un 63% en un any per morir dignament, no?
2: Sí.
0: No sé com interpreteu també aquestes dades, no sé si és que la gent coneix més la llei o que a poc va sent una mica menys tabú aquest final de la mort i decidir, en el pitjor dels casos, perquè si es pren aquesta decisió és perquè el final de la vida no està sent amb salut, amb independència, no?
2: Sí, oblidem, anem a dir que hi ha molta gent que ho ha fet i per tant anem a dir que se n'ha sortit. Hi ha un cas o dos casos que passa això. Llavors sembla que sigui més, més important aquest, el primer, el segon cas, el que cas d'Ameriquet, que no pas tots els altres que ho han pogut fer.
0: Home, 74 van morir abans dels que ho havien demanat, sí. Van morir abans de tenir aquesta mort assistida. Clar, de 380, Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: No? La gent que ha quedat pel camí.
4: Sí.
2: Bueno, vull dir que aquestes coses és un problema d'estadística, no? Però, sí. Bueno, en principi jo penso que s'aplica i penso que està molt bé la llei i, per tant, anem a dir... Escolta'm, es tiri endavant.
3: No, el que tu deies, que jo crec que hi ha més coneixement de la llei. Jo parlo per l'entorn meu, Vull dir, que hi ha més coneixement i sento molt sovint, doncs això, el CAP comença a gestionar-ho, doncs jo aniré a fer-ho. O sigui que això ho sento al meu entorn.
2: Sí, però això ho dius, però després a l'hora de la realitat és més complicat.
4: Sí, però això pot ser qualsevol punt de la vida.
2: Sí, sí, sí. Jo el que crec és que no estem preparats pel tema de la mort.
3: Bueno, perquè la nostra cultura l'ha fet una cosa tràgica.
2: Sí,
3: la cultura que fa un fet alegre, el fet de la mort.
2: Bueno, no ni alegre ni tràgica, vull dir, és una cosa una mica natural.
4: N'estem desconnectats per això, fins i tot en la nostra cultura, és a dir, fins i tot si ens anem als nostres avis, que ho vivien com una cosa segurament tràgica, com aquests rituals del plor, del negre, però és igual, siguin ritual que sigui, fins i tot, no?, els de Mèxic, que són com més alegre, hi havia un ritual com establert sobre com afrontar la mort, i avui en dia jo crec que ens hem desconnectat molt d'aquesta, vull dir, ni veure-la en positiu ni negatiu.
0: Els morts no es vellen a casa, per exemple, no?
4: Exacte, per exemple.
0: Que abans hi havia aquest contacte de la família.
2: La por de no saber què hi ha després de la mort.
3: Jo no sé si coneixeu Benarés, a l'Índia. La gent va morir. Jo em vaig estar 85. I trobes la gent que havia anat allà a morir i s'estava morint als carrers. Vull dir, era un fet normal i lògic, i es vivia com un fet. Es volia anar a morir a Benarés, que els carrers i el fotessin al riu. Bueno, era un fet. No ho trobaven, no sé si alegria, però ho feien com un fet natural.
2: La cultura de la mort.
3: Sí.
2: És molt important.
0: Possiblement en falta, no? De fet, moltes vegades es separa els infants o se'ls explica d'una manera una mica naïf, potser, no? De quan mor algú a la família, que amb sort els primers doncs, són la gent més gran, no? Però també s'ha d'aprendre a conviure... No sé si ho fem prou bé, si eduquem prou bé en aquest sentit, perquè al final hi passarem tots.
3: Justament.
4: Jo ho vaig viure molt, perquè jo vaig viure amb els meus avis quan jo era adolescent, i és quan es va morir tots dos. Amb la meva àvia, jo tenia 15 anys, i bueno, per circumstàncies no estàvem a casa quan va morir, va ser molt ràpid, tenia un atac de cor, però inclús no havent estat, diguem-ne, cap de nosaltres allà, és veritat que els meus pares ens van com preservar més, els meus germans eren molt petits, també és veritat, no? Però ens van deixar amb uns amics i tots els rituals i tal els van fer ells. Alhora sí que vam fer la vetlla a casa, això sí, el meu pare va voler fer així. En canvi, el meu avi, jo ja tenia 18 anys, a més, els meus pares s'estaven separant i llavors jo vaig tenir com més responsabilitats que la meva mare, perquè era com més directa jo en aquell moment. I llavors vaig acompanyar el meu pare al tanatori, quan ens van explicar coses, bueno, vaig estar com amb el meu pare en aquell moment. I vaig viure molt diferent. I també després fent torns a l'hospital, em va tocar estar en el moment exacte en què va morir també a l'hospital. Llavors, en què a més també va participar la meva mare, perquè ella sempre deia que era seguida sent el seu sogre. Bueno, una mica, doncs, viure-ho tant de prop també em va permetre com entendre molt més això, no? I també sentir que l'havia acomiadat.
0: I trencar les pors, possiblement, no?
4: Sí, exacte.
0: Allò que potser ens fa tanta por,
4: el tabú, sí.
0: No? Veure algú morir, algú que tu t'estimes,
4: sí.
0: Que a priori fa por,
4: sí.
0: No? Fa terror.
4: Sí, sí.
0: Quan ho vius i ho naturalitzes com un procés més de la vida, fins i tot a vegades et sents agraït, no? D'haver pogut acompanyar.
4: Sí, I això és pobre, que és molt diferent.
2: La realitat és que ningú es va morir. I que volem
0: mentre està bé.
4: Depèn de l'edat,
2: I volem allargar la vida al 100 i 110 anys.
4: Sí, jo crec que no, jo crec que es volia morir, tenia 90 anys, ella deia, tinc el passaport demanat, però no me'l volen donar.
2: Sí, la meva sogra tenia 99 anys, a punt de fer els 100 anys, i dic, bueno, és que jo no sé què faig aquí, perquè, clar...
4: No em toca,
2: ja no tinc les amigues, ja no tinc a ningú, i pràcticament té la família.
0: És que s'ha d'entendre.
3: El procés mental, jo tinc 76 anys, penso molt diferent que fa 10 anys,
0: i
3: penso molt diferent de fa 20 anys, i penso molt diferent de fa 30 anys.
0: Afortunadament, no?
3: Sí, perquè les coses... no sé, un exemple, ara m'han convidat a anar a Washington, sí. No hi vaig. Perquè vaig a fer ara, a la meva edat. si fes 10 anys que no l'he llençat, i vas assimilant coses com un fet natural i ja està.
0: Doncs fins aquí. En parlarem ara amb la Consol, que és la responsable de l'Associació de Dret a Morir Dignament a Sant Cugat. Seguirem parlant, perquè la vida al final, la mort forma al final
5: part de la vida,
0: de la nostra vida.
5: No hi ha vida sense mort, ni mort sense vida.
0: Àlvar, Lluís, Laia, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
5: Vinga.
3: Bon dia.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui volem parlar dels drets al final de la vida, un debat que torna a l'actualitat arran de la decisió del Tribunal Suprem d'avalar que persones amb una vinculació estreta amb un sol·licitant puguin recórrer a una eutanàsia ja autoritzada. Una resolució que ha obert el debat sobre els límits, les garanties i els obstacles que encara poden trobar les persones que volen exercir aquest dret reconegut per llei des del 2021. En parlem amb la Consol Farràs, ella és la coordinadora de la secció local de l'associació Dret a Morir Dignament. Consol, molt bon dia.
1: Bon dia i gràcies.
0: Justament aquests dies tenim la visita del papa Lleó XIV a l'Estat. Ahir feia la seva primera incursió a Madrid, va fer una intervenció al Congrés dels Diputats i va tornar a expressar el seu rebuig a l'eutanàsia i ho feia amb aquestes paraules.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: Evidentment, ja les havies sentit, Consol, sí. Aquestes paraules. Clar, sí, sí. Com heu entomat això des de l'associació?
1: A veure, és que jo el que penso és que una cosa és quan es parla genèricament, que es pot dir el que vulguis i tot s'aguanta. Estem parlant de drets individuals de les persones i que jo crec que aquesta cura que el papa reclama, que jo també vull pels que estan a punt de néixer o els que ens estem morint, és que es tingui en compte la nostra voluntat. Els que neixen no en tenen, els hem de cuidar. La persona que té un fill pot decidir també si el vol tenir o no. Depèn de cada persona, és un dret personalíssim i que cadascú té unes circumstàncies determinades en cada moment de la vida. Jo ara sóc gran, tinc 75 anys, tinc molt clar la meva opció, tinc molt clar la meva idea. Quan em mori, no sé quan sigui, d'aquí a 15 anys, pensaré el mateix. M'ho puc plantejar. Jo crec que sí, però i si no? És a dir, tot això depèn de cada persona, dels seus interessos, de la seva sensibilitat en cada moment de la vida. Per tant, el que diu el papa, jo estaria d'acord, però cuidar també al final de la vida pot ser respectar la voluntat d'aquesta persona.
0: Quin paper creieu que han de tenir les conviccions religioses en aquest debat, no? En el debat de l'eutanàsia? Al final el papa fa un discurs en un espai que és on es fan les lleis.
1: Sí, això ens va sorprendre. Bueno, perdona, perdó. A mi m'ha sorprès molt perquè som un estat que diuen laic i a confessional. I se li dona una tribuna del Congrés. O sigui, veure, a mi aquesta recepció que es faci en un estadi olímpic o en un acte d'aquests que hi pot haver de música, a mi em sembla perfecte. Però és la sobirania del poble, que és el Congrés. Per tant, a mi això m'ha sorprès. Però, bueno, com que tinc molts anys, m'han sorprès moltes coses més de la transició cap aquí. Per tant, potser no és el tema a parlar ara. O sigui, no m'ha sorprès, el papa fa el seu paper, defensa la seva ideologia, i em sembla perfecte que les persones que tinguin aquesta ideologia ho creguin i ho segueixin. Respecte per tothom.
0: Possiblement el que sorprèn més, no?, i el que ha sorprès a moltes entitats són els aplaudiments finals d'alguns dels partits polítics que precisament van donar llum verda a aquesta llei l'any 2021, no? Això potser és més difícil d'encaixar.
1: Però com que hi va haver una mica de picar les crestes a tothom, la immigració, el tal, tal, o sigui, tots els va picar una mica les crestes amb tot, per tant, tots van haver d'aplaudir perquè si no queda... Els uns agafen una cosa, els altres n'agafen una altra. A mi em va sorprendre i estem tristos perquè se'ls dona una altaveu molt gran. I llavors què passa? Com que quan tu decideixes estàs en el teu àmbit privat, a vegades pot coartar aquestes grans manifestacions si tu no tens molt clar el teu àmbit privat. I això és el que a nosaltres ens entristeix, una mica, però és així.
0: A l'Estat espanyol l'eutanàsia es va aprovar el 24 de març del 21, va entrar en vigor el 25 de juny d'aquell mateix any, per tant
1: fa
0: 5 anys.
1: Quin
0: balanç en feu de la seva aplicació?
1: A veure, hi ha hagut dificultats, i sobretot hi ha dificultats, depèn de la comunitat autònoma del sol·licitant, i no entrarem més en política, però ja ens ho podem imaginar. Aquí Catalunya està funcionant molt bé i està funcionant bé. I llavors, no sé si és per parlar-ne ara o no, hi ha hagut dos casos...
0: Mm-hmm. El de la Noèlia i el d'en Francesc.
1: Que un grup d'una ideologia molt marcada n'ha fet un altaveu fantàstic. Però és que jo d'entrada el que vull dir és dues coses. Una, de les 361 eutanàsies que s'han practicat aquí a Catalunya amb dates que tenim però que encara no ha publicat el Departament de Salut, hi ha hagut dos casos que hi ha hagut un problema. 361, no. I si això ho mirem a l'estat espanyol, han sigut 1.500 casos i aquests dos han sigut un problema. És a dir, és molt poc significatiu. I l'altra cosa que vull dir és, per sort, nosaltres, cada persona viu en família. La família estima aquesta persona. Morir-se, no ens ho traiem. Ens morim, el nostre cos és finit, la nostra matèria s'acaba. Quan tu tens un familiar que vol i expressa el seu desig de no patir, veure, ningú ens volem morir, ningú, però amb les condicions que estem ara aquí, bé. Uh-huh. Quan un familiar teu ja diu no puc més, no vull, no vull aquest dolor, estimar-lo és deixar-lo anar i que es faci la seva voluntat. Per tant, jo et diria que sort tenim que les famílies s'estimen o ens estimem i, per tant, no posem cap impediment. Aquests dos casos que hem parlat, perquè hi ha hagut una associació darrere, ha llançat als pares a fer aquestes coses, senyors que segurament ells no sabien ni com fer-ho. Uh-huh. Vull dir que hi ha hagut molta ajuda de darrere.
0: Justament estem parlant d'aquestes setmanes, no?, que fa que el Tribunal Suprem ha acordat que es permetrà frenar les eutanàsies ja aprovades si algú amb un vincle, i cito textualment, molt estret amb el sol·licitant, ho demana, no? Deies... Només han sigut dos casos dels 361 a Catalunya. El que passa és que, evidentment, s'han fet molt mediàtics i això ha sigut un altaveu. Hauríem de mirar aquesta doctrina també, què vol dir aquest contacte molt estret, si hi ha la interferència de grups ultra, com ha sigut el cas d'Abogados Cristianos en aquests dos casos que han estat al costat del pare de la Noèlia i del Francesc, quina influència té. Però a mi m'agradaria, Consol, que ens diguessis al final què suposa judicialitzar aquests casos quan ja estan autoritzats. La Noèlia va passar fins a 5 instàncies judicials. El Francesc és el que ha propiciat aquesta doctrina del Suprem i fa més d'un any i mig que tenia...
1: I ara ha de començar el procés com la Noèlia. O sigui, que ara encara... Perquè, perdó, la diferència és que amb la Noèlia es va dir que la resolució del tribunal, bueno, del comitè de garanties, era incorrecta i que no estava bé. I s'ha demostrat que sí, la Noèlia ja no hi és. Uh-huh. Però en el cas del Francesc es va fer... A veure, l'eutanàsia és un tràmit administratiu, no és un tràmit judicial. Uh-huh. En un tràmit administratiu jo puc estar en desacord amb que jo que sé, tinc un terreny i me l'expropien per 100.000 euros i jo no estic d'acord, jo puc interposar dient no estic d'acord. O bé, quan es convoca una manifestació de qualsevol tipus, s'ha de fer una instància per demanar-ho, t'ho poden denegar o no amb un ple determinat. Llavors, esclar, què passa aquí? Algú ha interposat. Llavors, què diu la llei? Que una persona, una tercera persona, com molt vinculada, però que es demostri molt una vinculació i que l'afecta moltíssim això, pot interposar aquest dir, ostres, jo no estic d'acord amb aquesta resolució, però si la resolució està presa a consciència, com ho fa el Tribunal de Garanties o el Comitè de Garanties, i es compleixen els requisits de la llei, la conseqüència és allargar el patiment d'aquesta persona, perquè aquesta persona li acabaran fent, si ella vol, la prestació d'ajuda per morir. Què es fa? S'allarga el patiment i el procés. Per tant, el de Cristianos s'hauria de veure... Per això és una tortura. S'està torturant a gent. Bueno.
0: El Parlament, justament, ha impulsat una reforma per evitar que aquests recursos, a més, s'allarguin indefinidament i perquè resolguin amb més celeritat. De fet, vosaltres, des de l'associació, també demaneu que resolguin en un termini de 20 dies.
1: No és que, perdona, no és només que ho demanem, ho hem impulsat nosaltres. És a dir, un dels objectius de DMD és que hi ha tot un grup d'incidència política amb gent de la societat civil i juristes que són els que veient com estava això, es deia, bueno, a veure, dintre d'aquesta... Perdó, no soc jurista, Dintre del que és el contenciós administratiu, tu pots, allò que t'he dit abans, una vaga. Ah, que amb una vaga, si jo demano fer vaga el dia 15 de no sé quan, no em poden contestar després d'aquest dia. Hi ha uns plaços ràpids per contestar amb una demanda. Doncs el que hem dit nosaltres és que quan algú posi una resolució en contra... que afecti els drets humans, com pot ser l'eutanàsia, que resolgui en un plaç curt, de 20-25 dies. Això es va aprovar al Parlament de Catalunya. El que passa que el Parlament de Catalunya ho té que demanar al Congreso, que curiosament entra demà passat, el dia 11 de juny. L'11 de juny el Congreso de les Diputades entrarà a tràmit parlar per poder modificar aquesta llei.
0: Sou optimistes en què es pugui resoldre? Amb les majories que hi ha ara per ara?
1: No vull confondre els desitjos amb l'optimisme, però jo crec que sí que es farà.
0: Tant de bo.
1: Tant de bo.
0: Tant de bo, sí, sí. Quins altres canvis, consol legislatius o administratius, creieu que caldrien impulsar per garantir aquest dret?
1: Jo crec que amb això ja anem bé, perquè s'ha aconseguit la llei d'eutanàsia. Hem aconseguit, tenim ja de fet fa molts anys, el fer el document de voluntats anticipades.
0: Ara en parlarem.
1: Hem aconseguit com a associació que aquest document de voluntats anticipades, qui valori la teva capacitat per fer-lo, sigui la gent del teu cap, els metges, els infermers. Amb això ha facilitat moltíssim. Tot això ho hem treballat nosaltres. Què s'hauria de fer ara? Anar en el moll al fondo de la llei, amb altres coses que la llei no contempla, com per exemple podria ser el cansament vital. Perquè, és clar, tu per demanar la prestació d'ajuda per morir has d'estar molt malalt, en fase ja terminal, amb una malaltia irreversible, no curable, i que et portarà en un termini més o menys llarg o curt a morir, o tinguem una situació que tu no et valguis per tu mateixa. Per exemple, un jove amb un accident de trànsit queda tetraplègic. Vol dir que només té el cap per pensar que per la seva vida quotidiana li han de fer tot. Aquesta persona també pot demanar l'eutanàsia. Però hi ha persones molt grans que diuen, jo què hi feic aquí? Jo ja en tinc prou. Quan som molt grans, se'ns mort el nostre món, els nostres amics, la nostra família. És a dir, tot es va desmoronant una miqueta. Llavors pot haver-hi gent... A veure, repeteixo com hem dit al començament, és una cosa personalíssima a cadascú. No és per tothom, és perquè ho sent així. I pot haver alguna persona que digui, jo què hi faig aquí? Doncs aquest punt no està contemplat amb la llei d'eutanàsia. Algun altre país ho tenen una mica millor.
0: En quins països us emmiralleu que es facin les coses d'alguna manera que vosaltres creieu que es fa més correctament?
1: És Holanda, Bèlgica, Luxemburg, però tot hi ha un retrocés general social de tots els drets i de les llibertats de les persones.
0: Has parlat del document de voluntats anticipades.
1: Sí.
0: Consol, explica per qui no el conegui exactament què és.
1: A veure, el document de voluntats anticipades, que tothom sabem què és fer testament. Vale. És els nostres béns, les nostres cases i pisos que els deixem a... I nosaltres, doncs, el document de voluntats anticipades expressem la nostra voluntat del què voldríem que ens fessin a nosaltres si nosaltres no som conscients en aquell moment. És a dir, si a mi em passa alguna desgràcia, algun accident, si jo sóc molt gran i tinc una malaltia terminal, jo vull expressar, ostres, no em feu això, jo puc rebutjar tractaments, puc fer una sèrie de coses, però ho he de deixar escrit. Escrit, no hi ha cap model oficial, tenim un model, la Generalitat de Catalunya en té un altre, el Departament de Salut, però en definitiva tu expresses les teves decisions i les teves voluntats quan estiguis malalt. Si tu tens el cap clar estant malalt, sempre el que val és el que dius tu. Però si tens una situació que tu no et pots valdre i no et pots expressar, per això tens el document de voluntats anticipades que quedi expressat, fet i penjat a la meva salut.
0: Que ningú hagi de prendre una decisió per tu.
1: Exactament.
0: No? Està prou estès el coneixement del document de voluntats anticipades?
1: Jo crec que cada cop més, fa molts anys que ens dediquem a fer atenció a les persones, a fer xerrades i això, però no deixa de ser que la gent no volem parlar de la nostra mort.
0: És tabú encara, eh?
1: Sí. Amb els joves també fem xerrades nosaltres a instituts i tal, a parlar de la vida i la mort, és que és el mateix, és la vida i la mort és el mateix procés, parlar-ho, naturalitzar-ho, i també és cert que el tant per cent de gent que l'ha fet és menor, i sabem que tot la llei d'eutanàsia i fer el document de voluntats anticipades no serà una cosa potser mai majoritària, perquè depèn molt de cadascú.
0: De fet, no és una obligació.
1: No és una obligació.
0: És una opció.
1: Exacte,
0: és
1: un dret que tenim.
0: Un dret a decidir sobre...
1: Exactament. Fer-lo servir una és el teu.
0: A Sant Cugat, de fet, amb les dades del 2024, que són les últimes que hi ha publicades per la Generalitat, hi ha registrats 3.266 documents de voluntats anticipades. Això és un 3,3% de la població. És una de les xifres més altes de Catalunya. Com ho interpreteu des de l'associació?
1: Bueno, et vull dir dues coses. Ho interpretem, que potser, a veure, Aquí a Sant Cugat potser hi ha una... És molt difícil de dir això. Un ambient sociocultural de gent, potser una mica, amb estudis, no sé, amb més consciència, però això es pot donar tot arreu, per tant, no? I també el que vull dir és que... O sigui, a mi no m'ha sorprès que sigui de les ciutats que té més documents, però també us vull dir una cosa. Les xifres que dona la Generalitat és sobre el total de la població.
0: En aquestes xifres totals seríem la tercera ciutat amb més documents de Catalunya, oi?
1: Correcte, sí. I llavors què passa? El document no el poden fer la gent de 0 a 18 anys. Per tant, es pot fer a partir dels 18 anys. Si jo agafo aquest segment de la població de 0 a 18 anys i l'elimino perquè no tenen el dret de fer-ho, llavors parlem que ara de la xifra exacta no me'n recordo, però Sant Cugat seríem 77.000 i pico d'habitants majors de 18 anys. Amb la qual cosa, el rànquing, el nostre tant percent de gent que té el document fet és el 4,2%. Ens posem a la primera de Catalunya. Perquè això, Sant Cugat, hi deu haver molta població juvenil. Per circumstàncies, pel que sigui. Tanta població que llavors el decalatge que hi ha entre la població total i la majors de 18 anys...
0: És més ampla.
1: És més ampla. Llavors, o sigui, el 4,2% de la gent de Sant Cugat tenim el document de voluntats anticipades fet. Minoritari. Però que aquestes persones ja ho tenim resolt.
0: Per aquelles persones que ens estiguin escoltant, que no coneguin el document de voluntats anticipades, o que sí que el coneguin però no tinguin clar quins són els passos que han de seguir, Consol,
1: sí.
0: Com ho hem de fer si volem registrar aquest document?
1: Bueno, a veure, d'entrada molt fàcil. Nosaltres com a entitat estem agraïts a l'Ajuntament de Sant Cugat que els dilluns al dematí ens deixa un espai, el despatx 3, el pis primer, la Casa de Cultura, i les persones que vulguin venir a parlar i a saber, hi som sempre. Millor si ens ho demanen per correu, però vull dir que atenem també personalment. Llavors, un cop fet això, i saben el document i ho tenen claríssim, algú ha de validar la seva capacitat mental per entendre el que han fet i per signar-ho. Llavors, això abans es feia davant d'un notari, i ara també es pot fer, davant d'un notari, només que has de pagar.
0: En aquest cas és pagant.
1: És pagant, davant de tres testimonis, que aquests tres testimonis fan la feina de notari, o sigui, un per tres, i que diuen que coneixen la persona i que veuen que té el cap clar i que saben el que fa, i ara es pot fer en el cap. Has de demanar hora al personal sanitari, al teu metge o metgessa, infermer o infermera, i crec que també es pot fer el treballador social, que la persona aquesta, el metge, l'infermera, tal, no s'han de ficar amb el contingut del teu document. L'única cosa que fan és dir, aquesta persona té el cap clar, sap el que està fent, i ells signen això. A partir d'aquí, aquest document ja és vàlid, és legal, i és d'obligat compliment professional i ètic per la gent sanitària, pel personal sanitari. Llavors, això surt a La Meva Salut i tenen accés tots els metges de Catalunya i d'Espanya per veure quina és la nostra voluntat al final de la vida.
0: Cas que tinguéssim un accident, per exemple, doncs des del centre que ens atenguessin veurien
1: correcte
0: si tenim aquest document
1: correcte
0: i quins són els nostres desitjos expressos.
1: Correcte.
0: Consol, per seguir fent pedagogia i per seguir explicant això, justament aquest dijous teniu una xerrada al Club Muntanyenc, serà
1: sí
0: a 2:15 de la tarda.
1: Sí. Sí,
0: què hi trobarà la gent?
1: Bueno, hi trobarà parlar molt poquet de qui som nosaltres, que en definitiva som una associació laica sense ànim de lucre i que la portem voluntaris, i saber quins són els drets al final de la vida, tots, i en què es basen aquests drets, quina és la legislació que els empara. Llavors, a partir d'aquí, parlarem també del document de voluntats anticipades, presentarem una miqueta totes les parts, i llavors hi ha la part que és més interessant, que parlarà de tota aquesta judicialització que últimament hi ha hagut, i donar-hi, o sigui, poder-ho parlar per centrar-ho. De què estem parlant i què passa, i quin és el futur de tot això. Llavors, jo crec que pot ser, bueno, molt interessant.
0: Doncs tothom ha convidat,
1: exactament,
0: en aquesta xerrada d'aquest dijous 11 de juny al Club Muntanyenc, i si no ja ho sabeu, també oficines obertes els dilluns a la Casa de Cultura amb l'Associació de Dret a Morir Dignament.
1: Molt bé.
0: Consol Farràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies per donar-nos a veu, que és el que dieu vosaltres aquí, som la teva veu, doncs gràcies per donar-nos a veu.
0: Exactament.
1: Gràcies.
3: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 820.

0: A Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc, concretament el 25 de maig passat a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna

Mina, la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida, que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor butterfly, pobra papallona.

Poor Butterfly, pobra papallona, de Sonny Rollins. Un tema no només del film nord-americà El negociador, sinó també d'un de finlandès del 1996 titulat Salts laterals, sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Luis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb René Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb estil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Si escoltes la ràdio,
5: no et pots perdre el Col·lectius en xarxa.
4: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
5: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
4: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en xarxa.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
9: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el fa Vescomptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
8: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
11: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
13: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
14: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
15: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
16: Fa el tacte i em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
17: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
18: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
19: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
19: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
20: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
21: Cultura viva es queda a l'Hospitalet de l'Infant per parlar amb la colla de diables de l'Hospitalet de l'Infant. Amb qui? Doncs amb Raül Hidalgo. I amb nosaltres avui tenim el Raül Hidalgo des del Ball de Diables de l'Hospitalet de l'Infant. Què tal, Raül? Com estàs?
22: Hola.
21: I anem doncs, a conèixer una miqueta més el nostre bestiari. Comencem amb l'Horroc?
22: Perfecte.
21: Qui és l'Horroc?
22: L'Horroc és la bèstia infantil o la bèstia jove de la nostra entitat. La porten els portadors de 8 fins a 17 anys.
21: I per què l'Horroc?
22: Bueno, la veritat és que va obrir a la vegada que la jove. No teníem gaire contacte de com fer les coses amb els petits. I anys anteriors, bastants anys anteriors, el grup de teatre d'aquí de l'Hospitalet, Cubobadis, ens havia cedit un cap d'un drac que feien servir ells pels pastorets i ja no l'utilitzaven i ens el van donar i estava allà al local. I pensant en com fer una bèstia, a més perquè va ser el Covid, que teníem temps per fer coses.
21: Perfectament.
22: I pensant en una bèstia que fer, van dir, bueno, doncs aprofitem el cap aquest. I això ha anat creixent. Amb els anys se li va ficar més simbologia, es va arreglar, enguany se li ha canviat el cos també, se li va ficar rodes, etc. I doncs tenim el que tenim a dia d'avui.
21: I finalment doncs, és un símbol de la colla doncs, petita, en aquest cas, no? Com és lo,
22: sí. És bastant peculiar, perquè és, aquí tenim la peculiaritat que la bèstia adulta és més petita que la bèstia infantil.
21: Està bé, això,
22: la bèstia, ara. La bèstia infantil, me sembla que es fan 8 metres, sí? Una cosa així bé llarg, però són 5 portadors, perquè pesen uns 80 quilos,
21: wow.
22: En total, porta rodes.
21: Bueno, és mal.
22: Està bé, i l'Homuriac, en canvi, és molt més petit i és un portador només, però en punts de foc són semblants. Sí que és veritat que per ser una bèstia infantil té més punts de foc del normal, són 19 punts. De normal, una bèstia infantil són uns 6-7 punts. Aquí, bueno, és que anem...
21: Com va ser l'experiència quan va sortir per primera vegada que ho va mostrar doncs, al públic l'Horroc?
22: Bueno, una prova beta, sí. Una mica. Sí, va ser per Sant Joan, perquè ho fèiem a un camp de terra perquè estàvem en Covid i no podíem fer cercaviles. D'allí va sortir la idea de fer la bèstia per poder donar més espectacle a la plaça i pues, va ser un prova i error. Ja va haver coses que van dir molt bé i va haver coses que van dir això ho hem d'arreglar. Però bé, sí, la veritat és que bé. Ja, en quant a punts de foc se manté igual, només se li van posar 2 més al cap. Funcionament, l'estructura interna sí que és la mateixa, no es va modificar. Sí que, bueno, se va modificar pues, estèticament. I també pel tema dels portadors se li va posar el tema de rodes, perquè sí que és veritat que quan ja vas a trobades de bestiari, que és una hora i pico, 2 hores, bueno, pues els portadors no deixen de ser nens.
21: Clar.
22: I al final posen rodes, pues...
21: I un cop, doncs, exhibit en aquesta manera, va dir, bueno, ja està, és nostre, es queda aquí, no?
22: Sí, la veritat, és que realment es va fer per això, per un espectacle només. El que passa és que, bueno, als petits els hi va agradar també, va ser com, hosti, doncs el podríem deixar, tal, no sé quantos... L'Homuriac tampoc existia com a bèstia, com a tal, també va ser prototip, eren tot prototips, i al final, doncs, quan se va obrir l'Horroc, també, que el van dir de deixar-ho i tal, van dir, bueno, doncs anem a fer una inversió en tenir-los cuidats i que es quedin com a bèsties de l'entitat que mai havíem tingut.
21: I ara marxem a l'Homuriac, que el nombres, però no l'hem presentat com a tal. Què és l'Homuriac, quina simbologia té i quina importància dins del Ball de Diables, de l'Hospitalet?
22: L'Homuriac va néixer fa 9 anys, en realitat. Era un prototip, també. Aquí funcionem així una mica a prova i error i després ja veiem què ens trobem. Va ser un prototip, realment eren unes ales, ja està. Unes ales amb 10 sortidors i es va fer per un Sant Roc per una nit de foc. El traiem i ja està. I va estar molts anys així, que només sortia per la nit de foc, li fiquem una encesa i ja està. I arrel de fer l'Horroc, van dir, bueno, pues, potser els grans també hauríem de fer una inversió. Llavors va ser quan se li van augmentar els punts de foc. Això va ser enguany. De 10 punts se li van passar 22 o 24, crec que són. Se li van posar rotatori, se li va posar el cap que no tenia, se li van posar garres, se li va reforçar l'estructura perquè no estava preparada per ser una bèstia. Sí. Bueno, en un marge de 2020 fins aquí, en aquests 4 anys, pues, s'han anat fent les inversions i al final és un rampenat. Tot que no és una bèstia com podria ser el Rocco, una bèstia que la gent coneix que se posen dintre, sinó que va penjada com una motxilla. El Muriac va penjar a porta dos ases, sí. Una motxilla, te la penges i tu la portes. Llavors, el tratge, se van agafar uns tratges antics que hi havia aquí també, que són dels mateixos colors, llavors tu veus el diable en tot moment que el porta i forma part de la bèstia. És un conjunt.
21: I va passar parat. És a dir, va passar parat, perquè tu portes les ales a un costat i ets tu que estàs disfressat, no? És a dir, va passar parat i quan el veus,
22: correcte.
21: Realment sembla que no, que estigui tot un.
22: És tot un perquè sí que és veritat que quan se va decidir que aquestes casaques que s'havien fet anys anteriors són negres, se van fer anys anteriors per unes altres funcions i es van deixar apartades, ja no s'utilitzaven. Sí que és veritat que després de pintar l'Omuriac amb els colors que té a dia d'avui, que són els colors de l'entitat, ens vam donar compte que les casaques eren completament idèntiques. Llavors vam dir, bueno, pues, anem a donar-nos una utilitat i que ja que el diable forma part de la bèstia i se li veu, no, com a los rocs no és el cas, portant les casaques que portem tots perquè no se'ls hi veu.
21: Perquè van tapats amb la tela negra, no?
22: Però, correcte. Però l'Omuriac, com sí que es veia, van dir, bueno, doncs anem a donar una utilitat a aquestes casaques i ja que forma part de l'espectacle, que sigui tot un conjunt. I, de fet, si ho mires de lluny, se fusiona la casaca amb la bèstia i costava distingir una cosa de l'altra.
21: Això, aquestes figures, aquest bestiari ja té continuïtat al nostre, ja forma part, és la nostra identitat, no?
22: Sí, sí, de fet, bueno, per això diem que va néixer com un prototip, l'Omuriac, perquè, de fet, és un rampenat, perquè el rampenat és la imatge de la colla,
21: és,
22: de fet, el cap que té és idèntic al ratpenat que nosaltres posem a les casaques, que és un ratpenat que no té cos, les ales li surten del cap, no té boca, té banyes, un ratpenat una mica peculiar que nosaltres ja fa anys que portem a les casaques, i es va seguir amb la mateixa simbologia per fer la bèstia. És com una recreació d'aquest símbol.
21: Clar, i per què aquest símbol?
22: Doncs pues no ho sé, la veritat, no ho sé.
21: Ve de molts anys, no?
22: Me sembla que va ser cap als 90, que va ser quan se van canviar els tratges, perquè en principi eren liles, i bueno, quan es van canviar aquests tratges, que es van canviar per adequar-se als colors del Baix Camp, se va posar un rampenat a l'esquena, suposo perquè és simbologia del mal, el fet del rampenat, i es va fer aquest rampenat tan peculiar que a poc a poc s'ha anat implantant la imatge aquesta, està als tabals, està als carros, està des d'enguany està el logotip també, que el vam incorporar al logotip, i bueno, ja ha passat a ser la imatge de l'entitat, d'un símbol que es va posar en un tratge, fins a dia d'avui que està a tot, absolutament a tot.
21: Colors que dèiem que formen part de la nostra colla, com és el negre, el vermell, no?
22: Colors del Baix Camp, això va una mica per comarques, que la zona té els d'això. Baix Camp, si no m'equivoco, potser algú me rectifica, però crec que són verd, vermell, blanc i negre. Nosaltres tenim tots menys el verd. Hi ha altres colles, van dir, per exemple, que la tenim aquí al municipi, sí que té els quatre colors, però bueno, nosaltres tenim aquests, tots els colors menys el verd.
21: Bueno, doncs...
22: No sé per què no es va agafar, però
21: bueno,
22: no els hi
21: va
22: fer gràcia.
21: Raül, no sé si ens deixem alguna cosa més referent a Vall de Diables de l'Hospitalet, que és la que representes tu i que ha volgut donar veu, perquè la gent conegui una miqueta més la nostra entitat.
22: No, bueno, res, al final animar la gent que tothom que vulgui, aquí estem, aquí sempre hi ha lloc per tothom, si vol ser portador, hi ha bèsties per petits i grans, si vol ser diables, està la colla jove, està la vella, tan petit per a grans... Si no vols tenir cap contacte proper amb el foc, estan els tabalers, al final som 5 seccions, i si no vols estar en cap de les 5 i vols donar un cop de mà, sempre hi ha puesto. O sigui que aquí això és una família.
21: Molt bé, doncs ens unim a aquesta família. Gràcies, Raül.
22: A tu.
0: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Roman, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
4: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
24: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF que permet mesurar amb una precisió inèdita l'alçària d'arbres, edificis i altres elements del territori. Un sistema que ha generat models digitals de Catalunya amb informació de cada 2 metres i que permet veure com evoluciona el territori en vertical al llarg del temps. En parlem amb Xavier Pons, que és investigador del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de l'estudi. Benvingut al POU.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies i aquí estic pel que ho vulgueu preguntar.
0: Perfecte, per començar, Xavier, quan parlem d'aquest nou mètode, de què estem parlant exactament i què permet fer que fins ara no es podia fer amb aquest nivell de detall?
1: Bé, permet dues coses. La primera és obtenir amb una exactitud molt elevada l'alçària dels objectes, tant sigui doncs, el terrat d'una casa o la part dalt d'un arbre o d'un arbust, etc., perquè fem una sèrie de càlculs amb les dades d'un làser que va embarcat en un avió i això ens permet doncs, tenir més exactitud de la convencional les dades. I la segona cosa que el fa doncs, que és totalment nova és haver-ho fet per una extensió tan gran, que és tot Catalunya, amb un nivell de detall també tan gran, de 2 metres, i alhora fer-ho al llarg de més d'un moment en el temps.
0: D'acord. Una de les coses també que sorprèn és aquesta resolució de 2 per 2 metres. Això explicat de manera entenedora, què significa i quanta precisió estem aconseguint?
1: Doncs això el que significa és que si tu agafes el mapa que està en un navegador d'aquest web que qualsevol persona es pot mirar, i fa prou zoom, s'adonarà que es pot desplaçar en qualsevol direcció de Catalunya, però ja anar allà on vulgui, i cada 2 metres té una dada. Això és el que vol dir tenir una dada cada 2 per 2 metres. Però hem de pensar que cadascuna d'aquestes dades venen d'un conjunt de punts que el làser ha enviat a terra i que han rebotat i han retornat i després s'han analitzat en els nostres ordinadors i d'aquesta manera el que fem és obtenir aquesta alçària representativa que en la majoria de casos no és un sol punt del làser, no? Sinó que en tenim, doncs, depèn de la zona, 2, 3, 4, 6, 11, depèn del lloc de Catalunya, gràcies a aquest vol de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d'aquests vols, perdó, perquè n'hem fet servir més d'un.
0: Parleu de dinàmica vertical del territori. Què vol dir observar el territori en vertical?
1: Vol dir poder-se fixar en uns aspectes que moltes vegades o gairebé mai doncs, es podien mirar d'aquesta manera. Per exemple, estem acostumats a pensar que existeixen uns mapes de vegetació o de les zones urbanes, etc., on tu pots tenir una taca en aquest mapa, un polígon, que et diu això és bosc, no? Però clar, tu no saps aquest bosc com d'alt és. Aleshores, saber la seva alçària té molta importància i quina alçària tenen els arbres i arbustos al voltant, etc., des d'un punt de vista de biodiversitat, etc. És a dir, per entendre com és, per fer-se una idea de com és verticalment el lloc sense haver-hi d'anar a cada un dels punts del territori, doncs és molt important aquesta densitat i saber com d'alt és. Però alhora també podem entendre i pensar que si aquesta dada no la tenim en un moment en el temps, sinó que l'anem tenint en diversos moments, podem veure, per exemple, com creix la vegetació, quins llocs creix més de manera natural, més en uns llocs que en uns altres, o quins llocs doncs, decreix perquè hi ha una plaga o perquè ja s'ha fet una estassada, etc. I el mateix amb zones urbanes. Més enllà de les dades que els ajuntaments doncs, puguin tenir i així, que són dades, diguéssim, pels canals oficials formals i que a vegades també tenen més lentitud, doncs, en aquest cas doncs, ho tenim amb una exactitud molt gran i fins i tot doncs, tenint les morfologies doncs, de teulades inclinades, etc. No? I si això ho tenim al llarg del temps i a més ho tenim amb una exactitud molt gran, com deia, és a dir, que no és que ho diguem amb 2 metres d'imprecisió, sinó que ho tenim realment amb una exactitud centimètrica, doncs realment això és un abans i un després.
0: El sistema es basa en una tecnologia LIDAR que de manera fàcil, perquè ho entenguem, com funciona aquesta tecnologia?
1: Aquesta tecnologia es basa en ubicar un làser, que és un dispositiu que fa llum i que es fa servir per moltes coses, des de llegir els CDs de música, que ara molta gent ja no utilitza, però que igualment doncs, tots coneixem, i aleshores es munta un dispositiu que va emetent un pols làser i en un avió, i aquest dispositiu, en lloc d'estar tota l'estona mirant verticalment a sota de l'avió, doncs va fent com un escombratge esquerra-dreta amb moltíssima velocitat. Com que sabem la velocitat de la llum, en funció del temps que triguen els fotons d'aquest làser a anar fins al territori i a tornar, sabem exactament a quina distància, amb una exactitud molt, molt, molt gran, doncs estava el punt amb el qual ha col·lidit aquest làser. O sigui, si ha tocat doncs el sostre d'una casa, el campanar d'una església, o la part de dalt d'un arbre, o la part d'entremig del tronc d'un arbre, diguéssim. No? És a dir, que en essència es basa en el següent. Tu coneixes molt bé la posició de l'avió i com està orientat en l'espai aquest avió, coneixes la velocitat de la llum, i envies un pols i saps quan torna. I en funció d'aquesta distància, doncs, d'aquest temps, doncs saps calcular la distància i la posició X i Z, o sigui, en el plano i en altura, del punt on t'ha xocat, diguéssim, aquell làser. I tot això genera com una estructura, un núvol multidimensional de punts, no? Molt gran, monstruosament gran, amb milions i milions i milions de punts, que ens permet refer aquesta estructura tridimensional del país.
0: M'ha cridat l'atenció també que dieu que podeu evitar errors provocats, per exemple, per pendents pronunciats o fins i tot pel vol d'ocells. Això devia ser un repte important, no?
1: Sí, efectivament, perquè aquests tipus d'artefactes, que diem nosaltres en el nostre argot, no? Doncs són molt freqüents. És a dir, penseu que, tal com he explicat abans, quan el làser envia un pols, si en aquell moment està volant, passant un ocell que vola per allà i està volant 100 metres per sobre, o 40 metres, o el que sigui, per sobre del nivell de terra, tens una cota, tens una alçària que és la de l'esquena de l'ocell. Això li fa cap mal, per descomptat, tot això està regulat i així, no? Però clar, tens una dada que és equivocada. Aleshores, el que hem fet és, i alhora també alguna vegada doncs, tens petits reflexos doncs, que es poden confondre doncs, amb retorns del làser, etc. Aleshores, el que hi ha zones molt pendent, com també s'ha esmentat, també es fa més difícil saber si estàs prenent la mesura de manera prou acurada o no, no? Llavors, el que hem fet és desenvolupar tota una tècnica que s'explica en aquest article científic que hem publicat, en què intentem filtrar doncs, totes aquestes situacions perquè no se'ns colin, per dir-ho així, doncs, dades errònies que ens puguin fer pensar doncs, que les alçàries dels objectes sobre el territori són els que són, no? I en realitat poder tenir els que realment estan sobre el que podríem anomenar la superfície, la pell del territori, aquesta segona pell que està per damunt del terra, pròpiament.
0: I una de les aplicacions també més evidents és veure l'evolució dels boscos, no? Explicàvem també, i després també d'un incendi. Per exemple, explicau el cas de l'incendi d'Òdena. Què es pot arribar a veure amb aquest sistema?
1: Bé, amb aquest sistema podem tenir unes dades molt, molt valuoses de la velocitat de, a part de la detecció de l'incendi, com és obvi, però de la velocitat de recuperació de la vegetació. Fins ara aquest tipus d'anàlisi, de dir, però hi ha hagut un incendi aquí, no? Com de ràpid s'està recuperant la vegetació? Tant pot ser un mostreig, pots enviar gent al camp i mesurar doncs, uns quants arbustos, uns quants arbres, i així, però això, evidentment, per temes de cost, de temps, etc., doncs és limitat. No ho pots fer amb aquesta densitat que us estic dient, que de mediana doncs, són 4 punts per metre quadrat, diguéssim, no? O sigui, clar, no tens aquesta densitat tan gran. En canvi, amb un recobriment tan dens, tu pots anar veient realment en cada tipus de bosc, i ho pots diferenciar per tipus de vegetació, etc., quins es recuperen més ràpid o menys ràpid, també en funció de les condicions climàtiques del lloc o de les condicions aràfiques, de la profunditat del sol, etc. Vull dir que això permet una modelització molt millor de què passa al territori, un coneixement molt millor de com es desenvolupa verticalment el territori, fins i tot després d'una pertorbació com és un incendi.
0: Hi ha també dades curioses. Per exemple, heu detectat que l'arbre més alt de Catalunya és un plàtan d'ombra de la Devesa de Girona, de més de 54 metres. Quan apareixen dades així, fins i tot vosaltres us sorpreneu o què?
1: Sí, la veritat és que sí. Quan comences, penseu que els inventaris forestals que fa l'administració i que des de fa molts anys doncs, es van fent a raó d'un punt d'inventari cada quilòmetre quadrat de superfície arrelada, estem parlant d'això, de que cada quilòmetre quadrat, amb un encreuent de quilòmetre, es mira si hi ha un bosc, si no hi ha un bosc no es fa res, i si hi ha un bosc doncs es prenen una sèrie de mesures dels arbres, etc. Però clar, això només es fa en alguns punts, no? Que això que dic, o sigui, cada quilòmetre per quilòmetre, clar, això no té res a veure amb fer-ho, doncs això, que en uns punts que tens, doncs, com us dic, de mediana 4 punts per metre quadrat, i això ens permet fer aquests models que cada 2 per 2 metres doncs donem una dada fiable, no? Aleshores, clar, quan et mires el territori així, descobreixes coses que quan fas un mostreig molt més escuet, molt més petit, com és el d'un inventari forestal convencional, que això no vol dir que en aquell inventari no es mirin moltes coses amb molt de detall, però es miren molt de detall amb uns punts molt concrets i que són relativament pocs, no? En canvi, en aquest cas, doncs clar, com que estàs escombrant tot el territori amb les dades del làser des de l'avió, doncs detectes això, detectes arbres, edificis o coses que no sabies que hi eren, i que a vegades doncs, això ningú no era massa conscient. De fet, el mateix Ajuntament de Girona es va agradar de saber-ho i van estar com estranyats, no?, de la situació. Però penseu que això són dades que són dinàmiques. Els arbres creixen, una ventada els pot tombar, un llamp els pot matar, o si són arbres que estan en una explotació forestal, doncs també pot ser que es tallin perquè el propietari doncs, ha decidit vendre aquell arbre. Per tant, això serà dinàmic i segurament la propera vegada que donem resultats d'aquest tipus de coses, les dades poden ser una mica diferents. M'enteneu el que...
0: Sí.
1: Però això no treu interès, no?, en el fet aquest.
0: Ah, de fet, també analitzeu, com explicaves, zones urbanes. Què heu descobert observant Barcelona des d'aquesta perspectiva vertical?
1: Una de les coses que pot veure també qualsevol persona si es mira el navegador de mapes aquest que hem fet i així, és que un potser té la idea d'estància de Barcelona, com si és un passavolant o algú que ve de tant en tant, doncs que Barcelona té uns edificis doncs, molt alts en alguns llocs d'aquests que s'ha permès la construcció de gratacels, doncs, com a la vora de la desembocadura del Besòs, etc. Però, en canvi, t'adones que el casc antic de la ciutat realment l'alçària dels edificis destaca molt. És a dir, que contràriament al que un podria pensar així, si no és un expert en temes urbans i així, doncs realment sorprèn les alçàries que veus. I també doncs, descobrir doncs, aquests elements que destaquen molt en alçària. No? Hi ha edificis que sempre criden l'atenció, però altres que potser no ho tens tan clar. No? Per exemple, pensar que quina és la construcció més alta de Catalunya. No? Doncs la construcció més alta de Catalunya és la Torre de Collserola. Mm? És l'element més alt que tenim. Però el segon, potser la gent no és massa conscient, però quan es va per l'autopista que porta des d'aquí del nostre municipi de Sant Cugat cap a Girona, i mira a l'esquerra, quan passa l'alçada de Mollet aproximadament, i mira a l'esquerra, veurà una antena altíssima, que és l'antena de la Ràdio Nacional d'Espanya, que aquesta és la segona construcció més alta.
0: I per acabar, les dades són obertes, perquè la gent ho sàpiga, i accessibles per tothom. Per què era important també que aquest projecte no quedés només en l'àmbit científic?
1: Bé, perquè aquest... primer, perquè el mètode l'ha poder explicar qualsevol cosa, persona, no només un científic com som nosaltres, sinó també tècnics de tot tipus en altres llocs del món. El mètode és molt extrapolable si se segueixen bé les directives i es té la sort, naturalment, de tenir doncs, institucions com tenim nosaltres la sort aquí a Catalunya doncs, que generen dades de base molt bones per poder doncs, fer aquest tipus d'estudis. Però penseu també que hi ha altres àmbits que ja no són directament els que nosaltres normalment som els que fem més espremut de les dades, però que són que és molt important respondre a la teva pregunta, que estiguin en obert i que siguin molt, molt, molt accessibles. Per exemple, imagineu-vos que s'acaba un incendi, no? I els bombers han d'anar en un lloc. Clar, els bombers, quan van en un lloc, poden mirar-se, com deia abans, un mapa i dir en aquí ens trobarem tal bosc que arriba fins aquí. Però clar, no és el mateix saber que aquest bosc, doncs, que els arbres tenen aquestes alçàries, si hi ha més matoll entre mig, etc. I d'això no hi havia fins ara dades amb aquest nivell de densitat que ells també els pugui permetre, no només doncs planificar bé doncs, la seva extinció, l'extinció del foc, sinó també protegir les seves pròpies vides, no? De no posar-se en una situació que pogués tenir un desenllaç fatal. No? Per tant, doncs, tot el que sigui aquest coneixement és molt important. Posar l'exemple dels bombers, però podríem posar-ne també d'altres, doncs, d'arquitectes paisatgistes, de geògrafs, d'ecòlegs, de molts sectors que segur que poden trobar molta utilitat amb l'obtenció d'aquestes dades.
0: Perfecte, doncs avui hem descobert com la tecnologia permet observar Catalunya gairebé com si fos un model tridimensional viu, capaç de mostrar-nos com creixen els boscos, com evolucionen les ciutats o com canvia el territori amb el pas del temps. N'hem parlat amb Xavier Pons, que és investigador de l'Autònoma i del CREAF. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al POU.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada.

0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
5: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot, demà més. Adéu-siau.
6: Continguts en xarxa.
7: El Like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
8: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
7: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
8: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
7: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
8: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i els segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
7: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
8: Sí, de fet, que és interessant de l'exposició dels TCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no? Del seu cànon, però també la seva subversió.
7: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no? Que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
8: Bé, hem de, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest viatge burgès blanc i masculí. No? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
7: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
8: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no? Aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no? I unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
7: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
8: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva. No? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no? aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar com dir, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables. No? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte. No han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
7: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
8: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
7: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
8: Vinga, moltes gràcies.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
9: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia B.

0: Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca. On volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa, com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin, la menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea capdalt i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és del que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
3: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem amb una mala assistència.

0: perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferències entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és i per lo que té i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home o un no home, que això també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
1: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
0: A veure, han canviat, jo diria una cosa. Per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys més que els professors i em van convidar, per exemple, a Girona i he anat cada any a fer una conferència als estudiants, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
1: Ah, mira!
0: Val, llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs. I llavors ha donat lloc aquest discurs i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
1: Sí.
0: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director. Jo, per sort, he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
1: Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt, sobretot. Tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc a poc. Només som visibles com a fet diferencial a la medicina pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
0: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
1: Ah, molt bé.
0: I aleshores, això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
1: Pues menopausa.
0: I això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens vantéssim en un vano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a lo que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, pues, el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
1: Sí, parla de ferropènies, que, no? De clar, manques de ferro.
0: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
1: Què diu?
0: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè no és una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear, no per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
1: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia, i, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
0: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació. Sí. Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona. Uh-huh. I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que per tant, és el que intenten vendre'ns.
1: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
0: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
1: menopauses d'aquestes,
0: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
1: Ui, això també tenim preguntes.
0: Vale, ja hi arribarem.
1: Ja
0: però
1: arribem.
0: Com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
1: Avançar la menopausa.
0: Clar.
1: Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
0: Exacte.
1: Perquè disruptors endocrins...
0: Exacte, és una paraula rara.
1: Sí.
0: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que als homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
1: El DDT, sí.
0: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit, però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
1: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, de quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
0: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi han cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores del sol.
1: Sí, és allò que posava, sin parabenos.
0: I llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa havia sigut, que havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
1: No cal, doctora.
0: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
1: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent... És que ara, a mi, el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però, en canvi, envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
0: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és patrar la vida.
1: Sí.
0: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones, en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
1: No vull
0: això seria
1: molt
0: horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
1: els papis,
0: mares. A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
1: El grup,
0: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses, no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bano i nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bano tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-nos algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat... O
1: molts problemes.
0: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
1: No.
0: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
1: La progesterona, exacte. Ah?
0: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa, els estrògens baixen. No ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ha passat amb dones que
1: han
0: intentat tenir
1: fills,
0: i aquí, que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60.
1: Sí.
0: Però al cap de 2 anys...
1: Va fer un càncer.
0: D'ovaris. Val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida. Clar. I aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta i no estem tota la vida amb fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
1: Doctora, vostè diu dos anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que sigui que tingui a veure...
0: No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, sí, això em va passar a la televisió en l'època que vam fer un programa en directe i hi havia diverses senyores i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant amb un va, no? I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides, excés perquè dona sempre calor.
1: Vale.
0: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
1: Un hipertiroidisme seria
0: clar,
1: això, no?
0: Clar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Uh-huh. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, sí, que sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens fa fatal.
1: A tots, sí, a això tothom, va fatal a tothom.
0: No tinc un moment. Aquesta sensació és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit. I que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és pues, a la vida. I llavors això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, uh-huh, que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys, uh-huh, i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
1: Mal estudiada.
0: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació.
1: Mira, jo ja en tinc una.
0: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar. I potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari.
1: És la primera vegada... revertir l'artrosi seria meravellós.
0: A la primera vegada que ho dic. Perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina, mirem una pàgina web de PubMed.
1: Una cosa que a mi em preocupa, sí, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
0: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
1: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
0: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
1: Vale.
0: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
1: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
0: Bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més, les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té... O sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaya, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
1: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
0: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
1: i això
0: fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
1: sobre això.
0: Zero.
1: O que li diguis molt amable, vostè?
0: Bueno, zero. I la que hi ha hagut, interessada. Perquè
1: es viaix.
0: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, tot això sí que s'ha de buscar.
1: Insomni, depressió...
0: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
1: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
0: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
1: Sí, multitask, es diu ara, no?
0: Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
1: Perquè exacte.
0: Inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba siguent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
1: Sí, sí, sí.
0: Multitask a la feina i multitask a
1: la
0: casa.
1: Família.
0: Llavors, això és un problema, que això durarà perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa. Perquè en tindrà 50 i ens jubilem ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi. Els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
1: Bueno,
0: per tant,
1: perquè...
0: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
1: Avui sortia a La Vanguardia coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una mica.
0: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, sí, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens no han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
1: A tots, sí.
0: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
1: Suplementació,
0: suplementaré,
1: no?
0: Perquè aleshores, i quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és, una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient, quantes, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passin. Tot això són efectes estrogènics. Per la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
1: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma? O sigui, com es triem? Com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... És bueno, a mi se'm fa complicat.
0: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina.
1: No.
0: I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses.
1: Ah,
0: i metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
1: Vaja.
0: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
1: Les dones.
0: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa, i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes, i que han anat a demanar ajuda, i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten. Segur
1: bueno,
0: que tenen les carències, la xarxa de social,
1: el
0: que vulguis. Però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
1: No, i probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
0: Per encertar la dosis de lo que li han de donar, hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac, segurament. Hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota, l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, en lloc d'empor, amb decisió, de recuperar el desig de les dones, perquè s'han acostumat a no desitjar.
1: Bueno, és que estem molt maltractades, no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi de no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
0: Bueno, al programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
1: Veu?
0: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tota Espanya, és salut per a disfrutar. I es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, dic, estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
1: Bueno, clar.
0: Aquesta és una altra mentida.
1: Dic, greu.
0: Que quan s'acaba... Oi, tant. Perquè moltes dones diuen... Ah, no. Per moltes dones, la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, eh? Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor, perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu, marit, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà, no sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
1: Bueno, a vegades...
0: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés a menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
1: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
0: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des de que em prenguin les hormones que em van dir, jo no noto res, però, bueno, l'altre dia vaig robar, allò sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etcètera, i bueno, m'ha anat molt bé, i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé, eh? Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
1: Veus? Aquest... Si li dones alegria, Macarena...
0: Exacte, m'entén-la. O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que, per exemple, han tingut paràlisis perquè, jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades a les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
1: Veus?
0: Per tant,
1: bona notícia,
0: ens falta estudiar millor.
1: El clítoris és estrany, eh?
0: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
1: Tan important que és, eh?
0: Bueno, però...
1: Perquè és el...
0: O és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el Nord que els extirpen des de petites.
1: Sí.
0: Eh? Per
1: sí,
0: algun
1: sí.
0: Patriarcat ja devia saber què passava, amb què s'ho podien passar bé.
1: Bueno,
0: i aleshores,
1: clar.
0: Vull dir, fixa't, eh? que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
1: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora, com sempre, és un pou de ciència. Vostè és tan grat tenir-la. A mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
0: No.
1: Envellir...
0: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, eh? I que no hi són ja. Bueno, doncs aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, eh? Cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa de no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, doncs bé ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada orga dels sentits està relacionat amb una zona del cervell, i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com a mínim. 5 multiplicat per 4, 5 i per 4...
1: Una bona caminada.
0: També.
1: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menjar bé.
0: I això... Menjar bé. I també ballar, eh? Ballar molt bé perquè estimula les endorfines, com menjar bé. Són una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors... Com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, sí, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar, però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar...
1: Els amics.
0: Cada un el que pugui.
1: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament d'una
1: gran amistat.
0: Gràcies. Que farem com Casablanca.
1: Sempre. Gràcies, doctora.
0: Molt bé.
1: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat en la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres Silenciades de la Història.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha ni ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme? Explica'ns això. Què és això?
2: És un còctel.
1: És Hildegarda.
2: És Hildegarda.
1: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
2: Bingen.
1: Bingen.
2: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
1: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
2: El meu també. No va néixer mai.
1: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen? Que sembla...
2: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
1: Vinga.
2: Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys, sí. Això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres
1: segurament,
2: de text.
1: Segurament, malauradament.
2: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana, i com a tal va ser donada com a delma aquest
1: impost
2: que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana, quan els homes deien les dones en silenci. Va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
2: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida. Va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
2: va ser mística,
1: no?
2: Va ser musicòloga, va ser dramaturga. Bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia, que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval. Doncs ella va tenir unes visions meravelloses, i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure, com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així, amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home. Veníem de la medicina abans, us en recordeu, que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
2: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius...
2: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que, de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
2: Exacte.
1: I tens or allà enmig que dius, cal, no?
2: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica,
1: sí.
2: Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un vocabulari, no. I el va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
2: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
2: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
2: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm-hi, sí. Per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu i a moltes dones.
2: I a molta gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars en a Europa, sí. I també en els monestirs, que es feia servir com a, inclús com a...
1: Sí, com a beguda de...
2: medicinal
1: sí,
2: perquè
1: com a
2: l'aigua a vegades
1: era dureta,
2: era
1: sí.
2: més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit, se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
2: Correcte. Vale. En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
2: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpol.
2: Correcte. El lúpol, el que feia era, tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire, també t'ho dic.
2: No ho ha aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altre era que tenia uns principis que feia que no es...
1: Conservació, no?
2: Correcte, com... conservants.
1: Vale.
2: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que ens parlen...
1: I l'orgasme... Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que hi ha poc temps i vull
2: arribar. Acabem amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, a l'orgasme.
1: Uh-huh. Era monja, abadesa.
2: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància, de sort que neixen fruits, perquè si el sol crema la terra constantment, perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer en la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
2: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibantú?
2: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a donar-li, a reivindicar la seva figura... Ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint a aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
2: Aquí estarem.
1: Amb més dones... i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir... i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls. Hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast Sense Regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5.

0: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano Bos Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bos Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bos Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la K, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra perica i el gos home. I el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment. O la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles cruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV fa uns minuts que ha aterrat a l'aeroport del Prat, un vol que es preveia que arribés a Catalunya a 1:15 i que s'ha endarrerit per motius que encara es desconeixen. A peu de pista, el Sant Pere serà rebut pel president de la Generalitat, el president també del Parlament, el ministre d'Hisenda a Cadi Espanya, a més de l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Omella. Després es preveu que es desplaci fins a la catedral, on centenars de curiosos s'apleguen en aquests moments per veure l'allà i tenim a la nostra companya l'Esther Minguer. Ei, Esther, quin ambient es respira? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la plaça de la catedral està plena de fidels que, tot i el retard, esperen pacientment l'arribada del papa, onejant banderes vaticanes i tirant visques al pontífex. Ho fan sota un sol de justícia que cau ja des de fa un parell d'hores, una calor que també ha provocat algun mareig entre els que esperen. Hi ha gent que ha vingut ben d'hora, els primers sobre les 6 del matí, per tenir bones posicions i acompanyar el pontífex en la primera parada del seu viatge aquí a Barcelona. Són principalment gent jove, famílies, fidels i també curiosos i turistes pendents d'aquesta arribada de Lleó XIV. Es calcula que d'aquí a menys de mitja hora arribi a la catedral, on a banda dels fidels que són aquí fora, dins ja doncs, tindran una rebuda encapçalada per les autoritats eclesiàstiques encapçalades per l'arcabisbe Joan Josep Omella, que li donaran la benvinguda i després el papa farà una pregària i visitarà alguns dels espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bé, bon dia.
1: I des de les 9 del matí, 45.000 alumnes de tot Catalunya s'examinen de les proves d'accés a la universitat. Alumnes d'Osona i el Lluçanès han iniciat avui els exàmens amb la prova de llengua castellana. Ens ho amplien els nostres companys del 9FM.
3: 832 alumnes d'Osona i el Lluçanès han començat avui els primers exàmens de selectivitat repartits entre les facultats de Can Bauman, on han anat 230 estudiants, i la resta a Miramarges de la Universitat de Vic. A les 9 del matí han fet el primer examen de llengua castellana.
4: Castellà una mica era que feia com una mica més cosa, però he sortit amb bastantes bones sensacions i així m'he tret al principi i ja està fet.
5: Era com qualsevol altre que hem fet, diria que més fàcil i tot, o sigui que era bastant assequible. Tot i que amb els nervis podries haver equivocat amb alguna cosa.
6: L'examen no era tan greu com ens pensaven i ha anat bé. Jo crec que totalment ha anat prou bé, era assequible.
3: De les matèries comunes, avui encara els queda la prova de llengua estrangera. Demà, la d'història i dijous la de llengua catalana. La gran novetat d'enguany és que per primer cop es fan controls aleatoris d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn.
1: I suspesa tota la circulació de Rodalies per una incidència d'Adif. Cap a 1:15, Adif ha informat que està interrompent

Dimarts 9 de juny és setmana de play-offs, hem anat parlant. Avui arrenquen les semifinals pel títol de la Lliga ACB de bàsquet amb un Barça-Tenerife a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, que impedeix que el Barça-Igualada d'hoquei patins, que ha de definir en aquest cas qui és l'altre finalista de l'hoquei lliga masculina, es pugui jugar evidentment al Palau Blaugrana. Serà a Blanes, a la ciutat esportiva de la Llogueta de la Selva, on es decidirà aquest cinquè i definitiu partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada. I també avui juga el Barça de futbol sala, que buscarà ja una plaça a la final de la Lliga de la primera divisió masculina contra Movistar Inter. Ja van guanyar els blaugranes al Palau, en aquest cas dissabte, avui jugant al pavelló Jorge Garbajosa Torrejón de Ardoz per aconseguir aquesta plaça per a la final, que també es donaria el bitllet per a la Champions de l'any vinent. Tot això i molt més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina pot certificar avui a Islàndia la classificació per al Mundial de l'any vinent.
1: El comitat estatal, amb 8 jugadores del Barça, més d'Alexia, Mapi, Iona Batlle i les catalans Laia Codina i Jana Fernández, en tenen prou amb un triomf avui a Reykjavík per assegurar-se la plaça al Mundial que es juga a l'estiu de 2027 al Brasil. Espanya va de golejar contundentment a la potent Anglaterra i vendres passat 4-0.
0: I la selecció espanyola masculina va guanyar ahir al Perú, aquesta matinada, de fet, en l'últim partit de preparació per al Mundial que arrenca aquesta setmana.
1: L'equip dirigit per Luis de la Fuente, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, va superar ahir a la localitat mexicana de Puebla, a Perú, per 3-1. En gol del blaugrana Pedri, assistit per Ferran Torres, Espanya debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent, amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
0: Més enllà d'Espanya, el central del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat a Barcelona per retractar-se unes molèsties musculars.
1: El capità blaugrana, que estava concentrat amb la seva selecció, l'Uruguai, als Estats Units per al Mundial, va notar unes molèsties al sol i va decidir fer un viatge d'anada i tornada a Barcelona per visitar un metge de confiança i confirmar que la lesió és lleu. En principi, Araujo podrà tornar a la concentració d'Uruguai, que està en el mateix grup d'Espanya, però es dubta per el debut contra l'Aràbia Saudita, previst també per dilluns vinent.
0: A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de Fenícia Brown.
1: Davantera nascuda als Estats Units ha ampliat el seu vincle amb el club perico per una temporada més, fins la 2027. Brownie afronta el seu segon curs a l'Espanyol, després de contribuir a aquesta temporada consolidada a l'equip a la Lliga F amb 3 gols i una assistència.
0: I tornant a la categoria masculina, Pablo Alfaro s'ha acomiadat avui del Nàstic en roda de premsa.
1: El tècnic aragonès va arribar a Tarragona per dirigir els últims 11 partits de Lliga i va aconseguir l'objectiu de la permanència. El club grana farà oficial en les properes hores el reu d'Alfaro a la banqueta, que serà l'excapità del Nàstic, Xisco Campos. El Balear afrontarà la seva primera experiència com a primer entrenador després de ser l'ajudant de Jagó Barrasate i de Martín de Michelis al Mallorca.
0: En bàsquet, avui comencen les semifinals pel títol de la Lliga CB.
1: Amb el Barça rebent el Palau Blaugrana al Tenerife, en eliminatòria el millor de 5 partits en què l'equip de Xavi Pascual tindrà el factor pista a favor. Els dos primers duels, avui dijous a les 8 del vespre, jugaran a la capital catalana abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries.
0: I demà serà el torn de la penya.
1: Els vertinegres s'enfrontaran a l'altra semifinal davant el València de Pedro Martínez, segon a la Lliga regular i l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. El primer assalt demà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: En categoria femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui una nova incorporació.
1: Es tracta de la italiana Alessandra Orsili, de 25 anys, que arriba per dirigir l'equip de la Seu al curs vinent i ha d'experiència a la Lliga Espanyola, on ha jugat a l'Encino de Lugo. Orsili també ha de disputar partits d'Eurolliga i Eurocup amb la Virtus de Bolonya, a més de guanyar l'Eurobàsquet femení sub-18 i sub-20 amb Itàlia.
0: En hoquei patins, avui Barça i Igualada juguen una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina a Blanes.
1: Els dos equips s'enfronten al cinquè definitiu enfrontament de la sèrie de semis, que arriba empatada a 2, i ho faran a Ciutat Esportiva de la localitat de la Selva, després que el Barça hagi hagut de buscar una alternativa al Palau per la disputa del partit de bàsquet de semis d'ACB. La Federació i el Liceo, que esperen a la final, es van negar a traslladar aquest partit a demà i això ha provocat el canvi d'escenari, que ha generat malestar als clubs. De fet, Igualada ho ha expressat amb un comunicat en què assegurava

0: que s'hauria pogut treballar amb més antelació. Tot i això, des del club i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia han facilitat autobusos per fer aquest desplaçament de l'afició. El partit avui a 7 de la tarda.
1: I en futbol sala, el Barça pot certificar també avui mateix el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent.
0: L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garabajosa per enfrontar-se al Movistar Inter en el segon partit de les semis, després d'haver guanyat dissabte el primer salt al Palau, 4-3. Demà juguen el segon partit de l'altre semi, que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia amb avarats per als murcians.
1: I en waterpolo, avui es juga la tornada eliminatòria per la cinquena plaça a la divisió nord femenina, que dona accés a competició europea.
0: I que enfronta Barceloneta i Catalunya, dos equips que la setmana passada, recordem, van disputar la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada d'aquesta eliminatòria, dissabte passat, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 3:15, la tornada a la piscina de Sant Sebastià.
1: I un últim apunt també de waterpolo, perquè ahir a la tarda el Club Natació Sabadell va presentar els dos nous entrenadors dels primers equips, masculí i femení, que han de mantenir l'entitat a l'elit europea.
0: Són Enric Amella, que ja exercia com a assistent de David Palma i coordinador de la base, i serà l'entrenador del femení, i Albert Espanyol, que serà qui agafi el relleu de Quim Colet després de 6 anys dirigint el Tenerife Echeide.

0: Dimarts 9 de juny, 10 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol, perquè avui la selecció espanyola femenina, amb 8 jugadores del Barça, a més de les que han jugat, ja ha confirmat la seva sortida del Club Orana aquest estiu, Alexia, Mapi i Ona Batlle, i les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández, pot certificar la seva presència al proper Mundial de l'estiu del 2027. La vigent campiona del món visita Islàndia i en té prou amb una victòria per aconseguir la classificació directa per a la cita mundialista que tindrà lloc al Brasil. Escoltem la capitana de la selecció, una de les jugadores del Barça, Irene Paredes.
1: Queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Son Moix pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Lo hicimos además con muy buen juego, muy buen resultado. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. Al final dependemos de nosotras mismas, queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un Mundial. Pero bueno, será un partido duro en el que vamos a tener que estar al 100% para tener opciones de ganarlo.
0: Avui les 9, aquest Islàndia-Espanya, en categoria masculina, que estan passant matinada, la selecció espanyola ha guanyat 3-1 al Perú en l'última amistosa abans de l'inici del Mundial, amb gol del Verona Pedri, assistit per un altre jugador del Barça, Ferran Torres. Escoltem el migcampista canari en zona mixta.
2: Sí, hoy se ha cambiado, me l'ha dado él a mí y bueno, darle las gracias porque solo tuve que poner el pie, creo que es un bolón de su parte y la verdad que se está poniendo muy bien en la banda derecha. No, la verdad que no, pero bueno, si ganamos por eso, pues ojalá.
0: La selecció espanyola torna cap als Estats Units. Després de disputar el partit ahir a Puebla, Mèxic s'instal·larà a Chattanooga, a Tennessee, i debutarà el Mundial dilluns de la setmana vinent contra Cap Verd, a les 6 de la tarda, hora catalana. El Mundial comença aquest dijous, de fet, a les 9 del vespre, hora catalana, també, amb un Mèxic-Sud-Àfrica com a partit inaugural.

0: I en el futbol de casa nostra, pel que fa als clubs, el Sabadell ja es prepara per la final del play-off per pujar a segona divisió masculina, que s'enfrontarà al Zamora, amb l'anada aquest dissabte a la Localitat Castellano-Lleonesa, ja ho direm, i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta. Per cert, a la primera federació masculina, on esperem que no hi sigui el Sabadell l'any vinent, el Nàstic ha acomiadat avui a Pablo Alfaro, amb una roda de premsa, el seu entrenador. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
2: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
1: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
0: Gràcies, Jordi. Ho seguirem, evidentment, a la nova presentació del nou tècnic del Nàstic. Per cert, a la primera federació masculina, com dèiem, el Nàstic, que en principi ha de substituir a Xisco Campos, a Pablo Alfaro. I un parell de punts de Lliga Elite amb el Valls, per exemple, per final la seva plantilla. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: El club ha confirmat la continuïtat d'Eric Barroso, que complirà la seva tercera temporada al conjunt blanc i vermell després d'haver participat en 29 partits durant el curs 2025-2026. També seguirà l'equip Sergi Palau, migcampista del Raurell, que afrontarà la seva quarta temporada defensant la samarreta vallenca. La passada campanya va disputar 25 partits i va contribuir amb 2 gols, consolidant-se com una peça important a la medular. Aquestes dues renovacions se sumen a les d'Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca i Antonio Santiago. D'altra banda, Hugo Gómez i Òscar Morell són les primeres baixes confirmades.
0: Gràcies, David, i també en aquesta Lliga Elit, continuïtat també a la Unió Esportiva Rubí, que ha renovat el seu entrenador, Blai Martí. Ràdio Rubí, Siscu Lara García.
4: L'entrenador barceloní ha acabat convencent tant a junta directiva com direcció esportiva del Rubí amb els números en el tram final de Lliga Elite, que va passar a tenir l'equip en zona de descens 13 fins a la 6a plaça i disputar el play-off descens amb detallets, només decantant-se cap al costat de la Pobla de Mafumet. 15 punts que van fer que la junta directiva confiés en aquest entrenador que per primera vegada agafarà un equip en una categoria superior catalana. Fins ara s'havia mogut per equips de tercera catalana barcelonina. A partir d'ara doncs inicia un projecte en el qual hi ha la pressió habitual, però la que no refusa, ni molt menys perquè ell mateix també se la infringeix. Escoltem a l'entrenador Blai Martí.
5: Pressió n'hi ha perquè jo sóc així, sóc exigent i vull que les coses vagin bé, i també crec, no, que m'arriba una oportunitat en un moment en què jo sóc potser el meu moment més madur, però que jo no sóc ningú, que no he demostrat res, que al final aquests 2 mesos són 2 mesos que tenen valor, evidentment, però que és molt més complicat començar des de zero i que l'any que ve serà una temporada molt complicada per mi.
4: Projecte de qualitat en el toc de pilota, tal i com ha demostrat en aquests 2 mesos al capdavant de la Unió Esportiva Rubí, i per cert, projecte en el qual s'espera la renovació de molts dels jugadors, ja que també estaven esperant a la renovació del tècnic per decidir el seu futur.
0: Gràcies, Siscu. En bàsquet avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de l'ACB, on hi tenim, recordem, 2 catalans. Avui serà el torn del Barça, que de manera inesperada, i tot i ser 5è a la Lliga regular, tindrà el factor pista a favor en aquestes semifinals perquè s'enfronta a un Tenerife que ve d'eliminar el Real Madrid. Ahir a la prèvia en parlava un dels destacats en el tercer definitiu duel que va donar el bitllet per a les semifinals del Barça dissabte a Múrcia, Nicola Provítola, que sobreaprofita aquest factor pista.
6: Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande.
0: Un Nicola Provítola que acaba de contractar d'aquí a poc més de 20 dies, el 30 de juny, i reconeixia que encara no sap res del seu futur perquè el Barça no li ha comunicat res.
6: Bueno, Tenerife creo que tiene... No, intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo. Bueno, bien, ¿no? No fue una temporada fácil, ojalá lo podamos terminar con una sonrisa.
0: Avui a les 8 del vespre, amb Nicola Provitola, entre d'altres, el primer assalt d'aquesta sèrie entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana. Dijous també al Palau el segon enfrontament, abans que la sèrie es traslladi a les Canàries pel tercer partit que jugarà dissabte, també a les 8, i pel quart, si calgués, que ja es disputaria dilluns. A l'altra semifinal, per cert, hi tindrem un altre equip català, a les 6 de Joventut, que s'enfronta al València de Pedro Martínez, amb el factor pista, en aquest cas, en contra. Demà el primer enfrontament al Roig Arena. I al bàsquet Girona hi va fer balanç de temporada l'entrenador Moncho, que va assegurar que seguiria dirigint el primer equip masculí gironí el curs vinent, malgrat alguns rumors. Girona FM, Pau Villafañe.
7: L'entrenador del bàsquet Girona va fer balanç ahir d'una temporada que ha deixat el millor registre de la història del club a la CB amb 14 victòries i la 12a posició a la classificació final. El tècnic gallec considera que l'equip ha complert els objectius i ha consolidat un estil de joc reconeixible, tot i que apunta les lesions dels homes interiors com el principal factor negatiu del curs. Pel que fa als rumors que el situaven a Unicaja, Moncho va recordar que té contracte vigent amb el club gironí i va deixar clara la seva postura.
8: Sí, el que puc dir és que estic supercontent a Girona, supercontent, i hem fet una renovació setembre i aquesta és la realitat. Doncs parlar de què passarà en el futur. La meva experiència dir que l'esport professional és una cosa molt canviant i doncs parlar de què pot ser o què no pot ser.
7: De cara al futur, Moncho Fernández va evitar avançar objectius per la propera temporada fins que el club no tingui tancades dues incògnites clau. Primer, la plantilla i la competició continental en què participarà el bàsquet Girona, que podria estrenar-se a Europa.
0: Gràcies, Pau. En hoquei patins, avui Barça i Igualada juguen una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina en el cinquè definitiu partit de la sèrie de semifinals que es disputarà a Blanes. Com explicàvem fa una estona, avui el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semifinals de la CB de bàsquet i el Barça ha hagut de buscar una alternativa en poc temps que ha trobat en la ciutat esportiva de la localitat de la Selva. Escoltem sobre això el jugador de l'Igualada, Miguel Cañadillas.
9: O todo o nada, así que pues con mucha ilusión, la verdad, y muchas ganas de jugarlo. Es verdad que nos han cambiado la sede, que ahora toca ir a Blanes y eso, pero bueno, nosotros eso son cosas que no podemos controlar. Nos han dicho que están poniendo autobuses de Igualada a Blanes y que ya se han llenado dos, que es una barbaridad, entonces gente va a ver, que gente que se desplace hasta allí, solamente con lo lejos que está y encima entre semana, pues ya es una locura que se llenen dos autobuses.
0: El club igualadí que ja va emetre un comunicat en què expressava la seva disconformitat amb la seu i amb la manca de previsió de la Federació Espanyola per tenir-ho en compte. Això sí, com sentíem, ha facilitat autobusos per al desplaçament de l'afició. El partit d'aquest Barça-Igualada avui a les 7 de la tarda, com dèiem, a Blanes. I en futbol sala, el Barça pot certificar avui mateix el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semifinal, després d'haver guanyat dissabte ja el primer assalt al Palau 4-3. Escoltem a l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
10: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Movistar Inter-Barça, demà jugarà el segon partit de l'altre semi que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians. I en categoria femenina, ho hem anat explicant, el Linyola jugarà un ascens que seria històric a primera divisió femenina de futbol sala, evidentment, contra l'Estrela Gallec. Ràdio Ponent Mollerus, a Julen Andrés.
11: Un repte majúscul per un poble petit, però que aquesta temporada ha competit com els grans. El Linyola no va fallar el passat cap de setmana a casa, on no han perdut cap partit durant tota la temporada i van remuntar l'eliminatòria contra el San Fernando. A l'anada van perdre 5-3, però a la tornada van guanyar 5-2, una fita que les ha dotat encara més de confiança. En parla el seu entrenador, Xavi Alis.
12: Sí, tenim moltíssima confiança per enfrontar aquesta segona eliminatòria, però tenim al davant un equipàs, tenim al davant un equip amb jugadores amb molta experiència primera, un equip fet per pujar, amb moltíssim pressupost, Però bueno, nosaltres tenim una cosa que és la il·lusió i intentarem competir de la millor manera possible per intentar doncs, assolir el somni de la primera divisió. Estem a dos partits i tant de bo puguem treure un molt bon resultat aquest diumenge dels 12 equips.
11: És anada i tornada, ara juguen a Linyola i el segon partit serà el diumenge 20 a Ourense.
0: Gràcies, Julen. I abans d'acabar, en Waterpolo avui juga la tornada de l'eliminatòria per la cinquena plaça de la Divisió Nord femenina, que dona accés a competició europea, que enfronta el Barceloneta i Catalunya, dos equips que la setmana passada, recordem, van disputar la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 15:45, tornada a la piscina Sant Sebastià. I demà ja arrenca la Final Four de la Champions femenina a Malta, amb dos equips catalans, el Sant Andreu, que es veurà les cares amb el Ferencváros a semifinals, a la primera, i el Mataró, que s'enfrontarà a l'Olympiacos grec. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
13: Les jugadores de l'Assolim Mataró ja són a Malta per disputar la final a 4 de la Champions League. L'equip entrenat per Dani Ballar debuta dimecres a la nit a la piscina nacional de Malta, al municipi de Giza. El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals de la mateixa competició d'aquesta Final Four de la Copa d'Europa. Sílvia Morell és jugadora de l'Assolim Mataró.
14: Bueno, al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga Grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot, però nosaltres sabem que fent la feina ben feta guanyarem.
13: I a la final, que jugarà divendres, s'hi trobaran el guanyador del Mataró Olympiacos amb el vencedor de l'altra eliminatòria, que enfronta el Sant Andreu amb el Ferencváros hongarès. Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: Gràcies, Oriol. També a Malta, per cert, en aquest cas dijous arrenca la Final Four de la Champions masculina amb el Barceloneta, que s'enfronta a semifinals al Ferencváros. I abans d'acabar, en hoquei herba, passa endavant del Club Deportiu Terrassa per mantenir-se la permanència a la Divisió Nord Femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
15: El Club Deportiu Terrassa dona el primer pas de cara a la permanència a la Divisió d'Honor Femenina de Hockey després de guanyar el Holaceta de manera clara i contundent per 4-1 en un partit on les agarenques, les d'Estefi Piris, van aconseguir el triomf al segon quart. Florencia Peñalba inaugurava el marcador per l'equip de les Pedritxes. Catalina Goldsmith al minut 23 marcava el 2-0. Carla Dell al 29 marcava el tercer i un estroc d'Anna Paula Riera deixava el 4-0 que seria definitiu. Caterina Biondi per al conjunt basc i esborrava el 0 del marcador per al conjunt visitant. Atenció perquè l'equip d'Estefi Piris té dues opcions. Dissabte a Getxo, la primera final, el primer match ball en cas d'aconseguir la victòria al Holaceta. Diumenge, una nova oportunitat també al País Basc, un Club Deportiu Terrassa que té a les seves mans continuar una temporada més a la Divisió d'Honor Femenina de Hockey.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
8: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
10: Ei, Damià, que sóc el Guillem. Escolta, que perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i, mira, tio, em sap greu, però no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Bon dia i bon dimarts, 9 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 9 de juny, dia de play-offs a Can Barça. Avui comença la semifinal de l'ACB de bàsquet entre Barça i Tenerife al Palau Blaurana, un partit que impossibilita que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es pugui jugar també al Palau i s'hagi de traslladar avui també a les 7, en aquest cas a Blanes. I en futbol sala també avui el Barça buscarà una plaça a la final de la lliga masculina, en aquest cas a la pista de Movistar Inter. Bàsquet, hoquei, patins, futbol sala, però també molt futbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina pot certificar avui a Islàndia la classificació per al Mundial de l'any vinent.
2: El combinat estatal amb 8 jugadores del Barça, a més d'Alexia Map i Iona Batlle, i les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, en té prou amb un triomf avui a Reykjavik per assegurar-se la plaça al Mundial que juga l'estiu del 2027 al Brasil. Espanya ve de golejar la potent Anglaterra divendres passat per 4-0.
0: I la selecció espanyola masculina va guanyar ahir, aquesta matinada de fet, passada al Perú en l'últim partit de preparació per al Mundial que arrenca aquesta setmana.
2: L'equip dirigit per Luis de la Fuente, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, va superar ahir a la localitat mexicana de Puebla, a Perú, per 3-1, un gol de Blaugrana Pedri assistit per Ferran Torres. Espanya debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
0: I més enllà d'Espanya, el central del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat cap a Barcelona per tractar-se, amb un viatge llampec, unes molèsties musculars.
2: El capità Blaugrana, que estava concentrat amb la seva selecció, l'Uruguai, als Estats Units, per al Mundial, va notar unes molèsties al soli i va decidir fer un viatge, com tu deies, llampec, d'anada i tornada a Barcelona per visitar un metge de confiança i confirmar que la lesió és lleu. En principi, Araujo podrà tornar a la concentració d'Uruguai, que està en el mateix grup d'Espanya, però es dubta per al debut contra l'Aràbia Saudita, previst també per dilluns vinent.
0: Espanya i Uruguai s'enfrontaran en el tercer partit d'aquest cas de la fase de grups. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de Fenícia Brown.
2: La davantera nascuda als Estats Units amplia el seu vincle, la seva relació amb el club perico per una temporada més, fins al 2027. Brownie afrontarà el seu segon curs a l'Espanyol després de contribuir i de quina manera aquesta temporada consolidarà l'equip a la Lliga F, 3 gols i una assistència.
0: I tornant a la categoria masculina, Pablo Alfaro s'ha acomiadat avui del Nàstic de Tarragona en roda de premsa.
2: El tècnic aragonès va arribar a Tarragona per dirigir els últims 11 partits de Lliga i va aconseguir l'objectiu de la permanència. El club grana farà oficial en les properes hores el relleu d'Alfaro a la banqueta, que sembla que serà l'excapità del Nàstic, Xisco Campos. El Valer afrontarà la seva primera experiència com a primer entrenador després de ser l'ajudant de Jagoba Arrasate i de Martín de Michelis al primer equip del Mallorca.
0: En bàsquet, avui comencen les semifinals pel títol de la Lliga CB.
2: Amb el Barça rebent el Palau Blaugrana al Tenerife en una eliminatòria al millor de 5 partits en què l'equip de Xavi Pascual tindrà el factor pista a favor. Els dos primers duels, avui dijous a les 8 del vespre, jugaran a la capital catalana abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries.
0: I demà serà el torn de la Penya.
2: Els verd i negres s'enfronten a l'altra semifinal al València de Pedro Martín, el segon a la Lliga regular i l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. El primer assalt demà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: En categoria femenina, Cadí la Seu ha anunciat avui una nova incorporació.
2: Es tracta de l'italiana Alexandra Ozzilli, de 25 anys, que arriba per dirigir l'equip de la Seu al curs vinent i ja té experiència a la Lliga espanyola, on ha jugat a l'Encino de Lugo. Ozzilli també ha disputat partits d'Eurolliga i Eurocup amb la Virtus de Bolònia, a més de guanyar l'Eurobàsquet femení sub-18 i sub-20 amb Itàlia.
0: En hoquei patins, avui Barça i juguen una plaça a la final de l'hoquei Lliga masculina a Blanes.
2: Els dos equips s'enfronten al cinquè definitiu enfrontament de la sèrie de semis que arriba empatada a 2 i ho faran a la Ciutat Esportiva de la localitat de la Selva després que el Barça hagi hagut de buscar una alternativa al Palau per la disputa del partit de bàsquet de semis de l'ACB. La Federació i el Liceo, que esperen a la final, es van negar a traslladar aquest partit a demà i això ha provocat el canvi d'escenari que ha generat molt malestar als clubs. De fet, l'Igualada ho ha expressat amb un comunicat contundent en què assegurava que s'hauria ha pogut treballar amb més antelació. Tot i això, des del club i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia han facilitat autobusos per facilitar per aquest desplaçament de l'afició al partit avui a les 7 de la tarda.
0: El seguirem, evidentment, a veure com queda i qui serà el finalista d'aquesta final contra el Liceo que comença divendres. En futbol sala, el Barça pot certificar avui el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc també la seva presència a la Champions de l'any vinent.
2: L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajós per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semi després d'haver guanyat dissabte el primer assalt al Palau 4-3. Demà jugarà el segon partit de l'altra semi que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians.
0: I en waterpolo avui juga la tornada a l'eliminatòria de Bar, la cinquena plaça de la divisió nord femenina, que dona accés a competició europea.
2: I que enfronta Barceloneta i Catalunya, els dos equips que la setmana passada, recordem-ho, van disputar la final de l'Eurocup en triomf i títol per al Cata. En l'anada d'aquesta eliminatòria, dissabte passat, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 3:15, la tornada a la piscina de Sant Sebastià.
0: I un últim apunt també de waterpolo, perquè ahir a la tarda el Club Natació Sabadell va presentar els dos nous entrenadors dels primers equips masculí i femení que han de mantenir l'entitat a l'elit europea.
2: Noms coneguts i confirmats són Enric Arnella, que ja exercia com a assistent de David Palma i coordinador de la base, i serà ara l'entrenador del femení, i Albert Espanyol, que serà qui agafi el relleu de Quim Colet després de 6 anys dirigint el Tenerife Echeide.

0: Dimarts 9 de juny, 7 minuts gairebé passant de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè avui la selecció espanyola femenina, amb 8 jugadores del Barça, a més de les que ja han confirmat la seva sortida aquest estiu del Club Orana, Alexia Mapi i Ona Batlle, i les catalanes també, Laia Codina i Jana Fernández, pot certificar la seva presència al Mundial de l'estiu del 2027, de l'any vinent. La vigent campiona del món visita Islàndia i en té prou amb una victòria per aconseguir la classificació directa per a la cita mundialista que tindrà lloc al Brasil. Escoltem la seleccionadora espanyola, la Sonia Bermúdez.
1: Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar 3 puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que nada, muy metidas para el partido de mañana. Sabemos que en su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Evidentemente cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros 3 puntos totalmente diferentes. Estamos en otro contexto, en otro país, en casa de Islandia, así que teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islandia, creo que también es una motivación extra. Todo el mundo quiere ganar a España, eso yo lo tengo muy claro, pero bueno, yo creo que el equipo está mentalizado de lo que nos jugamos.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Islàndia-Espanya en categoria masculina. Aquesta passada matinada la selecció espanyola ha guanyat 3-1 al Perú en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial amb gol del Barona Pedri, assistit per un altre jugador del Barça, Ferran Torres. Escoltem el migcampista canari en zona mixta.
2: Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial. Sí, después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar un Mundial. Es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos.
0: La selecció espanyola torna cap als Estats Units per després de disputar el partit d'ahir a Puebla, a Mèxic, s'instal·larà a Chattanooga, a Tennessee, i debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent contra Cap Verd, a les 6 de la tarda, hora catalana. El Mundial comença, de fet, aquest dijous, d'aquí 2 dies, a les 9 del vespre, hora catalana, amb un Mèxic-Sud-Àfrica com a partit inaugural. I en el futbol de casa nostra, pel que fa als clubs, el Sabadell ja es prepara per la final del play-off per pujar a segona divisió masculina, que els enfrontarà al Zamora, amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
3: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
4: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Rotà i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
3: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
0: Gràcies, Pau. I a la segona federació masculina un parell de punts d'actualitat. Al Terrassa n'hem anat parlant, també prepara una plantilla que pugui lluitar per l'ascens a primera federació. En aquest cas, el Club Agraïns ja ha anunciat gran part de la pretemporada. Ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, en Miqui Romagosa.
5: 7 amistosos jugarà el Terrassa Futbol Club durant aquesta pretemporada. El conjunt agarenc torna als entrenaments el 27 de juliol i la lliga, prevista per al 6 de setembre, podríem dir que es farà més curta amb aquests enfrontaments de pretemporada. La primera prova és el 5 d'agost, al camp del Palamós. El 8, els d'Oriol Alsina s'enfrontaran al Peralada. Recordem que, novament aquest any, el Terrassa farà un estatge a la Garrotxa, al Royal Verd, que començarà el 10 d'agost. S'enfrontarà al Girona B i el Sant Cristòbal, el dia 19, serà el rival a l'Estadi Olímpic. Serà un derbi d'estiu i el primer partit que jugarà el Terrassa a l'Estadi Olímpic. El 22 d'agost s'enfrontarà la Unió Esportiva Sant Andreu i el 26 d'agost el rival serà l'Hospitalet. Quedarà un partit pendent el 29 d'agost amb un rival i camp encara per confirmar. Un equip agarenc que ha fet 7 fitxatges, que ara mateix té 17 jugadors a la plantilla i s'espera en els propers dies, un cop s'acabin les promocions d'ascens, que aquesta xifra es pugui ampliar.
0: Gràcies, Miqui. El Manresa també planifica la plantilla després de l'ascens en aquesta segona federació masculina. De moment, 3 renovacions clau confirmades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bader Lamerani. Olmedo, Manresà, va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret, jugador versàtil, sòlid en defensa i aportant en atac. Ell mateix es mostrava satisfet de poder continuar un any més al club.
7: Molt content per renovar i seguir una altra temporada més aquí a Manresa, el club de la meva ciutat, i després de l'ascens això havia de continuar i no he tingut cap dubte. Estic molt feliç d'estar aquí i ens ve una temporada molt il·lusionant, amb moltes ganes de que comenci a rodar la pilota ja de nou, a veure els nous companys, la gent que es queda.
6: Un altre dels renovats ha estat Bader, el migcampista d'origen marroquí de 24 anys, té experiència a la segona federació amb el Club Deportivo Anguiano, club des d'on va arribar al Bages aquest passat estiu.
8: Pues la verdad que muy contento con la renovación. Después del año que hemos hecho, que hemos conseguido el campeonato de liga y el ascenso, pues qué mejor manera de seguir otro año más y disfrutar de la categoría que nos hemos ganado. Al final yo aquí me he sentido muy bien, en un año me han acogido muy bien, está muy a gusto y no me lo he pensado mucho, no me lo tiene que pensar dos veces a la hora de renovar.
6: El club també ha renovat un dels líders en atac, el també manresà Aleix Díaz, i dos jugadors més, Àngel Vera i Roger Monells.
0: Gràcies, Jordi. Un parell més de punts de futbol. Primer sobre els greus incidents que es van viure diumenge passat, en aquest diumenge, en partit d'anada del play-off d'ascens a segona catalana entre l'Olímpic La Garriga i el Sils Club de Futbol. Ens omplies de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
9: El passat diumenge, sobre el minut 86 de partit, es va produir uns greus incidents al camp de futbol municipal de la Garriga entre totes dues aficions. Per causes que es desconeixen, va començar una discussió a la grada que va derivar en una baralla durant la qual hi va haver llançaments de cadires, taules i tanques que va obligar a aturar uns instants al maig. Fins al lloc dels fets es va desplaçar una primera patrulla de la policia local, l'única disponible que no es trobava pendent de l'operatiu de seguretat de Corpus. A conseqüència dels incidents, dues persones van resultar ferides lleus i no van requerir atenció mèdica i els agents locals també van identificar una altra persona. Uns fets que l'Olímpic La Garriga i l'Ajuntament, titular de la instal·lació, han condemnat i han obert una investigació. Així ho apunta el president del club garriguenc, Francesc Cervantes.
10: Estem perplexos principalment pels incidents que van haver-hi, principalment perquè en 14 anys que, per exemple, estic jo al capdavant, diguem, de president del club, mai havia vist això. És contrari a tots els valors de l'esport. No tenen cap mena de cabuda, ni aquí, en el nostre club, ni al futbol en general.
9: Per la seva banda, el Sils també ha emès un comunicat oficial reiterant el seu rebuig a qualsevol conducta violenta i destaca que l'afició ha guanyat enguany el premi al Joc Net. Això sí, són crítics també en l'organització de la seguretat en un partit d'alta transcendència, tant pel que fa a la separació de les aficions com per la manca d'un operatiu policial de seguretat per un partit com aquest. A més, han demanat les imatges de les càmeres de seguretat del camp per prendre les mesures disciplinàries corresponents.
0: Gràcies, Jordi. Ho anirem seguint i anem cap a les Terres de Ponent per parlar d'un tema molt més agradable, amb la primera fira de futbol rural, que se celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 de juny al Poal. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Si alguna cosa va de la mà del Poal és la seva tradició i cultura futbolística. El municipi del Pla d'Urgell té 650 habitants i si ens paréssim a calcular el nombre de futbolistes que han jugat a futbol professional o semiprofessional, es lideraria mitjanes fins i tot europees o mundials. Així ho ha explicat Llorenç Bonet, impulsor de la primera fira de futbol rural que neix amb la voluntat de reivindicar l'ADN futbolístic del municipi.
12: I m'atreviria a dir una cosa que pot semblar una mica humorística, però per mi no ho és, és molt seriosa, que és quasi un fet únic al món que el Poal se pugui fer una fira de futbol. Perquè hi ha una tradició que molts no la coneixen i que nosaltres la volem reivindicar. Per tant, no ha nascut del no-res.
11: I amb aquesta voluntat s'ha configurat un menú d'activitats que potenciarà la tradició futbolística del municipi del Pla d'Urgell. Tot començarà dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins diumenge a les 9 de la nit. Entre d'altres, es presentarà el darrer llibre de l'exàrbitre de futbol Xavi Estrada, realitzarà un acte d'homenatge a futbolistes històrics del municipi, es disputarà un partit de futbol i es projectarà el tercer capítol de la sèrie documental El 10 del Poal. Tot plegat, repartit entre el casal, les piscines i el camp de futbol del poble, el cap de setmana del 20 i 21 de juny, amb la gastronomia i la música com a grans complements.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, on hi tenim, recordem, dos equips catalans. Serà el torn del Barça avui, que de manera inesperada i tot i ser cinquè a la Lliga regular tindrà el factor pista a favor en aquestes semis i perquè s'enfronta contra un Tenerife que ha eliminat el Real Madrid, el líder de la Lliga regular. Ahir a la prèvia en parlava un dels destacats en el tercer i definitiu partit que va donar el bitllet per a semis al Barça, dissabte passat a Múrcia, Nicola Provítola, sobre l'estranya situació que viu l'equip després de la roda de premsa de comiat abans dels play-offs de l'entrenador Xavi Pascual.
13: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que, nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil, así que, nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
0: Sobre el rival d'aquestes semifinals, el Tenerife, la prova avisava de la dificultat, de la qualitat del conjunt canari, malgrat que arrosseguin les dues baixes importants, com són les del pivot Xermadini i el base Fittipaldo. I també explica així la irregularitat de l'equip del Barça durant tot el curs, però especialment també en aquest tram final.
13: Euforia no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final. No es fácil, ¿no? Es un calendario muy duro, con bajas, sin refuerzos, partidos en los que tenemos 12 jugadores, partidos en los que tenemos 8. El básquet en Europa está todo muy, muy competitivo, muy parejo, entonces creo que nosotros sí podríamos haber hecho las cosas mejor, pero estamos donde estamos ahora, tenemos una gran oportunidad y tenemos que pensar en lo que viene.
0: Un Nicolau Provitola, de fet, que acaba contracte d'aquí a poc més de 20 dies i reconeixia que encara no sap res del seu futur perquè el Barça no li ha comunicat res. Per tant, segurament està jugant els seus últims partits amb la samarreta blaugrana. Té 36 anys, recordem, el base argentí. Avui a les 8 del vespre, el primer assalt d'aquesta sèrie entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana. Dijous també al Palau, el segon enfrontament, abans que la sèrie es traslladi cap a les Canàries pel tercer partit, que jugarà dissabte, també a les 8, i pel quart, que si calgués, ja es disputaria dilluns. A l'altre semi, per cert, hi tindrem un altre equip català, la Sisa Joventut, que s'enfronta al València de Pedro Martínez amb el factor pista en aquest cas en contra. Demà el primer enfrontament al Roig Arena. En hoquei patins, avui Barça i Igualada juguen una plaça a la final de l'Hockey Lliga, en el que el cinquè i definitiu partit de la sèrie que es disputarà a Blanes. Com explicava fa una estona, avui el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de bàsquet de les semifinals entre Barça i Tenerife, i el Barça ha hagut de buscar una alternativa en poc temps que ha trobat en la ciutat esportiva de la localitat de la Selva, a Blanes. Escoltem el jugador blaugrana Ignacio Labart.
14: Hemos perdido varias oportunidades para haber cerrado la serie antes y creo que un equipo como el nuestro no se puede permitir una situación así, con todo respeto a la Igualada, por supuesto, pero creo que un club como el Barça, un equipo como el Barça, tiene que salir a competir y a ganar cada partido y creo que, por ejemplo, otro día de Igualada, pues no se dieron esos condicionantes. Es obligatorio sacar esa rabia que llevamos dentro y ponerla al servicio del equipo de forma positiva, ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría, y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto. Y a pesar de ello, convencidos de que estaremos a la altura, de que sacaremos el partido adelante y que estaremos a la final.
0: Més enllà de la part esportiva, el club igualadí ja va emetre ahir un comunicat en què expressava la seva disconformitat amb la seu i amb la manca de previsió de la Federació Espanyola per tenir-ho en compte. Això sí, l'Igualada ja ha facilitat alguns autobusos cap a Blanes per donar suport al seu equip, per a l'afició. El partit d'aquest Barça-Igualada que val una plaça per a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceo, avui a les 7 de la tarda. I en futbol sala més play-offs. El Barça pot certificar avui el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semifinal, després d'haver guanyat dissabte ja el primer assalt al Palau 4-3. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
15: Al final hemos conseguido un punto, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto. Sobre todo corregir algunos aspectos que el otro día no estuvimos finos, también mucho por mérito de Inter, que hizo muy bien las cosas, y corregir esos pequeños contratiempos que nos salían a la hora del partido. Pero ya te digo, el equipo está bien, tenemos muy claro lo que queremos.
0: Això deia Javi Rodríguez avui a les 9 de la nit, aquest Movistar Inter-Barça. Demà jugarà el segon partit de l'altre semi, que enfronta Palma i Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit. I en categoria femenina, Linyola jugarà un ascens que seria històric a la primera divisió contra l'Estrela Gallec. Ueu de ràdio, Sergi Guiu.
11: Hi ha dues formes de viure la setmana que té per endavant el Club Futbol Sala Linyola. D'una banda, amb uns nervis que no permetin gaudir-la com es mereix, i de l'altra, la forma amb la qual ho afronta tot plegar l'equip del Pla d'Urgell, amb normalitat, amb motivació, i preparant de la millor forma possible l'anada de la darrera eliminatòria per ascendir a primera divisió. Aquest dilluns s'explicava que l'última pedra del somni és l'Estrela Futsal de Cortegada, Ourense, un equip fet i pensat per ascendir de categoria, tal com ens deia au aquest dimarts l'entrenador Xavi Alís.
16: Bueno, la veritat és que ens ha tocat, podríem dir, l'equip l'equip favorit, un dels equips favorits a pujar de categoria des de l'inici de temporada. És un equip fet per pujar, un equip amb jugadores amb molta qualitat, amb molta experiència, que ja han estat a primera divisió i bueno, s'han ajuntat un bon grup de jugadores per intentar doncs, amb aquest equip pujar a primera divisió, sí, sí.
11: Torna la setmana que té per endavant el Club Futbol Sala Linyola i que va començar amb l'entrenament de dilluns. Alice ens deixava clar que no faran canvis, que no sobresortiran de la normalitat i que saben que diumenge juguen recolzades per la seva afició, analitzaran de la millor forma possible com fer-li mal a l'Estrella.
16: Mirant quines coses podem, bueno, quines coses fa l'equip contrari i com les podem minimitzar i quines coses nosaltres hem de potenciar per fer-los mal. Molta tranquil·litat, a gaudir d'un partit més que ens ha donat l'oportunitat de, el fet de passar aquesta primera eliminatòria ens ha donat la possibilitat de viure un altre partit com el de dissabte a Linyola que va ser impressionant i la veritat és que fem una crida a l'afició perquè ens torni a recolzar d'aquella manera perquè, bueno, sí, sí que són superiors, sí que tenen molta experiència, sí que en teoria és un equip fet, no m'agrada dir la paraula, però a cop de talonari per intentar pujar. Uh-huh. Nosaltres tenim una cosa que vaig dir l'altre dia amb un altre mitjà, que tenim la il·lusió i intentarem jugar amb això.
11: Des de ja el club fa una crida que l'afició torni a fer vibrar el pavelló i el municipi com ho va fer dissabte passat davant el San Fernando de cara al partit de diumenge a Linyola a les 12 del migdia. L'entitat ha posat a la venda les entrades a 3 euros que es poden adquirir a l'Ajuntament del municipi o contactant amb els propis membres de la Junta.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'acabar amb waterpolo, avui juga la tornada de l'eliminatòria per la cinquena plaça a la divisió nord femenina entre Barceloneta i Catalunya, que dona un accés a competició europea. Recordem que tots els equips es van enfrontar la setmana passada a la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada, les marineres van guanyar 14-16, avui a 8:45 la tornada a Sant Sebastià. I demà ja arrenca la Final Four de la Champions femenina a Malta, amb dos equips catalans. El Sant Andreu, que jugarà contra el Ferencváros una semifinal. El Mataró la jugarà l'altra contra l'Olympiacos grec. I també a Malta, dijous ja arrenca la Final Four de la Champions masculina, en aquest cas amb un català, el Barceloneta, que estarà buscant el títol. Ahir el conjunt marini va fer el mediodia abans de viatjar cap a Malta. Escoltem el seu entrenador, Fran Fernández.
17: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad que cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando, el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
0: Dijous a les 7 de tarda el Barceloneta jugarà la semifinal contra el Ferencváros, a l'altre s'enfrontaran Olympiacos i Prorreco. I qui no serà ni aquestes Final Four, ni la masculina ni la femenina, serà el Club Natació Sabadell, que ahir va presentar els seus dos nous entrenadors, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: Després de l'etapa de Quim Colet, el masculí el conduirà a partir d'ara Albert Espanyol, que arriba procedent de l'Etxeide. L'objectiu principal, apropar-se una mica més al nivell del Barceloneta, tot i que el barceloní admet que encara hi ha molta feina a fer.
19: Crec que el Barceloneta està un pas per davant, crec que és molt difícil competir amb ells, però també crec que el treball, ho he dit abans i ho repeteixo, crec que el treball ben fet de manera constant en el temps doncs pot aconseguir grans coses a mig llarg termini, no? Doncs la idea és aquesta, no posar-nos un objectiu de dir guanyem-hi el Barceloneta, sinó posem-nos un objectiu de millorem dia rere dia i arribem al més alt possible.
18: En el capítol de fitxatges, tot apunta que Fran Valera tornarà amb l'equip després d'un any fora i Miguel del Toro seria l'altra cara nova. De la seva banda, qui agafa les regnes del femení és Enric Arnella, fins ara integrant del mateix staff que comandava David Palma. Com va avançar Ràdio Sabadell, el nou tècnic comptarà amb reforços destacats com la portera Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camus, però s'espera que n'hi hagi més.
20: Nosaltres, en la confecció de la plantilla que hem fet amb el Xavi, una mica el que hem buscat és ja buscar aquestes jugadores que tinguin aquesta gana de guanyar títols, és, independentment de l'edat que tinguin, si tenen més experiència o menys, però que tinguin l'ambició de guanyar i sobretot l'ambició del treball en el dia a dia, no? Al final, si una jugadora vol ser millor individualment, farà que l'equip sigui millor i això ens aproparà més a poder guanyar títols.
18: La mà dreta d'Arnell a la banqueta serà Xavi Pajuelo, una altra figura ben coneguda a Calllong.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Tornem demà, de fet, a la mateixa de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
9: Ponme música, no?

0: Us parla Sergio Morales, toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Ferrer i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
3: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
4: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una cosa que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
0: Mireu el reportatge complet a...

0: entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa?

0: 3, 2, 1... Discapacitades!
1: Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
2: Ah, no tens mans?
3: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
4: Red flag.
2: Oi que sí?
3: Sí.
5: Ja disponible a cugat.cat.
2: Mare meva.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Us parla Sergio Morales, toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Ferrer i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
9: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
10: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una cosa que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
7: Mireu el reportatge complet a Cugat Mèdia. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegirà afegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en tres ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis, i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
5: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
6: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és algo que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
0: Mireu el reportatge complet a Cugat Media. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. Amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia. Gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, ciao.
0: El Papa aterrat a l'aeroport del Prat cap a 1:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Els esports, Barça-Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el Papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del Papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante el se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia, muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de San Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Tenim a recolzar el Sant Pare aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del Papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda es reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps, que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions, diguéssim, de facturació, i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.
4: cal un canvi estructural de fons.
5: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa, des del mama mòbil de la CGT a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
23: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positives. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
24: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
25: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap, jo crec que bastant bé.
26: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
6: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosc de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
27: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot, Lot Televisió.
28: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
29: Jo comparteixo el pensament d'en Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
30: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
31: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
32: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
27: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguant, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
2: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
0: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya, tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX, en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català. Hi ha algú que em pugui dir com
0: sortir d'aquest turbament? Com... Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
9: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
10: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
9: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
11: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no es juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Ares.
12: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff. Demà guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
11: En bàsquet a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
11: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, bigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rutà.
13: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
11: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
14: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
14: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
14: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
14: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
14: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
16: Nosaltres som feliços.
17: Nosaltres som així.
18: Nosaltres.
6: un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
17: Avui som
18: la Maria José,
17: el Miguel,
18: l'Edu,
17: la Núria,
18: l'Irra,
17: el David,
18: l'Antonio,
17: l'Artur,
18: l'Emma,
17: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
19: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
20: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
21: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
22: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
23: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Lliso.
6: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
24: Nosaltres.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
25: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Us parla Sergio Morales, toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Ferrer i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
3: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
4: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una cosa que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
0: Mireu el reportatge complet a Cugat Mèdia. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegeixen 8 noves circulacions.

en natura i conservació. La proposta consistirà en tres ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família.

0: Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
2: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el dret a l'eutanàsia l'endemà que el papa l'hagi inclòs en el seu discurs al Congrés dels Diputats. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Alba Roda, president de l'Ateneu. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Alba.
0: Laia Coronado, periodista al Cugateng i escriptora, ara també podríem dir.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I a Lluís Ribas, artista, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvinguts. L'eutanàsia continua generant debat 5 anys després de la seva aprovació a l'estat espanyol. En aquest temps, les sol·licituds no han deixat de créixer, però també ha augmentat els interrogants sobre com s'aplica aquest dret i quines garanties ha de tenir. Les darreres setmanes, a més, el Tribunal Suprem ha obert un nou escenari en establir que persones amb un vincle molt estret amb el sol·licitant puguin recórrer a una eutanàsia ja autoritzada. Una decisió que arriba després de casos molt mediàtics a Catalunya, com els d'en Francesc Augió de la Noelia Castillo, i que reobre el debat sobre on acaba el dret individual a decidir i fins a on poden intervenir els familiars. I a més, aquests dies l'actualitat gira al voltant del papa Lleó XIV, que ha començat la seva visita a l'estat espanyol i avui ja arriba a Barcelona, a Catalunya, però ahir va fer una primera parada al Congrés dels Diputats i poc després de començar el discurs deia aquestes paraules.
4: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: Com valoreu que es facin aquests discursos, no? En aquest cas, de fet, que parlem del dret a decidir la manera com morim i el dret a l'avortament al Congrés per part del cap de l'Església Catòlica.
1: Però què ens pensàvem? Que el papa no diria això? El papa té que dir això. I realment jo penso que va ser un discurs molt ben travat, molt ben travat, molt ben estudiat, perquè ell fa preguntes, les llença a l'aire. Diu, quina possibilitat hi ha de vida si verdament doncs, això és un valor que verdament doncs, nosaltres el deixem perdre i la decisió està, anem a dir, amb la persona que pateix. Vull dir, ell fa aquestes preguntes, en certa manera, perquè ell, la seva convicció és que s'ha de defensar la vida. I jo també defenso la vida. És evident que defenso la vida.
5: Tota?
1: Però,
5: tota?
1: No, jo defenso la vida. No tota. Defenso la vida. Una altra cosa és el dret a decidir. O sigui, quan hi ha unes lleis que es fan al Parlament, moltes vegades es fan les lleis, però l'aplicació d'aquella llei és molt més complicada. Vull dir, el dret individual també preval sobre el dret col·lectiu.
0: Ara que
1: d'alguna manera doncs, també els que estan al costat de la persona que s'està morint, vull dir, tingui una opinió, no dic una opinió, una decisió, no dic una decisió, dic una opinió. I per tant, l'opinió pot ser vàlida. La decisió, evidentment, és sempre l'última, és de la persona que està patint, això segur. Perquè a vegades que hi ha gent que està patint i que potser es pensa que d'alguna manera morirà i potser doncs, no morirà i tindrà una... És una altra perspectiva. O sigui, que és complicat, no és fàcil, no és una cosa fàcil. Jo penso que el papa va fer un discurs sobre la condició humana, amb els seus pros i les seves contres, que realment doncs, va estar molt ben travat. Jo dic, hòstia, xapó amb el tio, eh?
0: És
1: en fi, no sóc un creient, evidentment, absolut, anem a dir, tinc cultura cristiana i, per tant, això em remeto, diríem, no?
0: És l'espai, el Congrés, on es facin aquest tipus de discursos?
2: És un debat molt interessant. És a dir, jo, per exemple, tinc una posició de que jo sóc creient, però al mateix temps crec que és important la separació entre l'Església i l'Estat. I que en qualsevol cas, el fet en si que hi hagi una intervenció d'un líder religiós a un Parlament no em semblaria per se una cosa negativa, al mateix temps potser hauria de ser-hi d'altres líders religiosos, d'altres confessions o d'altres religions, de fet, no confessions, bueno, també confessions. Llavors, el que és el que segurament es qüestiona, i sé que hi ha una campanya, per exemple, de persones laiques, atees, que diuen que no, que, bueno, que no haurien d'estar, i estic d'acord, no? Que hi ha una...
0: No barrejar, no?
2: S'està barrejant molt, bueno, s'està com fent una, també inclús una despesa institucional o diners públics en aquesta arribada del papa aquí. Al mateix temps, la qüestió és que legalment Espanya no és exactament un estat confessional, com a vegades diem, perquè la Constitució reconeix explícitament la religió catòlica, no com a religió estatal, però sí com, en principi, no, per la implantació, per el nombre de creients, doncs està reconegut legalment. Per tant, bueno, potser hauríem de canviar la Constitució, però és així ara. Això sobre el tema com de la intervenció. Sobre el tema en si i sobre el tema de l'eutanàsia i de l'avortament, que és l'altre tema del que, en el fons, està parlant el papa aquí, el que jo penso és que, és a dir, que més enllà de les conviccions religioses, de l'opinió, de, no sé, d'això de líders, dels metges que puguin haver d'aplicar o el que sigui, que han de poder tenir aquest dret, el dret de la...
0: Objecció de consciència.
2: Ha de prevaldre a nivell públic i haver la garantia per les persones que ho decideixin així. I sobre el tema més de religió, jo em quedo molt amb una vegada que vaig entrevistar una monja i li vaig preguntar sobre l'avortament, sobre què pensava ella. I el que em va dir és que el més important de tot és acompanyar a les dones, hagin pres la decisió que hagin pres, també si han pres la decisió d'avortar. I llavors el que ella em deia és, la meva posició en tot això és que jo el que faig és acompanyar a dones que han avortat. Llavors, és a dir, no es... Al final, és, per mi la posició cristiana és aquesta, és d'acompanyar i la dignitat i una posició ètica d'humanitat en aquests temes. I, per tant, evidentment, el mateix amb l'eutanàsia.
0: Uh-huh. Lluís?
3: Bueno, jo penso que l'èxit que va tindre el papa al Congrés, vull dir, em xoca molt i em xoca perquè no va dir res més que el que teníem de trobar supernormal i corrent. O sigui, però estem en un moment polític tan boig que sembla que una persona que digui algú sensat hagi, vamos, hagi parlat directament amb Déu, que podria, en aquest cas poder sí. No ho sé. Quan això, bueno, va parlar allà, em sembla que va demanar-ho ell, que parlava al Congrés. Bueno, de fet, la Iglesia també sempre ha fet política. O sigui, el Vaticà és un estat, vull dir que bueno, en fi, està molt bé. Sobre eutanàsia, jo crec que és un dret individual. Dic, perquè a lo millor la gent no ha vist morir altres persones patint. Jo he tingut la desgràcia de veure els meus pares, els dos. La meva mare va estar un mes i mig amb un càncer terminal de pàncreas, traient el fetge per la boca, literalment. Quan es va morir, que va passar un mes i mig patint, perquè en aquell moment ningú li donava ni capsedat ni punyetes d'aquestes, es va morir de matinada i jo i el meu germà vam anar a celebrar-ho amb un esmorzar de gabinet. Perquè quan veus una persona estimada, que pateix com pateix, que no té solució, que pateix per res, absolutament per res, perquè et diuen que no hi ha solució, te n'alegres que se'n vagi perquè almenys descansa. Després vaig veure el meu pare, que ja va ser un altre cas, tenia un càncer de pulmó, i estava ingressat a Terrassa, hi havien passat 15 anys, això. La medicina també havia canviat, i la mentalitat també. I el metge, aquell que la portava, se'n va anar a un congrés, però va dir, oh, però teu pare no hi ha res a fer. Quan comenci a patir, jo hi ha una torre que el cedin. Que si dos familiars directes ho demanen, que ho cedin. No sé si algú ha sentit morir algú ofegant-se quan té un càncer de pulmó. Jo sí. Va arribar un punt que el pare ja no podia respirar, s'ofegava, vam anar al metge aquest i vam dir, escolta'm, que el meu pare, bueno, vam anar jo i el meu germà. Aquell moment, quan el anaven a sedar, va fer una infermera, una noia jove, me'n recordo, i em va dir, d'això te n'arrepentiràs tota la vida. Mirant-me, li vaig dir, mira, segurament m'arrepentiré d'alguna de la meva vida. D'això, no. O sigui que potser això és molt maco, dir, bueno, la vida està al final, que és molt natural, que vagi... No sé, podries tindre d'estar als hospitals i veure la gent com mora, eh? I després poder canviar d'opinió. O sigui, jo tinc el dret A mi em van regalar, a mi sempre m'han dit que m'han regalat la vida, no que me l'han deixat, me l'han donat. Per tant, és meva, la meva vida. I en casos extrems, perquè aquí jo, com a avortar, jo no crec que ningú es vagi a fer eutanàsia perquè li vingui de gust, ni ningú vagi a avortar perquè li doni la gana. Hi ha històries a darrere, hi ha problemes a darrere. I això jo crec que és una cosa molt personal que té de decidir la persona.
1: És evident. És evident que, evidentment, quan un ho pateix, és llavors quan se n'adona que, verdament, doncs, les decisions són d'un. I, per tant, hem de dir, doncs, a partir d'aquí, els que no l'hem patit, jo no l'he patit, no he tingut aquesta possibilitat. Potser sí que en un moment determinat algun amic va tenir aquesta decisió, però no vaig veure el morir ni res, i d'alguna manera, doncs, se'n va anar allà on va voler ell. Vull dir, la decisió és, evidentment, que és d'un. Però l'opinió, que puguis opinar, doncs, evidentment, hi ha moltes d'opinions, no?
0: Per opinar, tant, en tot cas, una cosa és opinar i l'altra cosa és judicialitzar.
1: Ah, això,
0: no?
1: Mateix. Això mateix.
0: Hem vist la doctrina que ha dictat el Suprem, que malauradament causarà jurisprudència, en el cas d'aquest veí de Vallirana, que fa dos anys, un any i mig, que té aprovada per al Comitè de Garanties, doncs, l'aplicació d'aquesta mort assistida, i el seu pare, amb la influència d'una associació ultra com és Abogados Cristianos, doncs ha presentat un recurs i tot el camí judicial que això segueix, no? Que de moment ja porten un any i mig amb la causa judicialitzada, i ara el Tribunal Suprem dicta aquesta sentència que genera doctrina, on les persones més properes i que puguin d'alguna manera demostrar aquesta familiaritat amb la persona, doncs puguin interposar aquests recursos. Clar, com casa, no?, aquesta doctrina amb el dret al decidir com morim, evidentment amb aquestes garanties. L'eutanàsia no és una carta lliure a una mort assistida en qualsevol cas. Hi ha unes condicions molt estrictes amb un comitè de professionals que és qui avalen cas per cas. No ho sé, opinió, bueno, però és una, l'altra cosa és interferir en el dret, no?, de morir dignament.
1: Per bé o per mal, estem en una societat de dret. Jo penso que una societat de dret ha d'existir, una societat de dret. Ens hem de posar unes normes, hem de dir, no? El que passa és que, evidentment, doncs, aquestes normes es poden manipular d'una manera o una altra. Per tant, no són exactes. Vull dir, no pots obligar algú que digui, escolta'm, t'has de suïcidar o t'has de fer una eutanàsia. No pots obligar, ni tampoc pots obligar a parar-lo.
0: És un dret, eh?
1: No, ja ho sé. No, però també hi ha deures, també. Llavors, doncs, moltes vegades els deures són els que d'alguna manera fan servir aquesta gent que d'alguna manera doncs fa els requeriments corresponents a la jurisprudència. I, per tant, la jurisprudència té unes lleis, unes normatives que s'ha de regir. I, clar, què fas amb això? Vull dir, evidentment que hem de tenir una societat de dret, sigui justa o sigui injusta, però l'has de tenir. I, per tant, hem de veure aviam de quin equilibri hi ha amb aquest aspecte.
0: No hi era l'equilibri amb la llei com està feta, o potser cal modificar
1: la
0: llei?
1: No.
2: Jo crec que hem de tenir
1: no
2: en compte que era una llei garantista. Sí, és a dir, que era una llei que no... O sigui, que no era com una persona que ho demana i ho té automàticament, ni molt menys, sinó que hi ha tot un procés, el que deies, un comitè de garantia, i és una decisió de la persona, però no en solitari, sinó acompanyada per professionals.
1: Clar.
2: Llavors, bueno, jo he viscut a la meva família el cas d'una eutanàsia, i que és com... Bueno, la manera com en parlaria és que va ser bonic, curiosament, perquè va ser la cosina de la meva mare, que sona llunyà, però en realitat amb la meva mare tenia moltíssima relació i la meva mare la va acompanyar molt en aquest procés. Jo he viscut a través de la meva mare, sobretot. I llavors li van diagnosticar a ella, molt jove, amb 50 i pocs anys, i llavors ella ja va tenir molt clar, quan des del moment que va tenir el diagnòstic i que els metges li van dir que no podia millorar, sinó que aniria pitjor a poc, que volien el moment en què, crec que el seu criteri era una mica com el moment en què ja no pogués ser independent, no pogués com valer-se per si mateixa d'alguna manera, doncs això, tenir accedir a eutanàsia. I va com activar tots els processos i bueno, és una persona que era una persona molt alegre, molt, bueno, com que tenia una actitud vital, bueno, això...
1: Positiva, vamos.
2: Positiva, que estava com més, sí, en alguns moments, més animada que la resta de les persones del seu entorn. Era una cosa molt curiosa. Al mateix temps, als seus pares els va costar molt això, no? Llavors la van acompanyar.
1: Eren creients o no?
2: Ostres, no t'ho sabria dir exactament. És a dir, és una generació que...
1: No, perquè hi ha molts creients que, evidentment, doncs, accepten, anem a dir, aquesta eutanàsia, i, per tant, anem a dir, doncs, els mateixos que ho reben, vull dir, que volen l'eutanàsia...
2: Ella no era creient.
1: Són creients, sí.
2: Sí, ella no era creient, però els seus pares no ho tinc tan clar. Però en tot cas els hi va costar, jo crec, però no sé si tan seguint la seva filla, vull dir que no, ja més enllà de creences. Però van acabar acceptant. I, per tant, en una situació una miqueta més, no?, que en comptes d'haver-ho acabat acceptant, no haguessin pogut... Però clar, és que estem parlant d'una persona de 50 anys, vull dir que... El grau de... Vull dir, podrien, segons aquesta legislació i aquesta doctrina, haurien pogut decidir com aturar-ho, no? I llavors, em sembla com molt estrany, considerant com que tenia com tot un entorn també d'amics, bueno, evidentment, la seva parella, els seus fills, que són també ja majors d'edat, però molt joves, doncs tot un acompanyament per part de tothom, no? I que hi hagi en una família, més en un altre cas, però una persona que no ho acompanya, que no estigui d'acord. Clar, aquest cas també va ser com, entre moltes, moltes cometes, fàcil, en el sentit que ella ho tenia tan clar que va ser com un procés, i també molt ben acompanyat. Això també s'ha de destacar, la professional que la va acompanyar.
1: Això és molt important.
2: Bueno, va ser molt, molt important, jo crec.
1: Això, les lleis, evidentment aquesta llei no pot ser una llei estricta i que d'alguna manera es compleixi a rajatabla, sinó és una llei garantista que, en el fons, vull dir, té moltes possibilitats. Com han de ser les lleis moltes vegades, perquè clar, evidentment les lleis que siguin a Madrid, doncs tindríem una dictadura com no ha de ser d'aquesta manera, no. Vull dir, per tant, hi ha casos que verdaderament doncs poden passar aquestes problemàtiques. Evidentment, jo sóc partidari de que, evidentment, doncs la persona té tot el dret a decidir el que fa amb la seva vida, i és evident, no? Però bueno, existeix aquesta possibilitat i doncs la gent doncs l'utilitza.
0: La qüestió és que moltes vegades s'utilitza a partir de, no de la mateixa família, possiblement de motu propi, tot i que, no, com explicava la Laia, possiblement no és de bon gust en molts casos per part de família i amics acceptar una pèrdua, encara que sigui una decisió conscient, decidida i meditada de la persona que pren la decisió, sinó que també hi entren aquests factors externs, com són les associacions ultras, que quan veuen que hi ha un cas, d'alguna manera, doncs, s'acosten a la condicionen a la família, en un moment de màxima vulnerabilitat. No sé si la llei també hauria de contemplar que no fossin aquestes associacions les que s'acostessin a aquestes famílies. Perquè ha de ser molt complicat, a més, haver demanat el dret a morir dignament, i en lloc de tenir aquesta companyonia de la teva família i aquest acompanyament, acabar la grenya, permeteu-me l'expressió, no? Sí. Doncs sí, haver de lidiar amb aquest dret a la mort amb un conflicte familiar
1: en aquests moments. Però és la decisió també d'un familiar, em sembla.
0: Sí, però moltes vegades, tant en el cas de la Noelia com el d'en Francesc, ha sigut perquè Abogados Cristianos
1: ha insistit en
0: els pares, en les dues ocasions, s'ha proposat com a ser els advocats familiars i han insistit en que la vida, doncs...
1: I els pares han decidit que tirin el procés endavant.
0: Els pares, que no la mare.
2: I què s'entén, per exemple, en el cas de la Noelia, que sí que vaig seguir-ho més, l'altre no l'he seguit tant, però què s'entén per familiar proper? Perquè tu pots ser de sang el teu pare, però pots no tenir relació, que crec que era el cas, que no, bueno, des de feia anys no tenia relació amb ella. Llavors, clar, això és un familiar proper, no ho sé, vull dir...
0: Veurem com s'interpreta també, no?, aquesta doctrina del Suprem, perquè al final les lleis són interpretables, si no, la llei de l'eutanàsia no rebria...
1: Clar.
0: És aquests recursos de cassació.
3: Perquè després, en molts casos d'aquests, després està d'acord amb la pena de mort, de matar una persona que hagi fet un delicte.
0: I després, no existeix, en tot cas, que no existeix...
3: Aquí no existeix, parlo en general, el món. Vull dir que hi ha unes contradiccions també molt grans. Vull dir, gent que està d'acord amb la pena de mort i després està... No ho sé. Vull dir que en quant a això que estàvem dient, home, jo m'imagino una persona que ha pres aquesta decisió, que no té de ser fàcil, que després lluiti amb aquestes coses, no? Que tu estàs d'acord i hi hagi el teu tiet que digui, no, home, no fotis, que t'aniràs a l'infern, perquè si no, no pujaràs...
0: Aquests... Bueno, si diu te'n vas a l'infern mig encara, el problema és que se'n vagi a un jutjat i et posi un postcontenciós, no?
3: Sí, però això és horrorós. Vull dir que en comptes d'acompanyar-la amb
1: més
3: una decisió tràgica, que encara et faci empatia a sobre. Vull dir, això ho trobo demencial, jo. Trobo demencial.
1: Però jo diria que la mort no és una tragèdia, La mort no és una tragèdia.
3: Home, segons per aquí.
1: No, aviam. és un fet natural, ah, que, sí, que tots bueno, hem de morir, clar, no, per tant, sí, home, moltes nostre... vegades aquesta concepció, sí, diríem, sí, de la mort, que sí, que la tenim una mica... Com... No, no però... és una cosa natural en la qual doncs, has de...
3: Sí, vale, Àlvar, però sí, sí. Morir com tu et dona gana, no? No morir patint com un bèstia.
1: No, no, això sí, però...
3: La mort és un fet natural, això.
1: Per ell, però pels altres també pot ser una tragèdia.
3: Bueno, escolta, mira, ahir es va morir un... Ahir, feia 5 anys, es havia mort un gran amic meu, en Jordi Lomà. A mi m'ha deixat un buit a la meva vida terrible, perquè era un amic. Però bueno, escolta, ja està, m'ha donat molta vida a ell, vull dir, sí, per sí. Mi ell es va morir, però em havia donat molta vida. Jo li havia donat amb ell, se'n va anar tranquil i ja està. Clar que és una tragèdia per qui ens s'abandona aquest amic, però bueno, escolta'm, és un fet natural, com tu dius.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: De fet, l'eutanàsia és un dret des del 2021, farà 5 anys, però a Catalunya es materialitza el dret a l'eutanàsia només en 4 de cada 10 casos que es demanen. Són dades del 2024, que són les últimes que ha publicat la Generalitat de Catalunya. De 358 sol·licituds se'n van aprovar 189 i d'aquestes 74 persones van morir abans de rebre la prestació quan ja estava aprovada. No? Què ens diu també això de les garanties del sistema? Si cal modificar aquesta llei, com està treballant associacions com Dret a Morir Dignament, perquè hi hagi un termini de 20 dies un cop s'aprova doncs, per exercir aquest dret a la mort digna. Què en penseu?
1: Pues no ho sé. La veritat és que la mort digna...
0: No, abans dèieu, no? Tenim les lleis, després falta...
1: Sí, sí, per això. Vull dir que tenim unes
0: les lleis... eines perquè es compleixin en temps i forma.
1: Això
0: no?
1: Mateix. El que passa és que, evidentment, doncs, són interpretables i la gent doncs, utilitza doncs, la interpretació per poder-la doncs, afavorir el que ell vol, no? Jo penso que l'opinió és vàlida amb totes les seves contradiccions, però la decisió no. La decisió és de la persona que pateix i de la família, sobretot de la família. A partir d'aquí, bueno, existeix això, la gent utilitza, doncs ho hem de gestionar, no?, d'alguna manera, i per tant... Els periodistes feu la vostra feina dient que probablement doncs, aquestes coses és un desastre i per tant s'ha doncs, de donar a conèixer i per això estem parlant ara d'això. Sí. Per tant, doncs, si la llei fos una llei exacta i tothom pogués fer-ho, doncs no estaríem parlant d'això.
0: Falla el sistema.
3: Falla el sistema, perquè lògicament si tens sistema... a morir-te al cap d'un any i pico, quan ja tens acceptat tot, sí, sí. Home, jo, que aquí també hi ha un punt important, que el metge és que no vulguin practicar-ho, jo ho trobo molt bé, vull dir, també és la seva consciència, o sigui, però bueno, hi ha metges suficients, perquè no estigui un any i pico una persona que ha decidit morir, que ha guanyat ha passat tots els tràmits...
0: Moltes vegades el TAP es troba a l'atenció primària, no?, que és el primer pas on es fa la sol·licitud, i a vegades, en funció del facultatiu, doncs...
1: És que tens el facultatiu...
0: S'encalla més o s'encalla menys la petició. Ja. No ho sé si també la llei hauria de preveure altres mecanismes perquè justament no depengués de la persona que tens al davant i de la seva ideologia, possiblement... que tu puguis accedir o no a aquest dret que garanteix la nostra legislació.
2: Exacte. Si convé que pugui com derivar un altre, però que hi hagi un mecanisme ràpid, que aquesta derivació com a mínim sigui ràpida, si és que el professional no vol fer-ho. Però sí, clar, al final, bueno, anem una mica també, no sé si fins a quin punt també pot estar relacionat amb la saturació del sistema públic sanitari, ara que estan els metges de vaga, sempre està bé dir-ho, però en tot cas... El tema clar és això, el tema dels terminis és que hi ha malalties que no, vull dir que no tenen de terminis burocràtics, que poden anar molt ràpid i que es pot deteriorar molt la qualitat de la vida molt ràpid. Llavors, això és un problema, però alhora s'ha de poder...
1: Gestionar bé.
2: Resoldre, exacte.
1: Perquè el facultatiu corresponent, doncs, potser doncs, es nega o qualsevol cosa d'aquestes, i llavors has de buscar una altra... Sí. Un tema a medida de gestió...
2: Sí, sí, no, jo què sé, el meu pare és metge i, per exemple, sempre posa molt èmfasi en el tema de que la medicina està per preservar la vida.
1: Clar.
2: Però, clar, al mateix temps també una vida digna. Llavors, bueno, Per una banda, això, entenc que els metges que vulguin no voler aplicar-ho, però alhora doncs, bueno, potser s'han d'establir altres mecanismes però per agilitar.
0: De fet, abans parlàveu, no?, no sé si era l'Albert, la mort és una tragèdia, o, sí. No? No sé si penseu que estem preparats socialment a parlar de la mort com a societat. En tot cas, les peticions a Catalunya han crescut un 63% en un any. Per morir dignament, no? Sí. No sé com interpreteu també aquestes dades. No sé si és que la gent coneix més la llei o que a poc va sent una mica menys tabú aquest final de la mort i decidir, en el pitjor dels casos, perquè si es pren aquesta decisió és perquè el final de la vida no està sent amb salut, amb independència, no?
1: I si oblidem, anem a dir que hi ha molta gent que ho ha fet i, per tant, anem a dir que se n'ha sortit. Hi ha un cas o dos casos que va passar això. Llavors sembla que sigui més important aquest, el segon cas, el cas d'Americet, que no pas tots els altres que ho han pogut fer.
0: Home, 74 van morir abans dels que ho havien demanat, sí. Van morir abans de tenir aquesta mort assistida. Clar, de 380, Déu-n'hi-do, no? La gent que ha quedat pel camí.
2: Sí.
1: Bueno, dic que aquestes coses és un problema d'estadística, no? Però, sí. Bueno, en principi jo penso que s'aplica i penso que està molt bé la llei i, per tant, anem a dir, escolta'm, es tiri endavant.
3: No, el que tu deies, que jo crec que hi ha més coneixement de la llei. Jo parlo per l'entorn meu, Vull dir, que hi ha més coneixement i sento molt sovint, doncs això, el CAP comença a gestionar-ho, doncs jo aniré a fer-ho. O sigui que això ho sento al meu entorn.
1: Sí, però això ho dius, però després a l'hora de la realitat és més complicat.
2: Sí, però això pot ser qualsevol punt de la vida.
1: Sí, sí, sí. Jo el que crec és que no estem preparats pel tema de la mort.
3: Bueno, perquè la nostra cultura l'ha fet una cosa tràgica.
1: Sí,
3: la cultura que fa un fet alegre, el fet de la mort.
1: Bueno, no, ni alegre ni tràgica, vull dir, és una cosa una mica natural.
2: N'estem desconnectats per això, fins i tot en la nostra cultura, és a dir, fins i tot si ens anem els nostres avis, que ho vivien com una cosa segurament tràgica, com aquests rituals del plor, del negre, però és igual, sigui un ritual que sigui, fins i tot, no?, els de Mèxic, que són com més alegre, hi havia un ritual com establert sobre com afrontar la mort, i avui en dia jo crec que ens hem desconnectat molt d'aquesta, vull dir, ni veure-la en positiu ni negatiu.
0: Els morts no es vellen a casa, per exemple, no?
2: Exacte, per exemple.
0: Que abans hi havia aquest contacte de la família.
1: La por de no saber què hi ha després de la mort.
3: Jo no sé si coneixeu Benarés, a l'Índia. La gent va morir. Jo em vaig estar 85. I trobes la gent que havia anat allà a morir i s'estava morint als carrers. Vull dir, era un fet normal i lògic, i es vivia com un fet. Es volia anar a morir a Benaré, que els carrers se'n fotessin al riu. Bueno, era un fet. No ho trobaven, no sé si alegria, però ho feien com un fet natural.
1: La cultura de la mort.
3: Sí.
1: És molt important.
0: Simplement en falta, no? De fet, moltes vegades es separa els infants o se'ls explica d'una manera una mica naïf, potser, no? De quan mor algú a la família, que amb sort els primers doncs, són la gent més gran, no? Però també s'ha d'aprendre a conviure... No sé si ho fem prou bé, si eduquem prou bé en aquest sentit, perquè al final hi passarem tots.
3: Justament.
2: Jo ho vaig viure molt, perquè jo vaig viure amb els meus avis quan jo era adolescent, i és quan es va morir tots dos. Amb la meva àvia, jo tenia 15 anys, i bueno, per circumstàncies no estàvem a casa quan va morir, va ser molt ràpid, tenia un atac de cor. Però inclús no havent estat, diguem-ne, cap de nosaltres allà, és veritat que els meus pares ens van com preservar més, els meus germans eren molt petits, també és veritat, no? Però ens van deixar amb uns amics i tots els rituals i tal els van fer ells. Alhora sí que vam fer la vetlla a casa, això sí, el meu pare va voler fer així. En canvi, el meu avi, jo ja tenia 18 anys, a més, els meus pares s'estaven separant i llavors jo vaig tenir com més responsabilitats que la meva mare, perquè era com més directa jo en aquell moment. I llavors vaig acompanyar el meu pare al tanatori, quan ens van explicar coses, bueno, vaig estar com amb el meu pare en aquell moment. I vaig viure molt diferent. I també després fent torns a l'hospital, em va tocar estar en el moment exacte en què va morir també a l'hospital. Llavors... en què a més també va participar la meva mare, perquè ella sempre deia que era seguida sent el seu sogre. Bueno, una mica doncs viure-ho tan de prop també em va permetre com entendre molt més això, no? I també sentir que l'havia acomiadat.
0: I trencar les pors, possiblement, no?
2: Sí, exacte.
0: Allò que potser ens fa tanta por,
2: el tabú, sí.
0: No? Veure algú morir, algú que tu t'estimes,
2: sí.
0: Que a priori fa por,
2: sí.
0: No? Fa terror.
2: Sí, sí.
0: Quan ho vius i ho naturalitzes com un procés més de la vida, fins i tot a vegades et sents agraït, no? D'haver pogut acompanyar.
2: Sí, I això és pobre, és molt diferent.
1: La realitat és que ningú es va morir. I que volem
0: mentre està bé.
1: I
3: mentre
0: que...
3: està bé.
0: Mentre està
2: bé. Depèn de l'edat,
1: eh? I volem allargar la vida al 110. Sí,
2: jo crec que no, però... jo crec que la meva besàvia es volia morir, tenia 90 anys, sí, i deia, sí, sí, ella deia, tinc el passaport demanat, però no me'l volen donar. No,
3: sí.
1: La meva sogra tenia 99 anys, a punt de fer els 100 anys, i dic, bueno, és que jo no sé què faig aquí, perquè, clar...
2: No em toca,
1: no tinc les amigues, ja no tinc ningú, i pràcticament té la família...
0: És que s'ha d'entendre.
1: Però s'ha d'entendre, també.
3: Però és que el procés mental, jo tinc 70, 76 anys, penso molt diferent que fa 10 anys, i penso molt diferent de fa 20 anys, i penso molt diferent de fa 30 anys.
0: Afortunadament, no?
3: Sí, perquè les coses... no sé, un exemple, ara m'han convidat a anar a Washington, sí, no hi vaig. Per què vaig a fer ara, a la meva edat? Si fes 10 anys enrere, ja s'ha anat. I vas assimilant coses com un fet natural i ja està.
0: Mm-hmm. Doncs fins aquí. Parlarem ara amb la Consol, que és la responsable de l'Associació de Dret a Morir Dignament a Sant Cugat. Seguirem parlant, perquè la vida al final, la mort forma al final
1: part de la vida.
0: De la nostra vida.
1: No hi ha vida sense mort, ni mort sense vida.
0: Àlvar, Lluís Laia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Vinga.
3: Bon dia.

0: Acosten les vacances i és moment d'aprofitar el temps de l'estiu, doncs, per recuperar lectures, per fer aquelles lectures que teníem pendents o per fer simplement aquelles que més ens venen de gust. Per tant, avui recomanacions de la mà del Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Com estàs?
1: Molt bé. Acalorat, ja. Ja arriba l'estiu.
0: Però... Clar, ja arriba l'estiu. Però per això, dèiem, aprofitem per fer en aquesta sessió algunes recomanacions sobre títols que ens poden venir de gust a llegir.
1: Totalment. A veure, de llibres n'hi ha molt tantíssims, ja ho sabeu, i al final costa fer una llista. Però bueno, al final porto unes propostes i
0: doncs
1: ja no cal que
0: seguiu.
1: Vull dir que poder...
0: Són lliures, lliure elecció. La primera, quina és?
1: Sí, aquest és un llibre que li han traduït ara, Jean-Claude Itzo, que és molta gent, bueno, certa gent el deu conèixer per la seva trilogia marsellesa de novel·la negra. És un autor que va morir, marsellès, d'origen italià, que va morir fa temps. I en aquest cas no és cap llibre policíac ni novel·la negra, sinó es diu El sol dels moribunds, publicat per crims.cat. I està molt bé perquè és un retrat... És curiós perquè va sobre un vagabund, directament, que no és que... Era una persona normal que va acabar per atzars de la vida i per decisions mal encadenades, diguéssim, que va acabar al carrer, a París. Vivint al carrer amb una sèrie de companys vagabunds i que, en un moment donat, quan està al final, diguéssim, veu que s'està acostant al final, vol tornar a Marsella, que és on va ser més feliç, a morir, diguéssim, com a vagabund. Llavors, no és un llibre sentimentaloide ni que es planyi molt, sinó que explica una situació en la qual, no sé, tothom pot... et dona consciència que tothom pot acabar per atzars de la vida en aquest tipus de situació tan penosa i que tampoc és tan difícil, i és perquè és una persona normal que acaba... al carrer, dormint al carrer, havent de buscar el menjar, havent de buscar lloc per dormir, amb tots els rigors que això suposa. I està molt bé, perquè també parla sobre el passat del personatge, quan va estar casat amb un fill, i bé, a mi m'ha agradat molt, vaja.
0: Una ficció queda... és, no?
1: És ficció, sí, però podria ser un retrat, però bueno, és totalment ficcionat. No sé si va coincidir que també ell estava al final de la seva vida i potser també té aquest aire una mica melangiós de final, de trajecte, diguéssim, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt. El recomano, vaja. I és curtet, necessiteix això molt bé.
0: El sol dels moribunds.
1: Correcte.
0: Del Jean-Claude Itzo. Anem per una altra història. En aquest cas, de França, ens anem a Itàlia?
1: Sí, anem a Nàpols. Això és un llibre antic, també. Estic portant coses que s'han publicat ara, traduïdes. Aquest és el Premi Osterga, que és el premi més prestigiós d'Itàlia, del 61, i parla una mica sobre... És ficció, suposo que també té elements autobiogràfics, però parla sobre la infantesa... És 10 anys des que és un adolescent fins que abandona la ciutat de Nàpols, el personatge... I és un retrat deliciós d'això, d'un temps passat, d'una joventut perduda i d'una ciutat inolvidable, que és Nàpols, en part, té tot aquest petit segment d'aquest aire que té, també ve degut a la literatura de Rafael de la Capri, en aquest sentit, que fa un retrat molt, molt romàntic. És una declaració d'amor, també, d'una ciutat i d'un paisatge i d'una gent. I està molt bé. Estiuenc total, ben escrit... Un premi literari del 61, vull dir, per algú que tingui una mica d'interès.
0: Molt bé, doncs aquesta és l'altra proposta. I ara ens n'anem amb una proposta que aquesta setmana passada doncs, va ser actualitat, no?, per la visita precisament de l'autora aquí a Barcelona.
1: Sí, és Siri Husbett. Molta gent la coneix perquè escriu novel·les negres i per ser la... Bueno, vídua, en aquest cas, de l'escriptor nord-americà Paul Auster, que va morir... Bueno, el temps passa de pressa, no sé, fa 3 anys, un parell d'anys. Llavors, això no és cap novel·la negra, diu històries de fantasmes, tampoc és cap relat basat en temes d'Iker Jiménez i aquestes coses, vull dir, no són aparicions, sinó que just abans de morir el seu marit, el Paul Auster, li va dir que li agradaria tornar com a fantasma, però no per espantar-la, sinó per, com a, per poder-la observar, per poder veure què feia, per poder veure com li anava la filla, la neta, per fer una mica el tafaner, no?, per veure com continuar la vida sense ell.
0: El que ens agradaria fer a tots,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, clar, clar, és una cosa que tothom ho ha pensat, no?, de que... Llavors és una mica... Té aquest aire reflexiu, també, com de dietari, també, de l'època. Clar, parla molt de la... de les presències. Un cop mor algú, no?, com la presència, en algun sentit, sempre queda impregnada a molts detalls, a molts llocs, no?, amb olors, vull dir que és... És allò que diem que...
0: Que encara hi són presents, no?
1: Sí, que un no mor fins que no se l'oblida del tot, no? Llavors, està molt bé. Té aquest aire, també, clar, una mica és com un... És un llibre de dol, en aquest cas, de la Cissy Huxtable, però, bueno, que pot llegir qualsevol i no cal que estiguis passant cap mena de tràngol ni de situació semblant, sinó que escriu molt bé i és aquesta...
0: El que té de singular aquest llibre, em deies abans, és que no és una lectura lineal.
1: No,
0: no és a dir, que un capítol continua la història,
1: sí,
0: amb el següent...
1: No és tant, és això, són... És, suposo que devien anar prenent notes, també és, molt, també és un dietari també de l'època, cartes, pensaments, vull dir, aquestes, sí que té una estructura, però vull dir que no, té, no és com un llibre novel·lat, ni no té un ordre, diguéssim, ni una forma compacta i homogènia, sinó que és molt, això, és molt heterogènia.
0: O sigui, comparteix coses, sí, de la seva relació.
1: Correcte, sí, records, això de... Bueno, doncs, potser un moment donat li sent l'olor del tabac del seu marit i això li porta a pensar
0: records.
1: En ell, records. Mm. Vull dir, aquestes coses que desencadenen, no?, que a vegades passa amb cançons, passa amb...
0: Exacte.
1: Amb olors, amb paisatges, amb... Bueno, no sé si estic molt...
0: Històries...
1: Malenciós avui, però bueno.
0: Històries de fantasmes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, edició 62, també està en castellà, però bueno, portat aquí a la
0: molt
1: versió
0: bé.
1: Catalana.
0: Molt bé. País. I parlant de versions catalanes, aquesta és genuïnament catalana, no?
1: Sí, aquesta és una sorpresa, està molt bé. Es diu Garlanda, l'autora és Maria Rovira, que potser no, si us dic aquest nom, no, a ningú li sona, perquè és molt genèric, però és...
0: Se la coneix com?
1: Oye Sherman, que és una còmica, que, sí, que està tan de moda ara. Vull dir, jo ets de reconèixer que no, com a còmica no la coneixia pas. I a Blackie Books li ha publicat el seu primer llibre, que és Garlanda, que està molt bé, és molt divertit, perquè té aquest sentit de l'humor, és així fresc, ideal per l'estiu, perquè parla molt del... Són com unes memòries, no ens entenguem, no és una dona... Aquesta dona no té ni 40 anys, però parla una mica de la seva vida, de l'època que va viure com a nena, com a adolescent, com a jove, i està molt bé que té aquest sentit de l'humor irreverent, també és bastant... que es pot sentir identificat amb molta gent per les coses que explica, perquè és que sempre és una mica la seva... L'emotiv és que mai ha acabat de quadrar massa amb el que havia de fer, no?, en el seu moment. Vull dir, ha sigut una persona que ha viscut la vida potser com... No seguint un camí, sinó...
0: Com desubicat.
1: Sí, vull dir, sempre diu això, no?, com que pues això, el que se suposava que jo havia de fer, doncs no feia mai. I el que se suposa que has de fer per tenir una vida ordenada, doncs tampoc, llavors té aquest aire...
0: Doncs aquesta
1: divertit.
0: És una lectura, com dius tu, fresca.
1: Sí, fresca, no?, estiuenca.
0: I ràpida,
1: sí,
0: que
1: sorprèn, perquè està ben escrit, vull dir que en aquest cas és bastant mediàtica la dona, però ho escriu bé. I ho fa molt, això, molt amè i molt, molt distret. I és tapa dura, que per portar-te-la a la platja o a la piscina és una mica incòmoda, però...
0: Bueno, però estar a la terrasseta...
1: Sí, correcte, sí.
0: Allà
1: sí,
0: a la fresqueta...
1: Sí, amb un cafè, una canya, i ideal.
0: Fantàstic. I ara anem per un altre, que aquest còmode tampoc no seria, no? I a més se li ha de dedicar una mica més de temps.
1: Bueno, sí, és una edició molt xula que han tret mai més, en català, també en castellà. Va estar traduït ja fa temps, és el projecte Hail Mary, que ara ha sortit una mica... S'ha posat de rellevància perquè han tret una pel·lícula que ha tingut bastant èxit, de ciència-ficció. Llavors, el que passa a vegades que el cine, no?, que es fa una pel·lícula i ara torna a haver-hi l'estirada, perquè és un llibre que havia passat. Potser pels amants del gènere sí que... El coneixien, però...
0: Però el llibre ja hi era.
1: Sí, sí, sí, en castellà portava temps publicat, ja, butxaca i tot. El que passa és que ara, amb la tirada de la pel·lícula, doncs sembla que això trenca una mica el corset del gènere, no?, dels amants de la ciència-ficció i passa a ser més de públic en general. I està molt bé, perquè també té una mica de misteris. Tampoc vull explicar gaire, perquè és més val que no fem spoilers, que en diuen. Però és un astronauta que es desperta després de molts anys de viatjar, d'estar a l'espai, es desperta en una nau, ha perdut la memòria i els dos companys de tripulació són morts. Llavors, clar, és tot aquest... A poc a poc va recuperar la memòria perquè està allà, qui era aquí, què feien allà, i és una mica això. Té una mica ciència-ficció, però té aquest aire també com de thriller, una mica de misteri.
0: I és un ex-personatge?
1: Sí, bueno, i després es va comunicant, clar, és ell que es comunica després també. Vull dir, que és la seva vida allà, diguéssim, en el seu món, i parlant també amb la gent de la Terra, diguéssim.
0: Amb la base.
1: Amb la base, sí, sí.
0: Molt bé, ja doncs molt bé. Aquí ens deixa el Roger 5 propostes,
1: sí,
0: per aquest estiu. No són les propostes que podríem trobar les més comercials, no? Allò de les llistes de vendes.
1: No, perquè aquestes
0: però són
1: ja...
0: propostes que se surten...
1: Sí, doncs, bueno, una mica, podria haver portat 5 altres, vull dir, o 10 altres, o 50 altres, vull dir, propostes
0: sempre n'hi ha. Però t'ha
1: semblat que això ja està. Sí, l'important és això, que la gent trobi temps, ara que hi ha temps a les vacances per llegir, que trobi una mica de temps, i que es llegeixi això, el que vulgui. L'important és llegir. Com
0: sí,
1: si hi ha molta gent que aprofita per llegir-se clàssic, que també és una altra opció.
0: És una altra opció. Molt bé, Roger, doncs escolta, moltíssimes gràcies per les recomanacions, que vagin molt bé les vacances.
1: A vosaltres,
0: i
1: això, que us vagi molt bé, i bona lectura i bon estiu.
0: Clar que sí. Adéu-siau.

0: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o sílice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
1: Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, als qui s'ha dirigit també en català. I des d'Osona hi han sortit 3 autobusos que han organitzat des del Bisbat per anar a veure el Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Guillem Rico, el 9FM.
3: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Alibert.
4: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
5: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens, hem, bueno, ens anem encomanant l'emoció també.
3: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
1: I això serà a partir de les 6, on es farà una festa multitudinària, sentíem a l'Estadi Olímpic. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa, n'estarem molt pendents. I avui jornada complicada pels usuaris de Rodalies. La circulació dels trens de Rodalies s'ha suspès per segona vegada avui. Aquesta segona incidència s'ha produït a les 3:25 minuts i ha afectat el centre de control de trànsit d'ahir de Barcelona, tal com havia passat aquest migdia. Uns 10 minuts després, Prodif ha informat que s'ha pogut resoldre aquesta incidència. I un noi de 18 anys ha mort en un accident amb un camió a l'AP7 a Llers, a l'Empordà. Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l'autopista quan un turisme amb 5 ocupants ha xocat per darrere amb un vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, mentre que els altres 4 han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip condit a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 9 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants.

0: contacte, ens parlarem precisament del temps, perquè fa uns dies l'ONU alertava que el planeta registrarà el seu any més calorós molt aviat. Li preguntarem al meteoròleg Jordi Moré, des de Castellà del Vallès. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar el paper de les dones a l'Església i l'incivisme quan arriba al fons del mar. A partir de les 5 coneixerem el club de futbol Can Rull, Rómulo Tronchoni de Sabadell, de la mà del seu president, Santi Ribalta. Continuarem amb Salut per aprofundir en les addiccions més freqüents amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta del BCA. I acabarem amb Cultura per anar a l'última romeria de l'any de Sabadell, la de la Hermandad de la Virgen de Gracia. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda als agents rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Van interceptar una persona mentre provocava un incendi de vegetació de superfície reduïda a la zona de Camp Petit, propera a la Riera de les Arenes. Els fets van succeir en el marc d'un dispositiu de vigilància a la zona desplegat pels agents de l'àrea bàsica del Vallès Occidental, i és que ja s'havien succeït incendis de petita entitat al medi natural i al nucli urbà de Terrassa que preocupaven i molt el veïnat. L'individu, que va ser sorprès infraganti pels agents, va intentar fugir, però finalment va ser detingut a la mateixa riera. En la detenció també van donar suport als efectius de la policia municipal, així com els Mossos d'Esquadra, que finalment es van fer càrrec del detingut fins que va passar a disposició judicial. Els agents rurals van instruir les diligències corresponents per un presumpte delicte d'incendi de vegetació.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sabadell ha arribat als 228.514 habitants aquest 2026, segons les dades que ha exposat aquest migdia l'Ajuntament de Sabadell. Es tracta d'un increment de l'1,4% respecte de l'any passat, el que es tradueix en 3.000 persones més que a principis del 2025. Unes dades que Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, veu com quelcom positiu, ja que des del seu punt de vista demostren un interès creixent per venir a viure a Sabadell. No obstant això, en vista d'aquesta tendència a l'alça sostinguda en els últims anys, González també ha apuntat com l'Ajuntament farà front a aquest creixement demogràfic.
3: Tenim clar que aquest creixement ha de ser sostenible, perquè volem mantenir la qualitat de vida de la gent i, per tant, hem de mantenir aquests serveis adaptant-los, com deia, a les necessitats dels nostres conciutadans. El creixement ha de tenir sentit, l'hem de poder gestionar bé i que repercuteixi positivament en la vida de les persones. I això significa dimensionar bé els serveis.
2: Ara mateix, ha assegurat González, es pot garantir aquesta qualitat de vida i, com a mostra, ha assenyalat la renda per càpita. El salari brut anual dels sabadellencs és de 31.852 euros, un 4,8% més que l'any passat i 1.864 euros més que els municipis de l'entorn.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. En plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex, assegurar que el fet que el papa sigui agustí marca clarament el seu tarannà, ja que es tracta, diu, d'una espiritualitat orientada a sortir a trobar la gent, especialment els col·lectius més vulnerables. Entrevista del Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels Agustins ha quedat palesa en l'agenda del papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc participaran en una trobada al Raval en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa. Pineda recorda que en una de les

0: En les visites anteriors, el mateix papa va destacar el barri pel seu treball comunitari i solidari que hi duen a terme els veïns i entitats.
1: La gent són molt molt actives, tots treballen per a alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
2: ¿En Sant Roque?
1: Sí, él ha dicho.
0: Més enllà dels grans actes previstos a Barcelona, el rector subratlla que la visita té un marcat caràcter pastoral i no pas polític. En aquest sentit, interpreta la tria d'espais, com el Raval o el centre penitenciari Brians 2, com un missatge clar, posar el focus en les perifèries socials i no oblidar les persones més desafavorides.
3: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. Concretament, afectarà un total de 211 treballadors, el 37% d'una plantilla d'un total de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al Centre Tècnic a la Zona Franca de Barcelona. Escoltem Raül Ocon, delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat i el seu homòleg de Siguen USOC, Àlex Manciño.
5: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
6: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
4: A la primera jornada de vaga hi han estat presents representants de l'Ajuntament del Prat, entre els quals l'alcaldessa Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla.
3: Gràcies, Ivan. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Avui dimarts s'han arrencat les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, on més de 45.000 estudiants catalans posen a prova els seus coneixements per arribar als estudis universitaris. A Castellà, el total ha estat de 122 alumnes aportats per l'INS Castellà i el Puig de la Creu, que s'examinaran durant aquests dies del 9 al 11 de juny. Els 122 alumnes castellanencs han hagut de desplaçar-se a les facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona, on durant aquests 3 dies posaran a prova els coneixements adquirits durant l'etapa del batxillerat. La xifra total d'alumnes locals d'aquest any ha caigut en 8 respecte del 2025, tot i que és una dada que continua a l'alça en l'històric anual. Des del 2023, la xifra ha augmentat en un 14,02%, tot i que en els pròxims anys aquesta anirà a la baixa pel descens de natalitat que ja pateixen les escoles en els cursos més inicial. Per instituts, l'INS Castellà, amb 71 alumnes, aporta 13 menys, mentre que el Puig de la Creu, amb 51, aporta 100 més que el 2025. Pel que fa a les dades generals, dels més de 45.000 alumnes matriculats, 35.000 arriben des del batxillerat, mentre que 6.000 ho fan des dels cicles formatius de grau superior i 4.800 des de la matrícula lliure.
3: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
8: Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Sentim-lo.
9: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és algo que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
8: Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base, com ell deia. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, els alumnes que es presenten a l'ESPAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà de fer servir el xat GPT per tal de generar punts per estudiar, el Pau explica que han estat els mateixos professors els que els han facilitat altres eines, com Gemini Gems programades, que ajuden a repassar i practicar, ja que la IA corregeix i soluciona dubtes a partir del que ha programat prèviament el professor.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: El rècord mundial de temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027, degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne avui anem fins a Ràdio Castellà i ja hi tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema, tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
2: Bueno, doncs això és, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen, pronostiquen, és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030, tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si de fet volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, eh? Vull dir que hi ha algun salt, eh? Però vaja, vull dir que sí que tots que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
1: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
2: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. Eh? És a dir, que a vegades és difícil dir que és primer l'ou o la gallina, no? Una mica és això. Sí. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana. I quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fix, eh? És a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és, tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta. És a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, eh? Des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen, l'impacte és molt menor. però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima, atmosfera, oceà, que té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs fa pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
1: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres, en concret?
2: Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, mig grau tampoc és tant, no?, vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes... Però, esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, al Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs, fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no?, passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs, d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs en aquest context de canvi climàtic, com d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no?, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
2: Sí, sí, sí, exacte, aquests acords el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores, encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament d'1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10 o 20 anys, no?, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
1: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veiem que això és del 2015, els acords de París, estem 11 anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això? Perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països, ara em ve al cap, no sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, correcte, que som una regió molt petita del món, no?, és molt difícil, no?, poder aconseguir una molt cosa així.
2: Difícil. La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial. I veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos, doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però és clar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
1: Perquè parlant d'escenaris realistes, no? És possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no?, però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
2: Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és un, bueno, que és una xifra així com per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre els o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser, des de que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19, el 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no? Per aquest context que estàvem parlant, no?, de d'escalfament global, que els estius s'allarguen i, a més, s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents, i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
1: Perquè la pregunta del milió, una mica, no?, tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps, o ja anem tard, o què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això, perquè el panorama no es veu gaire, gaire maco.
2: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no?, però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs, segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres, però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que per altra banda altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
1: Doncs Jordi Morem, el col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
2: Gràcies a vosaltres.

0: cada tarda, de 4 a 6,
1: Connectats.
0: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Ja és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que farem avui amb la participació de l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Què tal? Avui obrim la finestra i no fa calor, no?
1: No, i a més aquí hi ha un cel que amenaça tormenta, eh?
0: Núvols, no?
1: No sé com serà.
0: Ja. Molt bé.
1: Ja, ho veuré quan surti d'aquí.
0: Potser alguna gota caurà, no? Però ja veurem.
1: Aviam.
0: Ja veurem. Jorge Mainou, autònoma a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Hola, aquí.
0: Aquí?
2: Esperant que plogui, però sembla que no...
0: Però
2: no plourà, eh?
0: Però no, home, ploure no crec que plogui molt. Si de cas alguna gotellada, però en qualsevol cas el que s'agraeix és que no ens asfixiem de calor, no?
2: Això sí, això és veritat.
0: I en aquest sentit podem dir que de moment bé.
2: Sí.
0: Sí, no?
2: Demà diu que plou.
0: Demà o quan sigui, ja plourà, que de moment tenim... els dipòsits estan ja a tope, vull dir que no en necessitem de moment. Si vol una miqueta d'aigua per ruixar les plantes, no? Allò que necessiten...
2: Doncs, i per refrescar el carrer.
0: I per refrescar el carrer, això sí, perquè és que estem envoltats d'asfalt, de ciment, i això es nota, no?, a les ciutats. Sí. Molt bé, doncs...
2: Però no surt molt barat, posar tant asfalt i tant ciment.
0: Per què surt tan barat?
2: Dic jo, surt barat.
0: No ho sé el preu. El metre quadrat d'asfalt, no sé com va. Encara...
2: Per què el foten a tot arreu? És que no és el que no arribo a entendre. A nosaltres en el carrer ens han tret rajoles que eren superxules i ens hi han fotut ciment d'aquest.
0: Sí.
2: No entenc. Per això, que algú va bé o és que surt barat?
0: Home, la rajola jo diria que és més cara, eh? Deixeu-me que saludem a la Dolors Vilarassau, directora teatral, que ens acompanya també a l'estudi de Sant Cugat. Què tal, Dolors?
3: Bé.
0: Tu saps a com va el metre quadrat d'asfalt? O de quitrà? Només que ni idea, eh?
3: Jo tampoc ni idea.
0: Al súper no en venen, no sabem...
3: Sí.
0: No sabem com va, eh?
3: Sí. He vist Brutalix, que és aquesta pel·lícula que parla d'aquests arquitectes que construïen amb asfalt, però no sé res més, no sé quan va el metro quadrat. L'hauria de preguntar a l'arquitecte.
0: Vaja. No tenim aquesta informació. Per tant, passem de tema i ens n'anem a un dels temes que us proposava per avui amb motiu de la visita del Papa Lleó per parlar del paper de les dones a l'Església. I per què això? Doncs perquè es veu que en una anterior visita, la de Benet XVI, hi va haver, el 2010, hi va haver una certa polèmica, no?, amb una imatge on es va veure les monges, unes monges que estaven netejant l'altar mentre la resta de la jerarquia eclesiàstica estava asseguda.
3: S'ho estava mirant.
0: S'ho estava mirant. I vam pensar, home, ja estem amb el repartiment de papers com sempre.
3: Ho vam veure tothom, això.
0: Clar.
3: Quan van sortir a fregar.
0: Doncs sí, va quedar tot molt maco, molt polidet i molt mono. Clar, doncs ara hi ha qui ha recuperat aquella imatge i ha plantejat de nou aquest debat, aquest tema, el paper de les dones dins de l'Església i a veure com es veurà o com es mostraran aquestes visites que està fent per Espanya, no? Per l'Estat espanyol. Jo us pregunto a vosaltres, quin diríeu que és el paper que està tenint la dona dins de l'Església ara actualment, en el 2026?
3: Home, des de la...
0: Digues, Jorge, vinga, dispara.
3: Sí, dispara.
2: Que només fa falta veure Conclave. Mira la pel·lícula.
0: Ah.
2: I veuràs el què.
0: De quan és la pel·lícula?
2: De fa 2 anys, 3 anys.
0: 2, 3 anys.
2: Sí, però suposo que deu anar així.
3: El conclave o el conclave de real del Papa
0: Clar,
3: Lleó,
0: home, tots
3: que era igual que la pel·lícula, que només hi havia senyors.
0: clar.
2: Tot eren homes i les dones que feien, els hi posaven el menjar, no podien estar dintre quan feien el concurrent i podien fer-hi. Res, no fan res.
0: No fan res. Fan coses, no fan, el que passa no és que no es veu, res.
2: No, aviam, espera, m'he equivocat. No fan res que fan els homes, que fan els capellans.
0: O sigui, que no assumeixen papers que poden assumir homes.
2: No, exacte. Per què no poden oficiar una missa? Per què no poden casar? Per què no poden? Per què?
0: Ja.
2: Yeah. Un patriarcat total.
0: Ana Maria, com ho veus?
1: No, ho veig com les meves companyes, eh? El que passa que hi han territoris, sobretot en tot el que és en territoris nostres, d'aquí a Catalunya, que són els que jo conec, que hi han capellans que porten diverses esglésies, estan en un nucli que hi ha diferents poblets, i gràcies a les dones d'aquell poble, com a mínim, la comunió es pot donar, es poden trobar-se la gent a l'església, l'obren perquè resin. Vull dir que el poder la dona no el té, però en canvi, quan és necessari perquè els filigresos puguin anar els diumenges a que els hi donguin la comunió, però el capellà de Tor que porta, igual porta 12 o 14 parròquies, no arriba a totes, llavors les dones del poble tenen la potestat de donar la comunió, o si tenen que anar a visitar malalts i donar-los la comunió, també ho poden fer-ho. Nosaltres, a la residència, ens venien unes senyores dels carmelites a donar la comunió cada setmana a tots els residents que volien. Vull dir que poder no en té, però, en canvi, quan són necessàries, segons quines tasques les poden fer.
3: D'això ens queixem, no?
1: Que
3: fem moltes tasques no visibles,
1: clar,
3: i que ells
1: clar,
3: s'emporten...
1: No visibles, clar, sí, sí, i que, a més a més, no, són tasques que ningú les té en compte. I poder, si aquelles persones d'aquell poble no ho fessin, ningú podria els diumenges anar a rebre la comunió.
0: És a dir, que estan per servir a la seva comunitat, per servir, eh?
1: Exacte.
3: Sí, clar.
0: Que d'això es tracta, de servir a la comunitat, però en canvi no tenen poder.
3: Bueno, és el
0: no
3: típic sostre...
2: Això és el que em queixo jo.
3: Sí, és el típic sostre de vidre, bueno, no de vidre, vull dir, clar, de tot arreu, no? Vull dir, encara no hi ha dones que estiguin... No que estiguin a dalt de tot, l'Església Anglicana ja ha fet un pas en aquest sentit.
1: Sí,
3: hi ha una primera dona que...
0: Hi ha passat algun... Que...
3: No ha passat res, fixa't. No, em sembla que no ha passat res.
1: Res
3: remarcable que no passés quan hi havien els senyors. Jo voldria parlar d'una manera així una mica més general del Papa i d'aquesta visita que ens l'estem menjant fins a la sopa, no? Vull dir, no pots obrir la tele sense que surti aquest senyor.
0: És igual, també obres internet i també t'ho trobes,
3: vull dir que
0: si no vols has de fugir.
3: No, que aquest home em sembla un home, contràriament a el que... Perquè, clar, jo començo per dir que jo no sóc creient, no? Vull dir, això que vagi per davant. Entre altres coses, perquè em vaig menjar tota la meva adolescència i la meva infantesa en una escola de monges,
0: i llavors, esclar,
3: clar, amb això ja em vaig tenir prou, no? Però que, a diferència del Papa Francesc, que tenia molta popularitat i que era molt populista, com si diguéssim, aquest home em sembla una persona reflexiva. I és una persona que ha sigut, en aquests moments, capaç de fer una encíclica sobre l'IA, sobre la intel·ligència artificial, que dius com... I després, bueno, tots els, per exemple, ara que se'n va a Canàries, tots els temes de la migració, tots els temes de la pau, bueno, hi ha tota una sèrie de temes que els està tocant d'una manera reflexiva i d'una manera bastant profunda. No, amb això vull dir que em sembla una persona, dins de lo que és un papa i de tot el que representa, una persona, em sembla interessant, la persona. Però llavors hi ha uns temes...
0: que aquests clar, sempre que és amb l'església entopat,
3: sí, exacte,
0: no?
3: I un d'aquests temes és la dona. Vull dir, la dona, bueno,
0: la dona, l'avortament, l'eutanàsia, sí, i tots aquests,
3: sí. Sí, aquests, bueno, l'homosexualitat també,
0: també.
3: Diu, podem abraçar, vull dir, podem donar la comunió a no sé qui, perquè
2: és contrari.
3: Sí, sí, per això que llavors hi ha tot, i dins d'aquests temes hi ha el tema de la dona, i clar, són molts anys de l'església, i per qui no entren no hi ha manera de solucionar això. Vull dir, ara què ens faran que una de les dones en algun lloc els hi deixi, sí, dir un trosset d'un sermonet o no sé què, un trosset, i ja s'haurà acabat el tema. Passarà el mateix amb el català, no?
0: Bueno, el català ja...
3: Deixaran com quan venen els reis de visita, no? Que diuen, sí, les quatre o cinc frases en català, i ja s'haurà acabat el tema de l'idioma.
2: Mare meva, si gaudies de què és el cap.
0: Si Gaudí aixequés el cap.
3: Ah, sí, que era supercatalà, sí, el Gaudí supercatalanista.
0: Sí.
3: No, però
0: sí,
3: és,
0: sí, sí.
3: És penós, el paper en aquesta institució tan mil·lenària de l'Església, és penós el paper de la dona, i que no hi ha, d'alguna manera, no hi ha manera.
0: Però així com ha canviat la societat, perquè hi ha entitats, associacions que defensen que l'Església, home, dins de les seves possibilitats també ha canviat, ha avançat alguna cosa, ben poca cosa, perquè des de fora no veiem absolutament res, ni grans canvis. Però així com ha canviat la societat, vosaltres penseu que també ha canviat l'Església, o es manté
3: allà?
2: No,
3: n'hi ha cap ganes de que canviï. De tota manera, també s'ha de distingir el que és l'Església com a institució,
0: sí,
3: no? De l'Església de base. Suposo que el que deia una mica la companya, vull dir, a les bases hi ha gent molt potent. Bueno, hi ha monjos i no monges. Vull dir, hi ha molta gent a l'església de base, que dones amb molta força i que empenyen. Però, clar, la cosa és que no, mai els hi ha reconegut, doncs, això públicament o el poder, no?
0: Per tant, encara estem esperant, no?, que hi hagi aquesta reforma, sí, profunda de l'església, que...
3: I tant. I tant.
1: I parlem de l'Església Catòlica, perquè ara, vull dir, és
3: toca
1: el cas,
3: aquesta,
1: perquè tenim el papa i tot, però ja no toquem l'islam, perquè, clar, si toquem l'islam, ja aquí ja ens en anem per uns altres camins molt pitjors.
3: No, els mateixos.
1: Per tant, no, jo crec que molt pitjors,
2: Pitjors,
1: perquè, no sé, però mira tu qui va a la Meca i quantes dones veus que hi vagin. Vaja, no sé, Vull dir,
3: bueno, els mateixos que quan hi ha els cardenals, vull dir, quantes dones veus,
1: bueno,
3: que siguin cardenals.
1: No, però estic parlant de la gent.
3: Sí,
1: vull dir,
3: sí,
1: la gent que va a la Meca no són... Clar, vull dir, gent de... Clar, són fidels, com els que estaven avui tots davant de la catedral. Vull dir, que això és així. No, és que, clar, hi han estaments encara a nivell mundial, doncs, que estan tancats i són anacrònics, i tenim que mirar, doncs, d'obrir-los.
3: I
1: sí,
3: espera,
1: que és veritat.
3: El que ens espera.
1: I el que ens espera, clar, no, és que és així. I sí que és veritat que jo sí que sóc creient, però crec que amb persones, amb grans estaments de l'Església, no hi crec. Vull dir, jo, per exemple, l'Omella, m'ha quigut, vamos, de peus, amb tot el que ha passat, amb
0: les últimes
1: amb la
0: informacions,
1: llengua,
0: últimes...
1: i amb la prepotència que ha parlat. Val. Vull dir, això és així.
3: Ja no sé ni de què ha parlat aquest senyor.
0: No, que en el...
3: Sobre el català,
0: sí,
3: que...
2: No fa falta que l'escolti.
0: No, és que em sembla que
3: no
0: les últimes notícies parlaven o l'apuntaven per encobridor de casos de pederàstia totes aquestes històries.
3: Aquest també és un gran tema, eh?
1: Sí,
3: també és un tema, eh?
2: Això sí, perquè el papa d'ara ha dit que això havia fa temps que ha passat i que no cal parlar-ne.
3: Sí.
0: Home, ha passat, però les víctimes hi són.
1: Exacte.
0: Vull dir que les víctimes encara estan esperant que algú els
3: ara
0: hi digui...
3: Ara estan intentant posar pedaços, perquè tot és molt evident. Mm. Bueno, ara també es queixaven, doncs, totes aquestes víctimes d'abusos del monestir de Montserrat, no? que també va a Montserrat i que hi ha moltes víctimes també aquí a Montserrat.
1: Víctimes i les famílies, perquè hi ha moltes famílies que estan patint horror, sobretot mares que en el seu moment, vull dir, se senten culpables de no haver-se'n donat compte. Vull dir que és que s'arrossega, vull dir, traumes familiars sencers, eh?
0: Jo no sé si penseu que en algun moment, no sé quan serà, es pugui donar aquesta reforma de l'Església, o l'Església és una institució que penseu que no canviarà gaire?
2: No.
3: Jo, tal com està el pati, és que ho veig tot molt negre, no només l'Església. Vull dir, tal com va tot, ho veig tot molt negre. Jo també, a part d'això, m'agradaria parlar de si realment els estats han de fer una despesa tan gran perquè vingui un senyor que no deixa de ser, vull dir, un pastor, un important, doncs...
0: És el representant de Déu a la Terra.
3: Sí, clar, però...
0: és el cap d'estat.
3: Estats que no són confessionals, si han de fer aquesta despesa, si ens han de tallar tots els carrers, ja, m'agradaria saber quants milions val tot això. I penso, si el Vaticà és un dels estats més rics del món, això no s'ho poden pagar els que realment tenen fe? Perquè, clar, els estem fent també una publicitat impressionant, eh? Perquè, jo mateixa ja m'has vist al començament que estoy rendida al Papa, no?
0: Home, dels creients hi ha els que tenen i els que no en tenen res. De possibles,
3: home, sí, clar.
0: Hi ha els que tenen,
3: jo estic parlant de l'Església com a institució. Mai parlaré de les creences d'una persona i de la intimitat de la religió i amb les que... O sigui, amb això mai m'hi posaré. Cadascú és... jo penso que la religió és una cosa íntima de cadascú. No és una cosa... Ara les institucions fan pena directament. Aquesta i totes.
0: Aquesta és una gran pregunta, no? Un país que és confessional, doncs...
1: He trobat molt malament és que anés a parlar en el Parlament dels Diputats. Vull dir que és l'òrgan suprem de la democràcia d'aquest país i que allà es van aprovar unes lleis, quan en aquest cas és l'eutanàsia i l'avortament.
3: Sí.
1: I ja hi dic, eh? I jo sóc creient i estic a favor de l'eutanàsia, i més com a infermera, i estic a favor de l'avortament, també com a infermera. Per tant, jo no hi veig el per què ha tingut... I, a més, que l'estiguin aplaudint l'extrema dreta, l'extrema esquerra, els del mig, els del dalt, els de baix... És que jo hi ha coses que, de veritat, que no les acabo d'entendre.
3: Cadascú ha llegit el que li ha convingut.
0: Hi havia missatges per tots.
3: Sí, i cadascú ha agafat el seu missatge tal com ha volgut.
1: Ui, per favor.
0: Sí. Mireu, ara estava veient una informació d'associacions atees i laiques que diuen que no volen pagar aquesta visita del Papa, i el lema és "jo no t'espero".
3: Ja.
1: Sí, però aviam com ho faran per no pagar-lo, perquè a mi no em passen cap rebut, per dir que no el vull.
0: Clar, i segur que la casella de l'Església, la renda, tampoc no la tens marcada.
1: Sí. Exacte.
3: I tu saps la de publicitat gratuïta que estan fent en aquest senyor i a la seva confessió? Vull dir, és brutal, també,
0: Sí, sí. Doncs aquestes associacions, estan rebutgen el finançament públic d'aquesta visita del Papa i qüestionen que rebi el pontífex, no?, al Congrés, que és el que ara estava parlant la Dolors, i que se cedeixi gratuïtament l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Sí,
0: això ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Què anaves a dir, Georgia?
2: Mira, em sembla que és el dia 23 de juny o una cosa així, venen les meves cosines, que són super, super, super religioses,
0: creients,
2: viuen a Mèxic, i volen anar a Montserrat.
0: Sí.
2: Saps què ens costa només anar a Montserrat? 80 euros. O sigui, ens cobren per pujar... Ens cobren en el pàrquing, ens cobren per pujar amb el telefèric aquest, i ens cobren per veure la Moreneta.
3: Ah, sí, també?
0: per passar per davant de la Moreneta.
2: Per passar per davant de la Moreneta, també et cobren.
0: I el cremallera, que és el que deies tu al telesfèric, que és el cremallera, clar, però el cremallera és de ferrocarrils.
3: Ja deia, però
2: són 20, estem quatre, són 20 euros per cap només per anar al monestir. Vull dir, és que et cobren per tot, és que quan la iglesia no està paga, no paguen a l'IBI, no paguen, hòstia, no, és que de veritat.
3: No, és que és això.
2: És el que deia la meva companya, no? És un dels més rics que hi ha, no? El d'això del Vaticà. I dius, macho, si és que amb el que teniu allà dintre podríeu pal·liar la gana del món. És que estan forrats. I aquí la gent aplaudeix. Bueno, no ho sé, mira, és que no ho sé. Creiem que jo soc creient, no practico, però soc creient. Però a mi les classes de religió em feien fora de la classe. Sempre. Sempre em feien fora.
0: I et feien posar de genolls a pregar.
2: No?
0: Un parenostre i...
3: No, i vull dir...
2: I quan ens explicaven coses de la Bíblia, perquè Adán i Eva, perquè clar, en castellà, perquè Adán i Eva tuvieron dos hijos i jo ja aixecava la mà. I em deien, què te passa, mai no? I digo, tuvieron tres, set, no? A veure, Caín i set. Mai no, fuera de la classe. Porque Abel y Caín se casaron y a ver, tornado a chutar la mà.
3: Saps
2: la... A ver, ¿y ahora qué te pasa? Digo, si fueron los primeros habitantes, no es que estaba todo, ¿con quién coño, no? Anava a dir, però amb qui coño es van casar? Mai no, fuera de la classe.
3: Doncs això que deies de Dan i Eva, saps que ens...
2: Però me la trobaven amb un excel·lent, eh?
3: Saps que ens han vengut que bueno, segons la Bíblia, doncs que Déu va fer a Eva d'una costella de Dan. Però la traducció correcta és que Déu... La traducció correcta és que Déu va fer a l'home i la dona al costat, no costella, sinó al costat. Va fer Eva al costat d'Adán. I clar, costat i costella es veu que és el mateix, però és molt diferent que la dona estigui feta de la costella de l'altra...
0: Que la posin al costat.
2: Bueno, ja
3: que els dos estiguin al costat, no? Bueno, que ens han vengut unes pel·lícules que no vegis.
2: Que va ser prenyada per un colom, ja... Bueno,
0: l'esperit sant.
3: Sí.
0: Això és l'esperit sant.
2: Va. Però ja amb qui s'ho creu aquestes coses?
0: Doncs a veure, cadascú és lliure de creure's el que vulgui, no?
3: És que sabeu que la fe, com que no s'ha de demostrar res, vull dir, clar, només s'ha de creure, doncs ja està.
1: Vinga, pues sabeu, en contraposició...
2: Jo soc molt espiritualista, que no pas... saps? No sé com dir-ho. Vull dir, sé que hi ha alguna cosa més, però, clar, digue-li Déu, digue-li Buda, digue-li el que vulguis, però que, bueno, que sí que hi ha alguna cosa més, sí, no?
0: Però, hi ha alguna cosa, ja.
2: I no l'hi diré, la
0: dia. Vinga, Anna Maria.
1: No, que dic en contraposició, després hi ha la feinada, per exemple, que estan fent com la parròquia de Santa Anna, Barcelona, vull dir que és per elogiar, o les que estan portant els carmelites amb tot el que són la prostitució del barri, del barri xino, del Raval actual de Barcelona, o en les presons, i llavors, clar, això és el que a mi encara em manté una mica.
3: I també hi ha molta dona davant.
1: I tant, moltíssimes, i monges que estàs amb elles i fins que no et diuen a quin ordre pertanyen, ni te n'assabentes, perquè, vull dir, és que, vaja, són persones
2: que... És com casar, no poden
1: casar. Bueno, aquest és l'altre problema. Jo crec que molts problemes de paràcia acabarien amb el celibat fora. És que tampoc és una cosa que tampoc avui en dia no es comprèn. Vull dir, això és així. És que és el que dèiem, no estan posats al dia i no crec que nosaltres ho veiem, eh?
0: Jo crec que una trobada de vosaltres tres amb el... I feu la reforma, i feu la reforma.
1: No, ens fotien fora de la classe com feien a la Geòrgia. N'estic convençuda. Ens fotien fora...
2: Quan feia la catequesis, que em diu, avui estem parlant de Maria Magdalena... I jo li dic, saps que Maria Magdalena era una... És que a més li vaig dir la paraulota. Li vaig dir, que era una puta? I em va fer un dic sobre criatura. I em diu, què? Dic, ni se t'ocorreixi dir-li a mossèn que t'hi dic això.
0: Home, va faltar una mica de mà...
2: No, és que aviam. I li dic, i em dic, i saps que diuen que Jesús va estar amb Maria Magdalena i van tenir fills i tal, sí. I tot qual. I clar, i el nano, el què? I pobret!
0: Sí que sabies que coses,
2: no, que no
0: tu.
2: La, que no pots fer la comunió i no pots fotre res.
0: Mare meva.
1: Ai. Bueno, sabeu què va fer el meu fill quan li van explicar-ho de Dani i Eva?
0: Hem
1: va
0: de marxar,
1: dir,
0: hem de marxar,
1: i això és... I això és que era abans o després del Big Bang? I va acabar la classe.
0: Exacte. Senyores, que avui hem estat molt entretingudes, però se'ns ha acabat el temps. Anna Maria, Dolors i Jòrgia, gràcies. Bona tarda.
1: A vosaltres.
3: Bona tarda.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
6: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
6: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
11: Nosaltres som així.
12: Nosaltres. Un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
13: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
14: La entrevista de este mes la entramos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
15: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
16: Sí. Hombre...
13: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
15: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
16: Igual que jo.
15: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
12: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Nosaltres som genials.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: Les 5 de la tarda i 3 minuts, reprenem el Connectats, anant fins al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comencem situant a la C-17. Hi ha un accident que talla un carril a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic, i provoca retencions des de Mollet del Vallès. Més amunt a la mateixa C-17, hi ha, a l'altura de Malla, hi ha un vehicle avariat que talla un altre carril també en sentit nord i provoca retencions en el tram afectat. També destaquem dels principals accessos a Barcelona, de la zona del Vallès, aturades a la C-33 i a la C-58, entre Montcada de Reixac i el nus de la Trinitat. També complicacions a la zona del Baix Llobregat, a la B-23, hi ha un accident a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que talla un carril en sentit Barcelona i provoca un quilòmetre d'aturades. Acabarem situats a la C-13, a la demarcació de Lleida, a l'altura de Llavorsí. Hi ha tota la calçada tallada en els sentits de la circulació per les tasques de retirada d'un autocar que ha quedat encallat a la calçada. En moment, això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fira. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bé. M'ha agraït d'estar aquí, la veritat, la primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt, molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull, que estem ben pendents també. Si no em falla la memòria, Santi, ens havies dit que cap a finals d'any, principis del 27 a tot estirar, haurien de començar els treballs, no?
2: De moment segueix tot igual. Tal com estan aquestes dades, són les que són. Esperem que siguin a finals d'any, però ja ens van dir que sí o sí a principi d'any. I bueno, estem expectants amb això i pues, desitgem que arribin les obres. Després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
2: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
2: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre, no, Santi? Perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això, això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs a Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
2: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana n'hi hagi llum, no ho sé, o quan el sauló s'ompli de gespa, no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de sauló per entrenar i això doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran, benvingut sigui també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però en tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent, Santi, que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí a les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gest artificial, el municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta sí, nomenclatura, i després teniu aquest camp de sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de sauló. Això és la principal obra d'això, no?
2: Sí, i s'ha afegit als vestidors.
1: Sí, sí.
2: Clar,
1: i, bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums... Vull dir, són molts treballs.
2: Són molts i n'hi haurà també una grada, una graderia. Mm-hmm. Què passa? Que això... toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de sauló solament pues, seria mínim l'obra. De fet, dic que el camp del Rómulo, que li diem nosaltres, sí, sí. En té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic. Val, que és antic, molt antic per sauló, però ja existeix, això doncs, farà que doncs, les canonades de baix això no hagin de fer-les de nou, o sí, perquè estan obsoletes, això ho desconeixo, però que em sobta que al camp de baix hi hagi rec, per dir-ho així, i llavors seria molt fàcil fer el camp de sauló, fàcil, entre cometes, molt fàcil solament vestir-ho.
1: Sí, sí. Però clar, aquí hi ha més treballs a fer, està clar.
2: Bastants més. I a dalt també hi ha un treball, que ens canviarà amb les llums, posaran LEDs, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps, o han de fer els camps, no sé, els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix i a dalt les llums LEDs.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de sauló... entenc que no es podrà fer la pràctica

0: esportiva en aquest terreny de joc. En el cas de tots els treballs que s'hagin de fer en el camp que ja és de gespa artificial, quan, per exemple, estiguin treballant amb els llums o aquests treballs que puguin afectar els camins que deies, aquí sí que els equips podran entrar normal? És a dir, o esteu a l'expectativa?
1: Jo estic a l'expectativa. El que em diguin farem. Sí, això està clar. I per això nosaltres, que precisament dimarts vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve. El que vam dir és això, que hem d'estar a la guaita amb tot això per adelantar-nos i per preveure mal de caps dintre dels que hi hauran. Però de moment...
0: Sí, sí.
1: Jo vull veure això, vale? M'agrada aquests mal de caps perquè ja en tinc de mal de caps i això és un mal de cap que després, pues... se'm traurà del cap.
0: Sí, sí, és allò, el peatge que s'ha de pagar. Clar. Per després tenir un gran benefici, no? Perquè
1: molt.
0: Imagino que en el cap del Santi Ribalta deu pensar, quines ganes que sigui ja 2028 o que s'acabin les obres i veure aquests dos camps que llueixin d'aquesta manera. Al final estem parlant d'un projecte dels grans. La inversió de l'Ajuntament és, si no em dius el contrari, Santi, aproximadament d'uns 2 milions d'euros.
2: Sí.
0: Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, Regidoria d'Esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte, si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot ho superava, si us ha faltat alguna cosa?
1: Ens ha superat de totes. O sigui, ha hagut una predisposició molt gran, agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible, però s'han posat. També s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants, que són Can Llong, Cifuentes, Can Rui, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia 5 camps de futbol, i ara existeix un. Bueno, dos, però un que es pugui practicar, perquè jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar i a la vegada no podem donar no Can Rui, sinó Sabadell. Llavors, això s'ha d'arreglar perquè, clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop, doncs és Can Rui. N'hi ha una gran massa. El que sí, també dir que nosaltres la massa és de Sabadell. El 95% de la gent que practica l'esport a Can Rui està empadronada a Sabadell. Llavors, sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, teníem de sobres, perquè clar, un és pobre fins a i tot per demanar, no? Jo demanava això per cobrir la necessitat primer. Llavors, pues, van dir, pues, ja que ho fem bé. Així m'ho van dir, i clar, jo agraït. Sí que pensava que s'endarreriria tot amb això, però no ha sigut tampoc això. Llavors, quan va venir l'alcaldessa i ens va dir o ens va informar dels terminis, pues, molt, molt, molt contents i molt agraïts en aquest aspecte.
0: I tant de bo que es compleixin, i això, doncs, a principis del 28 aproximadament, no, Santi? Doncs que ja tingueu tots aquests treballs enllestits. Em parlava, Santi, del futbol femení. Si no he comptat malament, federats teniu 3 equips femenins, oi?
2: Sí, sí.
0: És el gran repte del Can Rull Romulo Tronchoni i que aquestes obres també, amb la instal·lació de gespa artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de potenciar el futbol femení?
1: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Rui d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Rui masculí, per dir-ho així, que per exemple és un club de barri, al final nosaltres som un club de barri i ara us explicaré una mica les idiosincràsia de què vol dir futbol de barri, tant a quotes com a massa social com a professionalització que no tenim. Llavors, el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir. I després, si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no podem donar el servei, doncs no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
0: Parlant d'aquest futbol de barri, Santi, ja que m'ho posaves sobre la taula, bé, al final sou un club, sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte, si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
1: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
0: Doncs això.
1: Sí, sí. Clar, però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no sigui en futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants que no tenen camps i venen aquí. Després, què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i ells se'ns emporten, i no sé si queda al final a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
0: El peix gran es menja el petit sempre.
1: Això. Però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres tenim el que et deia, una metodologia, que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec del Can Rull. Vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos. Que això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbals que nosaltres portéssim les samarretes, i bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res, estem nets. Què passa? Que tenim un excedent, però aquest excedent, pues, no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? Al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rull, per dir-ho així. Jo els vull, pues, donar-los a tota la massa. Pues amb això, les mutualitats, jo vaig arribar allà a la Junta i la mutualitat se la paga un entrenador. O sigui, un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Pues jo vaig dir, això no ho permeto. N'hi ha cèntims? No, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida, no volem un negoci, no és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí, pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims, els voluntaris no estarien. T'ho dic, no estarien. Al Can Rull no estarien.
0: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no? que portes ara. Crec que, escoltant-te les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantingui, professionalització a la junta directiva?
1: És la clau. Nosaltres tenim a la junta directiva l'antic president, ¿vale? El vicepresident és el Paco i segueix sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut... I clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res. O sigui, simplement era donar-li la volta, això. Això, quan jo hi arribava i dic, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canvi. I després, per circumstàncies de que el Carlos va dir que no vull seguir, jo porto 7 anys, doncs jo em vaig oferir. Vale? Però no tenia intenció tampoc. No tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació, mal, familiar, que fa que, bueno, sí, que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, mal, personalment, i amb la meva junta, doncs, escolta, anem a fer-ho bé. Redes socials. Jo venia de màrqueting, doncs les redes socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors. Vídeos virals. Un contingut. Dintre de la part econòmica era, pues, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha, i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada, que tot fluís i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, ¿vale? I això ens ha costat els 2 anys que jo portava tresorer més aquests 2 anys, i ara, pues, podem dir, pues, això, que estem nets, i a part, pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
0: Gràcies, Santi, que vagi
1: bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'Anna de Sang, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per...
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Badalona Serveis Assistencials impulsa una nova sessió del cicle Aules de Salut. En aquesta sessió es parlarà de les tendències actuals en el consum d'alcohol, el joc i altres addiccions, així com dels diferents nivells de prevenció amb un enfocament en la detecció i l'abordatge d'aquestes problemàtiques. En parlem amb la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria, que serà una de les ponents. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme. Tinc al telèfon la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encantada d'estar aquí.
1: Badalona Serveis Assistencials impulsa la novena sessió d'aules de salut, aquesta dedicada a les addiccions més freqüents. Quin enfocament tindrà aquesta novena sessió?
2: Posem el focus tant a l'edat adulta com a l'edat jove, comparant el patró de consum als que estan les drogues, els comportaments addictius que estan més prevalents actualment. També posarem el focus en el factor de risc, senyals d'alerta, recursos disponibles de l'acompanyament i el tractament. També aprofitem en aquesta sessió d'aula de comunicació en la comunitat de fer com una interacció entre els professionals i els agents de canvi, els agents de canvi social, les entitats, els col·lectius de la ciutat, que per donar una idea de que l'important és el projecte compartit.
1: Entenc, doncs, que serà un diàleg entre els assistents i els ponents, no?
2: Bueno, n'hi haurà dues ponències, una enfocada als joves de l'entitat i una altra del BCA enfocada a la part adulta, i després hi haurà un torn de preguntes i, vull dir, de comunicació amb els assistents.
1: Centrant-nos ja en matèria, parlant d'addiccions, a mi m'agradaria saber on està la línia vermella d'una addicció, allò que diferencia un costum amb una addicció real.
2: Hem de dir una cosa, i és important que no tothom que consumeix té addicció, perquè l'addicció és una patologia mental. La patologia mental ja implica canvis estructurals i funcionals de la persona. Hem de pensar que l'addicció afecta gravement a les àrees significatives de la seva vida i el produeix un malestar intens. Si és veritat que se pot emmascarar. Es pot emmascarar i pot anar al llarg de la seva vida, anar minvant la persona i les àrees diferents. Vull dir, no és algo que aparegui d'una manera abrupta, sinó és algo que se va arrelant a la persona al llarg del temps. N'hi ha indicadors de senyals d'alarma, factors de risc, que això ens poden indicar cap a on va la persona. Han de passar d'un consum regular a una afectació global de la persona.
1: Entenc, per tant, que és un procés llarg, pel que comentes. I quins indicadors ens podríem trobar per determinar que una persona és addicta a alguna cosa?
2: Mira, en el cas dels adults és diferent que els joves. Adults, em refereixo a partir de 30 anys. Tenen més capacitat cap a inflatge i no és tan evident ni sorollós. Quan arriben a consulta, sí, és veritat que ja tenen com signes molt clars de que alguna cosa passa, bueno, alguna cosa passa, tot està malament, però clar, l'addicció no ha començat en aquest moment, sinó ha començat anys enrere, quan les senyals són molt més difuses. Per exemple, absentisme selectiu, baixada del rendiment, justificacions econòmiques, però que peticions de comptes de sou, deutes injustificats, crèdits ràpids, per exemple, aïllament, hermetisme, la persona cada cop ha passat més temps sola, amb més irritabilitat, més en la defensiva, abandona rols, per exemple, desatenció, pues, si són dels fills o si són de la neteja de la llar, els compromisos de parella, ja no té tantes ganes d'estar-hi, no? Monotema relacional, canvis bruscos d'humor. Poden ser oscil·lacions dràstiques, com no tant. A vegades pensem que l'addicció és molt clara, però realment va minvant. Per això que és important de detectar amb més temps, perquè si no ja quan arriben és més dur, no? Ús de reguladors, com per exemple utilitzar la substància, la conducta, com una via per gestionar l'estrès, l'ansietat, no? El cansament. És com el premi de la setmana, però que en realitat és un verí. Símptomes d'assistència ocults, nerviosisme exagerat, sudoració, tremolors, insomni, per exemple, si no pot consumir perquè en aquell moment no pot anar a consumir, alteració de la son, o imaginem una persona que comença a deixar-se personalment, no? Pues, un descuit progressiu de la higiene, l'aspecte físic, però no té per què ser necessàriament una deixadesa molt exagerada, no? Si no és algo, bueno, que vas notant que l'alimentació pues, ja no és tan regular, que l'aspecte físic ja no és tan, no és tan acurat, no és un descuit progressiu.
1: Has comentat un d'aquests indicadors que pot ser com el premi de la setmana, és a dir, arriba un punt sí. de la setmana en què consumeixes tal substància, tal beguda, fas qualsevol acció que sigui addicta, bueno, que estiguis enganxat. Sí. Però clar, això, fins a quin punt pot ser una addicció o pot ser realment un premi de dir, ostres, doncs crec que em mereixo un cop a la setmana, doncs em faig unes copes amb els meus amics. O un cop a la setmana, doncs vaig a, no ho sé, em fumo un puro. Per posar exemples, d'addiccions.
2: Doncs pues mira, és un punt molt, molt important i és molt curiós perquè a les persones quan venen a consulta realment hi ha molta confusió amb això. Vull dir, no cal demonitzar el consum. Per al consum en dic qualsevol tipus de droga o comportament compulsiu, no només la droga. Clar que la via dopaminèrgica que està arrelada a totes les addiccions és la via del plaer, és el sistema del plaer neurològic, no? Con lo qual el plaer no és dolent i això ho hem de tenir clar. No necessàriament, clar que hi ha substàncies que estan dissenyades per fer-nos mal, això sí que és veritat, però el que estaves comentant d'aquest premi, aquest reforç immediat, clar, el problema no és el reforç immediat, el problema és que no siguis capaç de gestionar l'estrès, no siguis capaç de gestionar la teva vida, no siguis capaç de com intentar mitigar els canvis de la vida, les tensions estructurals, vull dir que depenguis de que sí o sí has de prendre aquesta copa o aquest puro per poder fer el KitKat. En consulta diem els segons d'or, no? Els segons que no són segons, que són molt menys. I dic d'or perquè és la sensació que només en aquests segons em sento amb calma o em sento bé, no? Aquesta via del plaer, d'aquest sistema dopaminèrgic que assisteix en el nostre cervell, en el de tots, i que es regula d'una manera natural, si no tens addicció, ¿vale? Clar, què passa? Té dues vies, perquè el reforç pot ser reforç positiu o negatiu. El reforç positiu és la via de que jo consumeixo per sentir-me bé. ¿Vale? El reforç negatiu és jo consumeixo per sentir-me menys mal. Clar, aquí està la trampa. I a vegades consumiré per l'un, pel primer, pel segon o pels dos. Anem canviant. Que si jo surto, no? Pues això, el que em comentava, divendres, dissabte, un dia, em passo bé, vale, puc gaudir perfectament d'aquesta copa, no hi ha cap problema. El problema està en la necessitat, en el que no és una copa aquest dia, en el que l'addicció mai para. Que hem d'entendre que l'addicció és una patologia, el que deia abans, no? No és un hàbit, comença com a hàbit, però no és un hàbit. És una patologia, o sigui, i aquest és el punt.
1: És convertir d'alguna manera el premi en la qüestió central de la nostra setmana, per exemple.
2: És que és important això. Quan parlem d'addicció, ja no és una copa. De fet, aquesta copa té poders especials. I no és que en tingui, en realitat. Però per aquella persona sí. És molt més que una copa. Llavors, sí, tota la setmana volta al voltant d'aquesta copa. I clar, normalment no és una copa, són moltes. El que passa és que hi ha moltes distorsions perceptives. És la malaltia de l'autoengany, de fet. I llavors, clar, si féssim un registre real, que és molt avorrit, però molt necessari per veure realment què estàs consumint, i què estàs consumint no només d'aquesta copa, sinó del puro, de les pantalles, del sexe, del joc, del fàrmac. Vull dir que és que hi ha molt, no és només la droga com a coneixem, sinó els comportaments que reforçants que en tornem de compulsius. I aquí el punt és la impulsivitat, la impaciència, la falta de control i la compulsió. No paro. De fet, pensa que l'addicció, un punt de fit diferencial de l'hàbit, ¿vale?, i de la persona que no té addicció, és que en la persona que no té addicció tots tenim un procés que es diu saciació, de saciar-me, de parar, no? El parar, l'estop, no? El jo controlo, vale. Jo controlo l'addicció, evidentment, és mentira, vale? I és que si no, no seria addicció, clar. Llavors, en la saciació, en un cervell sa, que no té aquesta patologia, doncs jo paro, tinc una relació sexual i paro, tinc un ús de la xarxa i paro, tinc un ús de l'alcohol i paro bé, tranquil·la, em sento bé, paro perquè el meu cervell ja està, ja no necessito més, gaudeixo i ja està, i em vaig cap a una altra activitat. L'addicte no, la persona que pateix addicció no pot parar, però realment en majúscules, no pot parar.
1: Yeah.
2: Una no és suficient, perquè el seu sistema li està demanant molt més, perquè el mecanisme que regula aquest procés de sensació està desregulat, no funciona. I llavors, clar, necessàriament n'hi ha doncs, tot un patiment darrere, no? El que passa és que aquest patiment se m'ha camuflant. Clar, no és tan evident com, com ens agradaria, perquè els casos que són molt evidents, doncs, a la racionalitat de la persona ja està el que, ostres, em sento molt malament, perquè és obvi.
1: I és possible que un mateix se n'adoni que és addicte a qualsevol, bueno, qualsevol substància o xarxa o cosa?
2: A veure... sí, quan en tenim conseqüències. M'explico. Les persones, sobretot en patologia, com l'addicció s'arrela al nostre interior, tant a la part de comportament, de cognició, interpretació de la realitat, com al món emocional, realment construeix com una versió nostra, diguem una versió addicta, no? Llavors, clar, construeix tanta distorsió en un mateix que realment s'atrapa amb aquesta versió. És com si t'agafessin les ulleres, te les canvien i posen uns cristalls diferents, no? Llavors, no és addicció només quan explota i a conseqüència, com que és molt més abans, aquests cristalls que se t'han canviat i que s'han tornat, doncs, imaginem, verds, no? Comences a veure la vida de color verd o color blau i que la persona creix amb aquestes ulleres i s'assembla, se pensa que és així la vida. ¿Vale? Llavors, clar, fins que no arriba un punt, que normalment és en l'adultez, en 30, 40, 50, quan ja la vida apreta i apreta molt, perquè les responsabilitats són d'adult, clar, no hi ha conseqüències sèries. Per exemple, no, doncs que no arribo a la feina, em foten fora, tinc molts deutes, ja la família no puc més, no m'aguanta, tinc problemes, no, amb els fills, amb la pare... Vull dir, comencen les explosions de vida. I en començar les explosions de vida, la persona realment, la part addicta ja té com pues, exemples més objectius, fets més objectius que la persona que està allà dintre, agazapada, no? Sota de la versió de l'addicte,
1: sí.
2: Pues, pot demanar ajuda. Però si no, és molt difícil que s'adoni compte de tot el malestar que pot tenir. Realment.
1: I què es necessita per sortir d'una addicció? Hem de tocar fons per poder sortir-ne?
2: Mira, això en parlem molt, eh? De veritat que això en parlem molt, perquè em sembla molt greu que arribin al cas Delta, on estem treballant, amb tants anys de patiment, ¿vale? I realment no caldria. El que passa és que és veritat que ens hem de ficar molt més amb la prevenció. Parlant amb les persones, els hi mostrem, no?, que no cal anar més enllà. No? Quan trobem una persona que no està tan greu, no?, que encara té àrees de la seva vida que no han caigut del tot, pues és com, bueno, anem a cuidar-les. Aquí la prevenció és molt important. De fet, la societat no en té de consciència de la gravetat que té. I per això arrasa amb tot. L'addicció no entén de parella, no entén d'amor, no entén de fills, no entén de família. I les famílies que ho han patit, quan m'escolti ho sabran. Un addicte no se salvarà per l'amor dels altres. I la veritat és que fa pena dir això, però és la veritat. Per això l'addicció és un treball personal. I és veritat que la meva experiència, quan tenen conseqüències, sí és quan la persona canvia.
1: Aquesta sessió de dimecres 17 de juny centrada en les addiccions, breument, quins tipus d'addiccions repassareu?
2: Mira, una mica de tot. les tendències més freqüents d'ara, de fet, és una visió una mica també per destapar mites, eh? Perquè, per exemple, a la part adulta, clar, és que és diferent el patró dels joves dels adults. Per lo que jo parlaré de la part adulta, parlarem de l'alcohol, de la cronicitat, no? Dels perfils de l'alcohol, del tabac, del patró del joc, del patró dels fàrmacs, la gran addicció silenciosa, però sobretot mites. Presentaré 8 mites de lo que escoltem, no? Del carrer i una mica desmuntant això.
1: I entenc que en aquesta sessió pot assistir tothom qui ho vulgui, oi?
2: Exacte.
1: Doncs n'estarem pendents d'aquesta novena sessió d'Aules de Salut organitzades per Badalona Serveis Assistencials. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Just avui fa 6 anys de la mort de Pau Donés, vocalista i líder del grup barceloní Jarabe de Palo. Tenia 53 anys i va morir víctima d'un càncer que li van diagnosticar el 2015 i ens va deixar un tema ple de vida, alegria i agraïment. Eso que tú me das.

ara tornem a Sabadell perquè la ciutat acomiada l'època de romeries aquest cap de setmana. Diumenge, la germandat Virgen de Gràcia traurà la verge pels carrers de Can Puiggener. I serà així com en els últims dos mesos la ciutat haurà viscut 5 sortides. I aprofundim amb la Núria García.

heu comprovat, una romeria de Sabadell que tindrà lloc aquest cap de setmana i que no se n'estan de res, hi haurà pràcticament de tot. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda amb els continguts i amb l'edició de dimecres del Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angelet

0: De Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Comencem una nova entrega de la show en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
1: Bé, sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, això, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Mobland.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro. Guerra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?

0: que no es note que no es porten gens bé.
1: Això no ho diu, això?
0: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
1: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben veus la primera temporada. Mira que...
0: Han sortit a la segona, els tots tres.
1: Ah, sí, llavors sí.
0: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
1: Però, que bé.
2: Molt bé.
0: Pues re, fins aquí, pues, la meva actualitat.
2: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
0: Què estàs mirant?
2: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
0: Sí, senyor.
2: I... Uah! Déu-n'hi-do. O sigui, està molt bé.
0: Està molt bé?
2: Està molt bé. És bastant una mica així, com psicològica, però xula, m'agrada.
1: Molt bé.
0: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
2: Ja, com va ser la meva resposta?
0: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
1: Jo li vaig dir... Quina
0: eufòria.
1: Quina eufòria, exacte.
0: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
1: Zendaya en té 29 d'anys.
0: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
1: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que els té, segurament.
0: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Doncs això.
1: 33.
0: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
1: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
2: sí.
0: Sí,
1: jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín? De Movistar.
0: Alguien tiene que morir.
1: Se tiene que morir mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
0: Què tal?
1: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
0: Es veia venir.
1: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de La Balear.
0: Ah, sí?
1: Uah, que bon és.
0: Sí?
1: Molt bé.
0: Ah,
1: molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
0: No hi havia cap dubte.
1: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs ho fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
0: En català.
1: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament... I vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
2: I tant.
1: Molt bé, vis. Doncs això.
2: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
1: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
0: Mira, li podien haver dit així des del principi.
1: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
0: Sí.
1: Per tant, ara ho confirmo, rabalear
0: sí,
1: és en català, en castellà.
0: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho podem rabalejar.
1: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per raó.
0: Bueno, sí, aquí a l'oest.
1: rabalejar, però rabalear en castellà.
2: No he sentit mai rabalear.
1: Bueno,
0: pues de Raval,
1: és, clar,
0: no?
1: És de Raval.
0: Com el participi de Raval. No sé si és
1: sí,
0: el participi.
1: No, seria l'infinitiu.
0: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
1: Rabalear... Rabaleant, rabaleat, no? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Doncs, igual. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa
0: molt
1: que no s'ha fet malament.
0: Ostres.
1: I un 3,1 a... Sense cine, perquè vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
0: No ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
1: Ah, i a Movistar pots entrar
0: i a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni
1: no
0: amb HBO...
1: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO, que és lo bàsic?
0: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
1: En fi.
2: Molt bé, doncs com dèiem, avui toque primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.

0: Jag tror du kände mina föräldrar.
1: Hugo.
0: Jag vet.
1: Det var så länge sedan vi kände varandra.
2: Jag vet inte hur mycket jag minns.
0: Hur fungerade den? Trio.
3: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
4: Ja, visst är det.
3: Hej. Här är Tora.
4: Du är inte så romantisk av det, va?
1: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
4: Jaså? Hur då?
1: Den slutar aldrig längre. Ja.
5: Quan Lugos ja en la seva edat adulta és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah!
6: No estava rient ningú, eh? Que estàvem molt seriosos, eh?
5: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre?
6: Ah?
5: Una mica...
6: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
5: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però AMC arriba a Sherlock a ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
7: Kelkermans, seria.
5: Kelkermans.
6: Oh, mira.
5: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
8: Wow, det var hammergodt.
9: Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
10: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
11: Hey, have you ever played your cello naked?
10: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhøjde erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
11: Jeg skal gøre min bedste. Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
10: Nu skal jeg altså lige igennem her.
12: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
13: Han har fucking brækket min mund.
14: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpe stort pikhoved.
15: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
16: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det. Mm-hmm.
5: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes l'a priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
6: Oh, oh, que ben portat això.
7: Sona ben clarinets, eh?
5: A mi Borgen reconec que em va costar. És a dir, és molt bona sèrie, però em va costar, però...
7: Ah, sí?
5: A mi va costar.
6: Que és espessota o què?
5: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va semblar superavorrida. Però...
7: A mi sí m'agrada.
5: No, a veure, que la sèrie en sí està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
6: no.
5: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
6: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
7: Orquestra Simfònica de Copenhague, eh? Molt bé.
5: Sí, sí, sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
17: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
18: La nueva. Ven aquí.
17: Tengo que dar una buena impresión.
18: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
17: ¿Hace manualidades?
18: ¿Tengo pinta de que me gusten?
17: No.
18: Correcto.
17: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
18: ¿Me mirabas el culo?
17: ¿Qué? No.
18: Qué pena.
17: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
5: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar És a dir, no.
7: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí, 2 cada setmana.
5: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb el seu, amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
6: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
7: He fet números. 9 capítols d'aquesta temporada.
5: Ah,
7: perquè són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
5: Està bé.
6: Perfecte.
5: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
7: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
6: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
7: N'ha creat més d'una.
6: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista, també, amb el Vijay Novak.
7: Tots anaven tornant, no?
6: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
5: Molt bé.
7: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
6: Ai, doncs ja...
7: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
6: Sí, correcte.
7: N'hi ha 9.
5: Bueno, va.
7: Ja està, això ja està fet.
5: Con la vall.
7: Sí.
5: És que Showtime arriba en Morfeo.
2: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabitego. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb. Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bańka to za ciało. A za straty moralne.
5: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piot Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
7: Bueno, no estava escoltant.
5: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
7: De pels somnis i la son,
5: sí,
7: i tal i qual.
5: Sí. Netflix, no. Què
6: escoltàveu, el sueño de Morfeo, vosaltres,
5: sí,
6: o què?
5: Sí, jo sí.
7: Però Morfeo no és el dels somnis.
6: Sí, però...
5: Hòstia, no ho sé. Un déu, era?
7: Claro. No? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
5: No ho sé, o sigui, m'esperava algo diferent. Com és per l'amor.
7: Ah.
5: Potser estic confonent déus.
7: Morfeo també era el de Matrix.
6: Sí, és veritat.
7: No, segur el de les, que és el del son.
6: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
5: Sí, és el del son. És el del son.
7: Claro. És veritat, fas una secció de mitologia.
5: El Benet em matarà.
6: Més sèries.
5: A Netflix, vinga, a Netflix.
7: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
6: Home, pues...
5: Hosti, no.
7: No és una bona comparativa?
6: No.
7: Home, jo crec que sí.
6: La literatura d'aquella època, bueno.
7: Jo crec que sí.
5: Home, a veure...
7: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
5: No distrés bastant.
7: Era un punt d'entreteniment...
5: Sí, sí, això és veritat.
7: Era l'entreteniment de l'època posterior.
5: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
7: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden...
6: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
7: Molt bé, jo mira, també estic mirant el generalisme derivant.
6: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
7: Però crec que la comparativa se pot entendre,
5: sí,
7: la que he
5: fet. Sí. Sí.
7: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia. Mira què et dic.
5: És veritat.
7: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
5: Sí, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
19: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
20: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
21: How's Alex doing, Andre?
22: Has Alex spoken yet?
23: If Alex is the only witness, he's in danger.
24: He'll be safe here.
23: And am I supposed to just trust you?
25: We interviewed the boy, yeah?
26: Do you remember what the bad man was doing?
23: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
5: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
7: Vale.
5: Pot estar bé.
7: Pot estar bé.
5: Què més?
7: Netflix i només hi ha sexe, segons arriben.
5: Home, jo crec que...
6: Crimen hi ha, i d'assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
7: D'errors i de sexe.
6: Seguim.
5: Apple
6: escolta,
5: TV.
6: No tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
7: no.
6: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
7: I menys quan es parla de sexe.
6: No, ara.
5: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
0: Let me ask you a question. What is your worst fear?
1: Max Cady was released from prison.
3: What does that have to do with us?
4: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
8: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
4: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
5: Bueno, jo quan destaco el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat, en
3: aquest
5: sentit.
3: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que amb altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta
5: qualitat. Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arribés, així aprendràs.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Naha Jin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La OPDE siempre le protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPDE...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar.
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
11: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pip McGrange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
18: Press foaming at the mouth.
19: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: a veure, tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit pues les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé. Tradueix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Inglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera, assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit, mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
4: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie, bàsicament perquè estem a...
5: Previ al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és, bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat, i com que les produccions a dia d'avui...
4: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra, o sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3-4 anys, pot ser?
4: No, menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
5: Vale, pues res. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Ah, molt bé, fa un any.
5: Pues és possible que entrés amb aquestes dates, no?
4: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
5: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, però fa un mes endarrere, però ara, enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. Això farà els anglesos.
5: Sí, I tant! Problema seu.
3: Sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
20: Oye, perdona. ¡De puta madre, duende, de puta madre! ¡Estamos fuera!
21: Tu nuevo compañero.
22: Yo soy Mateo Calatrava.
23: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
24: O le devuelves el libro o te lo comes.
25: Tienes que aprender a defenderte.
26: A mí se me apagan a los tíos, yo no tengo fuerza ya.
27: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
28: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
29: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
30: Calatrava no mataría ni a una mosca.
31: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la Policia Autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que a Lleida no passa.
5: Per què et fas enterrar així?
4: No, que se li està acabant l'aire.
3: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
5: Pues escolta,
4: aquí no has dit aquella de la presó.
3: Ai, per favor.
4: Això va de la tal de la presó. Claro.
3: Tenim una...
4: Pell molt fina.
3: Sí.
5: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant o no? Sí. M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
3: Sí.
4: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
5: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
4: Sí. Sí, correcte.
5: Policia o militar o una cosa així, li mana l'olla.
4: Sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
5: No. Jo el tràiler...
4: Perquè parla de la pinta, de casa nostra.
5: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
3: Sí?
5: Sí.
4: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
3: Això, no descarto que... No m'agradi.
4: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, o sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
3: No, diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
5: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
4: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
3: Sí.
4: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
3: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo.
5: El vampiro l'Estat.
3: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, Alice i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After a Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
5: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
3: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
4: Normalet, eh?
5: Sí, aquest ja mes...
4: Ja passa, juny-juliol i acostumem
5: ja
4: a ser...
5: Ja arriba l'estiu, ja arriba l'estiu.
4: Juny-juliol-agost,
3: ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
4: Clar. És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
5: Jo començo a Eufòria, que només té 25 capítols.
4: Bueno, o posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
5: El Atasco?
3: Sí.
5: Van per la quarta temporada ja.
3: Molt bé.
5: Bueno, molt bé, jo no...
3: Quina tasca, com el seu Barcelona.
5: Sí, jo no, però no, crec que cada... Que, crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me... Sí. No me feu cas perquè no l'he mirat.
4: Faran una quillella d'aquí poc.
5: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
3: Tala,
5: com estem? Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
3: No.
5: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil.
4: Home!
5: Jo i David Lorente.
4: Que bé, que ho porto, també.
5: I es queden atascats al mig del...
4: Que
5: ho
4: porto, parlar del papamòbil. T'imagines què passa això? No s'ha de teletreballar, diuen.
5: No, però el papamòbil està buit, eh? L'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
3: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, noi.
5: Adéu.
3: Que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí, això en sèrie, l'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina. Com vas?
2: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
3: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis,
2: tot
3: ve
2: per una cançó?
3: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, dic, és que he de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
2: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio, eh?
3: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades
2: de la pel·lícula,
3: ja jo crec que ja ha quedat entès...
2: Que bona.
3: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar els aparadors, em fixo molt, a part que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
2: I et muntes la pel·lícula,
3: tu,
2: després.
3: I la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental,
2: Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. Anem a mirar els maniquís.
3: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
2: Te'ls mires.
3: Però allò de una, mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar... Ai, per què té aquesta posició? O per què aquesta expressió?
2: Jo saps què em pregunto a vegades? Què? Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
3: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
2: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
3: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
2: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
3: Vale, d'acord, és igual.
2: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, que maco aquest vestit, i te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
3: Els maniquís i els miralls, Cristina, són enganyosos.
2: Sí. Ja en fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
3: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
2: Aquest és el que tinc a casa.
3: I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació, dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
2: No.
3: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
2: Sí.
3: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
2: Ai!
3: Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda, no? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida, intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, clar, i aquest home al·lucinava. No, i deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
2: Ai! Anava a dir, clar. No facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està fet, t'espoiler poc,
3: sí, spoiler, no? Poca cosa, però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses...
2: De nit, sempre de nit, no?
3: Sempre de nit. I això, i que vull posar la cançó ja.
2: Va, que ja te la poso.
3: Va, posa-la.
2: Ja callem.

0: Famosíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now, per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta, tu imagina, al 80... Jo tenia 16 anys, i clar, és d'aquella edat, i jo recordo perfectament anar passejant per un carrer, era l'època que jugava a escacs, i anava amb el meu equip, i passejar pel carrer, entrar en una botiga, i allò que sona aquesta cançó, sí. I no sé per què, en aquell moment em va quedar gravada.
0: No, no, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra. I
0: aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem. Sí. No, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs, la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què es van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història bé, és de veritat, eh? La història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930 i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gava, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal. I era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent, quan veia aquest maniquí, es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan
0: realista.
1: Exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot d'aparadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Doncs a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que ja s'anava cada cop, doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'aparador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ell apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies, o sigui, era la musa. Per poder posar tot això. Sigui,
0: carai, eh? Doncs...
1: Sí, sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs, la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí, sí, sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc manequín, que vol dir home petit.
0: Ah?
1: I
0: potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, sí. Perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, eh?, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon que hi va trobar un tors petit de fusta policromada amb la cara del faraó i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica, perquè així els sastres doncs, fessin els vestits i tot en la rèplica. I d'aquí va venir doncs, la idea del maniquí.
0: Del maniquí.
1: Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, dius, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-li la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les poupées de moda, que són les nines de moda franceses. I aquestes també eren figures petites I el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, és el catàleg del moment, però en format real.
1: Això
0: no,
1: mateix, diguéssim. Era el màrqueting del moment, era el catàleg, però amb petites nines, i llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment... Però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
1: No és el
0: Aquestes
1: que
0: coses passen, eh?
1: Sí, avui en dia ja no és el que era, això,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels operadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, i al finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars també, però funcionaven perquè, clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè en un catàleg, com una foto, està bé, però si tu pots veure...
0: Com cau, com
1: queda
0: posat d'esquena... Sí, sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat, també, i va anar canviant, perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs, moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa, i què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta!
1: No, menys despesa, doncs anem a reduir maniquí, i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís,
1: sí,
0: els que no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més al tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Ai,
1: o sigui, clar. I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: Com no?
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur màrqueting, eh?
1: Pur màrqueting. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així. Li va agradar tant com ho va fer que era noia, que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí,
0: em va
1: sí.
0: Sortir amb feina, creant una nova professió i marit.
1: Què més volem? No? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, Enamorado de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però és
0: un tema
1: també
0: que me dona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent, sí, creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, eh? Que si la planxa, el paper de diari, aquestes,
1: sí,
0: coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Mm-hmm. Després també van començar a fer amb paper matxer, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí. I després amb guix també, perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també, que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no? Molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
1: Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Mm. Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i,
0: sí,
1: han creat el maniquí d'aquella persona, no?
0: No?
1: Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la Jane Fonda i van modificar una mica la figura. Uh-huh. Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
0: Sí, que costa de complir les mides, eh?
1: Sí. Però, bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, mm-hmm, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
0: tenen,
1: no?, la indústria de la moda.
0: Tenen mobilitat, com deies abans, els hi poden posar,
1: sí,
0: els braços i les cames com volen.
1: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no?, i és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
0: Això és ser realista.
1: Això mateix. I mira, en aquí en dedica la cantant la Rihanna. Com es pronuncia?
0: Rihanna.
1: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
0: Està molt bé, és el que deia jo, que
1: està molt bé.
0: Ho veus al maniquí quan t'ho proves tu, sí, canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes, sí, mides més estàndards, pues, després no canvia tant, no enganyes tant de bones a primeres.
1: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i, no,
0: i
1: és
0: I
1: molt difícil.
0: I els tallatges ja,
1: eh?,
0: són diferents, eh?
1: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
0: Sí o no? Com?
1: Sí, sí, com en Tutankamon, però, sí? Però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner. O sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
0: A tu mateixa?
1: A tu mateixa. I llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
0: Clar, per veure si li queda millor al maniquí que a mi.
1: Doncs mira, això et diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar, doncs, a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un
0: vestit.
1: Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
0: Estem iguals o no?
1: Has menjat
0: no
1: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, i llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
0: I tant.
1: Clar.
0: Ja també en el vestit, que saps que et va bé i que et quedarà bé, i ja
1: està. I a casa també, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
0: Jo m'hi perdria per allà dintre.
1: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba, o les joies, o el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com?
0: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
1: Sí, la decoració també hi és. Tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Mm-hmm. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
0: Ah, sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
1: Provo, que ja...
0: Ho provaré.
1: És molt fàcil, o sigui que mira...
0: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
1: doncs
0: el maniquí.
1: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
0: Foto recent, no enganyem.
1: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas una idea. Doncs mira, parlem d'art.
0: Vinga.
1: Que ara feia un programa que no atrevíem
0: feia
1: el tema,
0: molt,
1: eh?
0: Que
1: sí,
0: no.
1: Parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que associacionava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes com en Duchamp, en Dalí... No? I en Dalí...
0: En Dalí feia molt que no sortia, també.
1: També, però ara avui també. A més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en sí. Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana... Més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
0: Mira,
1: i
0: se'n prenen coses noves sempre.
1: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
0: Surrealista.
1: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
0: A veure.
1: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
0: Que et facin por els maniquís?
1: Sí.
0: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
1: Doncs sí,
0: és com
1: sí,
0: els
1: sí.
0: Pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
1: això
0: allà.
1: Això és veritat,
0: eh?
1: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tela.
0: Sí,
1: eh? Doncs mira, sí, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho,
0: uh-huh.
1: I això passa molt amb les nines, també.
0: Amb les nines, sí.
1: Les nines
0: tenen mal rotllo, algunes,
1: doncs
0: eh?
1: Doncs és una mica, això és el mateix.
0: Aquella nina de porcelana,
1: Sí, sí, sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda, amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
0: Alguna última curiositat?
1: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
0: Sí?
1: Sí?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga, va.
0: Ara pensarem al maniquí.
1: Fem la Nina.
0: Doncs sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
1: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
0: Aviam. Ai.
1: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
0: D'acord.
1: Sí? Fins aquí anem
0: sí.
1: bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
0: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
1: Sí, però no pots moure. Ah, tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això,
0: mm-hmm.
1: però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs bé, ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
0: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
1: Més visió?
0: Però clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot. Sí. A la carnisseria, a la perruqueria, també.
1: Sí. És un bon lloc, també, sí, sí, sí.
0: Doncs bé, ja, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
1: això,
0: a l'Instagram.
1: Que ens a Instagram, a veure a on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
0: Home,
1: i
0: clar que sí,
1: escoltar,
0: perquè
1: escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes,
0: aquestes coses,
1: coses, eh?
0: Ens agraden molt, Roser.
1: Sí, sí.
0: Fantàstic, doncs, doncs maniquís.
1: Vinga, ara ens veiem a la propera.
0: Ai, ai, ai.
1: Adéu, adéu. Adéu.
2: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Bona tarda, són les 7.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
3: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
6: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
7: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
8: Sí, venimos de Perú.
9: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
10: Venim del bisbat de Solsona.
11: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
12: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
13: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
3: El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
6: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta i ha fet una homilia.
5: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, ciao.
3: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
6: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
3: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
6: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre.
3: Ràdio Tortosa, David Benito.
14: En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
15: A ver, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
16: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció, perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim, que és el que més temo me fea, perquè és tipo test, jo crec que prou bé.
3: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
6: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
3: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada, en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
17: En breus instants arrencarà el partit de semifinals del play-off al títol entre els blaugranes i els de la capital de l'Anoia. El partit cinquè de la sèrie es disputa a Blanes per la disputa a les semifinals del play-off del títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, volíem dir, i pendents també del segon partit de play-off del títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter de Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
18: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. Han vist el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel, amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments poques incidències, així sí, encara problemes a la 2, a Cornellà cap a Barcelona. També en el cas de la C33 i la 158, tot just només un quilòmetre per accedir al nus de Trinitat i Meridiana, i algun punt de lentitud a la ronda del litoral i també la ronda de l'Enfantí Trinitat, però en cap cas com una tarda habitual. Es nota molt les mesures i la presència del Papa a Barcelona, per tant, us demanem que us sigueu mantenint informats. Molt bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: ...40.000 persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
6: S'hi ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
19: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
3: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya, Mont Carvajal.

0: Molt bona tarda. Sí, hem de dir que la gent està molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions. Tots ells comparteixen el mateix. Diuen que avui és un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Són 40.000 persones les que avui presenciaran el primer esdeveniment multitudinari de l'estada de Lleó 14 a la ciutat. I nosaltres hem volgut parlar amb alguns d'aquests assistents.
1: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
2: Sí, venimos de Perú.
3: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
4: Venim del bisbat de Solsona.
5: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
6: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
7: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
0: I un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix d'una gran organització. Per això, aquí a l'Estadi Olímpic s'han desplegat més de 400 voluntaris que van informant i guiant a tots els assistents. I perquè tots els assistents poguessin venir aquí fins a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats.
8: Gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. Des d'Osona ja han sortit 3 autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, que el 9FM, Guillem Ricó.
9: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
10: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
11: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
9: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
8: Aquesta és l'última hora de la tarda, però Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs, Esther Minguell.
12: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la Catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
13: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
12: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salutació i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Una reunió en la que el president Salvador Illa li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
14: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex, al Palau Episcopal, ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
8: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat, Jordi Casino.
15: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.

0: Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
1: Una paneca que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: També la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
4: En un moment de grans desafios globals, compartim amb el Papa la defensa d'una visió humanista centrada en la dignitat de les persones. I Espanya pot sentir-se orgullosa d'avançar en aquesta direcció, amb mesures com la regularització que ha sido respaldada per amplis sectors socials, entitats humanitàries i també per la pròpia Iglesia. El nostre país seguirà sent un referent de convivència, de solidaritat i de defensa dels drets humans dentro i fora de nostres fronteres.
2: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
5: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
6: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
5: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
2: També el bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
3: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
7: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Això també és un toc d'atenció que ens fa el Papa Lleó, però també un desig i una voluntat de ser doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
3: El bisbe remarca que els missatges al pontífex, apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana, haurien de traspassar les fronteres.
2: L'altra cara de la moneda, però, és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema «Jo no t'espero».
3: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
2: I allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs el passeig del Born ja fa uns minutets que ha arrencat aquesta concentració sota el lema «Jo no t'espero», amb prop d'un centenar de persones, que és la resposta, com dèiem, de diverses entitats laiques a la visita del Papa Lleó XIV. Són les mateixes que també van sortir al carrer l'any 2010, quan va venir a Barcelona Benet XVI. Sobretot retreuen dues coses, i és que es tracti un líder religiós com si fos un cap d'estat, i en conseqüència doncs, tots els diners públics que es destinen a la visita del pontífex. Escoltem el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba.
9: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica.
8: Consideren que aquesta rebuda xoca amb la confessionalitat de les institucions. La Generalitat hi aportarà 1.600.000 euros a través de la taxa turística i l'Ajuntament assumeix les despeses de seguretat i neteja a banda de cedir gratuïtament l'estadi olímpic per la vigília de pregària d'avui.
2: Moltíssimes gràcies, Pau Pasqual, des del Passeig del Born de Barcelona.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més titulars d'aquest dimarts. Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellver.
11: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Anna Segura és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
12: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
13: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
11: Sota el lema "Demanem fets, no miracles", a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
2: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
3: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
2: En total, a les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre. Ràdio Tortosa, David Benito.
14: En aquests 5 tribunals, més un específic de cicles formatius, s'avaluen un total de 721 alumnes de totes les Terres de l'Ebre. En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
15: A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
16: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció, perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim, que és el que més temo me fea, perquè és tipotets, jo crec que prou bé.
17: Bueno, de moment bé, ens esperàvem una miqueta més dificilet, però trobo que s'han portat molt bé per a començar i tranquil·les.
18: Jo no tenia molts de nervis, però he entrat i m'he relaxat també al veure l'examen, m'ho esperava més complicat.
19: Jo al principi estava super nerviosa, però després al veure l'examen, crec que a l'institut van fer exàmens més difícils que el que ens ha tocat avui.
14: Fins al pròxim dijous, els alumnes hauran de demostrar que han adquirit els coneixements de tot el batxillerat o dels cicles formatius, a l'espera que els nervis no juguen males passades per aconseguir que el curs vinent puguin entrar a la vida universitària.
2: Més coses. Rodalies ha caigut 2 cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
3: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat a 3:15 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els han fet aturar tots.
2: Parlant de trens, l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat per impulsar de cara al curs 2026-2027 una especialització ferroviària en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
20: El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat a un sector estratègic i amb una alta demanda de professionals qualificats, vinculats al manteniment, desenvolupament i modernització de la xarxa ferroviària. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló.
21: La ciutat de Tàrrega, històricament, es distingeix per la seva oferta educativa tan extensa. Aquest centre n'és un exemple, que és una instal·lació que permet justament ara el que s'implementarà en aquest centre. Significa oportunitats pel jove, joves, de trobar feines de qualitat, de trobar feines que siguin d'una certa capacitat econòmica. No pot ser més, per part de l'Ajuntament, doncs, més gratificant tenir doncs, aquesta oferta també a la nostra ciutat.
20: L'escola ofereix 20 places per al curs 2026-2027, on la durada dels cicles és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. L'alumnat es formarà en el disseny i desenvolupament de projectes amb eines digitals avançades, modelatge, topografia, BIM i gestió tècnica d'obres.
2: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment amb empat a 0 al marcador al minut 11 de la primera part. El guanyador, recordem, lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off al títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final del play-off al títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar en el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. Sentim el tècnic.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: I en futbol, a la primera federació, Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
5: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
6: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
5: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
2: I després de l'ascens, el centre d'esports Manresa comença el mercat de fitxatges amb 3 renovacions clau per afrontar la propera temporada a la segona federació. Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bart El Armerani. Olmedo Manresa va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar Beethoven.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
11: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
12: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats
10: de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
11: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
10: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
11: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
13: Ràdio Sabadell, 94.6.
12: Terrassa.
13: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
12: Sant Cugat.
13: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
12: El Prat.
13: El Prat Ràdio, 91.6.
12: Castellà.
13: Ràdio Castellà, 90.1.
12: I Badalona.
13: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
12: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
3: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó 14 a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
4: Que lo bel el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
5: Sí, venimos de Perú.
6: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
7: Venim del Bisbat de Solsona.
8: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
9: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
10: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist a tots.
0: El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
3: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta. Després, a la sortida, s'ha dirigit als fidels aplegats a la plaça.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
3: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró.
0: Mataró Ràdio, Laura Cera.
11: Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de 4:15, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
12: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels 3 exàmens i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
13: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada. En joc, una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
14: En joc el partit de semifinals del play-off al títol entre blaugranes i els de la capital de l'Anoia, que empaten a 0 al minut 17 de la primera part del partit cinquè de la sèrie. Es disputa Blanes per la disputa a les semifinals de play-off de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, i pendents també del segon partit del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que no hi ha pràcticament problemes per circular. De fet, a la ronda del litoral hi ha una mica de lentitud i a la B20, la ronda del cap a Trinitat, però poca cosa més. També la retirada d'un autocar que s'ha accidentat aquest migdia a la C13 de Llavorsí, on s'està fent pas al relliu, i poca cosa més. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu molta cautela i sobretot a cara demà, on la situació s'altera complicada per la visita del Papa. Molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Mil persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
3: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona, a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs fa poca estona, mentre sonava el pop urbà del raper Sevilla Borut, ha entrat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han assegut a les primeres files. Un Collboni, per cert, que ha cedit de franc l'estadi olímpic, que és un equipament municipal, al Vaticà, mentre que el Barça ha pagat 4 milions d'euros per jugar-hi aquesta temporada mentre duraven les hores del Camp Nou. Cada partit sortia amb 500.000 euros. El Papa va arribar abans de les 8. De fet, està ara mateix aquí fora i s'està donant una circumstància. Han enfocat el Papa, que està just a fora de l'estadi, l'estan enfocant per les dues pantalles que estan a banda i banda de l'escenari, perquè està beneint 33 ambulàncies que s'emportarà a Sor Lucía Caram, o de la gent que treballa amb Sor Lucía Caram, se les emportaran a Ucraïna i les està beneint. I només veure la imatge del Papa per les pantalles, el públic s'ha posat molt nerviós, ha començat a córrer cap a les bandes, fins on les tanques els hi deixen, perquè s'han apropat a tot el passadís que hi ha, que fa tota la volta a la pista central i que és per on el Papa farà la seva arribada i el seu passeig amb el Papa mòbil. Ja no estan mirant l'escenari, s'han despistat totalment, estava cantant Álvaro Soler i Albert García, però s'han despistat totalment i s'han anat cap a les bandes a veure el Papa. De fet, quan arribi, després de fer aquesta volta que us diem, pujarà a l'escenari, des d'on veurà una actuació dels Castells de Vilafranca, l'actuació de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, i després dos nois i una noia li explicaran unes situacions de la seva vida i li faran unes preguntes, i Lleó XIV respondrà en català i castellà, donant-los esperança, els demanarà que siguin crítics i denunciarà la violència i els feminicidis. Moltes banderes vaticanes i espanyoles esquitxen les grades i ara canten a favor de Papa Lleó.
18: És un testimoni d'esperança.
17: Diuen el Papa ja és aquí, parlant Gaudí, per exemple, o Papa León, te queremos mogollón.
18: Ens ha revelat...
0: Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho poden veure els espectadors que segueixin la televisió i escoltar-ho, els que segueixin la ràdio. El Papa ja ha arribat a l'estadi olímpic. 40.000 persones a dins l'estadi, però centenars de centenars també és pels voltants que tampoc han volgut perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
19: Hem de dir que, bona tarda, l'ambient en tot moment als voltants d'aquí, de l'estadi olímpic Lluís Companys, era de la gent molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions, però tots comparteixen el mateix. Diuen que avui és per a ells un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Anem a escoltar el que ens han explicat alguns d'aquests assistents.
4: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
20: Sí, venimos de Perú.
21: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
7: Venim del bisbat de Solsona.
8: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
9: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
10: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
19: Hem de dir que pel que fa a les restriccions a trànsit, perquè tots els assistents poguessin venir fins aquí a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats. Amb tot, aquest vespre a l'estadi olímpic Lluís Companys està ple de feligresos per rebre, com bé explicàveu, ja arribat el Papa Lleó XIV.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu del món, d'arreu de Catalunya, per veure el Sant Pare, i des d'Osona han sortit tres autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, el 9FM, Guillem Rico.
1: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
20: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
22: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
1: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: L'altra cara de la moneda és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema Jo no t'espero.
3: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: De seguida anirem fins al Born, on hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Abans, però, aquesta és l'última hora de la tarda. Lleó XIV ha iniciat, però, la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
23: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
23: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
3: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex al Palau Episcopal ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino.
24: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
25: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
24: Una paneca que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: I la portaveu del govern espanyol, Elma Sáez, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Sáez ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
6: Els milions són els milions i són els nostres milions.
11: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: I més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
12: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
13: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
12: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
14: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Viver.
15: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Yolanda Segura és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
26: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
27: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
15: Sota el lema Demanem fets, no miracles, a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
0: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
3: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó XIV. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
0: Al Maresme, per exemple, s'examinen un 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Mataró, Ràdio, Laura Cera.
28: La primera jornada ha servit a molts alumnes per familiaritzar-se amb la dinàmica de la selectivitat. Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
29: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
30: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat.
4: fixat. Ja sé que és un examen de la selectivitat i ja estic més preparat per ser alguns dies.
29: Amb una bona sensació, la veritat, perquè no ha sigut per tant. Jo m'ho esperava pitjor.
5: Estem més tranquil·les, jo crec.
7: Sí, ara és ser constant amb el treball i confiar una mica.
5: Fins al final. Intentarem descansar, que és molt important, exacte. I ja està, ja continuar.
28: Descansar és essencial aquests dies de nervis, tot i que alguns encara tenien forces per comprovar les solucions que es publiquen després de cada prova.
0: Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
3: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat en un quart de 4 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els ha fet aturar a tots.
0: I en territori, Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives en aquest àmbit. Ràdio Sant Boi, Joan Garcia.
8: Aquest juny la ciutat acull tres grans cites internacionals per debatre com organitzem el temps de vida, de feina i de cures. La primera té lloc avui amb el Fòrum de Municipis Mitjans del Dret al Temps, que reuneix a Sant Boi representants polítics i experts d'arreu del món per compartir experiències i impulsar noves polítiques públiques. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. A la inauguració hi participa la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sònia Guerra.
9: Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi.
8: Amb aquesta capitalitat, Sant Boi referma el seu paper com a ciutat pionera en la defensa del dret al temps.
0: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment guanyen 0-1 els de la capital de l'Anoia al descans amb gol d'Àlex Cardil. Recordem que el guanyador lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off pel títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final al títol de Lliga de la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, seran a la final per lluitar pel títol. Sentim
4: al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no de definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: En futbol, a la primera federació, el Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona divisió dissabte jugant a Zamora, club que els ha facilitat 400 entrades. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
6: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Rotà i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
2: I seguim a la primera federació perquè Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració. Pablo Alfaro marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret. El sentim.
7: És una visió per renovar i...
8: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Genire. Fins aquí també el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Genire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la Braseria. cerveseria de referència de Sant Cugat.
11: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell amb 74 de 95 i la Farga i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu: "No passa res, fes-ne una altra." Ella encara plora més fort i el pare respon: "No hi ha per tant, Laia." I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna: "Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica?" La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu: "Ja està bé, només són uns blocs, filla." Ni mama, ni mom. Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que dic que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
3: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sabut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR. Sí. Te'n recordes del PCR?
2: Sí.
3: Para, calla i respira. Llavors, en el moment en què pots intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
2: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
3: Per què creus que ens en surten aquestes
2: perquè
3: frases?
2: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
3: I perquè ens ho han dit.
2: És el que ens han dit a nosaltres.
3: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia és que la meva nena ja està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar, i això que és mala fe? És una mala persona? No. Repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
2: Perquè pari ja.
3: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humiliar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
2: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple, quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor, sobretot el plor dels infants petits, que se'ns fica aquí,

0: nena o un nen dels 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè dels 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Stevie, no?, que els deien no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Mm-hmm. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar. Clar. Perquè havia tingut un dia de merda. I només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, el només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
1: No és res.
0: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir... anava a dir acceptar, però no vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de... sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és, ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa de que està enfadada, diem crec. Perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no?, que em faci més ràbia que algú vingui i em digui «Ai, que trista estàs!» I dic «No estic trista, estic molt enfadada». No? Perquè estigui callada, mirant cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí. Presència.
1: Clar, això, en plena enrabiada, sí. que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon, sí. Que et faria el mateix cas, sí. És millor callar.
0: És millor callar.
1: Però
0: hi ha
1: no
0: nens...
1: marxar en el cas dels
0: no,
1: petits.
0: No, de 0 a 6 anys no marxar mai.
1: I més grans?
0: I més grans, preguntar-los en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment, l'enrabiada es manifesta de manera diferent. Sí. En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar el moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació em refereixo a conversa en què necessites tu que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, eh? Vull estar sol. Mm. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
1: I cop de porta.
0: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será... No, quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber... Si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé... quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem, jo per exemple tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres,

0: Llavors em sentava i li deia, si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb uns anys, es calmava, feia allò de...
1: I no cal dir res, a vegades.
0: És que la majoria de vegades no cal dir res.
1: És a dir, si, una, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com en el cas de la teva filla, per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat,
0: no,
1: estava desbordada...
0: No, per favor, i estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
1: I si tu en aquest moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè heu tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
0: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
1: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
0: Clar, a veure, quan són més grans sí que tu pots expressar ara mateix no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el jo t'estimo molt però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, jo et diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè
1: sí, sí.
0: Hi ha edats, no? Ets idiota,
1: mal.
0: O deixa'm en pau, o coses que ens fan mal. I...
1: Ets la pitjor mare
0: del món.
1: Món,
0: no? El topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un i de l'adult també.
1: Val.
0: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementar tot aquest malestar per les dues parts.
1: Amb casos pràctics, el PCR, que PCR, sabem que funciona...
0: Total. Teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmode amb la tristesa, no, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa. No? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és quines emocions realment caben a casa teva? O a l'aula, si ets mestre. Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final uns nens no els nens no necessiten una ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
1: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí 2 minuts no me'n recordo. Això passa molt amb els germans.
0: Total.
1: Que a vegades, o sigui, s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
0: S'estima...
1: Escolta,
0: bueno,
1: que anem a jugar a Playmobil.
0: Sí. I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles i tu hijo ha hecho, o mira qui li ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues. Clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors, el que necessiten és una persona que no li facin por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo haig de ser sempre feliç pel meu fill, no em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill, jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre...
1: Pobreta, Cindy.
0: Ai, ja. Pobreta, aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí, que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Estic, doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat. Saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. Mm. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
1: Sí,
0: vull
1: sí.
0: dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'afagina molt, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sense això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
1: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
0: sí.
1: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
0: Sí.
1: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada un de su libro.
0: Total.
1: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars. Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos, per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia...
0: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
1: exacte.
0: No?
1: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
0: Clar.
1: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat,
0: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt,
1: clar.
0: No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
1: Correcte.
0: Si jo... Se'm cauen les llàgrimes perquè... Veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no?, veure't així, perquè em sap greu, però sí que hauríem de controlar la por que tenim, en que, perquè si li donem moltíssima importància, no?, o sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure't trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt el foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar. Com t'has sentit amb això? Què en penses ara? si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 10 anys, correcte, 11 anys, sí, no? Sí. Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No? Preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no. Mm-hmm. Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
1: Home, si no, no hi hauria cafès amb amigues.
0: Home, ni teràpies. I tant, clar. O sigui que és molt important el no envair la teva, aquell moment amb la teva por, amb la teva preocupació. Si hi ha una expressió física i la teva filla t'està veient, no dir, ai, no, és que tengo al·lèrgia al polen. Perquè no vull que em vegi. No, ostres, doncs veure't així, no, m'ha creat tristesa, em sap greu que estiguis trista. Jo estic aquí. I a vegades un jo estic aquí, o què necessites? Uh-huh. No? Amb 10 o 11 anys pots fer-li aquesta pregunta. Què necessites de mi? I potser et diu res, i dir-te res no rebutjar-te. És, ella ja sap que estaràs. Uh-huh. Pues deixa-li també aquesta oportunitat de que ella pugui pensar, actuar de la manera que cregui.
1: Anem a treballar, va.
0: Vinga, anem a treballar. Aquí, ara, no, em dirigeixo a les persones que ens esteu veient o escoltant i m'agradaria que pensessis en un moment en el que alguna emoció del teu fill o filla t'ha fet sentir molt incòmoda, no? O fins i tot t'ha desbordat. Si ho vols fer amb els ulls tancats, t'animo a fer-ho. I en aquell moment tornes a estar allà i ara agafes una miqueta de distància i penses realment què és el que necessita el teu fill o filla de tu. I canvia la resposta que en aquell dia li vas donar per una altra, doncs, més reflexionada, amb aquest PCR que parlàvem. I observa com estàs tu i com en aquell moment segurament reaccioni el teu fill o filla. Doncs aquest és un exercici que t'animo a fer-ho moltes vegades, perquè al final això el que fa, Sílvia, també, és crear noves connexions neuronals i ens obre noves possibilitats de com relacionar-nos amb les emocions dels nostres fills.
1: Jo, ens poses una quantitat de deures que molts. Jo no sé si...
0: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
1: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement... I que també és un comportament que ens funciona també amb adults. Totalment. Que moltes vegades el que deies tu, a mi no em diguis com que sento ni que, com estic. Simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera. No? I al final, que anem donant voltes, abans em deies, és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix.
0: Sí.
1: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, de com estàs tu, llavors, com estem nosaltres, reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
0: Clar, per tant... és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar. I acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació i hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, no?, de repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
1: Molt bé. Estem treballant. I per tant, fem el que podem, oi? Que sí?
0: Sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat, i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
1: A vegades no ho farem bé.
0: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
1: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu. En el proper capítol d'Animam, Animam, no us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: Per on pariràs? En una clínica amb un munt d'instal·lacions i unes coses superfantàstiques? O a casa? O aniràs per la pública? No ho vam decidir, ens van dir múltiples per la pública perquè són els que estan més ben equipats. Fantastiquíssim. Els parts de múltiples són per cesària perquè la tercera criatura pateix moltíssim. Aleshores, directament es programa una cesària. Endavant, és clar que sí, faltaria més. No volem que cap bebè pateixi i, a més, fa sentit, no? Però fins aquí la nostra investigació, o sigui, ens va semblar que feia sentit i no vam preguntar a ningú més, vam dir que sí a tot.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Raquel Loscos López.
0: Gabriel, la Rita i la Noa van néixer per aquest ordre el 7 d'octubre de 2016, després d'una cesària en una sala on hi havien... Pues els hauré de tornar a comptar, però jo diria que érem uns 20 en allà. Jo estava embarassada de trigèmins i aleshores és un embaràs, o aquest va ser un embaràs molt medicalitzat. Va anar tot bé, no va passar res, va anar tot molt tranquil, però tota l'estona podien passar coses. De forma que en aquests controls que ens feien tot sovint, les ginecòlogues i les obstetres, que eren com dues eminències, deien sempre, tot bé per ara. A mi això em sembla terrorífic. Ja m'ho semblava llavors. Penso que, o sigui, l'embaràs va ser molt vigilat i molt atès, les criatures estaven supercuidades i tot estava molt bé en aquest sentit, però en el sentit humà, jo crec que hi havia allà una mica de falta d'algun... Ja ho entenc, que portes casos molt difícils i segurament és difícil empatitzar, però la meva sensació és que faltava una mica d'empatia cap al contenidor de tot allò que era jo. Jo notava molt quan estava sobrepreguntant. És a dir, les especialistes que ens portaven evidenciaven molta incomoditat si estàvem preguntant coses que no sabíem. Fins que al final, doncs, era com, bueno, doncs no preguntem, no? Quan ara, si m'hi hagués trobat, doncs el que faria és acceptar aquesta incomoditat, potser mostrar-la. Veig que et poses incòmode quan pregunto això, però jo necessito saber-ho, perquè, clar, pensar que estic embarassada d'aquestes tres criatures. Però no, en les consultes vam arribar a deixar de preguntar o acceptar que les respostes podien ser cap ni una.

nosaltres teníem una cesària programada la setmana 34. Ens ho vam mirar, no, ens vam dir sí a tot, evidentment, a la 34, i també ens vam pautar la setmana 32 i la setmana 33, abans de la 34, quan hi havia pauta aquesta cesària, jo havia d'anar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a rebre una injecció de cortisona perquè això fa que es desenvolupin els pulmons de les criatures i surtin més preparades per respirar quan encara, pel moment de l'embaràs, els pulmons no estan preparats del tot. I aleshores, jo vaig a l'hospital la setmana 32 i vaig tornar la setmana 33. I la setmana 33 tenia hora com a les 8 del matí i jo vaig pensar, no esmorzis perquè aniràs mitja dormida i quan surtis et menjaràs un entrepà molt concret que hi ha a un bar fantàstic que es diu Arginesta allà al costat de Vall d'Hebron. I aleshores vaig decidir no esmorzar i aleshores vaig anar a l'hospital, aleshores em van posar aquesta injecció, aleshores vaig anar a fer un pipí a la vau a l'hospital i vaig trencar aigües en allà. I mai més em vaig menjar res en absolut, ni aquell entrepà, ni cap mena de cosa, mai més, fins les 12 de la nit, que em van dir que descartaven fer-me una cesària d'urgències. Aleshores, jo considero que l'inici del part és allà. No? Quan jo trenco aigües al lavabo de l'hospital, vaig a recepció de l'hospital i dic, no, és que he trencat aigües. I molt sorpresa observo que ningú es posa nerviós ni es posa a córrer, que és el que jo pensava que havia de succeir perquè estava a punt de tenir trigèmins. Però, clar, jo havia guanyat temps, perquè jo no havia trencat aigües a cameo. Jo ja estava a l'hospital, per això tothom estava tan tranquil. Va ser raríssim. Com que anaven a néixer tres criatures prematures de 33 setmanes de gestació, cada criatura necessitava tres pediatres i la unitat de pediatria d'urgències de l'Hospital de Vall d'Hebron té en total 10 pediatres. El meu part deixava buida pràcticament la unitat d'urgències. Aleshores, jo era una bomba que esclataria i que la idea era pensar molt bé quin era el moment per bloquejar la unitat d'urgències. O sigui, s'havia de pensar molt bé. Aleshores, pensant i repensant, es van fer les 12 de nit i aleshores va venir un metge, una infermera, a informar-me que no naixerien aquell dia les meves criatures, vale? Que naixerien l'endemà. En aquell moment, a les 12 de la nit, jo ja tenia autorització per menjar. El que no hi havia era res per menjar. Pelotazos, potser, és el que jo vaig menjar. L'endemà al matí, recordo que van venir les tres persones que m'assistirien al part, els portaven un gorro de cirurgiana amb princeses Disney. Això em va donar molta alegria. Em va semblar, tot anirà bé si tenim princeses Disney al gorro. Van passar coses molt estranyes després. Per exemple, em van preguntar així de zero, per cert, et lligaràs les trompes? I aleshores jo vaig fer una cara molt estranya i em van dir, si és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, com si no te l'haguessin fet. I la següent cosa que va passar molt estranya és que jo m'havia de treure doncs, qualsevol cosa metàl·lica que portés, el rellotge, la pulsera i l'anell de casament. Aleshores, no sortia, però de cap de les maneres. Va venir moltíssima gent a intentar treure'm l'anell en diferents idees, amb vaselina, amb un truc de no, passa aquest guant de làtex per sota i estira, però l'anell no sortia. I aleshores, finalment, van venir dos mesos de manteniment amb la granota de manteniment i em van tallar l'anell amb unes alicates però molt grosses, o sigui, no com d'eines normals, sinó com unes molt grans com si anessis a tallar la cadena una bici. I res, doncs aquell anell va quedar allà. Jo que tinc molt de pensament simbòlic, em va semblar que, sens dubte, jo volia dir que el meu matrimoni s'escardava per el part i que segurament ens divorciaríem perquè també és veritat que la tinença de múltiples és molt estressant per la parella, diuen molts estudis i moltes parelles es divorcien abans que les criatures facin 3 anys i això sí que ho sabia de l'embaràs, no sabia res, però això sí. Bueno, no va passar res de tot això en aquest cas i el que sí que va passar és que després el pare de les criatures en secret va arreglar l'anell i va afegir com tres pedretes que són com les tres criatures que havien nascut.

0: quan ja em van dir, vale, doncs pariràs a les 3 de la tarda, doncs molt bé. No sé quan abans em van posar l'epidural aquesta, però tremoles un muntó. Jo crec que també tens por, perquè estava en un quiròfan i aparentant moltíssima tranquil·litat, però tot era estrany. Jo tenia la sensació que el més digne que podia fer tota l'estona era fer veure que estava molt tranquil·la, perquè tota l'estona rebem la imatge de la dona histèrica, no? Aleshores jo volia fer pedagogia de que la dona histèrica és un invent, i aquesta pedagogia la volia fer mostrant-me sempre molt tranquil·la. Després vaig aprendre, perquè les criatures van estar un mes a l'hospital i per experiències de després de la mateixa criança i de pensar en l'embaràs, que era el contrari al que havia de fer. O sigui, jo estava preocupada i aparentava tranquil·litat, i crec que és molt més interessant ensenyar nervis, perquè és com personal hospitalari, la vostra tasca és tranquil·litzar-me, ensenyar nervis i tenir calma a dins. I aleshores va passar una cosa molt simpàtica, que ja et dic, no sé si per fer com que tot era molt quotidià o perquè realment tot estava anant bé i era tranquil, hi havia molta xàxara, xerreta relaxada entre tota aquella gent de coses, d'algunes coses relacionades amb el que estava passant, i tindreu trigèmins, blibli, i de coses que no tenien res a veure i que sí tenien a veure amb la seva vida. Va haver un moment bastant performàtic, perquè nosaltres havíem decidit que les criatures es posaríem el nom a si mateixes segons l'ordre en què naixessin. Havíem decidit que la criatura que naixés primera tindria el nom més curt, la criatura que naixés segona tindria un nom una mica més llarg, i la criatura que nasqués tercera tindria el nom més llarg de les tres. I com havíem decidit no saber si serien nens o nenes, doncs teníem tres noms de nena i tres noms de nen perquè agafessin el nom segons... Era la gamificació del part, perquè doncs, era un moment que feia por, i aleshores doncs, vam decidir gamificar-ho. I feia por de veritat, perquè doncs, realment nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien, si podrien tirar endavant o no. O sigui, era una cosa que si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis. Quan va néixer la primera criatura i va ser nen, el seu nom, per la gamificació que ens havíem inventat, havia de ser Lluc, però el Rubén, que era qui estava mirant tot, el pare de les criatures, quan va néixer va dir "és en Gabriel", que era molt bonic perquè era el meu nom preferit, i en aquest acte va desendreçar tota la nominació. Aleshores, com la segona va néixer nena, vam fer al revés, va néixer la segona una Rita i la tercera, que hauria d'haver estat Marina per ordre, però va ser Nova, i ens vam conformar nosaltres mateixos perquè vam dir, bueno, com ha estat l'última en néixer, és la més petita. Sí, jo sóc miop. Normalment porto lentilles, aquell dia portava ulleres, però en aquella sala no va poder entrar doncs, res de metall, tampoc les ulleres. De forma que jo no vaig veure les criatures, perquè el Gabriel i la Noa van necessitar ajuda per respirar. Aleshores, tan bon punt van néixer, se'ls van endur a donar-los l'ajuda que fos, no sé ben bé què els van fer. Clar, jo no els vaig veure. I la Rita, que no va necessitar ajuda per respirar, la que va néixer segona, aquesta sí, li van fer una sèrie de coses que tampoc sé quines són, i aleshores sí que me la van apropar, me la van posar al pit, i era molt petita, i a la Rita sí que la vaig veure, perquè els altres no els veig, intentava mirar així, però només veia mogollon de persones. També eren unes criatures molt petites, per això se les van endur de seguida cap a la unitat de neonatologia. Aleshores, jo em vaig quedar allà en aquella sala d'operacions perquè m'acabessin d'arreglar, de cosir. Em van dir, oh, t'hem fet una cicatriu moníssima, no es veurà, és la ratlla del biquini, em van dir. Que tot era molt estrany, perquè tot era com que no estava passant res, tot era molt normal, la ratlla del biquini, saps? I és com, ja, però acaben de néixer trigèmins prematurs, que són els meus fills, i no estan aquí. I aleshores els nens se'n van anar a un altre lloc que jo no sabia quin era. I jo els vaig poder conèixer, crec que el mateix dia a la nit. Jo estava a la novena planta, les criatures estaven a la menjú, i aleshores doncs vaig baixar amb la cadira i vaig conèixer aquesta gent, que és fantàstic, perquè en aquell moment per mi tot era molt estrany i no sabia com aniria, i ara ja tenen 9 anys i sé que ha anat tot bé i m'agradaria anar i dir, tot estarà bé. Va ser un molt bon acompanyament a les criatures que havien de néixer, va ser un molt justet, un molt buit acompanyament a la persona que les havia de parir. I estic contenta que arran d'haver parlat de parts puguem saber que ara va una mica millor, encara que sigui perquè precisament parlem de parts. Per tant, endavant, parlem-ne.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Bon Nadal! Com estàs?
2: Bon Nadal! Doncs molt bé!
1: Ja estem a la setmana nadalenca per excel·lència. I escolta, aquí hem de parlar d'alimentació, de nutrició, de no nutrició, de tot una mica. Perquè són aquells dies en què ens reunim, qui més qui menys, amb la família, i sempre al voltant de la taula i al voltant del menjar. És els dies dels excessos. I és el dia dels dolços també, no?
2: Sí, el Nadal és culturalment, no? Bueno, jo crec que a la nostra cultura totes les celebracions hi ha menjar al voltant, no? Però sí que és cert que el Nadal doncs, és una d'aquestes èpoques en les que ja pensem en torrons, polvorons, les menjades, molta quantitat, no?
1: Aquí també tinc una cosa, és que m'ha acabat la castanyada i els lineals del supermercat ja han vist torrons, però torrons a l'octubre.
2: Aquest és el problema.
1: I polvorons i neules.
2: Aquest és el problema. I avui m'agradaria doncs, parlar des de la meva opinió i reflexió com a nutricionista, òbviament, no? Però, mira, Pili, jo quan era petita, en el moment, o sigui, esperava el Nadal per menjar aquell torró que m'agradava, no? Que a part era un, no sé si l'havies arribat a menjar, però era un de crema catalana.
1: Sí, i tant.
2: M'encantava. O sigui, i era com, no? I arriba desembre i dius, buah, menjaré aquell torró, no? I després també a casa meva, doncs, l'únic moment de l'any que jo recordi que es menjaven gambes fresques era Nadal, val? O sigui, hi havia menjars que eren exclusius de Nadal, no? Què passa? Que ara les gambes te les vas menjar la setmana passada, sí? I els torrons, doncs, portes, com molt bé has dit, des d'octubre menjant-los, no? Llavors, algo que abans era, doncs, 3-4 dies puntuals, perquè al final els dies festius, no? Que és des de Nadal fins Cap d'Any, i posem-hi Reis, el tortell, però que són 4 dies, sí? El problema no són aquests 4 dies, el problema no és de Nadal a Cap d'Any, el problema és de Cap d'Any a Nadal. No? És així. El problema el tenim allà, sí? O sigui, aquests 4 dies gaudim-los, disfrutem de la gastronomia, que és algo propi nostre i que crec que és, o sigui, que és positiu, però després, o sigui, deixem de menjar torrons, no? Perquè és que, clar, comencem a l'octubre i els allarguem fins al març, perquè, clar, en comprem, doncs, de més, no? Després allò s'ha d'acabar. Per tant, no ens preocupem tant per aquests dies, gaudim-los. Estem a taula feliços, no? Compartint, que d'això es tracta el Nadal, i després ja ens ocuparem de la resta d'any, que és lo important, no aquests 4 dies, no? Per tant, doncs això, si hem de pensar en algo que sigui en gaudir, que sigui en donar-li la importància que tenen realment aquests aliments si us agraden, no? És això de dir, ostres, espero aquest dia perquè menjo tal aliment que m'encanta, no? I li donem aquest valor, perquè potser a vegades dius, ai, menjaré, i després ho engulleixes i ni ho has gaudit, no? Ostres, jo em menjo els Ferreros, ara no vull fer aquí publicitat de res, però
1: podem dir que uns bombons.
2: Uns bombons. Ja, però és que han de ser aquests perquè m'entengueu.
1: Són els que t'agraden.
2: Sabeu com me menjo jo un Ferrero?
1: O sigui, que és un ritual.
2: És un ritual. Jo primer me menjo la part de fora. Sí, tota la part de coberta, no, d'avellana, de xocolata. I llavors me queda aquella neuleta en forma rodona, llavors l'obro. Llavors me menjo l'avellana de dins amb el xocolata de dins i acabo menjant-me la neuleta, sí? Podeu pensar, ostres, menja-te'l ja. És que l'estic gaudint.
1: Clar.
2: I gaudir...
1: Es tracta d'això, d'aquesta alimentació conscient que tu sempre en parles, però conscient vol dir...
2: Conscient. Exacte. Llavors, jo, o sigui, me menjo aquest bombó, que és com, l'estic disfrutant, sí? Perquè si jo agafo el bombó, me'l poso a la boca, el mastego, en 3 mastegades, potser ja el tinc, no? I l'engulleixo i ja està. I quin sabor se m'ha quedat a la boca, no? Per tant, doncs, aquests aliments els podem menjar, clar que sí, però gaudim-los i donem-li la importància que tenen, perquè potser si te'l menges com jo me'l menjo, diràs, pues no està tan bo. I potser t'agradarà més un altre bombó, no? O sigui, que mengem-nos allò que realment ens agrada, no perquè és Nadal, tot s'hi val, no? O sigui, menja allò amb el que realment gaudeixis. I després, la resta d'any, no? Doncs mira la teva alimentació.
1: Clar. Que la teva alimentació, al final, és la teva salut.
2: Totalment.
1: No?
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: No, al final no, al principi. Al final. I tot això també segur que es veu reflectit en, a la mesa Simpressiones, que la setmana passada ens vas avançar, que és el teu nou llibre, que està en prebenda.
2: Sí, està en prebenda.
1: Parla també d'això, d'aquesta alimentació conscient, parla de la culpa, de... No, del dia a dia.
2: Parla d'aquesta alimentació conscient, parla d'aquesta alimentació vinculada amb els nens i nenes, però hi ha un capítol que està centrat en la nostra culpabilitat i la nostra relació amb l'alimentació i com aquesta relació que nosaltres hem forjat al cap dels anys l'estem transmetent als nostres fills i filles, no? Sense escoltar-los, sense doncs, donar-los aquesta flexibilitat. Tot el que hem patit i la nostra mala relació amb l'alimentació, doncs amb aquests missatges que hem rebut de no et passis... Però si no et passes, te pregunten si estàs a dieta, però no? És una quantitat de missatges que ens fan que tinguem una mala relació amb l'alimentació. Llavors hi ha un capítol centrat en això perquè ens revisem, perquè revisem la nostra relació, perquè és molt difícil poder acompanyar els nens i nenes si nosaltres portem una motxilla carregada de missatges negatius entorn a l'alimentació. I si nosaltres portem una motxilla carregada que cada cop que ens sentem davant d'un plat ens plantegem si ens el podem menjar, si no, quines són les conseqüències, si hauré de fer alguna cosa per compensar, no? O sigui, tots aquests missatges que segurament moltes de vosaltres com a persones us els plantegeu habitualment, això ho hem de treballar. Perquè no podem fer un bon acompanyament dels nostres infants si jo porto aquesta motxilla. Per tant, doncs, podem començar per, doncs això, per el Nadal, no? Gaudir-lo, no, intentar treure aquests missatges i si realment no podem deixar fluir aquests missatges i que passin, doncs buscar ajuda professional. Òbviament, un psicòleg, una psicòloga ens pot ajudar a tornar a tenir o començar a tenir, perquè igual no l'hem tingut mai, una bona relació amb l'alimentació i poder menjar lliures. I el llibre, doncs, el que pretén, no? L'objectiu és que les famílies puguin ajudar que els infants mengin lliures.
1: Que, a més, no és un fet individual, també és un fet social, no? Que al final prendre consciència de com ens alimentem nosaltres mateixos, després també és molt difícil aplicar-ho en la societat en la que estem vivint.
2: Totalment, no? Pels missatges que rebem. Però d'aquí també la nostra responsabilitat com a famílies de, a veure, sí que és cert que no podem anar en contra de la cultura de la dieta perquè és algo que existeix, no? Però sí que nosaltres podem educar de forma individual a casa nostra i educar de quina forma rebem aquests missatges, no? O sigui, al final jo, guardant distàncies, però... Jo ho comparo una mica amb el masclisme, no? El fet d'opinar sobre els cossos dels altres, no? Són missatges que tenim superinterioritzats, igual que els micromasclismes, els tenim superinterioritzats, no? I al final, crec que hi ha una responsabilitat individual en ser conscients de que utilitzem missatges que fan mal o que poden fer mal i revisar el nostre vocabulari, no? I això amb els nens i nenes a casa ho podem treballar de forma individual, no? El no opinar sobre el cos dels demés, sobre l'aspecte físic, sobre canvis físics, no s'opina sobre els cossos dels demés. Cadascú té el cos que té, no? I hem d'ajudar també els nens i nenes, doncs, a això, a identificar missatges que no són vàlids, no? I el llibre, doncs, això...
1: El podem comprar en prebenda a dashbook.es i sí. També a my-nutritionist, al teu Instagram, que ens derivarà a aquesta web per comprar-lo. N'has de fer 150 abans del mes de març?
2: Abans 45 dies, és a dir, abans de febrer. Sí.
1: Abans de febrer, s'aconseguirà segur. Ja deus portar... Molts.
2: Doncs no, mira, la veritat, perquè estic com una mica a l'expectativa. Espero que em diguin ja està i ja quedar-me tranquil·la.
1: Naila, bones festes.
2: Igualment, bones festes a tots i totes.
3: Continguts en xarxa.

0: curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell amb 74 de 95 i la Farga i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La música local a Cugat.cat.
1: La veritat és que no ho sé, tio. Tampoc la setmana que explico. O sigui, no sé si... Bueno, després ja seguir treballant.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París, i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues. Nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que és d'ella, Bendo, era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

El senegalès Baba Mal, que en que portem d'any s'acaba de publicar dos singles. El primer, aquest, de l'Illa, i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Eki, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix, com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara, ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més de fer una música que estigui ben enraïssada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era Janne. Escoltem una altra, es diu Sigui. Sí.

El talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

0: és un dels grans, és Cheikh Lo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, el gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós, realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Terranga.
1: Erranga nekna lol ni munehen nu la jafe

Iglo, un dels grans, al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Teranga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril és el nou treball de Cheikh Ibrahim Fahm.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carice Fozzo, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre, al principi, s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora, de més, amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerún, i que va debutar el 2010, ja porta 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convenç sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

La camerunesa Carice Fozzo, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Gua i va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguwani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

Es diu Bongesigwe Mabandia, és sud-africà i aquest serà el seu 5è i 9 LP, Ndingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Brutmafia. I al costat també de Wilson Ventura han construït una cançó, un tema, que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve a l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Joves i supervivència en sèries i cinema i un cas real protagonitzen la secció d'en David Canto.
4: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca.
3: Celebrarem els 25 anys de la publicació de La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón, i obrirem les pàgines de La chica más lista que conozco, publicada per Lumen, de Sara Barquinero, autora del gran èxit Los Escorpiones.
5: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor, ya eres un poco mayor, pero ahora tienes espacio de juego, ¿no?
3: Acabarem amb Empar Moliner parlant de la vida, de l'amor, de vins i de la seva última obra, Instruccions per viure sense ella, publicada per Columna.
6: Com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes en la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
2: Acomodeu-vos i trobeu un lloc especial per escoltar aquesta edició de El Calaix, la número 344 de la temporada 7, capítol 39. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària: res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta, van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de...

0: Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, un nuevo espíritu. Amb la nova edició de La sombra del viento a les mans, crec que Carlos Ruiz Zafón ha aconseguit que la seva novel·la, nascuda ara fa 25 anys, no hagi aterrat encara al cementiri dels llibres oblidats. Una edició que posa la mirada en els lectors més joves, pensada per la generació Z. I no serà l'única, perquè a finals d'any Planeta en publicarà una altra, amb pop-ups i peces tridimensionals il·lustrada per Pedro Oyarbide.
1: Unes noces d'argent que començaven la celebració a la Fira del Llibre de Guadalajara, amb Barcelona com a ciutat convidada, recreant el cementiri dels llibres oblidats, on hi van poder passejar 20.000 persones. I que continuaven el passat 27 de juny a l'Ateneu Barcelonès. La biblioteca real de l'imaginari del cementiri dels llibres oblidats, deia Emili Rosales, director editorial del grup Planeta, on el món del periodisme cultural va poder gaudir d'una exposició on hi trobàvem edicions especials, traduccions, audiollibres d'aquesta obra que ha venut més de 50 milions d'exemplars i que s'ha traduït a més de 50 idiomes.
0: Un autor que viu en els seus llibres, en els milers de lectors que l'han llegit, i especialment en els seus personatges. Podríem recollir milers de testimonis que ens expliquessin què van sentir a llegir L'ombra del vent. Però avui us convido a llegir-lo si no ho heu fet i a rellegir-lo per no oblidar que els llibres són màgia, passió, un mirall i un espai íntim per compartir amb l'autor. A distància, sensacions que no sempre es poden explicar, però que Carlos va saber transmetre amb la seva literatura.
1: El Calaix celebra una efemèride, 25 anys d'una llegenda. L'ombra de Carlos Ruiz Zafón. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Sara Barquinero és doctora en filosofia. Ha publicat la novel·la Terminal i les novel·les Estaré sola i Sin fiesta i Los escorpiones. Millor novel·la en espanyol del 2024 pel diari El Mundo i un dels millors llibres segons el suplement cultural dels dissabtes del diari El País, Babelia, també de la revista Vogue i els digitals Infobae i Librotea, entre altres. I el millor llibre de ficció de l'any per l'Associació de Llibreries de Madrid. Ha estat finalista als Premis Finestres i Memorial Silverio Cañada. La chica más lista que conozco és la seva última novel·la. Alicia deixa la seva ciutat natal per estudiar filosofia a Madrid, convençuda que allí trobarà companys amb qui parlar de llibres i professors capaços de canviar-li la vida. Seduïda per un grup d'estudiants tan intel·ligents com cruels, aviat descobrirà que el saber no és sempre sinònim de virtut. A les aules hi regna l'arrogància i el món intel·lectual conviu amb la precarietat del cinisme i les misèries quotidianes. Entremig dels moviments d'estudiants i l'estudi sobre què significa l'amor per autors com Plató o Sartre, començarà a obsessionar-se amb un dels seus professors, en Joan, 10 anys més gran que ella. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
1: Pues hablar de la academia, hablar de letras, hablar de literatura, hablar de la universidad, siempre es como aquel mundo ideal. Sara, muchas gracias por este ratito que vamos a...

0: compartir.
1: Gracias a ti por compartirlo conmigo.
2: Es hablar de un mundo ideal. Idealizamos, solemos idealizar todo aquello que no conocemos, ¿no? Que nos parece que es una nueva oportunidad. Pues salir a estudiar fuera, prepararnos para matricularnos en un máster, hacer un viaje o entrar en mundos, ¿no? En el mundo laboral la primera vez. Esas primeras veces que todo nos parece absolutamente maravilloso y luego las pequeñas decepciones o las decepciones de golpe que nos llegan cuando descubrimos cómo es la realidad. No sé si el ser humano es consciente de que cada parcela de este mundo, ya sea a nivel de política, a nivel de cultura, a nivel de academia, tiene una realidad oscura, una parte oscura, y que todo aquello que idealizamos al final parece que acaba cayéndose.
1: Yo creo que en el contexto universitario además hay un extra en este aspecto, que es como la universidad es el espacio intermedio entre ser un niño, tener sueños, etcétera, y ser adulto de verdad, ¿no? Por ejemplo, tú en el instituto son todo posibilidades, pero aún estás lejos de cumplirlas. Pero en la universidad estás ya como en el punto de que en 2 o 3 años deberías estar haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Es el momento en el que el que quiero ser de mayor, ya eres un poco mayor, pero a la vez tienes espacio de juego, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay mucha gente que deposita sus esperanzas en la universidad. Y sobre todo, a lo mejor, gente que no ha tenido una pasada por el instituto tan agradable, ¿no? Hay como 2 tipos de personas, los que el instituto fue el mejor momento de su vida y los que fue la universidad.
2: Y en los momentos en que fue el peor y piensas, bueno, me voy a ir a la universidad, ¿me va a pasar lo mismo? Claro, Alicia llega con esas ganas de hacer un Kit Kat, ¿no? O sea, de romper con todo, de pasar página y decir, ahora me toca a mí, ahora quiero ser yo, pero tampoco sabe a qué se va a enfrentar. O sea, ya va con esos pies de plomo al principio, pero bueno, la universidad poquito se la acaba tragando, ¿no? Comiendo.
1: Claro, siempre que depositas esperanzas, demasiadas esperanzas en algo, lo más normal es que te acabe decepcionando. Y en la novela quería que se transmitiera un poco esta sensación que yo sentía en algunos momentos de mi vida académica, de que aunque en parte decepcionarse es lógico porque es convertirte en adulto y darte cuenta de que la vida es algo real, pero que el sistema nos podría hacer las cosas un poquito más amables.
2: El sistema que tendría que ser perfecto, pero cuando ponemos la parte humana, que es absolutamente imperfecta, es cuando el sistema se cae.
1: Bueno, yo creo que en el sistema universitario español hay problemas de base que no tienen tanto que ver con la bajeza humana, y es la gran precariedad que tiene la universidad pública y las maneras todavía un poco anticuadas a mi gusto de acceder a esos puestos, ¿no? Porque en otros puestos públicos uno hace un examen, tiene un temario, sabe cómo tiene que preparárselo y está claro lo que tienes que hacer para ser bibliotecario, profesor de secundaria, etcétera. Sin embargo, para ser profesor universitario, de repente se mezclan cosas que tienen que ver con lo público y con mantener un buen expediente y una serie de cosas, pero también con otras que son como una especie de saber hacer, que hay gente que está más preparada de casa para aplicarlo que otra.
2: ¿Cuándo, ahora que ya nos estamos metiendo un poco en este sistema universitario, en la parte más académica, ¿cuándo se empezó a gestar este libro? ¿En qué momento? ¿Cuál es la raíz?
1: Yo estaba acabando mi doctorado, que además era justo la época post-COVID, que mucha gente, por ejemplo, mi hermana la pobre estudió la carrera en el COVID y fue extraño, pero también digamos que en los momentos de hacer el doctorado tampoco ayudaba. O sea, la tesis ya es algo lo bastante solitario como para encima hacerlo encerrado en casa. Y además, bueno, como que tenía una serie de problemas extra. Y yo veía a mi alrededor muchas cosas que me indignaban un montón y empecé a escribir el libro. Primero como pequeños fragmentos de indignación. Luego lo dejé porque además estaba terminando Los Escorpiones y era el momento de publicarlo y tal. Y cuando estaba pensando qué sería lo siguiente, recuperé esos cachos y vi que más allá de Sara enfadada había algo que podía interesar a la gente.
2: Bueno, lo que dicen, ¿no? Reposar un poco la masa para que luego el soufflé sea algo consistente, ¿no?
1: Sí, y también para, digamos, distinguir. No, que eso es algo que muchas veces me preguntan, ¿cómo eliges qué contar y qué no? Tienes que ver que lo que quieras contar no es solo tu manía privada, absoluta y tal, sino que tenga. Que tenga sustancia. Y mira, esto que hablábamos de la decepción y el sistema, como que muchas veces a lo largo de la gira del libro alguien me ha contado, bueno, me han contado obviamente muchas anécdotas que tienen que ver con relaciones profesores y alumnas, pero también algo que ha salido muy a menudo es, por ejemplo, este profesor de carrera que se imbuye de una actitud así como muy paternal de repente y te dice, por ejemplo, que tú no vales para X cosa, para hacer un doctorado, para lo que sea, que no tienes ni idea de nada y ese tipo de cosas, pues creo que no se dan cuenta de cuánto pueden chafar a una persona joven que a lo mejor es que está poniendo toda la carne en el asador de eso, por ejemplo, querer hacer un doctorado.
2: Esto me recuerda cuando digo yo que hay que respetar, ¿no? Cuando alguien pone muchas horas, mucho empeño en algo, sea en un doctorado, sea en estudiar toda una carrera, sea en decir, bueno, quiero hacer unas oposiciones para, o escribir un libro, por ejemplo. Un libro que además yo pienso que te habrán dicho muchas veces que es un libro valiente, porque claro, no sé si se habla excesivamente. Sí se habla. Es Vox Populi lo que pasa, lo que sucede, nadie se moja, todos nos vamos contando nuestras, me incluyo, nuestras batallitas, pero exponerlo públicamente y alzar la voz no es fácil.
1: Claro, además creo que ahí se da como una duda en las personas que están dentro de estas situaciones. Por ejemplo, es más fácil defender la universidad pública sin fisuras que defender la universidad pública, pero también decir que hay cosas que funcionan mal y que son muy dolorosas para sus estudiantes.
2: Hay algo que también me gusta muchísimo en el libro, que es el hecho de decir, bueno, yo lo veo, yo no lo hago, pero lo veo y me callo. Sí que hay puntos para compartir lo que está pasando, pero no hacemos nada, ¿no? Porque no nos queremos mojar, porque no queremos que nos pase a nosotros, o porque nos ha pasado, nos da vergüenza, y vergüenza es una parte muy importante del libro, la vergüenza.
1: En general somos muy duros con los demás, con las cosas que hacen y no hacen, y con lo nuestro siempre encontramos excusas. Yo siempre, aunque no es universitario, lo digo de broma, todo el mundo que ve Harry Potter se siente identificado con Harry Potter, y a veces son tus compañeros de clase que sabes que son como el hermano Dudley de Harry Potter y que se han comportado igual que él, ¿no? Pues en el mundo universitario pasa igual. Todo el mundo se queja de la precariedad, del machismo, de una serie de cosas, pero luego a la hora de la verdad siempre encuentran excusas para ellos no mojarse concretamente.
2: Las reacciones al libro, las primeras reacciones que tú has ido teniendo, supongo que habrán sido un poco mitad-mitad, ¿no? Algunas aplaudiendo y otras siendo críticas.
1: Pues fíjate, en general las reacciones que he tenido han sido buenas, porque las personas que quizá podrían dar una perspectiva crítica del libro o defenderse de alguna manera han decidido callarse y fingir que no existe.
2: Sorpresa.
1: Ya, sorpresa para nadie, pero que podrías pensar, ¿no?, que alguien que está dentro de tal podría querer matizar o querer tal. No. No me consta que ningún profesor universitario mío se haya leído el libro. Que supongo que sí que lo habrán hecho, pero no me consta. Nadie se ha pronunciado.
2: El silencio. Sí. Otra palabra que me gusta mucho y que está muy presente en el libro es la inocencia. Hacer este recorrido con Alicia, sabiendo de lo que viene, ¿no? Y tú que hablas pues de las chicas raritas, de las que lo han pasado mal, las que destacan en cierto modo, ¿no? O sea, pasar de un estatus a otro, de destacar a formar parte del rebaño, es difícil.
1: Sí, yo la verdad es que en mi caso, por cómo soy, no lo he sufrido mucho, pero cuando pensaba como en los problemas de mi generación, veía que este era uno de ellos. Veía a muchas personas que estaban acostumbradas a ser la mejor, la especial, etcétera, y luego darse cuenta de que es como todos los demás y además no llevarlo bien, ¿no? Porque ser como los demás podría ser algo positivo. Pero creo que tenemos una cultura quizá cada vez más de que todo el mundo tiene que ser radicalmente especial, que cuando te das cuenta que no lo eres, es muy difícil de gestionar.
2: Claro, salir al mundo. Ella quiere salir al mundo, quiere vivir, quiere experimentar, pero no sé si es muy consciente realmente de lo que le espera o de lo que es en realidad el mundo.
1: No, pero eso en realidad supongo que es el proceso en general que todo el mundo tenemos de ser adulto, de que tenemos ilusiones puestas en un sitio y luego encuentras la felicidad en otra parte. Pero más allá de eso, de esto que es un proceso natural, quería en la novela hablar de cosas que siento que se invisibilizan mucho, y no solo estoy hablando del mundo universitario, sino en general, que es, por ejemplo, el capital cultural y económico y cómo eso te marca en la vida. Que parece que todo el mundo viene tabula rasa y todos son iguales, y luego alguien es como, ah, pues mira, mi tío es ministro, mi padre profesor universitario y mi abuelo escultor. Pero yo me echo a mí mismo, y es como, no te has hecho a ti mismo, perdona.
2: No es lo mismo. ser tú la que estás luchando para comprarte los libros y para cambiar, ¿no?, un poco la situación que tienes en casa. Y claro, a Alicia le pasa eso cuando llega y se junta con el trío la la la, que les llamo yo, ¿no? Ese primer encuentro, es decir, pero bueno, ¿de qué mundos tan diferentes vienen?
1: Sí, y a mí de esto me gustaría que se hablase más, porque obviamente, igual que nadie tiene la culpa de nacer en una familia humilde, nadie tiene la culpa de nacer en una familia bien, pero me gustaría que hubiera un ejercicio de transparencia mejor que si tú ves a una influencer que dices, no, yo me creo a mí misma, y es como, vamos a ver de dónde te has creado a ti misma, porque si no, eso genera mucha, mucha frustración en personas que también quieren crearse a sí mismas y no, pero no parten de lo mismo. Para empezar, se están grabando con un móvil que tiene la cámara a la mitad de buena que el otro, y para seguir, la cultura acumulada, la capacidad de comprensión de tu familia, de pedir tiempo, en fin. Y en el mundo universitario, además, como hay tantos pasos secretos que una debe tomar para llegar a según qué puntos, siento que eso debería ser algo muchísimo más abierto. No puede ser que haya personas que sepan exactamente que es un doctorado en primero de carrera y que otras lo descubran cuando ya es tarde para pedirlo.
2: Los que llegan, las que llegan, porque muchas veces, ¿no?, nos quedamos en ese camino y supongo que el hecho de quedarse y verlo desde fuera es lo que nos hace idealizar. Pero hay una cosa también muy bonita, y además que es un reto también a la hora de leer, y pienso que es importante, que es este juego entre esta Alicia joven que llega y luego vamos viendo cómo crece, vamos viendo el final y todo lo que le va pasando, y cómo entrelazas esta trama con la parte filosófica.
1: Eso lo hice en parte así, separando a veces entre observación y narración, porque quería que los lectores pudieran acompañar a Alicia en su camino de la inocencia hasta el final, hasta que la pierde, ¿no? Porque siento que es más fácil empatizar, y además porque no todo el mundo tiene por qué conocer el mundo universitario y sus detalles, pero también quería, digamos, decir algunas cosas con más mala leche que no podía decir una chica de 19 años. Entonces, por eso hice como una duplicidad en la historia.
2: Bueno, yo pienso que es una novela valiente y es una novela que habla de cosas que hacía falta, ¿no? Como un altavoz, como decir, eso existe, eso está, no idealicemos. Y ¿crees que quien esté leyendo este libro, padres, hermanos, tíos, gente joven, va a tener como una guía, luego después como una base, decir, bueno, yo voy a entrar a la universidad, me he leído La chica más lista que conozco y sé todo lo que me puedo encontrar?
1: Bueno, yo creo que un lector o un tipo de lector muy importante de este libro es chicas que entren a la universidad o que estén en ello o estén haciendo una tesis y que las pueda acompañar. Pero a mí en realidad lo que me gustaría aspirar, que no solo con este libro sino en general con la literatura, es que alguien que lea este libro se pueda llegar a dar en algún caso cuenta de que está siendo como el malo del libro, ¿no? Como de esto que a lo mejor si no tienes un salirte de, no te das cuenta.
2: Los silencios.
1: Pues, hombre, yo creo, no es igual de malo el que lo hace que el que se lo calla. Quiero decir, hay una, si tenemos que hablar de responsabilidad, quien obra mal directamente tiene una responsabilidad distinta que el que se calla, pero creo que deberíamos ser más responsables y sobre todo más solidarios, aunque en última instancia, hablando del mundo universitario, yo creo que si el acceso a la función pública estuviera más desligado del comadreo, el colegueo y el nepotismo, probablemente no sería tan necesario que la gente fuera valiente. Si el puesto de un doctorando tuyo no dependiera de que tú te calles, es que no te pondrían ni siquiera en esa diatriba.
2: La ética y la dignidad frente al esto no es un delito penal.
1: Claro, eso a mí me... Son distintos regímenes, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos que están mal y no significa que alguien tenga que ir a la cárcel por ellas, ¿no? Pero que no te puedan meter a la cárcel por algo no significa que ese algo esté bien. De hecho, Kant, el filósofo sobre el que hice mi tesis, separaba exactamente así la ética de la política. La ética llega al punto, o sea, habla de todas estas cosas que no son observables, no son penables, y los delitos no tienen que ver solo... No, por ejemplo, alguien puede tener buena intención y que algo salga mal y aún así es delito, ¿no? Y esa separación creo que no hace que una sea importante y la otra no, son complementarias.
2: Una vez terminas el libro, antes de entregarlo a lo que es corregir, portada, a todo el proceso previo a publicar, ¿qué piensas, qué sientes?
1: Pues La verdad es que me quedé bastante tranquila escribiéndolo, aparte porque me quedé bien ancha de poner verde y morada a mucha gente. Una cosa que me dio el libro es que, fruto de hacer la tesis, yo acabé cogiéndole bastante manía a la filosofía. De hecho, cuando estaba a punto de terminarla, yo decía, es que si sigo con esto no voy a leer un libro de filosofía nunca más en mi vida. Y fruto de tener que recuperar ciertos temas y buscar una escritura pseudoacadémica a veces, pues tuve que volver a leer. Así que ahora estoy reconciliada con la filosofía otra vez, así que está muy bien eso.
2: Bueno, es un buen final.
1: Sí.
2: Es un buen final. ¿Proyectos futuros?
1: Pues no sé, a lo mejor me animo con algo de filosofía. De filosofía, de ensayo.
2: Bueno,
1: de,
2: más ensayo.
1: Sí, más ensayístico. Pero la verdad es que de momento estoy todavía viéndolas venir.
2: Y disfrutando también del momento.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y leyendo un poco por placer, ¿no? Que yo al menos cuando leo para escribir un libro, leo todo el rato libros que me hablen de mi propio libro, de alguna manera. Y ahora me apetece, pues, como leer sin más lo que me apetezca.
2: Eso es maravilloso, ¿eh, Sara?
1: Sí, totalmente.
2: Bueno, yo te doy las gracias por este ratito, por haberte acercado a la capital y, bueno, y por compartir con nosotros y, sobre todo, porque has puesto voz a muchos silencios y a muchas personas que no se han atrevido a hablar ni a comentar.
1: Muchas gracias a ti.
0: Ampar Moliner es va donar a conèixer amb el recull de relats L'ensenyador de pisos que odiava els mims, el qual va seguir la novel·la Feli Esteticien, Premi Josep Pla 2000. Ha rebut el Premi Lletra d'Or, el Mercè Rodoreda i el Ramon Llull. Col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació, de ràdio, televisió i premsa escrita. Quan a la Clàudia Pruna li anuncien que li queda poc temps de vida, decideix organitzar la seva desaparició d'una manera tan pragmàtica com insòlita. Continuar publicant els seus articles quan ja no hi sigui. Per això, recluta un jove bibliotecari que l'admira, l'instal·la a la seva masia del Montseny i el converteix en còmplice involuntari d'una operació literària i vital que desafia tots els límits de la intimitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: M'agrada entrevistar-la perquè el primer que diu és fes el que et dongui la gana.
3: Home,
2: Ampar Moliner.
3: El mínim que tu et mereixes. No?
2: Que et mereixem totes.
3: Casa teva.
2: Casa meva,
3: em convides.
2: De...
3: Em convides i dic, escolta'm, com haig de venir vestida, com tu em diguis. El dress code és teu. Això que diuen dress code.
2: Ara que està molt de moda... Bueno, dress code, tu també... Una miqueta també ho fas, això. Instruccions per viure sense ell. I saps què pensava jo?
3: Què?
2: Que per moltes instruccions que els hi donem, no sé si podrien
3: viure... No, això mai.
2: Amb instruccions ni sense instruccions.
3: És correcte. És que si ja te'n vas un cap de setmana i deixes una nota... Això, allò que abans es deixava a la nevera, que ara ja no, ara ho deixes al grup de WhatsApp de la família, aquell que ningú llegeix. Que tu ja veus... tres membres i només n'hi ha un, que ets tu.
2: Que escriu.
3: Dius, s'ha de canviar la sorreta dels gats. I... no es canvia la sorreta dels gats. Aquesta és la qüestió.
2: M'encanta, perquè jo també som tres, i quan escric penso, no sé per què escric, no sé per què tenen telèfon, no sé per què dic res, i al final ho acabes fent tu.
3: És correcte, ho acabes fent tu. I, per exemple, què és el que acabes fent tu?
2: El que sigui comprar els regals d'aniversari, anar a encarregar les coses... Sí, jo marit i fills no en gasto.
3: No tens...
2: Jo gasto d'altres coses.
3: Correcte, ja t'agafo. Digue'm l'edat d'aquest marit i d'aquest fill. Fills.
2: Ah, ui, doncs són més grans que jo. Són més grans que jo tots. I els he dit, com pot ser? Dic, al final seré jo la matriarca familiar aquí.
3: És que sembla mentida.
2: Sí, jo em poso... Molt... a més, soc molt germànica, ho reconec, eh? I em poso nerviosa.
3: Per força. O sigui, ningú vol ser germànic. Tothom vol ser mediterrani. Però, esclar, si tots ho som...
2: No hi ha
3: clar,
2: ni ordre,
3: home,
2: ni concert.
3: No, clar, escolti.
2: No hi ha ni ordre ni concert. Primera pàgina ja ens ho dius tot, eh?
3: Sí.
2: O sigui, jo moro i a mi m'encanta perquè penso directa, concisa, com a cara aquesta protagonista, el que li ha de venir. O sigui, és cuidadora fins al minut zero perquè diu, no me'n puc anar, no em ve bé perquè és que els deixaré tots sols. Com els deixo? No pensa ni com es morirà ella, sinó què faran tots els altres quan ella no hi sigui.
3: Clar, jo normalment, com que els meus arguments no són arguments policíacs o amb molta intriga, etc. No, són arguments molt petits en general. M'agrada així, jo sóc dona de descripcions, d'excursos, de donar voltes a la mateixa idea, de descriure una cosa durant pàgines, però d'arguments molt minsos. Llavors m'agrada centrar-ho i llavors, per tant, quan, de vegades, ara que estem fent aquestes alegres entrevistes, això, hi ha vegades que algú et diu, algú d'un club de lectura, ai, és que no vull fer spoilers. Jo dic, fes spoilers, si no passa res, perquè... llegirem igual, s'ha de llegir igual, es llegirà igual la novel·la amb spoilers, vull dir, no és una sèrie.
4: No
3: s'acaba bé, no s'acaba bé.
4: Ja sabem des del minut zero que no s'acaba bé.
3: Perquè
4: és
3: la...
4: És el camí.
3: Mira, a mi moltes vegades m'ho diuen lectores, lectors, em diuen, ostres, amb aquesta novel·la m'identificaré, pregunten, de vegades. Jo dic, no, però és que no ens hem d'identificar amb tot, no? Perquè bé que llegim Moby Dick i escolta'm, algunes ens hi podrem identificar, però no del tot.
4: També és alguna.
3: El que passa és que, com que les sèries de la tele sí que es fan històries molt aspiracionals de dona que se'n surt, de personatge protagonista amb final feliç, etc, etc, doncs hi ha molt lector no habitual que s'espera una novel·la aspiracional.
4: Mira, quan vaig rebre el llibre, que, allò que ens diuen, heu de fer xarxes, i tu penses, jo no tinc temps.
3: Qui us ho diu, que feu xarxes?
4: No ho diré, perquè si no m'acomiaden.
3: Ah, de la ràdio.
4: De la ràdio.
3: Però xarxes dels llibres que rebeu.
4: Fes els unboxings aquests que estan ara tan criticats, i recordo que quan vaig rebre el teu, ho vaig dir. Dic, el premi, aquests premis que, clar, depèn de qui li donen el premi, tot és una crítica, perquè no, ningú mai està mai content amb els premis. Dic, però, dic benvolguda, em va agradar precisament perquè era un final no esperat. Però no per això, no real.
3: Correcte. Mira, quan amb benvolguda, el jurat del premi, clar, fas la roda de premsa i encara només l'ha llegit el jurat i ningú més, és clar, cap periodista ni cap persona al teu entorn potser, i el jurat em deien la meitat, quin final perfecte, estupendo, i els altres no ho haguessis hagut de fer. Però és a dir,
4: però és així,
3: els personatges van, i sol passar que quan és dona, el personatge, es demana més un final aspiracional, igual que si fos d'una minoria ètnica. És a dir, el lector, sense voler, demana que aquell personatge se'n surti. No li demanarien això al Philip Roth, amb els seus tristos animals moribunds, no. Però a un personatge femení, ara li demanen. Per culpa de les sèries, o per culpa o per causa de les sèries. Per exemple, jo sempre poso l'exemple de Gambito de Dama. Te'n recordes? Mira,
4: sí.
3: La fórmula és dona en un món d'homes, una dona que té una habilitat, sí, sí, en un món d'homes, que en aquest cas són els escacs, hi ha una altra sèrie que l'habilitat és ser comediant dona, que no n'hi havia, i, en un passat convuls. Per exemple, mare drogadicta o alcohòlica, una culpa cap a la mare que pugui servir-nos perquè la protagonista se'n surti sola. Per exemple, a Sex Education, que no sé si l'has vist aquesta...
4: Aquesta no l'he vist.
3: És una sèrie que va ser molt de moda amb els adolescents. Hi havia la protagonista, que era com guapa, empoderada, escrivia novel·les i guanyava premis literaris, tot això extraordinari, i tenia una mare drogadicta. I llavors ella vivia en una caravana, o sigui, el somni humit de tothom, vivia en una caravana, estava sola perquè tenia una mare drogadicta, i finalment el personatge, després de molts toms i lluita i aprendre pel camí, se'n sortirà, i al final de tot serà redimida potser per l'amor. Aquesta és la com per exemple Erin Brockovich, és a dir, dona que lluita contra el sistema, d'acord, que està basat en fets reals, però és a dir, la fórmula és dona sola amb els nens, no només cuida els nens i els explica contes i els hi fa pessigolles, sinó que a més estudia com fotre el sistema i ho aconsegueix i està escrivint en mitjons gruixuts de conjunt, això és important, en una habitació que mola, que també una calaixera bonica, tot càlid, etc, etc, i se'n surt i guanya.
4: I guanya. I la realitat, a mi m'agrada molt, és a Benvolguda era la que es mirava, amb la, que intentava treure's amb les pinces, no? Intentava fer les celles, que vas amb les ulleres i dius, no, això és la realitat. Jo aquí sí que em sento identificada.
3: Aquesta potser sí,
4: és veritat. Però és veritat, jo ho llegeixo i això és real.
3: Hi ha una edat, és veritat, que no et pots depilar les celles perquè si complicat, et poses les ulleres no t'arribes als pèls, però si treus les ulleres no et veus els pèls.
4: Ah, exacte.
3: Aquesta és la gran...
4: ho reivindiquem.
3: Il·lusió, la gran il·lusió.
4: I després, a mi m'agrada molt perquè dius una cosa molt sàvia que nosaltres sempre diem a casa. La iaia no mesura els ingredients i tot li surt bo. I quan li preguntes on està la fórmula, quina és la recepta, va, que me l'apunto. Diu, oi, has de posar això, això i això. Va, sí, però quan, en quin ordre, en quin... Ah, no ho sé, jo ja ho faig i em surt bé. Per tant, no hi ha una fórmula, no? Sí, i tot els hi surt de Déu amb aquelles iaies. Tant mira, de la literatura també fos així, no?
3: Mira, ara que tu parles de fórmules i de iaies, jo amb el diari ara faig una sèrie, que, bueno, és suplicada, la vaig suplicar, aquesta sèrie, que és anar a gravar i escriure sobre iaies que cuinen, iaies molt grans, molt grans, molt grans, que fan una recepta catalana. I és divertit perquè les metàfores de la cuina catalana. En totes les cuines n'hi ha de metàfores, però en la catalana especialment. Per exemple, a mi em fa molt riure la de que tira el peix a l'oli que quedi sobtat. Que quedi sobtat, és molt graciós. T'imagines el peix sobtat. O per amorosir, per exemple. Quan paro de remenar? Quan la cassola et digui prou. M'encanta.
4: És que és meravellós,
3: a favor,
4: això.
3: A favor. Un polsim, un pessic, un pensament. Jo coneixia un tramoia de teatre, que quan pujaven i baixaven els talons, deia un sospir, com dir, puja-la un sospir, molt poquet.
4: És curiós com mesurem la vida i les coses, les persones, eh?
3: Sí, però la literatura també té les seves fórmules, naturalment, clar.
4: Això ho deia moltes vegades, perquè és un llibre que parla molt, evidentment, ella s'ha de morir, ella escriu els articles, ella escriu novel·les, és una tot terreny, evidentment, com moltes dones, perquè al final acabes fent de tot, i jo, a veure, jo he identificat de nou, perquè ja ho he dit, no gasto ni marit ni fills, però sí que he vist moltes persones que conec identificades en ella, no? Amb aquest format de família. Clar, ella parla molt de literatura, i moltes vegades hi ha gent que em pregunta, no les entrevistes, però en tertúlia, es diuen, és que esclar, aquesta novel·la tinc molt d'èxit, quin és el secret? No sabem quin és el polsim, no?
3: Clar, i és a dir, hi ha novel·les que tenen èxit i són bones, hi ha novel·les que tenen èxit i són dolentes, hi ha novel·les que no tenen èxit i són bones, etc. Totes les fórmules combinables. Sempre per les seves obres els coneixereu. I el que és important d'una obra literària és que no t'enganyi. És a dir, tu pots decidir que et vas a menjar una hamburguesa marranota i aquesta hamburguesa pot estar molt ben feta i no, pot tenir, i no ha de tenir la pretensió de ser estrella Michelin, però és marranota, està ben feta, la carn picada, amb cansalada al coll, picada dues vegades, bona, pa bo. Pot ser molt bona o pot ser una tifa. Un plat reinterpretat, una esferificació, pot ser una joia de dir quina bona idea, quina bellesa, que divertit, el postre làctic del celler de Can Roca, o pot ser una broma de mal gust, esclar. La qüestió és que et diguin, mira, això és nova cuina, això és una hamburguesa, no em venguis l'hamburguesa com a nova cuina ni al revés, ja està.
4: Els vins també són molt presents, com no? Com no?
3: Sí, la protagonista beu, et beu vi, és l'única de la família que beu vi, els altres no.
4: Tot cervesa.
3: Tot cervesa. Llavors, a mi m'agrada que això sigui així, perquè naturalment el vi no té res a veure. Ara hi ha una gran campanya contra l'alcohol, uh-huh. i aquesta campanya posa el vi al mateix sac que la cervesa o que l'alcohol d'alta graduació, sí. com el vodka. Això és una injustícia brutal. Som a Tarragona avui. Acabem de veure... Jo acabo de passejar per l'amfiteatre. Fa molt pocs dies que vaig venir a gravar una cosa aquí per un programa de vins que farem, si tot va bé i si Bacus vol. I vam venir aquí a gravar perquè, és clar, aquí va arribar tot. Aquí van arribar els colonitzadors del Mediterrani amb això que es diu vi i van colonitzar els bevedors de cervesa i els van dir, mireu que és bo això. Des de llavors fem vi. Aquesta meravellosa beguda, que és un aliment i que és l'única que et posa un tros de paisatge a la copa. Un tros de paisatge. És a dir, la cervesa que es faci aquí o a Sant Kevin de Vallfosca serà el mateix. Però el vi que es fa aquí, a Tarragona, o d'on Empordà, o el que es faci a Costers, no té res a veure. I aquesta és la màgia. Però, en fi, estem en un punt de estupidesa gran, i això se'n va a la merda.
4: Alceu la copa, eh? No deixeu d'omplir les copes de bon vi... I el seu la copa.
3: Clar, perquè a més quan et diuen no, és que el vi fa mal... És correcte, el vi fa mal si et passes de la mesura, com l'oli. Per cert, si et beus un litre d'oli també acabaràs a l'hospital, i si et menges cada dia un quilo de pa potser també. És a dir, és la mesura. El vi, que hi ha hagut un pagès que ha collit, que ha plantat, que ha fermentat. És a dir, jo he fet vi ara aquest any a casa meva, per demanar un veí, per jugar, perquè a mi m'agrada molt jugar, i sempre m'agradarà jugar. I he vist la complicació, la màgia, ostres, que hi ha al darrere d'una copa de vi, no? Llavors, la gent intel·ligent beu vi. I si es vol emborratxar, doncs, com que no és idiota del tot, s'emborratxarà amb una cosa que costi menys, perquè per emborratxar-te amb vi costaria diners, i no estem per això.
4: M'agrada escoltar-te parlar del vi i de la terra i de com es crea, perquè realment, bueno, jo, clar, a mi em perd.
3: T'agrada el vi?
4: Bueno, jo tinc vinyes.
3: Ai, que tens vinyes de què, per favor? De què? De què?
4: Xarel·lo m'acabeu.
3: D'acord, és una combinació... preciosa. A veure, el xarel·lo és una varietat que hi ha que a la DOA ell en diuen pansa blanca. Mm-hmm. És una varietat única a Catalunya. És única, la xarel·lo. No la tenen enlloc més del món. Enlloc més. Només la tenim nosaltres. És una varietat amb la qual s'estan fent grans vins, i que ja és una de les nostres vedets, la xarel·lo. És a dir, quan venen sommeliers de fora, jo tinc amics pel món que s'hi dediquen, i tu els hi deixes tastar xarel·lo, ploren i et diuen però què teniu aquí? La Macabeu ara està, i és un dels emblemes de la DOA Tarragona, la Macabeu, o el Macabeu, com vulgueu, si voleu, si diem la varietat o el raïm. S'estan fent coses meravelloses, no només a la DOA Tarragona. Jo, per exemple, l'altre dia tastava uns macabeus del Priorat, que em vaig morir de mas d'en Gil. Llavors, la macabeu li falta encara ser vedet. És a dir, l'estem recuperant, tractant, cuidant. Tothom diu que és molt difícil, que és com un adolescent, que l'has de tractar, no li has de deixar fer el que vol, per tenir un gran vinàs. I juntes... Són un matrimoni bonic. I ostres, són les nostres varietats, aquestes. No pot ser que un tarragoní hagi tastat, que és meravellós, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, que són meravellosos, la Syrah, que són meravelloses varietats internacionals, i li parlis de xarel·lo, de macabeu, de picapoll, i no ho hagi tastat. O sigui, no pot ser. No pot ser. I ara, clar, aquí a Tarragona, com a Barcelona, hi ha la pressió dels creuers. Els creueristes baixen a Barcelona i aquests veuen llúpol. Aquests venen i veuen llúpol. Els veus com ramadets i tal. A Barcelona n'hi ha més. Però els que els hi sobren allà van venint cap aquí.
4: Sí, també tenim,
3: eh? Ja en teniu. I llavors
4: els veig.
3: Costa molt de vendre i de comunicar vi amb una ciutat amb creuers, però jo he vist bars de vins avui aquí i s'està fent i s'estan fent coses supermaques a la Déu.
4: Afortunadament, escolta'm, hi ha una altra gran frase que m'agrada molt i la trobo tan encertada. Diu, adorava els bars on la coneixien, però odiava els bars on la reconeixien.
3: Clar, perquè no...
4: La intimitat, el saber realment qui ets, el respecte, la cura, no?
3: Anar a un bar que et coneixen, que és a dir, a les pel·lícules hem rigut molt, lo de siempre, però és tan bonic arribar a un bar que el cambrer o la cambrera et coneix i sap què vols i com ho vols. Això és tan bonic, tan bonic. Jo, per exemple, els bars del matí de cafè m'agraden amb got. A mi m'agrada el got llarg, aquell de mercat.
4: De tota la vida.
3: El Duralex.
4: El de tota la vida.
3: Sí, aquest got. I quan veig
4: el... I no queden masses, eh?
3: No. I m'han dit que plega la fàbrica, pot ser. Jo sempre que em veig, en recapto. M'agraden molt aquests gots amb el color marró del
4: nosaltres cafè llet. Clar, és que nosaltres som tan vintage a casa, filla, que tot ho en
3: teniu
4: vintage.
3: Jo me'n vaig comprant quan en trobo.
4: De tota la vida.
3: Aquells Duralex de color marró.
4: Correcte, els verds fondos també.
3: M'encanten, sí. M'encanten. Sí. Són plats com per sopa.
4: Ah, no.
3: Són...
4: La sopa de farigola. En un plat Duralex, ja és autèntic, ja no pot ser això.
3: Jo sóc doctora en sopa de farigola,
4: sí?
3: T'ho diré. Sí. M'agrada molt. És una sopa que m'agrada molt, que em sembla extraordinària i que té la gràcia de ser feta amb una herba molt catalana, molt mediterrània, que és la farigola, que ara és quan floreix i quan s'ha de collir.
4: I a més, farigola del dia, que ara ja ens la podem fer. Vull dir, ja, que la plegues pel matí... Arribes a casa i et prepares la sopa.
3: Aquell llaulor... Que, a més, era una sopa molt de pobre, que es feia amb aigua.
4: Clar, perquè posaves el pa...
3: El pa sec, l'ou...
4: La farigola i l'aigua bullint.
3: Ja està. Que també en dèiem sopes escaldades. Sopes.
4: Escolta, quin remember estem fent.
3: Ens estem posant... Però mira, el menjar... Ara estem parlant de farigola. L'olor i de vi... L'olor és el sentit que et porta més lluny. És a dir, és el que et pot transportar. El nas, no? L'olor... Si nosaltres som una generació que tenim, per exemple, i potser les generacions futures no la tindran, l'olor de col·le integrada al nas, que és? L'olor de col·le és maquineta i berenar escaldofat. És a dir, aquell pa embolicat que s'ha escaldofat, que és de pernil dolç, potser, i que és pa amb tomàquet, però que és tan bo, eh? I l'olor de fer punta. I aquesta barreja és la infantesa, no? Et porta a un món.
4: És molt curiós perquè moltes vegades és quan vaig a casa de la mare, que és la casa, perquè nosaltres ja és diferent, i pujo a les golfes... per seure.
3: Tens unes golfes, que bonic. Sí. Quina sort que tens.
4: Sí. Jo penso que sóc afortunada.
3: Sí, ets molt afortunada, sí. Tens golfes. Ets tan sí. Afortunada, tant, tens un racó.
4: El racó de tots, perquè aquí hi ha el racó de tots, dels avis, dels besavis, dels rebesavis, i te sentes allí i l'olor que fa és com... Quan hi vaig, necessito anar-hi i olorar i estar-me aquella estona.
3: Però fixa't que s'olora molt poc. Se'n suma molt poc. Jo sempre, quan la meva filla era petita, sempre li deia, hem d'ensumar tres coses al dia, tres, però fixant-nos-hi, el perfum d'aquest veí o el sabó o una flor, però esclar, no se'n suma res ara, i per això, per tastar vi, hi ha gent que potser, jo, a vegades amb tastos, hi ha gent que li deixes tastar una d'aquestes ampolletes d'essències que van molt bé per refrescar la memòria, i li dones el potet, i et diu sé què és que sé què és, però no m'ho diguis, què és, perquè no se'n recorda, no? I potser és cirera. Però, és clar, és que les cireres que comprem fan molt poca olor, perquè les comprem al súper. Error.
4: Hem deshumanitzat fins i tot el menjar.
3: Totalment. És a dir, el supermercat... És a dir, comprar... Jo, per exemple, quan diuen, ets el que menges. No. Ets el que no menges. Diuen, ets el que compres. No, ets el que no compres. Jo hi ha coses que no les vull comprar. Per exemple, un plàtan verd i retractilat. No em dóna la gana de comprar un plàtan embolicat en plàstic i amb Porex Pan a sota. No vull comprar fruita i verdura amb Porex Pan a sota. No em dóna la gana. No vull. No. No ho faré. Em sembla ridícul. Em sembla ridícul també comprar fruita fora de temporada. Per molt viver que hi hagi. Una esvergínia. L'altre dia veia unes esvergínies al supermercat falsament verd. Unes esvergínies, dius, a veure, de quin hivernacle han vingut? Quin gust tenen? No tenen cap gust.
4: S'ha de menjar fruita i verdura de temporada.
3: Naturalment.
4: Punto.
3: Perquè aquesta és la gràcia, la temporalitat. És a dir, quan hi ha carbassó, que és a l'estiu, qui tingui hort ara mateix, doncs sap que el carbassó gairebé el veus créixer. O sigui, has de ser un inútil perquè no et surtin els carbassons. Et surten i es fan grossos en 3 hores. Llavors, tu acabes, però fins als mugrons de carbassó. No pots més. No, dius, per favor, que s'acabi el carbassó i la seva temporada i qui l'ha parit. Però, per tant, has d'acabar fart de carbassó i a l'hivern, fora carbassó. I fins la temporada que ve, estimar-lo i odiar-lo, i això és tot. Per què ens agrada la tòfona? Perquè és de temporada.
4: I ara sé que ja ho podem reblar, perquè parlem de temporada, no? Són coses que arriben i marxen, com és el cas de la vida, com és el que li passa a la Clàudia Pruna. Ara ja, ara marxem de la tertúlia i ja ens n'anem a la novel·la, perquè no sé si hem parlat massa de la novel·la.
3: No, però mira, és igual, perquè... Mira, quan ens convideu en els plomilles aquests que ens traieu del forat i ens porteu a passejar una mica, doncs ja estem molt contents i molt agraïts. Venim aquí, vosaltres dieu el títol del nostre llibre, si algú té ganes de llegir-lo, doncs ho farà. Ja hem explicat una mica de què tracta. Algú dirà, ostres, amb aquest tema no el vull, doncs no me'l compro. O un altre dirà, doncs mira, justament sí que me'l compro. Ja està. Llavors, no, ja està.
4: No cal.
3: És potser igual d'efectiu, si tu vols, anar xerrant una mica, tot. Jo també, perquè si no, sempre dic el mateix. I sense voler, i així dius altres coses.
4: Però a mi m'agrada perquè és, jo penso que és de les poques vegades que jo pensava, la primera vegada que et vaig entrevistar, que va ser per Benvolguda, pensava, mare meva, no l'he entrevistat mai, jo no sé com ho faré. I portava com a 7 o 8 anys i 300.000 entrevistes, eh?
3: Mira,
4: i el primer que vaig dir va ser això. Escolta'm, deus estar cansada. Parla'n el que vulguis.
3: No, però mira, a mi, per exemple, com que la gent m'agrada molt, m'agrada la gent, m'estimula estar amb gent, parlar, m'estimula, m'agrada, perquè també m'agrada estar molt sola. Llavors, ostres, ho trobo interessant.
4: És que l'Empar sempre és una sorpresa. Per tant, és anar amb una aventura.
3: Moltes gràcies.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestà i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell amb 74 de 95 i la Farga i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aymantric i el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla Alba Triador. Avui és dimarts, 9 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Laia Coronado, Lluís Ribas i Alba Roda. Tot seguit parlarem del dret a morir dignament, després que el Tribunal Suprem hagi dictat que els familiars o persones amb una vinculació particularment estreta tenen legitimitat per recórrer als tribunals una eutanàsia autoritzada. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del CTA. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb un polsim de ciència per conèixer un nou mètode desenvolupat pels investigadors de l'Autònoma i el CREAF per mesurar els canvis en l'alçària dels arbres i edificis. I posarem la cirereta al programa amb el Laic dels Valors, dedicat a l'exposició El culte a la bellesa, que es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 d'octubre. De novembre, volíem dir. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el dret a l'eutanàsia l'endemà que el papa l'hagi inclòs en el seu discurs al Congrés dels Diputats. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Alba Roda, president de l'Ateneu. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Alba.
0: Laia Coronado, periodista al Cugatenc i escriptora, ara també podríem dir.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I a Lluís Ribas, artista, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvinguts. L'eutanàsia continua generant debat 5 anys després de la seva aprovació a l'Estat espanyol. En aquest temps, les sol·licituds no han deixat de créixer, però també ha augmentat els interrogants sobre com s'aplica aquest dret i quines garanties ha de tenir. Les darreres setmanes, a més, el Tribunal Suprem ha obert un nou escenari en establir que persones amb un vincle molt estret amb el sol·licitant puguin recórrer una eutanàsia ja autoritzada. Una decisió que arriba després de casos molt mediàtics a Catalunya, com els d'en Francesc Augió de la Noelia Castillo, i que reobre el debat sobre on acaba el dret individual a decidir i fins a on poden intervenir els familiars. I a més, aquests dies l'actualitat gira al voltant del papa Lleó XIV, que ha començat la seva visita a l'Estat espanyol i avui ja arriba a Barcelona, a Catalunya, però ahir va fer una primera parada al Congrés dels Diputats i poc després de començar el discurs deia aquestes paraules.
4: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: Com valoreu que es facin aquests discursos, no? En aquest cas, de fet, que parlem del dret a decidir la manera com morim i el dret a l'avortament al Congrés per part del cap de l'Església Catòlica.
1: Però què ens pensàvem? Que el papa no diria això? El papa té que dir això. I realment jo penso que va ser un discurs molt ben trebat, molt ben trebat, molt ben estudiat, perquè ell fa preguntes, les llença a l'aire. Diu, quina possibilitat hi ha de vida si verdament doncs, això és un valor que verdament doncs, nosaltres el deixem perdre i la decisió està, anem a dir, amb la persona que pateix. Vull dir, ell fa aquestes preguntes, en certa manera, perquè ell, la seva convicció és que s'ha de defensar la vida. I jo també defenso la vida. És evident que la defenso la vida.
5: Tota?
1: Però,
5: tota?
1: No, jo defenso la vida. No tota. La defenso la vida. Una altra cosa és el dret a decidir. O sigui, quan hi ha unes lleis que es fan al Parlament, moltes vegades es fan la llei, però l'aplicació d'aquella llei és molt més complicada. Vull dir, el dret individual també preval sobre el dret col·lectiu
0: de que
1: d'alguna manera doncs, també els que estan al costat de la persona que s'està morint vull dir, tinguin una opinió, no dic una opinió, una decisió, no dic una decisió, dic una opinió. I per tant l'opinió pot ser vàlida. La decisió, evidentment, és sempre l'última és de la persona que està patint, això segur. Perquè a vegades que hi ha gent que està patint i que potser es pensa que d'alguna manera morirà i potser doncs, no morirà i tindrà una... És una altra perspectiva. O sigui, que és complicat, no és fàcil, no és una cosa fàcil.

0: les separacions de l'Església i l'Estat. I que en qualsevol cas, el fet en si que hi hagi una intervenció d'un líder religiós a un Parlament no em semblaria per se una cosa negativa, al mateix temps potser hauria de ser-hi d'altres líders religiosos, d'altres confessions o d'altres religions, de fet, no confessions, bueno, també confessions. Uh-huh. El que segurament es qüestiona, i sé que hi ha una campanya, per exemple, de persones laiques, atees, que diuen que no, que, bueno, que no haurien d'estar, i estic d'acord, no? Que hi ha una...
1: No barrejar, no?
0: S'està barrejant molt, bueno, s'està com fent una, també inclús una despesa institucional o de diners públics en aquesta arribada del papa aquí. Al mateix temps, la qüestió és que legalment Espanya no és exactament un estat confessional, com a vegades diem, perquè la Constitució reconeix explícitament la religió catòlica, no com a religió estatal, però sí com, en principi, no, per la implantació, per el nombre de creients, doncs està reconegut legalment. Per tant, bueno, potser hauríem de canviar la Constitució, però és així ara. Això sobre el tema com de intervenció. Sobre el tema en si i sobre el tema de l'eutanàsia i de l'avortament, que és l'altre tema del que en el fons està parlant el papa aquí, el que jo penso és que, és a dir, que més enllà de les conviccions religioses, de l'opinió, de, no sé, d'això de líders, dels metges que puguin haver d'aplicar o el que sigui, que han de poder tenir aquest dret de, el dret de la...
1: Objecció de consciència.
0: Ha de prevaldre a nivell públic i haver la garantia per les persones que ho decideixin així. I sobre el tema més de religió, jo em quedo molt amb una vegada que vaig entrevistar una monja i li vaig preguntar sobre l'avortament, sobre què pensava ella. I el que em va dir és que el més important de tot és acompanyar a les dones, hagin pres la decisió que hagin pres, també si han pres la decisió d'avortar. I llavors el que ella em deia és, la meva posició en tot això és que jo el que faig és acompanyar a dones que han avortat. Llavors, és a dir, no es... Al final, per mi la posició cristiana és aquesta, és d'acompanyar i la dignitat i una posició ètica d'humanitat en aquests temes. I, per tant, evidentment, el mateix amb l'eutanàsia.
1: Uh-huh. Lluís?
2: Bueno, jo penso que l'èxit que va tindre el papa al Congrés, vull dir, em xoca molt i em xoca perquè no va dir res més que el que tindríem de trobar supernormal i corrent. O sigui, però estem en un moment polític tan boig que sembla que una persona que digui algú sensat hagi parlat directament amb Déu, que podria, en aquest cas poder sí. No ho sé. Quan va parlar allà, em sembla que va demanar-ho ell, que parlava al Congrés. Bueno, de fet, la Iglesia també sempre ha fet política, o sigui, el Vaticà és un estat, vull dir que bueno, en fi, està molt bé. Sobre eutanàsia, jo crec que és un dret individual. Dic, perquè a lo millor la gent no ha vist morir altres persones patint. Jo he tingut la desgràcia de veure els meus pares, els dos. La meva mare va estar un mes i mig amb un càncer terminal de pàncreas, traient el fetge per la boca, literalment. Quan es va morir, que va passar un mes i mig patint, perquè en aquell moment ningú li donava ni capsedat ni punyetes d'aquestes, aquell es va morir de matinada i jo i el meu germà vam anar a celebrar-ho amb un esmorzar de gabinet, perquè quan veus una persona estimada que pateix com pateix, que no té solució, que pateix per res, absolutament per res, perquè et diuen que no hi ha solució, te n'alegres que se'n vagi perquè almenys descansa. Després vaig veure el meu pare, que ja va ser un altre cas, tenia un càncer de pulmó i estava ingressat a Terrassa, ja havien passat 15 anys d'això, la medicina també havia canviat i la mentalitat també, i el metge aquell que la portava se'n va anar a un congrés, però va dir, però teu pare no hi ha res a fer, quan comenci a patir jo hi ha una torre que el cedin, que si dos familiars directes ho demanen, que ho cedi. No sé si algú ha sentit morir algú ofegant-se quan té un càncer de pulmó. Jo sí. Va arribar un punt que el meu pare ja no podia respirar, s'ofegava, vam anar al metge aquest i vam dir, escolta'm, que el meu pare, bueno, vam anar jo i el meu germà. Aquell moment, quan el anaven a sedar, va fer una infermera, una noia jove, me'n recordo, i em va dir, d'això te n'arrepentiràs tota la vida. mirant-me molt, vaig,

0: Bé, sí, mira, segurament m'arrepentiré d'algú de la meva vida. D'això, no. O sigui que potser això és molt maco, dir, bueno, la vida està al final, que és mort natural, que vagi... No sé, podries tindre d'estar als hospitals i veure la gent com mora, eh? I després podria canviar d'opinió. O sigui, jo tinc el dret. A mi m'han regalat, a mi sempre m'han dit que m'han regalat la vida. No que me l'han deixat, me l'han donat. Per tant, és meva, la meva vida. I en casos extrems, perquè jo, com avortar, jo no crec que ningú es vagi a fer eutanàsia perquè li vingui de gust, ni ningú vagi a avortar perquè li don la gana. Hi ha històries a darrere i problemes a darrere. I això jo crec que és una cosa molt personal que té de decidir la persona.
1: Mm-hmm. És evident. És evident que, evidentment, quan un ho pateix, és llavors quan se n'adona que, realment, doncs, les decisions són d'un. I, per tant, hem de dir, doncs, a partir d'aquí... Els que no l'hem patit, jo no l'he patit, no he tingut aquesta possibilitat. Potser sí que en un moment determinat algun amic va tenir aquesta decisió, però no vaig veure el morir ni res, i d'alguna manera doncs, se'n va anar allà on va voler ell. Vull dir, la decisió és evidentment que és d'un. Però l'opinió, que puguis opinar, doncs evidentment hi ha moltes d'opinions, no?
2: Per tant, opinar, en tot cas, una cosa és opinar i l'altra cosa és judicialitzar.
1: Això mateix.
2: Hem vist la doctrina que ha dictat el Suprem, que malauradament causarà jurisprudència, en el cas d'aquest veí de Vallirana, que fa 2 anys, un any i mig, que té aprovada per al Comitè de Garanties doncs, l'aplicació d'aquesta mort assistida, i el seu pare, amb la influència d'una associació ultra com és Abogados Cristianos, doncs ha presentat un recurs i tot el camí judicial que això segueix, no? Que de moment ja porten un any i mig amb la casa judicialitzada i ara el Tribunal Suprem dicta aquesta sentència que genera doctrina on les persones més properes i que puguin d'alguna manera demostrar aquesta familiaritat amb la persona, doncs puguin interposar aquests recursos. Clar, com casa, no?, aquesta doctrina amb el dret al decidir com morim, evidentment amb aquestes garanties. L'eutanàsia no és una carta lliure a una mort assistida en qualsevol cas. Hi ha unes condicions molt estrictes amb un comitè de professionals que és qui avalen cas per cas. No ho sé, opinió bueno, però... és una, l'altra cosa és interferir en el dret, no?, de morir dignament.
1: Per bé o per mal, estem en una societat de dret. Jo penso que una societat de dret ha d'existir, una societat de dret. Ens hem de posar unes normes, hem de dir, no? El que passa és que, evidentment, doncs, aquestes normes es poden manipular d'una manera o una altra. Per tant, no són exactes. Vull dir, no pots obligar algú que digui, escolta'm, t'has de suïcidar o t'has de fer una eutanàsia. No pots obligar, ni tampoc pots obligar a parar-lo.
2: És un
1: també,
2: dret,
1: no?
2: No,
1: no, ja ho
2: no
1: sé.
2: Una obligació.
1: No. Però també hi ha deures, també. Llavors, doncs, moltes vegades els deures són els que d'alguna manera fan servir aquesta gent que d'alguna manera doncs, fa els requeriments corresponents a la jurisprudència. I, per tant, la jurisprudència té unes lleis, unes normatives que s'ha de regir. I, clar, què fas amb això? Vull dir, evidentment que hem de tenir una societat de dret, sigui justa o sigui injusta, però l'has de tenir. I per tant hem de veure aviam de quin equilibri hi ha amb aquest aspecte.
2: No hi era l'equilibri amb la llei com està feta o potser cal modificar
1: No.
3: Jo crec que hem de tenir en compte que era una llei garantista.
1: Sí,
3: és a dir,
1: sí,
3: que era una llei que no...
1: Mateix.
3: O sigui, que no era com una persona que ho demana i ho té automàticament, ni molt menys,
1: clar,
3: sinó que hi ha tot un procés, el que deies, un comitè de garantia i és una decisió de la persona, però no en solitari, sinó acompanyada per professionals.
1: Clar.
3: Llavors, bueno, jo he viscut a la meva família el cas d'una eutanàsia i que és com... Bueno, la manera com en parlaria és que va ser bonic, curiosament, perquè va ser la cosina de la meva mare, que sona llunyà, però en realitat amb la meva mare tenia moltíssima relació i la meva mare la va acompanyar molt en aquest procés. Jo he viscut a través de la meva mare, sobretot. I llavors li van diagnosticar a ella, molt jove, amb 50 i pocs anys, i llavors ella ja va tenir molt clar quan des del moment que va tenir el diagnòstic i que els metges li van dir que no podia millorar sinó que aniria pitjor a poc, que volien el moment en què crec que el seu criteri era una mica com el moment en què ja no pogués ser independent, no pogués com valer-se per si mateixa d'alguna manera, doncs això, tenir accedir a l'eutanàsia. I va com activar tots els processos i bueno, és una persona que era una persona molt alegre, molt, bueno, com que tenia una actitud vital, bueno, això,
1: positiva, vamos.
3: Positiva, que estava com més, sí, en alguns moments més animada que la resta de les persones del seu entorn. Era una cosa molt curiosa. Al mateix temps, als seus pares els va costar molt això, no? Llavors la van acompanyar.
1: Eren creients o no?
3: No t'ho sabria exactament. És a dir, és una generació que...
1: No, perquè hi ha molts creients que, evidentment, doncs, accepten, anem a dir, aquesta eutanàsia, i, per tant, anem a dir, doncs, els mateixos que ho reben, vull dir, que volen l'eutanàsia...
3: Ella no era creient.
1: Són creients, sí.
3: Sí, ella no era creient, però els seus pares no ho tinc tan clar. Però en tot cas, els va costar, que no, si és, no, que és tan senzill, és la seva filla, vull dir que no, ja més enllà de creences. Però van acabar acceptant. I... Per tant, en una situació una miqueta més, no?, que en comptes d'haver-ho acabat acceptant, haguessin pogut... Però clar, és que estem parlant d'una persona de 50 anys, vull dir que el grau de... Vull dir, podrien, segons aquesta legislació i aquesta doctrina, haurien pogut decidir com aturar-ho, no? I llavors, em sembla com molt estrany, considerant com que tenia com tot un entorn també d'amics, de bueno, evidentment, la seva parella, els seus fills, que són també ja majors d'edat, però molt joves, doncs tot un acompanyament per part de tothom, no? I que hi hagi en una família, imagina un altre cas, però una persona que no ho acompanya, que no estigui d'acord. Clar, aquest cas també va ser com entre moltes, moltes cometes fàcil, en el sentit que ella ho tenia tan clar que va ser com un procés i també molt ben acompanyat. Això també s'ha de destacar, la professional que la va acompanyar.
1: Això és molt important.
3: Bueno, va ser molt, molt important, jo crec.
1: No, per això les lleis, evidentment aquesta llei no pot ser una llei estricta i que d'alguna manera es compleixi a rajatabla, sinó és una llei garantista que en el fons vull dir, té moltes possibilitats, com han de ser les lleis moltes vegades, perquè clar, evidentment les lleis que siguin, anem a dir, doncs, seríem una dictadura, com no ha de ser d'aquesta manera, no. Vull dir, per tant, hi ha casos que verdaderament doncs, poden passar aquestes problemàtiques. Evidentment, jo sóc partidari que evidentment doncs, la persona té tot el dret a decidir el que fa amb la seva vida, i és evident, no? Però, bueno, existeix aquesta possibilitat i doncs, la gent doncs, l'utilitza.
2: La qüestió és que moltes vegades s'utilitza a partir de, no de la mateixa família, possiblement de mutu propi, tot i que, no, com explicava la Laia, possiblement no és de bon gust en molts casos per part de família i amics acceptar una pèrdua, encara que sigui una decisió conscient, decidida i meditada de la persona que pren la decisió, sinó que també hi entren aquests factors externs, com són les associacions ultras, que quan veuen que hi ha un cas, d'alguna manera, doncs, s'acosten a la família en un moment de màxima vulnerabilitat. No sé si la llei també hauria de contemplar que no fossin aquestes associacions les que s'acostessin a aquestes famílies. Perquè ha de ser molt complicat, a més, haver demanat el dret a morir dignament, i en lloc de tenir aquesta companyonia de la teva família i aquest acompanyament, acabar la grenya, permeteu-me l'expressió, no? Sí. Doncs sí, pot haver de lidiar amb aquest dret a la mort amb un conflicte familiar
1: en aquests moments. Però és la decisió també d'un familiar, em sembla.
2: Sí, però moltes vegades, tant en el cas de la Noelia com el d'en Francesc, ha sigut perquè Abogados Cristianos
1: ha insistit en
2: els pares, en les dues ocasions, s'ha proposat com a ser els advocats familiars i han insistit en que la vida, doncs...
1: I els pares han decidit que tirin el procés endavant.
2: Els pares, que no la mare.
3: I que el pare, i què s'entén, per exemple, en el cas de la Noelia, que sí que vaig seguir-ho més, l'altre no l'he seguit tant, però què s'entén per familiar proper? Perquè tu pots ser de sang el teu pare, però pots no tenir relació, que crec que era el cas, que no, bueno, des de feia anys no tenia relació amb ella. Llavors, clar, això és un familiar proper, no ho sé, vull dir...
2: Veurem com s'interpreta també, no?, aquesta doctrina del Suprem, perquè al final les lleis són interpretables, si no, la llei de l'eutanàsia no rebria...
0: És
2: aquests recursos de cassació.
0: Perquè després, en molts casos d'aquests, després està d'acord amb la pena de mort, de matar una persona que hagi fet un delicte.
2: I després, existeix, en tot cas, que no existeix...
0: Aquí no existeix, parlo en general, la mort. Vull dir que hi ha unes contradiccions també molt grans. Vull dir, gent que està d'acord amb la pena de mort i després està... No ho sé. Jo vull dir que és... En quant a això que estàvem dient, home, jo m'imagino una persona que ha pres aquesta decisió, que no té de ser fàcil, que després lluiti amb aquestes coses, no? Que tu estàs d'acord i hi hagi el teu tiet, que digui, no, home, no fotis, que t'aniràs a l'infern, perquè si no, no pujaràs...
2: Aquests... Bueno, si diu te'n vas a l'infern mig encara, el problema és que se'n vagi a un jutjat i et posi un sí, postcontenciós, no?
0: Sí, però això és horrorós. Vull dir que en comptes d'acompanyar-te amb una decisió tràgica, que encara et faci empatir a sobre. Vull dir, això ho trobo demencial, jo. Trobo demencial.
1: Però jo diria que la mort no és una tragèdia, eh? La mort no és una tragèdia.
0: Home, segons per aquí.
1: No, aviam. És un fet natural,
0: ah,
1: que
0: sí,
1: que tots
0: bueno,
1: hem de morir,
0: no,
1: per tant,
0: sí, home,
1: moltes
0: nostre...
1: vegades aquesta concepció, sí, diríem, que sí, de la mort, que sí, la tenim una mica...
0: Però com...
1: No, no però... és una cosa natural, la qual, doncs, has de...
0: Sí, vale, Àlvaro, però sí, sí. Morir com tot dona gana, no? No morir patint com bèstia.
1: No, no, això sí, però...
0: La mort és un fet natural,
1: això.
0: És una
1: tragèdia per ell, però pels demés també pot ser una tragèdia.
0: Bueno, escolta, mira, ahir es va morir un... Ahir, feia 5 anys, es havia mort un gran amic meu, en Jordi Alomar. A mi m'ha deixat un buit a la meva vida terrible, perquè era un amic. Però bueno, escolta, ja està, m'ha donat molta vida a ell, vull dir, sí, per sí, mi ell es va morir, però em havia donat molta vida. Jo li havia donat amb ell, se'm va anar tranquil i ja està. Clar que és una tragèdia per qui ens abandona sí, aquest amic. Però bueno, escolta'm, és un fet natural, com tu dius.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: De fet, l'eutanàsia és un dret des del 2021, farà 5 anys. Però a Catalunya es materialitza el dret a l'eutanàsia només en 4 de cada 10 casos que es demanen. Són dades del 2024, que són les últimes que ha publicat la Generalitat de Catalunya. De 358 sol·licituds se'n van aprovar 189 i d'aquestes 74 persones van morir abans de rebre la prestació quan ja estava aprovada. No? Què ens diu també això de les garanties del sistema? Si cal modificar aquesta llei, com està treballant associacions com Dret a Morir Dignament, perquè hi hagi un termini de 20 dies un cop s'aprova, doncs, per exercir aquest dret a la mort digna. Què en penseu?
1: Pues no ho sé. La veritat és que la mort digna...
2: No, abans dèieu, no? Tenim les lleis, després falta...
1: Sí, sí, per això. Vull dir que tenim unes
2: les eines perquè es compleixin en temps i forma.
1: Això
2: no?
1: Mateix. El que passa és que, evidentment, doncs, són interpretables i la gent doncs, utilitza doncs, la interpretació per poder-la doncs, afavorir el que ell vol, no? Jo penso que l'opinió és vàlida amb totes les seves contradiccions, però la decisió no. La decisió és de la persona que pateix i de la família, sobretot de la família. A partir d'aquí, bueno, existeix això, la gent utilitza, doncs ho hem de gestionar, no?, d'alguna manera, i per tant... Els periodistes feu la vostra feina, dient que probablement doncs, aquestes coses és un desastre, i per tant s'ha doncs, de donar a conèixer, i per això estem parlant ara d'això.
0: Sí.
1: Per tant, dir, doncs, si la llei fos dir, exacta i tothom pogués fer-ho, doncs no estaríem parlant d'això.
2: Falla el sistema.
0: Falla el sistema, perquè lògicament si tens sistema... de morir-te al cap d'un any i pico, quan ja tens acceptat tot...
1: Sí, sí.
0: Home, jo crec que aquí també hi ha un punt important, que els metges que no vulguin practicar-ho, jo ho trobo molt bé, vull dir, també és la seva consciència, o sigui, però bueno, hi ha metges suficients, perquè no estigui un any i pico una persona que ha decidit morir, que ha guanyat ha passat tots els tràmits...
2: Moltes vegades el TAP es troba a l'atenció primària, no?, que és el primer pas on es fa la sol·licitud, i a vegades, en funció del facultatiu, doncs...
1: El que m'agradaria és que tens el facultatiu...
2: S'encalla més o s'encalla menys la petició. Ja. No ho sé si també la llei hauria de preveure altres mecanismes perquè justament no depengués de la persona que tens al davant i de la seva ideologia, possiblement... Que tu puguis accedir o no a aquest dret que garanteix la nostra legislació.
3: Exacte. Si convé que pugui com derivar un altre, però que hi hagi un mecanisme ràpid, que aquesta derivació com a mínim sigui ràpida, si és que el professional no vol fer-ho. Però sí, clar, al final, bueno, anem una mica també, no sé si fins a quin punt també pot estar relacionat amb la saturació del sistema públic sanitari, ara que estan els metges de vaga, sempre està bé dir-ho, però en tot cas... El tema clar és això, el tema dels terminis és que hi ha malalties que no, vull dir que no entenen de terminis burocràtics, que poden anar molt ràpid i que es pot deteriorar molt la qualitat de la vida molt ràpid. Llavors, això és un problema, però alhora s'ha de poder
1: gestionar bé.
3: Resoldre, exacte.
1: I que, sí, perquè el facultatiu corresponent, doncs, a la millor, doncs, es nega o qualsevol cosa d'aquestes, i llavors has de buscar una altra, sí. Un tema, anem a dir, de gestió...
3: Sí, sí, no, jo què sé, el meu pare és metge, per exemple, sempre posa molt èmfasi en el tema de que la medicina està per preservar la vida.
1: Mm-hmm. Clar.
3: Però, clar, al mateix temps també una vida digna, llavors, bueno... per una banda, això, entenc que els metges que vulguin no voler aplicar-ho, però alhora, doncs, bueno, potser s'han d'establir altres mecanismes, però per agilitar.
2: De fet, abans parlàveu, no?, deia, no sé si era l'Àlvaro, la mort és una tragèdia, o, no? No sé si penseu que estem preparats socialment a parlar de la mort com a societat. En tot cas, les peticions a Catalunya han crescut un 63% en un any, per morir dignament, no? No sé com interpreteu també aquestes dades. No sé si és que la gent coneix més la llei o que a poc va sent una mica menys tabú aquest final de la mort i decidir, en el pitjor dels casos, perquè si es pren aquesta decisió és perquè el final de la vida no està sent amb salut, amb independència, no?
1: Sí, sí, oblidem, anem a dir que hi ha molta gent que ho ha fet i, per tant, anem a dir, se n'ha sortit. Hi ha un cas o dos casos que va passar això. Llavors sembla que sigui més important aquest, el segon cas, el cas d'Ameriquet, que no pas tots els altres que ho han pogut fer.
2: Home, 74 van morir abans dels que ho havien demanat, sí. Van morir abans de tenir aquesta mort assistida. Clar, de 380, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
2: No? La gent que ha quedat pel camí.
3: Sí.
1: Bueno, sí. Que aquestes coses... és un problema d'estadística, no? Però, sí. Bueno, en principi jo penso que... s'aplica i penso que està molt bé la llei i, per tant, anem a dir, escolta'm, es tiri endavant.
0: No, el que tu deies, que jo crec que hi ha més coneixement de la llei. Jo parlo per l'entorn meu, Vull dir, que hi ha més coneixement i sento molt sovint, doncs això, el CAP comença a gestionar-ho, doncs jo ni idea fer-ho. O sigui que això ho sento al meu entorn.
1: Sí, però això ho dius, però després a l'hora de la realitat és més complicat.
3: Sí, però això pot ser qualsevol punt de la vida.
1: Sí, sí, sí. Jo el que crec és que no estem preparats pel tema de la mort.
0: Bueno, perquè la nostra cultura l'ha fet una cosa tràgica.
1: Sí, per això.
0: La cultura que fa un fet alegre, el fet de la mort.
1: Bueno, no n'hi ha alegre ni tràgica, vull dir, no, és una cosa una mica natural.
3: N'estem desconnectats per això, fins i tot en la nostra cultura, és a dir, fins i tot si ens anem els nostres avis, que ho vivien com una cosa segurament tràgica, com aquests rituals del plor, del negre, però és igual, sigui un ritual que sigui, fins i tot, no?, els de Mèxic, que són com més alegre, hi havia un ritual com establert sobre com afrontar la mort, i avui en dia jo crec que ens hem desconnectat molt d'aquesta, vull dir, ni veure-la en positiu ni negatiu.
2: Els morts no es vellen a casa, per exemple, no?
3: Exacte, per exemple.
2: Que abans hi havia aquest contacte de la família.
1: La por de no saber què hi ha després de la mort.
0: Jo no sé si coneixeu Benarés, a l'Índia. Sí. La gent va morir. Jo em vaig estar al 85. I trobes la gent que havia anat allà a morir i s'estava morint als carrers. Vull dir, era un fet normal i lògic, i es vivia com un fet. Es volia anar a morir a Benarés, que els carrers el fotessin al riu. Bueno, era un fet. No ho trobaven, no sé si alegria, però ho feien com un fet natural.
1: La cultura de la mort.
0: Sí.
1: Sí, és molt important.
2: Simplement en falta, no? De fet, moltes vegades es separa els infants o se'ls explica d'una manera una mica naïf, potser, no? De quan mor algú a la família, que amb sort els primers doncs, són la gent més gran, no? Però també s'ha d'aprendre a conviure... No sé si ho fem prou bé, si eduquem prou bé en aquest sentit, perquè al final hi passarem tots.
0: Justament.
3: Jo vaig viure molt, perquè jo vaig viure amb els meus avis quan jo era adolescent, i és quan es va morir tots dos. Amb la meva àvia, jo tenia 15 anys, i bueno, per circumstàncies no estàvem a casa quan va morir, i va ser molt ràpid, tenia un atac de cor. Però inclús no havent estat, diguem-ne, cap de nosaltres allà, és veritat que els meus pares ens van com preservar més, els meus germans eren molt petits, també és veritat, no? Però ens van deixar amb uns amics i tots els rituals i tal els van fer ells. Alhora sí que vam fer la vetlla a casa, això sí, el meu pare va voler fer així. En canvi, el meu avi, jo ja tenia 18 anys, a més, els meus pares s'estaven separant i llavors jo vaig tenir com més responsabilitats que la meva mare, perquè era com més directa jo en aquell moment. I llavors vaig acompanyar el meu pare al tanatori, quan ens van explicar coses, bueno, vaig estar com amb el meu pare en aquell moment. I vaig viure molt diferent. I també després fent torns a l'hospital, em va tocar estar en el moment exacte en què va morir també a l'hospital. Llavors, en què a més també va participar la meva mare, perquè ella sempre deia que era seguida sent el seu sogre. Bueno, una mica, doncs, viure-ho tant de prop també em va permetre com entendre molt més això, no? I també sentir que l'havia acomiadat. I trencar
2: les pors, possiblement, no?
3: Sí, exacte, exacte.
2: Allò que potser ens fa tanta por,
3: tabú, sí,
2: no? Veure algú morir, algú que tu t'estimes,
3: sí,
2: que a priori fa por,
3: sí,
2: no? Fa terror.
3: Sí, sí.
2: Quan ho vius i ho naturalitzes com un procés més de la vida, fins i tot a vegades et sents agraït, no?, d'haver pogut acompanyar.
1: Sí, sí, però el que passa és que la realitat és que ningú es va morir. I que volem
2: mentre està bé.
1: I volem allargar, sí, la vida al 100 i 110.
3: Sí, jo crec, sí, no, que no, però... jo crec que la meva besàvia
1: sí,
3: es volia morir, tenia 90 anys, sí, i deia, sí, sí, ella deia, tinc el passaport demanat però no me'l vol abandonar. No, no.
1: Sí, la meva sogra tenia 99 anys, a punt de fer el 100 anys, i dic, bueno, és que jo no sé què faig aquí, perquè, clar...
3: No em toca.
1: Ah. Aquí, ja no tinc les amigues, ja no tinc a ningú, pràcticament té la família.
2: És que s'ha d'entendre.
1: S'ha d'entendre, també.
0: Però és que el procés mental, jo tinc 76 anys. Penso molt diferent que fa 10 anys.
2: I
0: penso molt diferent de fa 20 anys. Mm. I penso molt diferent de fa 30 anys.
2: Afortunadament, no?
0: Sí, perquè les coses... no sé, un exemple, ara m'han convidat a anar a Washington, sí. No hi vaig. Perquè què vaig a fer ara, a la meva edat? Si fes 10 anys enrere, ja has anat, i vas assimilant coses com un fet natural i ja està.
2: Mm-hmm. Doncs fins aquí. Parlarem ara amb la Consol, que és el responsable de l'Associació de Dret a Morir Dignament a Sant Cugat. Seguirem parlant, perquè la vida al final, la mort forma al final
1: part de la vida.
2: De la nostra vida.
1: No hi ha vida sense mort, ni mort sense vida.
2: Albert, Lluís, deia, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Vinga.
0: Bon dia.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui volem parlar dels drets al final de la vida, un debat que torna a l'actualitat arran de la decisió del Tribunal Suprem d'avalar que persones amb una vinculació estreta amb un sol·licitant puguin recórrer a una eutanàsia ja autoritzada. Una resolució que ha obert el debat sobre els límits, les garanties i els obstacles que encara poden trobar les persones que volen exercir aquest dret reconegut per llei des del 2021. En parlem amb la Consol Farràs, ella és la coordinadora de la secció local de l'associació Dret a Morir Dignament. Consol, molt bon dia.
1: Bon dia i gràcies.
0: Justament aquests dies tenim la visita del papa Lleó XIV a l'Estat. Ahir feia la seva primera incursió a Madrid, va fer una intervenció al Congrés dels Diputats i va tornar a expressar el seu rebuig a l'eutanàsia i ho feia amb aquestes paraules.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: Evidentment, ja les havia sentit, Consol, sí. Aquestes paraules. Sí, clar, sí. Com ho heu entomat, això, des de l'associació?
1: A veure, és que jo el que penso és que una cosa és quan es parla genèricament, que es pot dir el que vulguis, i tot s'aguanta. Estem parlant de drets individuals de les persones i que jo crec que aquesta cura que el papa reclama, que jo també vull pels que estan a punt de néixer o els que ens estem morint, és que es tingui en compte la nostra voluntat. Els que neixen no en tenen, els hem de cuidar. La persona que té un fill pot decidir també si el vol tenir o no. Depèn de cada persona, és un dret personalíssim i que cadascú té unes circumstàncies determinades en cada moment de la vida. Jo ara sóc gran, tinc 75 anys, tinc molt clar la meva opció, tinc molt clar la meva idea. Quan em mori, no sé quan sigui, d'aquí a 15 anys, pensaré el mateix. M'ho puc plantejar. Jo crec que sí, però i si no? És a dir, tot això depèn de cada persona, dels seus interessos, de la seva sensibilitat en cada moment de la vida. Per tant, el que diu el papa, jo estaria d'acord, però cuidar també al final de la vida pot ser respectar la voluntat d'aquesta persona.
0: Quin paper creieu que han de tenir les conviccions religioses en aquest debat, no? En el debat de l'eutanàsia? Al final el papa fa un discurs en un espai que és on es fan les lleis.
1: Sí, això ens va sorprendre. Perdó. A mi m'ha sorprès molt perquè som un estat que diuen laic i confessional. I se li dona una tribuna del Congrés. O sigui, a veure, a mi aquesta recepció que es faci en un estadi olímpic o en un acte d'aquests que hi pot haver de música, a mi em sembla perfecte. Però és la sobirania del poble, que és el Congrés. Per tant, a mi això m'ha sorprès. Però, bueno, com que tinc molts anys, m'han sorprès moltes coses més de la transició cap aquí. Per tant, potser no és el tema a parlar ara. O sigui, no m'ha sorprès, el papa fa el seu paper, defensa la seva ideologia, i em sembla perfecte que les persones que tinguin aquesta ideologia ho creguin i ho segueixin. Respecte per tothom.
0: Possiblement el que sorprèn més, no?, i el que ha sorprès a moltes entitats, són els aplaudiments finals d'alguns dels partits polítics que precisament van donar llum verda a aquesta llei l'any 2021. No? Ja, ja. Això potser és més difícil d'encaixar.
1: Però com que hi va haver una mica de picar les crestes a tothom, la immigració, el tal, tal... O sigui, tots els va picar una mica les crestes amb tot, per tant, tots van haver d'aplaudir perquè si no queda... Els uns agafen una cosa, els altres n'agafen una altra. A mi em va sorprendre i estem tristos perquè se'ls dona una altaveu molt gran. I llavors què passa? Com que quan tu decideixes estàs en el teu àmbit privat, a vegades pot coartar aquestes grans manifestacions si tu no tens molt clar el teu àmbit privat. I això és el que a nosaltres ens entristeix, una mica, però és així.
0: A l'Estat espanyol l'eutanàsia es va aprovar el 24 de març del 21, va entrar en vigor el 25 de juny d'aquell mateix any, per tant
1: ara fa
0: 5 anys.
1: Sí.
0: Quin balanç en feu de la seva aplicació?
1: A veure, hi ha hagut dificultats, i sobretot hi ha dificultats, depèn de la comunitat autònoma del sol·licitant, i no entrarem més en política, però ja ens ho podem imaginar. Aquí Catalunya està funcionant molt bé i està funcionant bé. I llavors, no sé si és per parlar-ne ara o no, hi ha hagut dos casos...
0: Uh-huh. El de la Noèlia i el d'en Francesc.
1: Que un grup d'una ideologia molt marcada n'ha fet un altaveu fantàstic. Però és que jo d'entrada el que vull dir és dues coses. Una, de les 361 eutanàsies que s'han practicat aquí a Catalunya amb dates que tenim però que encara no ha publicat el Departament de Salut, hi ha hagut dos casos que hi ha hagut un problema. 361, no. I si això ho mirem a l'estat espanyol, han sigut 1.500 casos i aquests dos han sigut un problema. És a dir, és molt poc significatiu. I l'altra cosa que vull dir és, per sort, nosaltres, cada persona viu en família. La família estima aquesta persona. Morir-se, no ens ho triem. Ens morim, el nostre cos és finit, la nostra matèria s'acaba. Quan tu tens un familiar que vol i expressa el seu desig de no patir, veure, ningú ens volem morir, ningú, però amb les condicions que estem ara aquí, bé. Uh-huh. Quan un familiar teu ja diu no puc més, no vull, no vull aquest dolor, estimar-lo és deixar-lo anar i que es faci la seva voluntat. Per tant, jo et diria que sort tenim que les famílies s'estimen o ens estimem i, per tant, no posem cap impediment. Aquests dos casos que hem parlat, perquè hi ha hagut una associació darrere, ha llançat els pares a fer aquestes coses, senyors que segurament ells no sabien ni com fer-ho. Uh-huh. Vull dir que hi ha hagut molta ajuda de darrere.
0: Justament estem parlant d'aquestes setmanes, no?, que fa que el Tribunal Suprem ha acordat que es permetrà frenar les eutanàsies ja aprovades si algú amb un vincle, i cito textualment, molt estret amb el sol·licitant, ho demana, no? Deies... Només han sigut dos casos dels 361 a Catalunya. El que passa és que, evidentment, s'han fet molt mediàtics i això ha sigut un altaveu. Hauríem de mirar aquesta doctrina també, què vol dir aquest contacte molt estret. Si hi ha la interferència de grups ultra, com ha sigut el cas d'Abogados Cristianos en aquests dos casos que han estat al costat del pare de la Noèlia i del Francesc, quina influència té. Però a mi m'agradaria, Consol, que ens diguessis, al final, què suposa judicialitzar aquests casos quan ja estan autoritzats. La Noèlia va passar fins a 5 instàncies judicials. El Francesc és el que ha propiciat aquesta doctrina del Suprem i fa més d'un any i mig que tenia...
1: I ara ha de començar el procés com la Noèlia. O sigui, que ara encara... Perquè, perdó, la diferència és que amb la Noèlia es va dir que la resolució del tribunal, bueno, del comitè de garanties, era incorrecta i que no estava bé. I s'ha demostrat que sí, la Noèlia ja no hi és. Uh-huh. Però en el cas del Francesc es va fer... A veure, l'eutanàsia és un tràmit administratiu, no és un tràmit judicial. Uh-huh. Amb un tràmit administratiu jo puc estar en desacord amb que jo que sé, tinc un terreny i me l'expropien per 100.000 euros i jo no estic d'acord, jo puc interposar dient no estic d'acord. O bé, quan es convoca una manifestació de qualsevol tipus, s'ha de fer una instància per demanar-ho, t'ho poden denegar o no en un ple determinat. Llavors, esclar, què passa aquí? Algú ha interposat. Llavors, què diu la llei? Que una persona, una tercera persona, com molt vinculada, però que es demostri molt una vinculació i que l'afecta moltíssim això, pot interposar aquest dir, ostres, jo no estic d'acord amb aquesta resolució, però si la resolució està presa a consciència, com ho fa el Tribunal de Garanties o el Comitè de Garanties, i es compleixen els requisits de la llei, la conseqüència és allargar el patiment d'aquesta persona, perquè a aquesta persona li acabaran fent, si ella vol, la prestació d'ajuda per morir. Què es fa? S'allarga el patiment i el procés. Per tant, el de Cristianos s'hauria de veure, per això és una tortura. S'està torturant a gent. Bueno.
0: El Parlament justament ha impulsat una reforma per evitar que aquests recursos, a més, s'allarguin indefinidament i perquè resolguin amb més celeritat. De fet, vosaltres des de l'associació també demaneu que resolguin en un termini de 20 dies.
1: No és només que ho demanem, ho hem impulsat nosaltres. És a dir, un dels objectius de DMD és que hi ha tot un grup d'incidència política amb gent de la societat civil i juristes que són els que veient com estava això, es deia, bueno, a veure, dintre d'aquesta... Perdó, no soc jurista, Dintre del que és el contenciós administratiu, tu pots, allò que t'he dit abans, una vaga. Ah, que amb una vaga, si jo demano fer vaga el dia 15 de no sé quan, no em poden contestar després d'aquest dia. Hi ha uns plaços ràpids per contestar amb una demanda. Doncs el que hem dit nosaltres és que quan algú posi una resolució en contra... que afecti els drets humans, com pot ser l'eutanàsia, que resolgui en un plaç curt. de 20-25 dies. Això es va aprovar al Parlament de Catalunya. El que passa que el Parlament de Catalunya ho té que demanar al Congreso, que curiosament entra demà passat, el dia 11 de juny. L'11 de juny el Congreso de los Diputados entrarà a tràmit parlar per poder modificar aquesta llei.
0: Sou optimistes en què es pugui resoldre? Amb les majories que hi ha ara per ara?
1: No vull confondre els desitjos amb l'optimisme, però jo crec que sí que es farà.
0: Tant de bo.
1: Tant de bo.
0: Tant de bo, sí, sí. Quins altres canvis, consol legislatius o administratius, creieu que caldrien impulsar per garantir aquest dret?
1: Jo crec que amb això ja anem bé, perquè s'ha aconseguit la llei d'eutanàsia. Hem aconseguit, tenim ja de fet fa molts anys, el document de voluntats anticipades.
0: Ara en parlarem.
1: Hem aconseguit com a associació que aquest document de voluntats anticipades, qui valori la teva capacitat per fer-lo, sigui la gent del teu cap, els metges, els infermers. Amb això ha facilitat moltíssim. Tot això ho hem treballat nosaltres. Què s'hauria de fer ara? Anar en el moll al fondo de la llei, amb altres coses que la llei no contempla, com per exemple podria ser el cansament vital. Perquè, és clar, tu per demanar la prestació d'ajuda per morir has d'estar molt malalt, en fase ja terminal, amb una malaltia irreversible, no curable, i que et portarà en un termini més o menys llarg o curt a morir, o tingui una situació que tu no et valguis per tu mateixa. Per exemple, un jove amb un accident de trànsit queda tetraplègic. Vol dir que només té el cap per pensar que per la seva vida quotidiana li han de fer tot. Aquesta persona també pot demanar l'eutanàsia. Però hi ha persones molt grans que diuen, jo què hi feic aquí? Jo ja en tinc prou. És a dir, quan som molt grans, se'ns mort el nostre món, els nostres amics, la nostra família. És a dir, tot es va desmoronant una miqueta. Llavors pot haver-hi gent... A veure, repeteixo com hem dit al començament, és una cosa personalíssima de cadascú. No és per tothom, és perquè ho sent així. I pot haver alguna persona que digui, jo què hi faig aquí? Doncs aquest punt no està contemplat amb la llei d'eutanàsia. Algun altre país ho tenen una mica millor.
0: En quins països us emmiralleu que es facin les coses d'alguna manera que vosaltres creieu que es fan més correctament?
1: És Holanda, Bèlgica, Luxemburg, però tot hi ha un retrocés general social de tots els drets i de les llibertats de les persones.
0: Has parlat del document de voluntats anticipades.
1: Sí.
0: Consol, explica per qui no el conegui exactament què és.
1: A veure, el document de voluntats anticipades, que tothom sabem què és fer testament. Vale. És els nostres béns, les nostres cases i pisos que els deixem a... I nosaltres, doncs, el document de voluntats anticipades, expressem la nostra voluntat de què voldríem que ens fessin a nosaltres si nosaltres no som conscients en aquell moment. És a dir, si a mi em passa alguna desgràcia, algun accident, si jo sóc molt gran i tinc una malaltia terminal, jo vull expressar, ostres, no em feu això, jo puc rebutjar tractaments, puc fer una sèrie de coses, però ho he de deixar escrit. Escrit, no hi ha cap model oficial, tenim un model, la Generalitat de Catalunya en té un altre, el Departament de Salut, però en definitiva tu expresses les teves decisions i les teves voluntats quan estiguis malalt. Si tu tens el cap clar estant malalt, sempre el que val és el que dius tu. Però si tens una situació que tu no et pots valdre i no et pots expressar, per això tens el document de voluntats anticipades que quedi expressat, fet i penjat a la meva salut.
0: Que ningú hagi de prendre una decisió per tu.
1: Exactament.
0: No? Està prou estès el coneixement del document de voluntats anticipades?
1: Jo crec que cada cop més, fa molts anys que ens dediquem a fer atenció a les persones, a fer xerrades i això, però no deixa de ser que la gent no volem parlar de la nostra mort.
0: És tabú encara, eh?
1: Sí. Amb els joves també fem xerrades nosaltres a instituts i tal, a parlar de la vida i la mort, és que és el mateix, és la vida i la mort és el mateix procés, parlar-ho, naturalitzar-ho, i també és cert que el tant percent de gent que l'ha fet és menor, i sabem que tot la llei d'eutanàsia i fer el document de voluntats anticipades no serà una cosa potser mai majoritària, perquè depèn molt de cadascú.
0: De fet, no és una obligació.
1: No és una obligació.
0: És una opció.
1: Exacte,
0: no?
1: És un dret que tenim.
0: Que tenim un dret a decidir
1: exactament,
0: sobre...
1: Exactament, fer-lo servir una és el teu.
0: A Sant Cugat, de fet, amb les dades del 2024, que són les últimes que hi ha publicades per la Generalitat, hi ha registrats 3.266 documents de voluntats anticipades, això és un 3,3% de la població, és una de les xifres més altes de Catalunya. Com ho interpreteu des de l'associació?
1: Bueno, ja... Et vull dir dues coses. Ho interpretem que potser, a veure, Aquí a Sant Cugat potser hi ha una... És molt difícil de dir això. Un ambient sociocultural de gent, potser una mica, amb estudis, no sé, amb més consciència, però això es pot donar tot arreu, per tant, no? I també el que vull dir és que... O sigui, a mi no m'ha sorprès que sigui de les ciutats que té més documents, però també us vull dir una cosa. Les xifres que dona la Generalitat és sobre el total de la població.
0: En aquestes xifres totals seríem la tercera ciutat amb més documents de Catalunya, oi?
1: Correcte, sí. I llavors què passa? El document no el poden fer la gent de 0 a 18 anys. Per tant, es pot fer a partir dels 18 anys. Si jo agafo aquest segment de la població de 0 a 18 anys i l'elimino perquè no tenen el dret de fer-ho, llavors parlem que ara de la xifra exacta no me'n recordo, però Sant Cugat seríem 77.000 i pico d'habitants majors de 18 anys. Amb la qual cosa, el rànquing, el nostre tant percent de gent que té el document fet és el 4,2%. Ens posem a la primera de Catalunya. Perquè això, Sant Cugat, hi deu haver molta població juvenil. Per circumstàncies, pel que sigui. Tanta població que llavors el decalatge que hi ha entre la població total i la major de 18 anys...
0: És més ample.
1: És més ample. Llavors, som, o sigui, el 4,2% de la gent de Sant Cugat tenim el document de voluntats anticipades fet. Minoritari. Però que aquestes persones ja ho tenim resolt.
0: Per aquelles persones que ens estiguin escoltant, que no coneguin el document de voluntats anticipades, o que sí que el coneguin però no tinguin clar quins són els passos que han de seguir, Consol,
1: sí.
0: Com ho hem de fer si volem registrar aquest document?
1: Bueno, a veure, d'entrada molt fàcil. Nosaltres com a entitat estem agraïts a l'Ajuntament de Sant Cugat que els dilluns al dematí ens deixa un espai, el despatx 3, el pis primer, a la Casa de Cultura, i les persones que vulguin venir a parlar i a saber, hi som sempre. Millor si ens ho demanen per correu, però vull dir que atenem també personalment. Llavors, un cop fet això, i saben el document i ho tenen claríssim, algú ha de validar la seva capacitat mental per entendre el que han fet i per signar-ho. Llavors, això abans es feia davant d'un notari, perdona, i ara també es pot fer, davant d'un notari, només que has de pagar.
0: En aquest cas és pagant.
1: És pagant, davant de tres testimonis, que aquests tres testimonis fan la feina de notari, o sigui, un per tres, i que diuen que coneixen la persona i que veuen que té el cap clar i que saben el que fa, i ara es pot fer en el cap. Has de demanar hora al personal sanitari, al teu metge o metgessa, infermer o infermera, i crec que també es pot fer el treballador social, que la persona aquesta, el metge, l'infermera, tal, no s'han de ficar amb el contingut del teu document. L'única cosa que fan és dir, aquesta persona té el cap clar, sap el que està fent, i ells signen això. A partir d'aquí, aquest document ja és vàlid, és legal, i és d'obligat compliment professional i ètic per la gent sanitària, pel personal sanitari. Llavors, això surt a La Meva Salut i tenen accés tots els metges de Catalunya i d'Espanya per veure quina és la nostra voluntat al final de la vida.
0: Cas que tinguéssim un accident, per exemple, doncs des del centre que ens atenguessin veurien si tenim aquest document i quins són els nostres desitjos expressos.
1: Correcte.
0: Consol, per seguir fent pedagogia i per seguir explicant això, justament aquest dijous teniu una xerrada al Club Muntanyenc, serà a 6:45 de la tarda. Què hi trobarà la gent?
1: Bueno, hi trobarà parlar molt poquet de qui som nosaltres, que en definitiva som una associació laica sense ànim de lucre i que la portem voluntaris, i saber quins són els drets al final de la vida, tots, i amb què es basen aquests drets, quina és la legislació que els empara. Llavors, a partir d'aquí, parlarem també del document de voluntats anticipades, presentarem una miqueta totes les parts, i llavors hi ha la part que és més interessant, que parlarà de tota aquesta judicialització que últimament hi ha hagut, i donar-hi, o sigui, poder-ho parlar per centrar-ho. De què estem parlant i què passa? I quin és el futur de tot això? Llavors, jo crec que pot ser, bueno, molt interessant.
0: Doncs tothom ha convidat,
1: exactament,
0: en aquesta xerrada d'aquest dijous 11 de juny al Club Muntanyenc. I si no, ja ho sabeu, també oficines obertes els dilluns a la Casa de Cultura amb l'Associació de Dret a Morir Dignament.
1: Molt bé.
0: Consol Farràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies per donar-nos a veu, que és el que...
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestà i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell amb 74 de 95 i la Farga i el Viaró amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc. Concretament, el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot.

i existència siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor butterfly, pobra papallona.

Poor Butterfly, pobra papallona, de Sonny Rollins. Un tema no només del film nord-americà El negociador, sinó també d'un de finlandès del 1996 titulat Salts laterals, sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Luis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Kate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb Renée Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb Bastil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Si escoltes la ràdio,
5: no et pots perdre el Col·lectius en xarxa.
4: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
5: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
4: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en xarxa.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
9: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
8: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
13: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
14: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
15: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
16: Fa el tacte i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
17: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no. Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
18: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
19: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
19: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
20: Cultura viva, es queda a l'Hospitalet de l'Infant per parlar amb la colla de diables de l'Hospitalet de l'Infant. Amb qui? Doncs amb Raül Hidalgo. I amb nosaltres avui tenim el Raül Hidalgo des del Vall de Diables de l'Hospitalet de l'Infant. Què tal, Raül? Com estàs?
21: Hola.
20: I anem doncs, a conèixer una miqueta més el nostre bestiari. Comencem amb l'Orroc?
21: Perfecte.
20: Qui és l'Orroc?
21: L'Orroc és la bèstia infantil o la bèstia jove de la nostra entitat. La porten els portadors de 8 fins a 17 anys.
20: I per què l'Orroc?
21: Bueno, la veritat és que va obrir a la vegada que la jove, no teníem gaire contacte de com fer les coses amb els petits, i anys anteriors, bastants anys anteriors, el grup de teatre d'aquí de l'Hospitalet, Cubo Vadis, ens havia cedit un cap d'un drac que feien servir ells pels pastorets, i ja no l'utilitzaven i ens el van donar i estava allà al local. I pensant en com fer una bèstia, a més perquè va ser el Covid, que teníem temps per fer coses.
20: Perfectament.
21: I pensant en una bèstia que fer, van dir, bueno, doncs aprofitem el cap aquest, i això ha anat creixent. Amb els anys se li va ficar més simbologia, es va arreglar, enguany se li ha canviat el cos també, se li va ficar rodes, etc. I pues, tenim el que tenim a dia d'avui.
20: I finalment doncs, és un símbol de la colla doncs, petita, en aquest cas, no? Com és
21: Sí. És bastant peculiar, perquè és... aquí tenim la peculiaritat que la bèstia adulta és més petita que la bèstia infantil.
20: Està bé, això.
21: La bèstia infantil, me sembla que es fan 8 metres, sí? Una cosa així bé llarg, però són 5 portadors, perquè pesen uns 80 quilos.
20: Wow.
21: En total, porta rodes.
20: Bueno, és mal.
21: Està bé, i l'homoria, que en canvi és molt més petit, és un portador només, però en punts de foc són semblants. Sí que és veritat que per ser una bèstia infantil té més punts de foc del normal, són 19 punts. De normal, una bèstia infantil són uns 6-7 punts. Aquí, bueno, és que anem...
20: Com va ser l'experiència quan va sortir per primera vegada que ho va mostrar doncs, al públic l'Orroc?
21: Bueno, una prova beta, sí. Una mica. Sí, va ser per Sant Joan, perquè ho fèiem a un camp de terra perquè estàvem en Covid i no podíem fer cercaviles. D'allí va sortir la idea de fer la bèstia per poder donar més espectacle a la plaça. I pues, va ser un prova i error. Ja va haver coses que van dir molt bé i va haver coses que van dir això ho hem d'arreglar. Però bé, sí, la veritat és que bé. Ja, en quant a punts de foc se manté igual, només se li van posar dos més al cap. Funcionament, l'estructura interna sí que és la mateixa, no es va modificar. Sí que, bueno, se va modificar pues, estèticament. I també pel tema dels portadors se li va posar el tema de rodes, perquè sí que és veritat que quan ja vas a trobades de bestiari, que és una hora i pico, dues hores, bueno, pues, els portadors no deixen de ser nens.
20: Clar.
21: I al final posen rodes, pues...
20: I un cop, doncs, exhibit en aquesta manera, va dir, bueno, ja està, és nostre, es queda aquí, no?
21: Sí, la veritat, és que realment es va fer per això, per un espectacle només. El que passa és que, bueno, als petits els hi va agradar també, va ser com, hosti, doncs el podríem deixar, tal, no sé quantos... L'humoriac tampoc existia com a bèstia, com a tal, també va ser prototip, eren tot prototips, i al final, doncs, quan se va obrir l'Orroc, també, que el van dir de deixar-ho i tal, van dir, bueno, doncs anem a fer una inversió en tenir-los cuidats i que es quedin com a bèsties de l'entitat que mai havíem tingut.
20: I ara marxem a l'Humoriac, que el nombres, però no l'hem presentat com a tal. Què és l'Humoriac, quina simbologia té i quina importància dins del Vall de Diables, de l'Hospitalet?
21: L'Humoriac va néixer fa 9 anys, en realitat. Era un prototip, també. Aquí funcionem així una mica a prova i error i després ja veiem què ens trobem. Va ser un prototip, realment eren unes ales, ja està. Unes ales amb 10 sortidors i es va fer per un Sant Roc per una nit de foc. El traiem i ja està. I va estar molts anys així, que només sortia per la nit de foc, li fiquem una encesa i ja està. I arrel de fer l'Orroc, van dir, bueno, pues, potser els grans també hauríem de fer una inversió. Llavors va ser quan se li van augmentar els punts de foc. Això va ser enguany. De 10 punts se li van passar 22 o 24, crec que són. se li van posar rotatori, se li va posar el cap que no tenia, se li van posar garres, se li va reforçar l'estructura perquè no estava preparada per ser una bèstia. Sí. Bueno, en un marge de 2020 fins aquí, en aquests 4 anys, pues, s'han anat fent les inversions i al final és un rampenat. Tot que no és una bèstia com podria ser el Rocco, una bèstia que la gent coneix que se posa dintre, sinó que va penjada com una motxilla. El Muriac va penjada, porta dos ases, una motxilla, te la penges i tu la portes. Llavors el tratge, se van agafar uns tratges antics que hi havia aquí també, que són dels mateixos colors, llavors tu veus el diable en tot moment que el porta i forma part de la bèstia. És un conjunt.
20: I va passar parat. És a dir, va passar parat, perquè tu portes les ales a un costat i ets tu que estàs disfressat,
21: clar,
20: no?
21: Tu
20: és a dir, va passar parat i quan el veus,
21: correcte,
20: realment sembla que no, que estigui tot un.
21: És tot un, perquè sí que és veritat que quan se va decidir que aquestes casaques que s'havien fet anys anteriors són negres, se van fer anys anteriors per unes altres funcions i es van deixar apartades, ja no s'utilitzaven. Sí que és veritat que després de pintar l'Omuriac amb els colors que té a dia d'avui, que són els colors de l'entitat, ens vam donar compte que les casaques eren completament idèntiques. Llavors vam dir, bueno, pues, anem a donar-nos una utilitat, i que ja que el diable forma part de la bèstia i se li veu, no, com a l'Horroc no és el cas, portant les casaques que portem tots perquè no se'ls hi veu.
20: Perquè van tapats amb la tela negra, no?
21: Però, correcte, però l'Omuriac, com sí que es veia, van dir, bueno, doncs anem a donar una utilitat a aquestes casaques, i ja que forma part de l'espectacle, que sigui tot un conjunt. I de fet, si ho mires de lluny, se fusiona la casaca amb la bèstia i costava distingir una cosa de l'altra.
20: Això, aquestes figures, aquest bestiari ja té continuïtat al nostre, ja forma part, és la nostra identitat, no?
21: Sí, sí, de fet, bueno, per això diem que va néixer com un prototip, l'Omuriac, perquè de fet és un rampenat, perquè el rampenat és la imatge de la colla, és, de fet, el cap que té és idèntic al ratpenat que nosaltres posem a les casaques, que és un ratpenat que no té cos, les ales li surten del cap, no té boca, té banyes, un ratpenat una mica peculiar que nosaltres ja fa anys que portem a les casaques, i es va seguir amb la mateixa simbologia per fer la bèstia. És com una recreació d'aquest símbol.
20: Clar, i per què aquest símbol?
21: Doncs no ho sé, la veritat, no ho sé.
20: Ve de molts anys, no?
21: Em sembla que va ser cap als 90, que va ser quan se van canviar els tratges, perquè en principi eren liles, i bueno, quan es van canviar aquests tratges, que es van canviar per adequar-se als colors del baix camp, se va posar un rampenat a l'esquena, suposo perquè és simbologia del mal, el fet del rampenat, i es va fer aquest rampenat tan peculiar que a poc a poc s'ha anat implantant la imatge aquesta. Està als tabals, està als carros, està des d'enguany està el logotip també, que el vam incorporar al logotip, i bueno, ja ha passat a ser la imatge de l'entitat, d'un símbol que es va posar en un tratge, fins a dia d'avui que està a tot, absolutament a tot.
20: Colors que dèiem que formen part de la nostra colla, com és el negre, el vermell, no?
21: Colors del Baix Camp, això va una mica per comarques, que la zona té els d'això. Baix Camp, si no m'equivoco, potser algú me rectifica, però crec que són verd, vermell, blanc i negre. Nosaltres tenim tots menys el verd. Hi ha altres colles, van dir, per exemple, que la tenim aquí al municipi, sí que té els quatre colors, però bueno, nosaltres tenim aquests, tots els colors menys el verd.
20: Bueno, doncs...
21: No sé per què no es va agafar, però
20: bueno,
21: no els hi va fer gràcia.
20: Raül, no sé si ens deixem alguna cosa més referent a Vall de Diables de l'Hospitalet, que és la que representes tu i que ha volgut donar veu perquè la gent conegui una miqueta més la nostra entitat.
21: No, bueno, res, al final animar la gent, que tothom que vulgui, aquí estem, aquí sempre hi ha lloc per tothom. Si vols ser portador, hi ha bèsties per petits i grans. Si vols ser diables, està la colla jove, està la vella, tant petit per a grans. Si no vols tenir cap contacte proper amb el foc, estan els tabalers. Al final som 5 seccions, i si no vols estar en cap de les 5 i vols donar un cop de mà, sempre hi ha puesto. O sigui que aquí això és una família.
20: Molt bé, doncs ens unim a aquesta família. Gràcies, Raül.
21: A tu.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
22: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
23: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
25: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF, que permet mesurar amb una precisió inèdita l'alçària d'arbres, edificis i altres elements del territori. Un sistema que ha generat models digitals de Catalunya amb informació de cada 2 metres i que permet veure com evoluciona el territori en vertical al llarg del temps. En parlem amb Xavier Pons, que és investigador del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de l'estudi. Benvingut al POU.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies i aquí estic perquè ho vulgueu preguntar.
0: Perfecte, per començar, Xavier, quan parlem d'aquest nou mètode, de què estem parlant exactament i què permet fer que fins ara no es podia fer amb aquest nivell de detall?
1: Bé, permet dues coses. La primera és obtenir amb una exactitud molt elevada l'alçària dels objectes, tant sigui doncs, el terrat d'una casa o la part dalt d'un arbre o d'un arbust, etc., perquè fem una sèrie de càlculs amb les dades d'un làser que va embarcat en un avió i això ens permet doncs, tenir més exactitud de la convencional les dades. I la segona cosa que el fa doncs, que és totalment nova és haver-ho fet per una extensió tan gran, que és tot Catalunya, amb un nivell de detall també tan gran, de 2 metres, i alhora fer-ho al llarg de més d'un moment en el temps.
0: D'acord. Una de les coses també que sorprèn és aquesta resolució de dos per dos metres. Això explicat de manera entenedora què significa i quanta precisió estem aconseguint?
1: Doncs això el que significa és que si tu agafes el mapa que està en un navegador d'aquest web que qualsevol persona es pot mirar, i fa prou zoom, s'adonarà que es pot desplaçar en qualsevol direcció de Catalunya, però ja anar allà on vulgui, i cada 2 metres té una dada. Això és el que vol dir tenir una dada cada 2 per 2 metres. Però hem de pensar que cadascuna d'aquestes dades venen d'un conjunt de punts que el làser ha enviat a terra i que han rebotat i han retornat i després s'han analitzat en els nostres ordinadors, i d'aquesta manera el que fem és obtenir aquesta alçària representativa que en la majoria de casos no és un sol punt del làser, no? Sinó que en tenim, doncs, depèn de la zona, 2, 3, 4, 6, 11, depèn del lloc de Catalunya, gràcies a aquest vol de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d'aquests vols, perdó, perquè n'hem fet servir més d'un.
0: Parleu de dinàmica vertical del territori. Què vol dir observar el territori en vertical?
1: Vol dir poder-se fixar en uns aspectes que moltes vegades o gairebé mai doncs, es podien mirar d'aquesta manera. Per exemple, estem acostumats a pensar que existeixen uns mapes de vegetació o de les zones urbanes, etc., on tu pots tenir una taca en aquest mapa, un polígon, que et diu això és bosc, no? Però clar, tu no saps aquest bosc com d'alt és. Aleshores, saber la seva alçària té molta importància i quina alçària tenen els arbres i arbustos al voltant, etc., des d'un punt de vista de biodiversitat, etc. És a dir, per entendre com és, per fer-se una idea de com és verticalment el lloc sense haver-hi d'anar a cada un dels punts del territori, doncs és molt important aquesta densitat i saber com d'alt és. Però alhora també podem entendre i pensar que si aquesta dada no la tenim en un moment en el temps, sinó que l'anem tenint en diversos moments, podem veure, per exemple, com creix la vegetació, quins llocs creix més de manera natural, més en uns llocs que en uns altres, o quins llocs doncs decreix perquè hi ha una plaga o perquè ja s'ha fet una espessada, etc. I el mateix amb zones urbanes. Més enllà de les dades que els ajuntaments doncs, puguin tenir i així, que són dades, diguéssim, pels canals oficials formals i que a vegades també tenen més latitud, doncs, en aquest cas doncs, ho tenim amb una exactitud molt gran i fins i tot doncs, tenint les morfologies doncs, de teulades inclinades, etc. No? I si això ho tenim al llarg del temps, i a més a més ho tenim amb una exactitud molt gran, com deia, és a dir, que no és que ho diguem amb 2 metres d'imprecisió, sinó que ho tenim realment amb una exactitud centimètrica, doncs realment això és un abans i un després.
0: El sistema es basa en una tecnologia LIDAR que de manera fàcil, perquè ho entenguem, com funciona aquesta tecnologia?
1: Aquesta tecnologia es basa en ubicar un làser, que és un dispositiu que fa llum, i que es fan servir per moltes coses, des de llegir els CDs de música, que ara molta gent ja ara utilitza, però que igualment doncs, tots coneixem, i aleshores es munta un dispositiu que va emetent un pols làser i en un avió, i aquest dispositiu, en lloc d'estar tota l'estona mirant verticalment a sota de l'avió, doncs va fent com un escombratge esquerra-dreta amb moltíssima velocitat. Com que sabem la velocitat de la llum, en funció del temps que triguen els fotons d'aquest làser a anar fins al territori i a tornar, sabem exactament a quina distància, amb una exactitud molt, molt, molt gran, doncs estava el punt amb el qual ha col·lidit aquest làser. O sigui, si ha tocat doncs, el sostre d'una casa, el campanar d'una església, o la part de dalt d'un arbre, o la part d'entremig del tronc d'un arbre, diguéssim. No? És a dir, que en essència es basa en el següent. Tu coneixes molt bé la posició de l'avió i com està orientat en l'espai aquest avió, coneixes la velocitat de la llum, i envies un pols i saps quan torna. I en funció d'aquesta distància, doncs, perdona, d'aquest temps, doncs saps calcular la distància i la posició X i Z, o sigui, en el plano i en altura, del punt on t'ha xocat, diguéssim, aquell làser. I tot això genera com una estructura, un núvol multidimensional de punts, no? Molt gran, monstruosament gran, amb milions i milions i milions de punts, que ens permet refer aquesta estructura tridimensional del país.
0: M'ha cridat l'atenció també que dieu que podeu evitar errors provocats, per exemple, per pendents pronunciats o fins i tot pel vol d'ocells. Això devia ser un repte important, no?
1: Sí, efectivament, perquè aquest tipus d'artefactes, que diem nosaltres en el nostre argot, no? Doncs són molt freqüents. És a dir, penseu que, tal com he explicat abans, quan el làser envia un pols, si en aquell moment està volant, passant un ocell que vola per allà i està volant 100 metres per sobre, o 40 metres, o el que sigui, per sobre del nivell de terra, tens una cota, tens una alçària que és la de l'esquena de l'ocell. No se li fa cap mal, per descomptat, tot això està regulat i així, no? Però clar, tens una dada que és equivocada. Aleshores, el que hem fet és, i alhora també alguna vegada doncs, tens petits reflexos doncs, que es poden confondre doncs, amb retorns del làser, etc. Aleshores, el que ja ens sembla molt pendent, com també s'ha esmentat, també es fa més difícil saber si estàs prenent la mesura de manera prou acurada o no. Llavors, el que hem fet és desenvolupar tota una tècnica que s'explica en aquest article científic que hem publicat, en què intentem filtrar doncs, totes aquestes situacions perquè no se'ns colin, per dir-ho així, doncs, dades errònies que ens puguin fer pensar doncs, que les alçàries dels objectes sobre el territori són els que són, no? I en realitat poder tenir els que realment estan sobre el que podríem anomenar la superfície, la pell del territori, aquesta segona pell que està per damunt del terra, pròpiament.
0: I una de les aplicacions també més evidents és veure l'evolució dels boscos, no? Explicàvem també, i després també d'un incendi. Per exemple, explicau el cas de l'incendi d'Òdena. Què es pot arribar a veure amb aquest sistema?
1: Bé, amb aquest sistema podem tenir unes dades molt, molt valuoses de la velocitat de, a part de la detecció de l'incendi, com és obvi, però de la velocitat de recuperació de la vegetació. Fins ara aquest tipus d'anàlisis, de dir, bueno, hi ha hagut un incendi aquí, no? Com de ràpid s'està recuperant la vegetació? Tu pots fer un mostreig, pots enviar gent al camp i mesurar doncs, uns quants arbustos, uns quants arbres, i així, però això, evidentment, per temes de cost, de temps, etc., doncs és limitat. No ho pots fer amb aquesta densitat que us estat dient, que de mediana doncs, són 4 punts per metre quadrat, diguéssim, no? O sigui, clar, no tens aquesta densitat tan gran. En canvi, amb un recobriment tan dens, tu pots anar veient realment en cada tipus de bosc, i ho pots diferenciar per tipus de vegetació, etc., quins es recuperen més ràpid o menys ràpid, també en funció de les condicions climàtiques del lloc o de les condicions edàfiques, de la profunditat del sol, etc. Vull dir que això permet una modelització molt millor de què passa al territori, un coneixement molt millor de com es desenvolupa verticalment el territori, fins i tot després d'una pertorbació com és un incendi.
0: Hi ha també dades curioses. Per exemple, heu detectat que l'arbre més alt de Catalunya és un plàtan d'ombra de la Devesa de Girona, de més de 54 metres. Quan apareixen dades així, fins i tot vosaltres us sorpreneu o què?
1: Sí, la veritat és que sí. Si quan comences, penseu que els inventaris forestals que fa l'administració i que fa molts anys doncs, es van fent a raó d'un punt d'inventari cada quilòmetre quadrat de superfície arrelada, estem parlant d'això, perquè cada quilòmetre quadrat, amb un encreuent de quilòmetre, es mira si hi ha un bosc, si no hi ha un bosc no es fa res, i si hi ha un bosc doncs es prenen una sèrie de mesures dels arbres, etc. Però clar, això només es fa en alguns punts, no? Que això que dic, o sigui, cada quilòmetre per quilòmetre, clar, això no té res a veure amb fer-ho, doncs això, que en uns punts que tens, doncs, com us dic, de mediana 4 punts per metre quadrat, i que això ens permet fer aquests models que cada 2x2 metres doncs donem una dada fiable, no? Aleshores, clar, quan et mires el territori així, descobreixes coses que quan fas un mostreig molt més escuet, molt més petit, com és el d'un inventari forestal convencional, que això no vol dir que en aquell inventari no es mirin moltes coses amb molt de detall, però es miren molt de detall en uns punts molt concrets i que són relativament pocs, no? En canvi, en aquest cas, doncs, clar, com que estàs escombrant tot el territori amb les dades del làser des de l'avió, doncs detectes això, detectes arbres, edificis o coses que no sabies que hi eren, i que a vegades doncs, això ningú no era massa conscient. De fet, el mateix Ajuntament de Girona es va agradar de saber-ho i van estar com estranyats, no?, de la situació, però penseu que això són dades que són dinàmiques. Els arbres creixen, una ventada els pot tombar, un llamp els pot matar, o si són arbres que estan en una explotació forestal, doncs també pot ser que es tallin perquè el propietari doncs, ha decidit vendre aquell arbre. Per tant, això serà dinàmic i segurament la propera vegada que donem resultats d'aquest tipus de coses, les dades poden ser una mica diferents. M'enteneu el que...
0: Sí.
1: Però això no treu interès, no, en el fet aquest.
0: De fet, també analitzeu, com explicaves, zones urbanes. Què heu descobert observant Barcelona des d'aquesta perspectiva vertical?
1: Una de les coses que pot veure també qualsevol persona si es mira el navegador de mapes aquest que hem fet i així, és que un potser té la idea d'estancies de Barcelona, com si és un passavolant o algú que ve de tant en tant, doncs que Barcelona té uns edificis doncs, molt alts en alguns llocs d'aquests que s'ha permès la construcció de gratacels, doncs, com a la vora de la desembocadura del Besòs, etc. Però, en canvi, t'adones que el casc antic de la ciutat realment l'alçària dels edificis destaca molt. És a dir, que contràriament al que un podria pensar així, si no és un expert en temes urbans i així, doncs realment sorprèn les alçàries que veus i també doncs, descobrir doncs, aquests elements que destaquen molt en alçària. No? Hi ha edificis que sempre criden l'atenció, però altres que potser no ho tens tan clar, no? Per exemple, pensar que quina és la construcció més alta de Catalunya, no? Doncs la construcció més alta de Catalunya és la Torre de Collserola. És l'element més alt que tenim. Però el segon, potser la gent no és massa conscient, però quan es va per l'autopista que porta des d'aquí del nostre municipi de Sant Cugat cap a Girona, i mira a l'esquerra, quan passa l'alçada de Mollet, aproximadament, i mira a l'esquerra, veurà una antena altíssima, que és l'antena de la Ràdio Nacional d'Espanya, que aquesta és la segona construcció més alta.
0: I per acabar, les dades són obertes perquè la gent ho sàpiga i accessibles per tothom. Per què era important també que aquest projecte no quedés només en l'àmbit científic?
1: Bé, perquè primera perquè el mètode l'ha poder explicar qualsevol cosa, persona, no només un científic com som nosaltres, sinó també tècnics de tot tipus en altres llocs del món. El mètode és molt extrapolable si se segueixen bé les directives i es té la sort, naturalment, de tenir doncs, institucions com tenim nosaltres la sort aquí a Catalunya doncs, que generen dades de base molt bones per poder doncs, fer aquest tipus d'estudis. Però penseu també que hi ha altres àmbits que ja no són directament els que nosaltres normalment som els que fem més espremut de les dades, però que és molt important respondre a la teva pregunta, que estiguin en obert i que siguin molt, molt, molt accessibles. Per exemple, imagineu-vos es declara un incendi, no? I els bombers han d'anar a un lloc. Clar, els bombers, quan van a un lloc, poden mirar-se, com deia abans, un mapa i dir en aquí ens trobarem que el bosc arriba fins aquí. Però, clar, no és el mateix saber que aquest bosc, doncs, que els arbres tenen aquestes alçàries, si hi ha més matoll entre mig, etc. I d'això no hi havia fins ara dades amb aquest nivell de densitat que ells també els pugui permetre no només doncs planificar bé doncs, la seva extinció, l'extinció del foc, sinó també protegir les seves pròpies vides, no? De no posar-se en una situació que pogués tenir un desenllaç fatal. No? Per tant, doncs, tot el que sigui aquest coneixement és molt important. He posat l'exemple dels bombers, però podríem posar-ne també d'altres, doncs, d'arquitectes paisatgistes, de geògrafs, d'ecòlegs, de molts sectors que segur que poden trobar molta utilitat amb l'obtenció d'aquestes dades.
0: Perfecte, doncs avui hem descobert com la tecnologia permet observar Catalunya gairebé com si fos un model tridimensional viu, capaç de mostrar-nos com creixen els boscos, com evolucionen les ciutats o com canvia el territori amb el pas del temps. N'hem parlat amb Xavier Pons, que és investigador de l'Autònoma i del CREAF. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al POU.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada.

0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 5917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
5: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot, demà més. Adéu-siau.
4: Continguts en xarxa.
6: El Like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors de l'Alça. Com estàs?
7: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
6: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
7: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he convidat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
6: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
7: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
6: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
7: Sí, de fet, que és interessant de l'exposició dels TCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no? Del seu cànon, però també la seva subversió.
6: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no? Que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
7: Bé, hem de, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest, sobretot, un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest viatge burgès blanc i masculí, no? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
6: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa, massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
7: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no? Aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no? I unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
6: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
7: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites de colonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
6: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
7: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veiem l'exposició.
6: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
7: Vinga, moltes gràcies.
8: Ràdio Sant Cugat, notícies.
9: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques